A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: Simplificat.
1: Desubicat.
0: Comunicat.
2: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: vegada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació

out of here. Beat Zucchini.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern i Esquerra Republicana segellaran dilluns l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana. És la principal condició que ha posat el partit d'Oriol Junqueras per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Segons ha pogut saber Trescat Info, els republicans han convocat per al mateix dilluns, a la tarda, un Consell Nacional, un dels màxims òrgans del partit, per valorar si amb aquest acord es donen les condicions per donar ja el seu sí als pressupostos. L'entesa per als comptes es podria presentar també la setmana vinent. La línia orbital és un nou corredor ferroviari que hauria d'unir les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Es va concebre fa més de 20 anys i ara Esquerra la recuperarà. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Alpirall.
2: El Departament d'Educació i els sindicats s'emplacen a una nova reunió dimarts que ve, després que la taula sectorial hagi acabat sense acord. Els sindicats convocants a les vagues reclamen abans de dilluns una proposta salarial concreta que continua sent el principal escull.
1: Últim dia avui de campanya electoral per a les autonòmiques andaluses de diumenge. Tant el Partit Popular com el PSOE es volquen aquests últims dies i hores a mobilitzar el seu electoral tradicional. El Partit Popular per assolir la majoria absoluta i el PSOE per evitar un fracàs que qüestioni Pedro Sánchez.
2: Ha quedat vist per sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol, acusats de fer créixer la seva fortuna a Andorra a través de la corrupció política. El primogènit Jordi Pujol Ferrusola s'enfronta a la petició de pena més elevada, 29 anys de presó.
1: El Festival de Cinema de Canes, presentacions de Viva, la primera pel·lícula com a directora d'Aina Clotet, i de Ceniza en la Boca, del mexicà Diego Luna, rodada en part a Barcelona, amb diverses escenes en català. El Palau Martorell de Barcelona inaugura avui l'exposició internacional Icons, la retrospectiva més important del prestigiós fotògraf nord-americà Steve McCurry.
2: Hi ha 150 obres de gran format que mostren imatges fetes arreu del món que recullen moments quotidians i els intensos retrats que l'han fet famós, com ara el de la nena afganesa d'ulls verds que es va publicar al National Geographic el 1985 i es va convertir en una icona. Als seus 76 anys, McCurry no ha perdut la intenció de plasmar les vides en un instant i admet en la seva visita a Barcelona que no podria veure sense fer no podria viure sense fer fotografies. That's just what
3: gives us meaning. És quelcom que dona sentit a la meva vida i l'omple d'un propòsit. És el que em fa viatjar per tot el món. Contribueix tant a la meva pròpia creativitat que no em puc imaginar no fer-ho.
2: Icons es podrà visitar fins al 6 de setembre.
1: Esports, nova passa endavant del Girona cap a la permanència, ja que ha sortit dels llocs de descens després d'empatar a un a Montilivi davant de la Real Societat amb gol d'Estuani. Ara els gironins sumen 40 punts. Ha estat un dels partits que ha tancat la jornada 36 de la primera divisió de futbol.
2: També ha jugat el Madrid, que ha derrotat 2-0 l'Oviedo, mig a xiulets al Bernabéu i de la retirada de pancartes contràries a Florentino Pérez. En acabar, Mbappé ha acusat Álvaro Arbeloa de dir-li que era el quart davanter de la plantilla, un extrem que el tècnic blanc ha negat. També s'ha jugat a primera al València 1, Rayo Vallecano 1.
1: Victòria del Joventut enfront de l'Andorra a la 31a jornada de la Lliga ACB de bàsquet. Els verd i negres han superat els andorrans per 101-79.
2: En hoquei patins, aquest dijous ha començat a Gijón la Copa Femenina amb la disputa dels dos primers partits de quarts de final i els següents marcadors: Fraga 2, Cerdanyola 1 i Vilassana 2, Manlleu 1.
1: I pel que fa al torneig de tenis Masters 1000 de Roma, l'italià Jannik Sinner ha eliminat en quarts el rus Andrei Rublev i jugarà les semifinals aquest divendres enfront del rus Daniel Medvedev, que ha deixat fora el madrileny Martín Landaluce. En dones, la nord-americana Coco Gauff jugarà la final femenina dissabte després de superar la romanesa Sorona Sirstea. S'hi enfrontarà a la ucraïnesa Elina Svitolina, que s'ha imposat a Iga Swiatek a les semifinals.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 15 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui divendres arriba vent de nord amb aire fred. Al Pirineu l'ambient serà de finals d'hivern, amb neu per sota dels 1.500 metres i màximes que no passaran dels 15 graus. Al matí, a les comarques de Girona, hi haurà pluges que passaran a ser intenses a la tarda i es mouran cap a Barcelona. Les màximes més altes rondaran avui els 22 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Pal sortirà el sol a les 6 i 27 del matí. Aquí el dia durarà exactament 14 hores i 34 minuts.
0: Lara García, bon divendres, què tal?
1: Molt bon dia, matiners. Comencem el divendres amb una cita del cineasta George Lucas, que acaba de fer 82 anys i diu: els somnis són summament importants, res s'aconsegueix sense que s'hagi imaginat abans.
0: Doncs molt bé, ens apuntem a aquesta frase de George Lucas per engegar aquest matí de divendres. Per fi hem acabat la setmana i en aquest programa ja ho sabeu que celebrem com cal que hem arribat al final de la setmana. De fet, us imagino saltant del llit amb alegria perquè demà el despertador no sonarà, que esteu fent el primer cafè amb un somriure perquè per fi és divendres, que sortiu a córrer o aneu al gimnàs amb una vitalitat digna d'aquest dia de la setmana, que encara us quedeu al llit 5 minuts més perquè fer el mandra tampoc està tan malament, tot el contrari. En resum, us imagino escoltant la ràdio amb un somriure d'orella a orella, perquè sí, estimats oients, avui és un dia per celebrar-nos. Per tant, poseu-vos guapos i guapes i que visqui la festa. I més quan sona aquest èxit en majúscules de Sister Sledge.

0: Avui, 15 de maig, és el Dia Internacional de les Famílies. Va ser proclamat per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 1993. Com ja acostuma a passar, aquest dia busca conscienciar sobre el paper fonamental de la família a l'educació, la formació dels fills i la unió familiar. Però hi ha un fet destacat que no podem passar per alt. Avui també se celebren els diversos tipus de família i la seva importància com a espai de convivència i transmissió de valors. I és que, com s'acostuma a dir, cada família és un món. Avui tampoc podem oblidar celebrar la família que hem escollit, el nostre entorn, les nostres amistats, de fet, la nostra xarxa de seguretat. Perquè més enllà del sang de la meva sang, és una sort tenir una família amb qui es pot comptar. Aquest és un dels grans tresors que hem de cuidar, mimar i estimar. Que visqui la família, també la més matinera de la ràdio.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Noi, el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Què tal?
2: Mira, m'has fet pensar en l'inici d'Anna Karenina, que és un dels més bonics de la literatura.
0: I tant, noi.
2: Escolta'm, com ho portes? Bé o no?
0: Sí, que home, és que un divendres no es pot portar mai malament.
2: Bé, depèn del dia, però plou.
0: Sortit de casa plovent, sí.
2: Ah, però ja està. Escolta, doncs tenim 6 hores de programa animadetes i agitades per rematar aquest divendres amb alegria, bon humor i tota l'actualitat, com sempre.
0: Explica'm.
2: Doncs mira, encara pendents de les vagues d'educació, que avui seguiran a Lleida i al Pirineu, parlarem de les infiltracions de Mossos, perquè ahir Núria Parlon va dir una frase a TV3 que ens va sorprendre bastant, que va dir una mica, escolti, tothom ho ha fet. Doncs trucarem a una exconsellera d'Interior com Montserrat Tura per preguntar-li com si és així
0: si ens ho pot confirmar.
2: Exacte, després ahir que va quedar vist per sentència el judici als Pujol, tindrem a l'advocat d'Oriol Pujol, el Francesc Sánchez, perquè ens expliqui com ha anat, i enviarem a la Lara García a renovar-se el DNI perquè hi ha un col·lapse absolut a les comissaries per renovar-se'l i anirem allà per copsar l'ambient. Crec que ja el té en vigor, però sí, per si l'heu de renovar...
0: Doncs mira, t'hauria donat el meu.
2: Que sapigueu que és difícil renovar-lo per agafar avions i anar a Andalusia, per exemple, on hi ha eleccions aquest diumenge. També hi connectarem amb la Paula Brujats i el Toni Soler. Després traurem l'espina de l'actualitat. Al dilema parlarem...
0: A veure, que m'interessa.
2: ...de les crítiques a Maya Montero.
0: Molt bon tema.
2: I de com funciona aquest escarni a xarxes, és a dir, fins a quin punt un artista ha d'estar o no supeditat a tot això. On està el límit, on està la frontera?
0: I a més recordem també que Maya Montero havia tingut molts problemes de salut mental, els havia expressat. Recordem també quan va sortir a l'escenari amb la bitxota per cantar Roses, que li tremolava tot el cos. El seu retorn ha sigut complicat i és interessant debatre si totes les crítiques que ha rebut...
2: I que alhora estàs pagant bastantes desenes d'euros per anar a un concert en què esperes que el cantant afini. Hi ha un tema interessant. La taula de recomanacions del cap de setmana, amb totes recomanacions afinadíssimes dels nostres experts. I res, després avui el concurs pendent des de la UB. Per tant, podeu veure els nostres estimats Joel Díaz i Gerard Jubany en directe fent la seva màgia.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Àlex Bosch, tu ets molt de l'Oreja de Van Gogh o no?
3: No massa.
0: No t'imagino allà cantant Roses amb el mòbil.
3: Uah, alguna cançó em sé, però no...
0: Quina cançó
3: no
0: saps?
3: Seria aquesta, no?
2: Estic segur que te'n saps moltes més de les que creus, que és el que a mi em va passar quan vaig redescobrir
3: aquestes coses, no?
4: El 28.
2: Si vas al concert, en cantaràs 6, 7 i 8, que és una cosa... A mi em va passar que jo vaig anar al concert de l'Oreja de Van Gogh i vaig veure que em sabia moltes més cançons de les que recordava.
0: Clar, perquè és que ha sonat molt.
4: Som tot tamassos.
0: L'altre, la fan de l'Oreja de Van Gogh, què ha de dir?
3: Jo és que en aquella època estava més pel grunge.
0: Molt bé! Ja t'imagino, també. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormia?
3: Doncs mira, portem algú que sí que afina, Shakira.
0: Els seus fills també afinen, perquè com que surten amb autotune a l'escenari...
3: Exacte.
0: Així qualsevol afina. Què ha passat?
3: Doncs mira, aquesta matinada s'ha presentat a Nova York l'espectacle de la final del Mundial de Futbol, que aquest estiu es disputa als Estats Units, al Canadà i Mèxic. I Shakira ha sigut protagonista.
5: And it is honestly very excited, very exciting, along with...
3: Bàsicament, que sàpigues que ha presentat la cançó Die Die, que ja està disponible a les plataformes de streaming, que serà l'himne del Mundial. Shakira ha explicat que els beneficis que n'obtinguin anirà per una bona causa, per una fundació que treballa per l'educació dels nens sense recursos arreu del món. Però anem al bistec, a la cosa que ens interessa.
0: Ara.
3: Els nord-americans volen convertir la final del Mundial en una mena de Super Bowl.
0: Ja hi som.
3: I per primer cop a la història dels Mundials hi haurà un espectacle al descans.
0: Molt bé.
3: Això vol dir que el descans de la final del Mundial no durarà 15 minuts. Tot apunta que durarà uns 25.
0: Bé.
3: Cosa que ja et dic que als aficionats al futbol i els futbolistes que jugaran aquí a final, molt no els agradarà.
0: No els hi farà gaire gràcia.
3: No.
0: Que respirin, home, que estiguin allà al banquillo. Anava allà fent una cerveseta, no, perquè no toca, però...
3: Poden mirar fins i tot un capítol d'una sèrie.
0: Sí, exacte.
3: En tot cas, aquesta matinada s'ha fet públic qui actuarà. Perquè s'ha presentat l'espectacle, per tant, ja sabem...
0: Exclusiva.
3: A més de Shakira, també hi actuaran Madonna i el grup sud-coreà BTS.
0: Déu-n'hi-do, escolta'm, gens malament el cartell, eh?
3: La final del Mundial.
0: Molt bé.
3: 25 minuts escoltant la música d'aquests tres. Això serà el 19 de juliol a l'estadi MetLife a Nova Jersey, al costat de Nova York.
0: Estarem pendents, doncs, del 19 de juliol i d'aquest espectacle amb BTS i Madonna en aquesta meitat.
3: Es veu que no toca l'oreja de Bangkok, eh?
0: Lara!
4: No hi aniré.
0: Tampoc podries. Gràcies, Àlex. Gràcies,
4: Àlex.
0: Ui, escolta, que
4: bueno.
0: Hem dormit malament avui.
4: Bueno.
0: Com has dormit?
4: Bé, no, sí? No he dormit bé, sí.
0: No vas a ralentir?
4: Francament bé. Una mica, eh? M'he llevat com 5 minuts tard i ja va com tot 5 minuts tard avui, però no ha passat res.
0: Vinga, va, energia, que estem a punt d'arribar a un quart de 6 del matí. Bon dia, matiners. Avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor per l'avenç en el tractament de la celiaquia. Un equip de científics de Barcelona ha pogut crear una molècula que pot degradar alguns components del gluten i actuar al principi del procés de digestió, evitant la resposta inflamatòria i autoimmunitària del cos. De moment només s'ha provat en ratolins, però hi ha esperança.
0: Una notícia que ens hem assabentat fa poques hores i que també ens serveix per preguntar-nos de què parlarem poc.
4: Doncs mireu, del projecte del tren orbital. Això és una infraestructura ferroviària dissenyada ara fa uns 20 anys amb la idea d'unir el Vallès, el Maresme i el Garraf sense passar per Barcelona, sense passar per la capital. En total es veu que serien unes 39 parades, uns 119 quilòmetres en total. També sabem que ara mateix Rodalies no està vivint ni passant el seu millor moment, però... bones notícies, perquè no s'hauria de construir tot des de zero, sinó que només serien 68 quilòmetres que s'haurien de fer de nova construcció. La resta, doncs, es podrien aprofitar infraestructures que ja hi ha, com ara, per exemple, la línia R3, R4 i R8. Això el que permetria seria enllaçar ciutats com Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca i Vilanova i la Geltrú.
0: Home, estaria molt bé aquest tren orbital sense la necessitat de passar per Barcelona, però potser que abans ens n'asseguréssim que el tren funciona bé.
4: Total.
0: Perquè potser
4: total.
0: Que primer invertim amb el que ja tenim fet.
4: Exacte. Primer arreglem-lo d'aquí.
0: Anem a arreglar-ho, perquè si no ja veig un altre problema ara amb aquest tren orbital.
4: Vaja, això ho seria.
0: Sí, sí. Veurem com acaba aquest projecte.
4: No acabarà
0: enlloc,
4: jo crec.
0: És que el problema endogàmic de Renfe, que els hi han d'explicar als oients que ens estan escoltant i que cada dia se'l troben. Això sí, tenim bones notícies per engegar el matí, Lara.
4: Sí, bona notícia per als fans dels còmics. El 44è Saló del Còmic Barcelona arrenca avui a Fira de Barcelona Montjuïc i se celebrarà fins diumenge. Combinarà la presència de figures destacades del còmic contemporani amb talent local i també noves veus internacionals. L'any passat, la Fira va acollir unes 110.000 persones i aquest any el Saló canvia de pavelló. Es farà el número 8, perquè hi ha obres on l'espai anterior celebrava el còmic. Sentim a la directora del Saló, a Meritxell Puig.
7: És un bon any, segueix sent un bon any. O sigui, tenim un munt de convidats, tenim un munt d'oferta. Sí que és veritat que el hàndicap és que tenim el pavelló que tenim i tenim l'aforament que tenim i hem de treballar amb l'aforament que tenim. I tot depèn de com poses els estants, com flueix la gent, com quan entra, quan comencen a fluir, el mateix que ens passa també amb el manga. Llavors, fins a l'últim dia no veurem una mica com van les coses i com de moment va bé, de moment estem molt contents.
0: Doncs escolta'm, si estan contents i les coses van bé, nosaltres que ho celebrem. Clar que sí, un quart de sis del matí, pràcticament 3 minuts, fent el primer programa en directe de la ràdio a Catalunya, i és moment d'apartar les criatures perquè arriba l'Ot Serra amb un motiu per saltar del llit. Ah, ah, sempre és un misteri, sempre.
4: Ah, ah.
0: Ah, ah, Ot Serra, bon dia.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és aprendre de manera entretinguda. Això és el que han viscut alumnes de secundari del Camp de Tarragona que han participat en la iniciativa Els ulls de la història, l'experiència didàctica. És una activitat immersiva amb ulleres de realitat virtual per conèixer el patrimoni català.
9: Les parts que més ens han agradat són les parts en les que estàvem flotant i veient des de dalt, doncs, la cartoixa, i les parts en les que podíem interactuar, perquè era com molt divertit i semblava que era de veritat.
10: Ens ha semblat una molt bona experiència perquè, a part d'estar aprenent, també hem pogut disfrutar i interactuar entre nosaltres d'una altra forma.
8: El projecte inclou el castell de Miravet, l'església de Sant Joan de Boí, el jaciment de la Roca dels Moros, el Cògol i la cartoixa d'Escaladell.
0: I un dels moments favorits per l'equip d'aquest programa és quan destapem la nostra revista del cor. Avui tenim dos temes, escolta'm, que són antagònics, però complementaris.
4: Sempre.
0: Sempre, és important. Com batega el cor aquest matí, Lara?
4: Batega amb la reina Letícia. Ja coneixem la seva exquisita oratòria i ara ha tornat a fer un discurs brillant. Ho ha fet als Premis de Literatura Infantil i Juvenil i ha reivindicat la importància de la lectura i fins i tot ha llegit un fragment d'un dels llibres guardonats, que es diu La quarta vida de Blanca Cuervo. Aquest llibre posa en valor el perill de les xarxes socials entre els adolescents, i el moment en què ella ha llegit el fragment s'ha fet viral a les xarxes.
0: És que, a veure, el fragment que ha escollit, escoltat en boca de la reina Letícia...
4: Sobta. Sobta, si
0: més no. Com a mínim sobta, sí. Perquè diguem que, com que la monarquia hi ha unes línies tan marcades...
4: Clar, molt encursetat.
0: Clar, de cop i volta ella se surt una miqueta, va per la tangent...
4: I flipem.
0: Amb coses com aquesta.
11: Yo es que me tiro en la cama después de un día de mierda en el Insti, empiezo a ver TikToks, y ¿sabes lo que me ha salido más de una vez? Pues primero ves a una tía impresionante. No, pero de esas tías, a ver, guapas de verdad, ¿eh? Yo no sé si serán filtros o qué, pero de esas que te hacen pensar que harías lo que fuera por ser como ellas. Y que con esa cara y ese cuerpo, tu vida tiene que ser facilísima. Y entonces te enseñan sus pisazos. Las vacaciones en playas que parecen paraísos y tú te quedas ahí con el culo torcido. Y entras en su perfil para ver en qué trabaja y tiene un link al perfil de otra red social, la que realmente le da dinero, y ya lo sabes. Sabes quién es ella, a qué se dedica, sabrás que Blanca estaba obsesionada con sacar algo de pasta.
0: Escolta'm, a Star is Born.
4: Sí, Star is Born.
0: Ha nascut una dubladora. O sigui, reina Letícia, que ha de fer és doblar llibres, ara, audiollibres, de què?
4: Total, sempre audiollibres.
0: S'ha posat totalment en el paper, interpreta molt bé.
4: Ens hem quedat amb el culo torcido, eh?
0: M'encanta la reina Letícia fent això.
4: Quina veu. A mi el que m'agrada més del vídeo és que diu, voy a leer un fragmento. I no el llegeix, en realitat, ja se'l
0: sap
4: tot.
0: És que és molt intel·ligent, eh?
4: És
0: molt
4: intel·ligent, m'agrada molt. Gairebé no mira el paper.
0: M'agrada molt,
4: m'agrada molt. Últimament està sortint molt la reina. Bueno, la estan aprofitant.
0: Passem de la reina Letícia al folclore espanyol amb Maria del Monte. Bon dia, matiner. Benvingú a Catalunya Ràdio. Un rebujito per començar el cap de setmana. Escolta, què passa amb Maria del Monte?
4: Gira cap aquí. Maria del Monte va tenir una llarga conversa amb Aymar Bretos, el nou programa d'entrevistes que està fent a la Sexta amb la Noche d'Aymar. Van parlar sobre homofòbia, dels drets LGTBI i de la seva pròpia relació personal amb la periodista Immaculada Casal. Diu que ella sempre s'ha sentit una persona molt afortunada perquè, per sort, doncs no s'ha trobat amb situacions desagradables, però el que criticava és que encara es necessiti sortir al carrer per lluitar pels drets LGTBI. Deia això.
12: Tú no puedes tener que acompañar a tu hijo, a tu hija, a una manifestación para pedir permiso a poderse querer. Eso me parece una atrocidad. Y tú tengas que apoyar a tu hija, a tu hijo, a su pareja, para que lo dejen amarse. Es que estamos perdiendo la cabeza. Es que la estamos perdiendo un poquito. Siempre será siempre mucho más bonito ver a dos personas besarse que ver a dos personas dándose una guanta.
0: Meravellosa l'entrevista de Maria del Monte amb Aymar Bretos. La recupereu perquè val la pena, i el cert és que hi ha hagut tantes dones d'aquesta època, lesbianes, que han hagut de portar-ho en secret, que hi ha hagut, que hi ha un reguitzell de folklore espanyol que a l'armari ven tancadetes.
4: Sí, m'ha agradat, ella diu, però jo és que això de sortir de l'armari, com que no ho he viscut mai... També és molt xulo com sentir-la.
0: I he de dir-te que va venir a col·lapse i és una dona meravellosa, Maria del Monte. Dit això, quins sons deixa la ràdio?
4: Al matí de Catalunya Ràdio, el Marc Gili i la Beli Hernández, els líders del grup d'Orient, ens van explicar la seva fórmula per continuar treballant junts malgrat la ruptura com a parella.
13: Un dia ens vam seure tots i vam dir, bueno, què està passant aquí, no? Això no pot ser. Hem de verbalitzar el que ens passa per dintre. Si t'ha molestat alguna cosa que he dit, si us plau, digue-m'ho, et demanaré disculpes. Perdonar i saber demanar perdó també al mateix temps és molt, molt important. I d'ençà, fins ara, quan algú té una sortida de to o s'equivoca, automàticament ha de demanar perdó, el tema es salva amb una abraçada.
14: També és que són persones amb sensibilitats diferents i tu vas aprenent el que tu et molesta i l'altre no, no? I això és conèixer una persona, no? I respectar-la al cap i a la fi.
0: Pràcticament 6 minuts i arribem a 6:15. Love is a burning thing and it makes a fiery rain. Estem aquí al ranxo dels matxiners. Aquestes hores, macho, vés a pasturar amb les vaques. Què passava tal dia com avui, Marta, va?
4: Doncs mireu, un 15 de maig del 2003, la cantant de country June Carter Cash, la segona dona de Johnny Cash, moria després d'una operació complicadíssima. Va tenir molts èxits, els va tenir al costat de Johnny Cash, amb cançons com Jackson o aquesta que sentim, Ring of Fire, que van coescriure precisament sobre el moment en què es van conèixer. Van mantenir una relació des del 1968 fins al 2003, any, per cert, en què van morir tots dos, només amb 4 mesos de diferència. I la cançó parla precisament de l'amor prohibit, però que està predestinat a passar. Es veu que quan es van veure va ser amor a primera vista i que fins i tot els va acabar costant els seus dos matrimonis.
0: Déu-n'hi-do, quina història... per acabar la setmana.
4: Intensa, molt intensa,
0: exactament. Quin dia ens espera també astrològicament parlant? Avui ens ho explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
15: Bon dia, matiners. Aquest cap de setmana tindrem la lluna nova a Taure i això ens porta cap a una energia molt més terrenal, senzilla i concreta. Després d'una setmana parlant d'abundància, ara toca baixar-ho a la vida real. Què és el que ja tens? Què pots cuidar millor? Què vols fer créixer amb calma? Taure ens recorda que l'abundància no sempre ve de buscar més, sinó d'evitar millor el que ja hi ha. Avui és un bon dia per tornar al cos, al present i a les coses que sostenen de veritat el nostre dia a dia. Bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana també a la gent d'Astrocat.cat. I qui bufarà espelmes?
4: Avui felicitem el futbolista francès Ousmane Dembélé. En fa 29, també en suma un més al gran Wyoming. Arriba al 71 i avui en fa 73 el músic, compositor, multiinstrumentista i productor britànic Mike Oldfield. I acabem dient anys i anys per molts anys a Isidre Esteve, que avui bufarà 54 espelmes.
16: De 5 a 6, a Catalunya Ràdio, el Matiner.
0: I avui que fa anys, Michael Field és un bon moment per recordar un dels seus números 1. Quina meravella! És Moonlight Shadow.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem el judici a la família Pujol que ahir va quedar vist per sentència. Entrevistarem Salah Hamal, historiador d'origen palestí que aquest any ha rebut la Creu de Sant Jordi. A la tarda, amb Francesc Garriga, serem al Saló Internacional del Còmic de Barcelona que avui obre portes. El Catalunya Nit tancarà la setmana parlant amb l'expedició del Centre Superior d'Investigacions Científiques que ha viatjat a Groenlàndia per investigar la història climàtica de l'Àrtic. I aquest cap de setmana, el suplement. Dissabte farem una taula amb dones que han parit en un cotxe, un ascensor o a casa en 5 ocasions. A l'Eclipsi coneixerem les nits del director de televisió, Tinet Rovira, l'endemà que s'hagi celebrat la gala d'Eurovisió.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 15 de maig. Àlex Bosch, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. El govern i Esquerra presentaran dilluns el pacte pel tren orbital, la condició dels republicans per donar el vistiplau als pressupostos.
1: De fet, la formació d'Oriol Junqueras ha convocat per a dilluns mateix, a la tarda, un Consell Nacional per valorar si amb aquest acord ja es donen les condicions per donar el seu sí als comptes de Salvador Illa. La línia orbital, recordem-ho, és un nou corredor ferroviari que hauria d'unir les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Es va concebre fa més de 20 anys i ara Esquerra l'ha recuperada. Dels 120 quilòmetres totals, només 68 serien de nova construcció perquè s'aprofitarien diversos trams que ja estan en funcionament.
0: Amb l'acord pel tren orbital encarrilat, el president Salvador Illa confia que Esquerra complirà la seva paraula per aprovar els pressupostos abans de l'estiu.
1: Illa també creu que el conflicte amb els docents no interferirà en aquestes negociacions.
2: Són capítols, són coses diferents i cada una té el seu curs d'acció.
1: Ho ha dit des de Califòrnia, on avui farà l'última parada del seu viatge a Los Angeles.
0: Doncs, de moment, sembla que l'acord amb els docents no sembla tan a prop.
1: Ahir va haver taula sectorial. El Departament d'Educació es va reunir amb els sindicats de l'ensenyament, entre els quals hi ha l'USTEC, el majoritari. Van acostar posicions en relació amb l'escola inclusiva, però l'escull continua sent la millora salarial. Dimarts de la setmana que ve hi ha una nova reunió, però l'USTEC ja avisa que no hi aniran si el govern no els fa arribar dilluns una proposta concreta sobre salaris. Sentim el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, i el representant del sindicat USTEC, Andreu Mumbrú.
3: Nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien en aquest sentit poder arribar doncs, a un major consens.
4: Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot, que permetin afegir elements a l'acord que es va signar al març.
1: Mentrestant, continua el cicle de vagues al sector educatiu. Avui fan vaga a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran.
0: De l'exterior, destaquem que Donald Trump diu que el president xinès s'ha ofert per resoldre el conflicte amb l'Iran i reobrir l'estret d'Hormuz.
1: Trump i Xi Jinping acorden a Pequín reforçar les relacions bilaterals dels Estats Units i la Xina amb l'objectiu, diu, de cooperar i donar estabilitat mundial.
5: El president Xi li agradaria veure un acord i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda, li agradaria ajudar. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert i ha dit, si puc fer alguna cosa, m'agradaria ajudar.
1: Tot i això, Xi Jinping adverteix Trump que no intervingui en la qüestió de Taiwan, l'illa que la Xina reclama com a pròpia.
0: Mentrestant, representants del Líban i d'Israel han reprès les negociacions de pau a Washington.
1: Ho fan poc abans que s'acabi l'alto el foc que van acordar les dues parts i que, de fet, Israel no ha respectat ni tampoc es volà. Des de l'entrada en vigor d'aquesta treva, el 16 d'abril, l'exèrcit israelià ha matat un centenar de persones. La milícia xiïta, que no reconeix aquesta treva, també ha anunciat atacs contra les tropes de Tel Aviv, tant al sud del Líban com al nord d'Israel.
0: I Pedro Sánchez ha defensat Lamine Yamal.
1: Recordem que el jugador del Barça va onejar una bandera palestina durant les celebracions del títol de Lliga. El president espanyol ha fet una piulada a X on diu que els que consideren que vorellar una bandera d'un estat és incitar a l'odi, o bé han perdut el seny o han quedat secs per la seva ignomínia. Sánchez afegeix que Lamine només ha expressat la solidaritat per Palestina que senten milions d'espanyols. Respon així el ministre israelià de Defensa, que acusava l'estrella del Barça de fomentar l'odi amb el seu gest.
0: Recte final a les eleccions andaluses.
1: Últim dia de campanya pels comicis de diumenge. El Partit Popular i el PSOE estan volcats a mobilitzar els seus electors. El Partit Popular té a tocar la majoria absoluta per no dependre de Vox, mentre que el PSOE, amb María Jesús Montero de candidata, intenta evitar un fracàs que esquitxi Pedro Sánchez.
0: Ha quedat vist per sentència el judici contra els 7 fills de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol.
1: Estan acusats de fer créixer la seva fortuna a Andorra a través de la corrupció política. El primogènit, Jordi Pujol Ferrusola, s'enfronta a la petició

0: Pink i Donald Trump, Xi, que segons La Vanguardia sedueix Trump amb negocis i l'adverteix sobre Taiwan. De fet, aquesta qüestió, la de Taiwan, en depèn la relació entre tots dos, segons ha avisat Xi, ho diu El País, segons El Periódico, han exhibit sintonia.
1: L'Ara té la portada més diferent de totes, monotemàtica i visualment divergent de la resta. I veiem dibuixat un laberint, persones de diversos països de l'estranger, dibuixades passant per diverses vicissituds. Al mig, dos carnets on es llegeix estrangers. I el titular, l'immigrant al seu laberint. De fet, avui tot el diari està il·lustrat amb dibuixos de fons del còmic de la Generalitat.
0: Altres temes de portada, la vaga de mestres i professors que avui continua a les comarques de Lleida. La Vanguardia explica que la Generalitat veu marge per millorar les condicions laborals dels docents.
1: I El Mundo fa l'última entrevista de campanya al candidat del PP a la Junta d'Andalusia. Juanma Moreno sosté que una majoria a Andalusia donarà la centralitat al canvi a Espanya.
2: I avui a les pàgines d'opinió dels diaris, la cimera de la Xina i també les negociacions dels docents per millorar les condicions.
1: La Vanguardia, El Periódico i El Mundo dediquen l'editorial a la trobada de Donald Trump i Xi Jinping.
0: La Vanguardia diu que la cimera significa la voluntat d'una relació bilateral marcada per una cooperació estable.
1: I remarca que el líder xinès ha advertit al dels Estats Units que la independència de Taiwan podria causar una guerra.
0: El Periódico titula una cimera per l'estabilitat i diu que tot apunta que la cimera acabarà amb acords que restableixin certa confiança entre els dos països.
1: El rotatiu diu que la pedra de toc serà la posició que Trump estigui disposat a assumir sobre Taiwan a canvi d'obtenir concessions que pugui presentar als seus electors com una victòria.
0: El Mundo va una mica més enllà i remarca que així marca el pas a Trump.
1: El rotatiu considera que el president xinès ha convertit la cimera en una demostració de força, culminada amb una amenaça directa a Washington sobre Taiwan.
0: Pel que fa als mestres i professors, l'escriptor Sebastià Alzamora diu que les vagues a Catalunya i al País Valencià posen en joc qüestions que ens afecten a tots.
1: Alzamora considera que no només estan en joc unes condicions laborals, sinó el nostre futur com a societat democràtica catalanoparlant.
0: A les pàgines de Catalunya del País, el director general de la Fundació Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol Humet, exposa que la infància no ha de pagar els desacords.
1: Defensa que les reivindicacions de mestres i professors són legítimes, però que no s'han de suprimir les colònies.
2: Ella és molt fan dels dilluns perquè ve aquí a la ràdio encantada de la vida, una persona amb un optimisme el dilluns que ens aixeca tota la redacció, però el divendres segurament encara és més feliç. Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia, tots també.
2: No?
3: Sí.
2: El divendres estàs de baixó perquè arriba el cap de setmana.
3: No, home, no.
2: Potser vas al revés del món.
3: Ara us trobo a faltar, però no tant. Cap de setmana, eh?
2: Vinga, va, donem un cop d'ull a la premsa digital. Alerta, la notícia que no agradarà als valencians ni als amants de la paella.
3: Tu t'agrada la paella?
2: M'encanta.
3: Doncs tampoc t'agradarà gaire.
2: A veure, explica'm això.
3: Una paella express que promet textualment assaborir Espanya en 5 minuts.
2: Ui.
3: És l'última aposta de la companyia japonesa Nissin Foods, inventora del ramen instantani. Detallen que té un caldo de marís gustós sí, que es corona amb gambes, calamar, mongeta verda i pebrot verd per un acabat brillant i acolorit.
2: Ui, malament.
3: El vídeo de promoció és de Barcelona. Es veu Barcelona, de fet, amb el Parc Güell i el mar de fons. Ho veiem a La Vanguardia, són aquests potents de l'aigua calenta.
2: Recordem que el menjar, foc lent, amb les seves coccions,
3: correcte,
2: el bon sucarradet de la paella...
3: Exacte.
2: No perdem de nord...
3: Per voler anar ràpid...
2: Exactament.
3: Si vols anar ràpid, fes una truita.
2: Alerta als alumnes que aquest any facin la selectivitat.
3: Catalunya, Galícia, Múrcia i Aragó han anunciat que faran servir detectors de freqüència per detectar alumnes que facin servir intel·ligència artificial durant els exàmens, és a dir, mòbils, orelleres, rellotges, ulleres intel·ligents. Ho explica l'Espanyol. Ara, en cas de detectar-ne algun, la prova s'anul·larà.
2: I alerta, rècord Guinness de tallador de pernil. M'encanta.
3: T'encanta el pernil,
2: no
3: però...
2: No encanta el pernil, tallar-lo gens.
3: Anava a dir...
2: No.
3: Un home de Huelva ha batut el rècord de passar-se 72 hores seguides...
2: Mare meva.
3: Tallant pernil. N'ha tallat 50, que venen a ser uns 16 quilos. Qui ho ha fet és Juan Bautista Gil, del municipi de San Juan del Puerto. És el segon intent que feia i ha superat... Això ja s'havia intentat, de fet. Ha superat en 7 minuts un tallador valencià que tenia el rècord. Sí. Durant més de 3 dies ha estat aïllat en una cabina climatitzada sota supervisió mèdica i de jutges o notaris. Ho llegim al Huelva Información.
2: Déu-n'hi-do, t'ha de quedar la mà...
3: Feta un pernil.
2: Però 72 hores.
3: Ara ja s'ha de menjar aquest pernil, també.
2: I tant.
3: Això és el bo.
2: Passat el 8 i cap a Catalunya Ràdio. Què perd, Lleida?
3: Doncs l'emblemàtica llibreria El Genet Blau, després de 25 anys treballant de cara a públic més infantil. Sobretot la seva fundadora i propietària diu que prenen aquesta decisió perquè volen prioritzar la seva vessant més editorial i els serveis culturals i mantenir un comerç físic, diu que limita molt. Llegim les seves paraules al Segre, que també recull que la reacció de la gent, diu, ha estat emocionant.
2: A veure, hem començat el divendres una mica xipi-xipi. amb una clara baixada

0: de les temperatures.
1: Sí.
0: Què ens espera, Marc, per avui?
1: Doncs més xipi-xipi, perquè tindrem un matí encara més ennuvolat, amb pluja, de fet, a les comarques de Girona, també amb ventades al sud del país. A la tarda els ruixats seran localment intensos, es mouran, de fet, de Girona cap a l'àrea de Barcelona, i pel que fa al cap de setmana, demà sol, amb ruixats només al Pirineu, i diumenge també repetirien alguns ruixats de tarda al terç nord del país i arribarien ennuvolades durant la tarda per les comarques de Ponent.
0: Pràcticament 4 minuts per arribar a 5:45 del matí. Bon dia, Catalunya. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. És moment de repassar alguns apunts culturals. Avui tenim allò teca de la bona, perquè és divendres, engega el cap de setmana. I amb què comencem, Marta?
2: Doncs mireu, parlant del Festival Embassat de Sabadell, perquè avui arrenca i fins diumenge s'hi podran trobar i veure una trentena d'artistes, i passaran el Petit de Caleril, Mishima, Losa, Filla de Cassandra, Grego Tecno, que ens encanta.
0: Ens encanta Grego Tecno, ens encanta.
2: Ens encanta, i també hi haurà Dan Peral i el Comboi, i el mateix Dan, doncs, ens ha enviat aquest missatge per a matiners.
3: Hola, sóc en Dan, i de veritat que tinc moltíssimes ganes de l'Embassat. És un festivalarro increïble. Tinc la sort de conèixer una noia que està a l'organització i m'explica com treballen, com funcionen, i, hòstia, joder, no hi estan mai dins, però és un rotllo i un tarannà que joder, venen ganes de tocar-hi, de formar-hi part, i que guai que hagin comptat amb nosaltres. Farem un bolo a l'alçada d'aquests 18 anys de festival i convidem a tothom a venir, que, joder, que sempre és guai concerts en directe, més en aquell espai idíl·lic i amb uns tan ben parits com els de l'Embassat. Així que serà molt xulo, molt divertit, i farem un bolo especial i ben bonic.
0: Una abraçada també des de la ràdio al Dani Peralbo. I tenim més coses.
2: Parlem de Sopa de Cabra. Ahir els vam tenir al matí de Catalunya Ràdio presentant aquest documental fantàstic. Avui comencen gira per celebrar els seus 40 anys. Ho fan a la sala Razzmatazz amb un doble concert, avui i demà, això sí, amb totes les entrades venudes. I, per tant, si no heu pogut aconseguir aquestes entrades, apunteu, perquè els podreu veure també al Festival Portaferrada, al Festival Camins Manresa, a Terramar de Sitges o al Pau Paterres de Tàrrega.
0: I alerta, perquè tenim més música i crec que alguna novetat, Marta.
2: I aquesta t'agradarà, perquè és amb català. Aquest tema es diu Diumenge sense drama. Ho aprofiten també avui divendres per anunciar que faran una gira aquest estiu que recorrerà tot el país, però abans, demà dissabte, els veurem a la festa Estrella d'Am.
0: I qui també treu nova música és Jun Rajola. La més bonica de tota la festa,
2: fa fora tot tonto que la molesta. És un disc que es diu El món no està fet per als romàntics, i ell mateix ens ha enviat aquest missatge des de Lleida.
4: Bon dia, matiners, com anem? Ja ho diuen, que qui matina, Déu l'ajuda. I avui ve Jun Rajola a ajudar-vos a tots amb el seu tercer disc, El món no està fet per als romàntics. Un disc que parla fonamentalment de l'amor en totes les seves formes, i no només això, remou una mica les coses. Però no patiu, perquè és un disc molt vitalista i és un disc molt bailongo. Així que teniu tot aquest estiu, tot aquest any, l'any que ve i els que faci falta per gaudir-lo, perquè de veritat que un disc no es treu cada dia.
0: Doncs moltíssimes gràcies també a Jun Rajola, i acabem amb tres apunts, Marta.
2: Mireu, molt ràpid, parlem d'una obra de teatre que s'estrena avui a Dinamarca, a la Sala Beckett de Lluïsa Cuniller, amb un elenc fantàstic com són Pere Arquillué i Imma Colomer. També avui al Teatre Victòria podreu veure l'espectacle Rodin, un espectacle de dansa de Sergio Bernal, que és un dels ballarins ara mateix més influents de l'escena internacional. Ho presentarà avui mateix al Teatre Victòria. Això és un festival que es va estrenar ja al Festival de Peralada i s'ha pogut veure per arreu del món, i avui arriba, doncs, per fi a casa nostra. I avui a Girona, a les 8 del vespre, hi haurà concert de Lemon Squeezy, que és un quartet suec que val molt i molt la pena. Per tant, apunteu avui a l'Auditori de Girona a les 8 del vespre.
0: Arribant pràcticament a 5:45 del matí, és moment d'agafar el nostre transistor particular i moure el dial. Cap on? Jan Soteres, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 2003 per recuperar una entrevista que a Toni Clapés va fer a Joaquín Sabina al programa Versió Original de Catalunya Ràdio. El cantautor presentava el disc Dímelo en la calle i va demostrar la seva faceta de poeta, fins i tot a l'hora de respondre les preguntes.
6: un disco, ahora lo comentábamos a micrófono, en fin, cuando había las noticias, muy reflexivo, hablas mucho, hay muchas letras, hablando del corazón, ¿no? Se ve que, no sé, del achaque, te has puesto como más reflexivo, o has valorado muchas más cosas que antes quizá no valorabas.
7: He tenido más tiempo, he tenido menos calle, menos bares, he estado más asustado, he estado más metido en casa, he tenido más horas. Y tenía un montón de canciones en el cajón, he escrito otras, he mezclado unas con otras. No he grabado presionado por nada, porque no estaba yo en condiciones de dejarme presionar por nada. Lo hemos hecho a trocitos cuando hemos querido, en el estudio de mi casa, en otros estudios. Y sí, mucho me temo que ha salido un poquito más tristón, reflexivo, introspectivo, corazonado y todo eso.
0: I quan falten 14 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des del Marroc. Guillem Soler, bon dia.
8: Bon dia, matiners. A pocs quilòmetres del desert del Sàhara, el Marroc té una de les seves perles. És el poble de Kela Mgouna, amb un paisatge verd i florit que contrasta molt amb l'entorn, i on el segon cap de setmana de maig es celebren el Festival de les Roses. Se celebra el final de la temporada de recollida de roses i hi ha exposicions florals per tot arreu i moltíssimes parades de productes amb la rosa com a protagonista, com ara cremes, olis, perfums o infusions. També s'aprofita per celebrar danses i balls tradicionals berbers. El punt àlgid de la festa arriba amb la tria de la reina de les roses, entre tot de joves vestides amb les seves millors gales i adornades amb milers de pètals. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des del Marroc, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies també al Guillem i al Roger. A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio.
9: 6 hores d'actualitat, notícies, magazín i humor, tot el que farem. M'estic allunyant el micro perquè m'estava posant bé, però ara ja estic a lloc. Parlarem de les novetats dels pressupostos del govern, que tot sembla coreografiat perquè s'aprovin la setmana que ve. També d'aquesta afirmació que va fer Núria Parlon sobre que tots els governs han infiltrat persones o han infiltrat Mossos en organitzacions. Veurem, en parlarem amb Montserrat Tura. També tindrem l'advocat d'Oriol Pujol, Francesc Sánchez, ara que ja ha quedat vist per sentència al judici, i anirem a renovar el DNI perquè hi ha un col·lapse bastant absolut per renovar-se'l. Al dilema parlarem de les crítiques a Maya Montero, recomanacions del cap de setmana, i acabarem amb el concurs pendent des de la UB avui.
0: Doncs a partir de les 6 amb Frederic Vincent, al matí de Catalunya Ràdio. I, com sempre, oients, us convidem a jugar, encara que estigueu una mica dormits, pareu bé les orelles, també les nostres concursants habituals, Lara García i Marta Viana, perquè arriba el moment de la Dada Mallol.
9: Doncs com que també parlarem de les eleccions andaluses, una dada sobre Andalusia.
0: Això fa festa.
9: M'agrada perquè he dit eleccions andaluses, has dit ui, i dic dades sobre Andalusia. Bueno, va, doncs valent, digue'm.
0: A veure.
9: Quants municipis té Andalusia?
0: Que sé,
2: Martí. Forquilla.
9: Va, us donaré una pista. Catalunya té 947 municipis. Uf. En una superfície de 32.108 quilòmetres quadrats.
0: Val.
9: Andalusia té 87.597 quilòmetres quadrats. Per tant, el triple.
0: Però de població jo crec que són menys... que sí? Ai, de municipi... Menys.
2: Hi ha molt poblet, eh?
0: 50.000,
2: hi ha molt poblet. 947 municipis hi ha a Catalunya.
0: Municipis.
2: Clar. Uf.
0: 800.
2: Va. Més, no.
9: Voleu una altra pista?
0: Va, anem-hi.
2: Més, no.
9: Voleu una altra pista?
2: Sí.
9: A Catalunya hi ha 8 milions d'habitants, a Andalusia 8,4.
2: Ah.
0: Vinga, va.
2: 1.233.
10: 1.300.
9: Gràcies.
0: Jo he dit 800.
9: 785 municipis a Andalusia.
0: Està compartit amb Sara Llobet, també t'ho dic.
9: No, un moment. Sara Llobet té el guió, Sara Llobet té el guió davant. No pot participar, això ho hem dit.
2: No té el guió, Sara, estàs matada.
9: A partir d'ara, no.
0: No té el guió.
9: A partir d'ara, no, això és tongo.
2: La Sara, que entri
9: l'escollir. Avui no t'endús el joc del programa. Avui no t'endús el joc del programa.
0: I tant que sí, tranquil·litat.
9: Avui no t'endús el joc del programa.
0: Que això és per un dia que ho encerto.
2: No, perquè portes bastants dies mirant a Sara Llobet.
0: No, ens posem d'acord.
2: Sí, diu, la Sara no sé què.
9: I quants equips andalusos hi ha a la primera divisió de futbol? Va, aquesta, va.
0: Vinga, ja ho tenim. Abans d'anar a publicitat, per cert. Un moment, a veure, és que avui és l'aniversari de Marc Peirón, tècnic del Matí de Catalunya. Vine, vine, Marc, has d'entrar, has d'entrar.
2: Sí, home, sí.
0: 35 anys. Ara comença l'accelerador de l'edat.
9: Ara.
0: Vine, vine, seu, Marc, per favor. Com et sents, Marc? Felicitats.
10: Molt bé, igual que ahir.
0: Exactament, igual que ahir.
10: Gràcies, gràcies.
0: A partir d'ara comença l'accelerador de la vida. Dels 35 als 40 no els veuràs veure passar.
10: Ha estat la primera part dels 30 i ara ja cap als 40.
9: Ahir va prometre que portaria esmorzar. No sé si ja t'ha vingut.
10: Sí, està carregat ja, encara no ha arribat, però sí, sí.
0: Bé, escolta, avui és divendres, suposo que ho celebraràs, no?
10: Sí, doncs anant a l'embassat si no plou.
0: Ah, no,
10: a veure Dan Peralbo, espero que aguanti el temps. Però vaja, em sembla que...
0: Recordem-ho després, que quan parlem al Cordomí...
10: Sí, ja pensava demanar-li jo també, però em sembla que tocarà agafar per aigua.
0: Marc, moltes felicitats.
10: Moltes gràcies.
0: Esperem amb ànsies l'esmorzar.
10: I tant.
0: Felicitats.
10: Gràcies.
0: Vinga, d'aquí uns moments, alerta, perquè si teniu ganes d'anar a una estrena fantàstica el dimecres que ve, dimecres 20 de maig, a 3:15 del vespre, què passarà? Doncs que s'estrena una nova temporada de Crims al podcast. Si sou fans de Crims, podeu començar a trucar perquè us hi portem. 93201-7474.
11: Senyores i senyors, bon dia.
12: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
11: Estàs confonent correlació amb causalitat, que és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la Unia.
13: No, no, ja ho sé.
11: Que és,
13: que jo no estic dient
11: que tots els pobres siguin delinqüents. La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
14: I amb quin perfil us esteu trobant últimament?
15: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
16: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, el que era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelon.
12: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
17: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, si és que cantes somrient sempre.
12: Amb Ricard Ostrell.
18: Em van passant coses.
17: Sí.
12: Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
19: Un món on tothom està de vacances.
20: En creure un món.
19: I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Pau de Bon, cantant d'Antònia Font, ens presenta els seus amics, el poeta Pere Suau i el compositor Toni Bujosa. I atenció, perquè també ens canta.
21: Estic quan ell té un xe de bau, xe de bau per a tan bonau, de sorillet.
22: L'altre barri, amb Blai Mercè.
12: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'àvia web de Catalunya Ràdio.
21: I va clavar s'espasa arran d'escul.
23: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
24: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
25: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
26: Com volguem dir, si volien aprendre algo.
25: Sí, vaig dir que no ho coneixia, ja, de res. I bueno, sí. Va quedar així.
27: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
12: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Els matiners som un programa per emmarcar.
28: Ja, home, jo crec que legalment s'hauria de partir que Xavi Canalías provoca o pot provocar fort enamorament.
2: Bueno!
28: T'haig de dir que estic profundament enamorat de tu. O
0: sigui, què m'estàs dient?
28: Avui he tingut l'oportunitat. Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
0: No m'ho diguis!
28: Ara que ja començo a estar guapo, penso dir que ara sí que em pots provocar.
0: Escolta'm, però això ho hem de portar a judici.
28: Home, espero guanyar, eh?
0: Home, què alegaries? Què alegaries amb tot plegat?
28: O sigui, que mira, m'he posat nerviós, collons!
0: Ara s'està posant nerviós!
12: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
0: I alerta, perquè quan pràcticament en 6 minuts arribem a les 6 del matí, segur que vosaltres... És que m'esteu tossint tota l'estona, de veritat. Heu d'estossegar ja o no?
2: No, ja està, ja,
0: segur?
2: Ja ens has castigat.
0: O sigui, porten 3 minuts.
2: Bueno, és que... En aquest estudi ha fet molt fred durant tota la setmana.
0: L'ara, aquesta
2: ara, ja
0: l'has fet expressament,
2: ara.
0: A veure, segur que coneixeu aquesta sintonia. Sóc Carles Porta. A veure, el proper 29 de maig s'estrena una nova temporada de Crims, el podcast, que és una temporada que alerta té com a fil conductor la premeditació i que constarà de 15 capítols. 5 s'estrenen ara i la resta s'estrenaran a la tardor, però atenció, perquè 300 persones podran sentir el primer capítol, que això és molt fort, dimecres que ve. Serà el dia 20, dimecres 20 a 8:45 del vespre, es farà als Cinemes Verdi de Barcelona, hi haurà aquesta preestrena sonora de la nova temporada de Crims, hi haurà evidentment Carles Porta, que conversarà amb el director d'aquesta casa, amb en Jordi Borda, i es podrà sentir el primer capítol, que està dedicat al crim de Capon.
2: Capon.
0: Capon.
2: Capon.
0: Un cas molt interessant, per cert, que va ser un assassinat a trets amb una investigació molt controvertida, que en el seu moment va generar molt de debat. Si teniu ganes d'anar-hi, 9-3-2-0-7-4-7-4. A veure, me'n vaig cap a Manlleu. Jordi, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com està, Jordi? Com va el divendres?
1: Bé, bé, encarant ja la setmana avall i conduint.
0: Molt bé, veig que ets al cotxe. Cap on vas?
1: Cap a Sabadell.
0: Sabadell, vas a treballar-hi, entenc?
1: Sí, senyor.
0: Molt bé, tu ets molt fan de Crims, Jordi?
1: Bueno, més que jo, és la meva filla, i com que avui és la graduació de batxillerat i tot plegat, he pensat, mira, un regalet perquè és molt fan i ja ha estudiat acompanyada tot el dia del Crims de Pons.
0: Sí.
1: I mira, m'ha fet gràcia de si puc...
0: Molt bé.
2: Molt bé.
0: Jordi, com es diu la filla?
1: Berta Ruiz Peix.
0: La Berta Ruiz Peix. Doncs escolta'm, que sàpigues que la Berta Ruiz Peix se'n va el dimecres que ve, dia 20, a la preestrena d'aquest nou podcast de Crims. D'acord, Jordi?
1: Molt agraït, Xavi, gràcies.
0: Que vagi molt bé, una abraçada, bon cap de setmana.
1: Igualment, bon dia.
0: Adéu. I marxem cap a Taià per parlar amb l'Eulàlia. Eulàlia, bon dia.
3: Bon dia.
0: Com estàs, Eulàlia?
3: Pues anant a treballar.
0: Molt bé, et veig ben desperta aquestes hores, eh?
3: Sí, ja fa una estona que m'he aixecat.
0: A quina hora et lleves, normalment?
3: A les
0: 5:45
3: o així.
0: Oh, Déu-n'hi-do. Espero que et despertis cada dia amb nosaltres, també t'ho dic, eh?
3: Sí, sí, feu companyia al cotxe anant a Barcelona.
0: Ara, això ja ens agrada, això ja ens agrada. I escolta'm, Eulàlia, sí. Tu també ets seguidora de Crims?
3: Sí, sí, i sobretot la meva parella, que avui és el seu aniversari.
2: Home!
3: I us he sentit i dic, mira, potser és un bon regal.
0: I tant que sí, com es diu la parella, Eulàlia?
3: Rubén.
0: I quants anys fa el Rubén?
3: 45.
0: Mira, del 81, quina bona collita.
3: Sí.
0: Eulàlia,
3: sí, sí,
0: doncs escolta, sí, per tu aquestes invitacions per anar a veure aquesta estrena, aquesta preestrena de Crims la setmana que ve als Cinemes Verdi de Barcelona.
3: Perfecte, moltes gràcies.
0: Una abraçada, que vagi molt bé.
3: Vinga, bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana. Sí. Adéu, adéu, adéu. Doncs mira, escolta'm, tota aquesta gent que se'n va...
2: Quina
0: contenta
2: sort.
0: I feliç. M'agrada molt que el Jordi li regali la filla i l'Eulàlia li regali el nòvio.
2: Molt bonic.
0: Aquestes coses han d'anar així. Tinc per aquí el cordomí o no?
4: Bon dia, bona hora.
0: Bon dia, Eloi.
4: Ai.
0: Has posat llum a la foscor?
2: Ai, diu. Ai. Ai.
4: Va, per què m'ho dius? Per les entrades o per la meva veu?
0: Per la teva veu.
4: Ah, val, no.
0: Pensava. Què va passar a casa de Eloi? Quedeu-vos amb la cabra. Espera. És important.
4: Aviat hi haurà un assassinat.
0: Les gallines...
2: Ui,
0: que...
2: Ui,
0: què dius?
2: Bueno.
4: Un gall.
2: Un gall. Ah, ja vas parlar-nos d'aquest gall.
0: Que mates el gall.
4: Home, és el gall violador i assetjador, vull dir que...
0: Eloi, per favor!
2: Està bé bevent ahir el Canalies i s'ha anul·lat.
5: Eloi, mare de Déu.
0: Home, pobre gall.
2: El mataràs tu?
4: No. No. De fet, té una esperança que hi ha uns veïns que estan interessats en un gall. Té l'esperança de viure.
0: Si... A veure, és a dir, l'opció de no matar el gall és donar-lo als veïns?
2: O sigui, busqueu família d'acollida?
4: Sí, busquem una família d'acollida per un gall. En principi ja en tenim, però bueno, s'estan acabant de pensar.
0: I en el cas de que s'ho acabin de pensar, perquè aquest gall és violent, tal com ens has comentat últimament, si no...
4: Bàsicament com tots els galls, eh?
0: Xas? Bueno.
2: Si no, xas, ja, i que el gall no és de fiar.
0: Però el mataràs tu?
4: No.
2: Que no?
4: Ah. No estic preparat. La vida rural m'ha portat a moltes experiències noves, però aquesta encara no.
0: No us en refieu de les paraules d'Eloi. Mentirà. Gràcies, Lara García, Marta Viana.
4: Sí, us convido a casa i a pollastre rostit, sospiteu.
0: Que tingueu bon cap de setmana,
2: adeu.
0: Noies. Vinga, va, Eloi, que estem a un minut d'acabar. Quin temps ens espera? Important, per cert, a veure, el Marc Peirón avui fa anys, va a l'envasa't i vol saber si avui plourà a Terrassa.
4: A veure,
0: ai, a Sabadell.
4: Sabadell,
0: ui, ara
4: Sabadell.
0: Ara matarà tothom.
4: Cuidao.
0: A veure, què?
4: Tenim una estoneta a la tarda que es preveu una franja de precipitació que arribi a Sabadell. Així que, sí, La bona notícia és que voltant de les 7, com a les 8, hi hauria d'allunyar-se i després quedar alguna escorrialla petita.
0: Ja. Bé, escolta'm, a partir de les 7 està bé.
4: Sí.
0: Bé, creurem
4: a veure, avui, en principi, ennuvolat, fred i amb pluges a la tarda, sobretot nord-est, eh? En Pirineu, Prepirineu, nord-est, Girona, Barcelona i potser a les Terres de l'Ebre, també. El vent també ho farà al sud del país, temperatures baixes, neu a les muntanyes i demà molt més sol. Oh, encara alguns ruixats de tarda al Pirineu, però molt més sol, vent, i la temperatura lentament es va recuperant al cap de setmana.
0: Bon cap de setmana, Eloi, i tornem dilluns.
4: Igualment.
0: Que vagi bé, Frederic Vincent, bon dia.
5: Bon dia.
0: Tot teu, t'ho deixo.
5: Vinga.
0: Aquí matant galls. Engega el matí de Catalunya Ràdio.
5: No
0: bon
5: està,
0: cap de setmana,
5: no està malament.
0: Fins de dilluns.
6: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: dels experts, amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: El Festival Sonar 2026, que ja s'acosta l'època de festivals, oients, ho sabem, i serà el primer sota la nova direcció i, per tant, sense els fundadors del festival. Doncs aquest nou Sonar, o aquesta nova etapa del Sonar, han programat un centenar d'actuacions amb noms com The Prodigy o Charlotte de Witte, que sentim de fons. La barreja de llenguatges musicals i generacions mantindrà el mateix esperit del Sonar. Recordeu que va néixer l'any 1994, des de bandes de culte de dècades passades fins a músics i DJs de l'escena actual. Sentim Cristian Suárez, el responsable de la programació.
1: The Prodigy, referentes del rave britànic, que actúan por primera vez en el festival después de 33 años queriendo tenerlos. Charlotte DeWitt, una habitual del festival. Amelie Lenz, que va a presentar su primer show audiovisual, se llamará Aura. Cabaret Voltaire, pionero del industrial.
0: Recordeu que el Festival Sonar ara ja se celebrarà tant el de dia com el de nit, al mateix recinte, el de Fira Gran Via de l'Hospitalet. És a dir, on fins ara se celebrava la programació nocturna, ja durant tot el dia, com sempre, el segon cap de setmana de juny.

0: amb els Strombers, versionant Miquel Martí i Pol, per explicar-vos que Marta Pessarrodona obrirà la nova edició del Barcelona Poesia, que reivindica la diversitat de la mirada poètica. Fins al dia 21 de maig, el festival desplegarà el seu extens programa d'activitats amb la presència de veus destacades de diferents disciplines, Sergi.
1: Mira, veus com les de Carla Rabassa, Dolors Miquel, Francesc Parcerisses...
0: Aquest tercer va ser el que va traduir tot el Senyor dels Anells al català.
1: Per Ostres!
0: Tant, honorem-lo per fer...
1: Honor!
2: Quina feinada, tu!
0: Gran feinada.
1: Biel Mesquida, Emma Vilarasau, Josep Maria Flotats o Marta Pessarrodona reivindicaran a l'edició d'enguany la diversitat de la mirada poètica. Anna Gual és cocomissària del festival.
3: La voluntat nostra és com molt clara, que és la d'arribar doncs, a com més públics, millor. La poesia no és d'una sola manera, sinó que ho és de moltes, i d'aquí la idea del nostre festival i la idea d'aquest leitmotiv, d'aquesta temàtica, que és la de la mirada. Enguany el festival gira al voltant de la mirada.
4: Jo sento... Avui estic content.
1: Hi haurà homenatges a grans noms com Blai Bonet, Clementina Arderiu i Joan Alcover, i inclourà un component musical important, amb música de Ferran Palau, aquest qui sentim, però també de Marina Rossell, Guillem Ramisa, Ferran Isern, Mariona Sagarra, Eduard Iniesta i David Alegret, entre d'altres. Els escenaris principals del festival seran els habituals, el Verger del Museu Marès i el Born, el Museu d'Història de Barcelona, i també s'incorporaran altres com els jardins de la Fundació Muñoz Ramonet, l'Ateneu Barcelonès, el Palau Montaner, la Fundació Brossa, el Museu Tàpies o el CCCB, entre d'altres. En el marc del festival es lliurarà del Premi de Poesia de Jocs Florals de Barcelona el poeta Martí Sales i Seriola pel seu llibre de poemes Descripció del món. Això serà dilluns, que ve al Saló de Cent, i la programació culminarà amb el 41è Festival Internacional de Poesia el 21 de maig a les 8 del vespre al Palau de la Música.
0: I de moltes cançons, de fet, podríem dir-ne que són poemes musicats, i és que molts lletristes de grups o cantants de grups són també poetes. En Sergi acaba de dir Martí Sales, cantant del Surfing Cirles i d'altres projectes, que ja veieu que s'han dut el premi dels Jocs Florals, i també en Max Codinac, potser el més recent, que l'hem descobert com a música, com a integrant de Gavina Punt MP3, que també és poeta, i Laia, tu has anat més pel format clàssic, que és gran poeta versionat per gran cantautor.
2: Ah, exacte.
0: Perquè,
2: és que, sí, és que normalment s'entén, no?, com a poeta musicat, aquell que el text va per un cantó, ha estat publicat, és d'un autor consagrat, podríem dir, i després ve un músic, l'agafa i en composa la melodia, no? És per això que hem preparat un format que ja coneixeu.
5: Top 5.
2: Doncs mireu, al número 5 hi posarem Veles i Vents, però no la versió que us espereu.
6: Vull ir a la mare com la cassola en el foc.
1: Aquest no és Raimon.
2: No, és Ausias Marc, però no és Raimon.
1: A veure, posa.
6: I mostrarà voler a tot arres mal. Que sobre si aturo un punt en Joan.
1: Qui és?
2: És en Jonathan Penalba, que és un gran músic del País Valencià, que sobretot fa això, és a dir, ell és, jo crec que té una gran veu, és un gran intèrpret, i per tant no té tant música pròpia com sobretot canta música d'altri, i en aquest cas doncs, ha aprofitat la versió que va fer Raimon del Veles de Vents de l'Ausias Marc, i n'ha fet una versió també, a mi m'encanta, i a més ell és que canta molt bé realment, potser Raimon era un gran lletrista i tal, però potser com a músic, no? En canvi, en Jonathan Penalba és un gran músic i trobo que es nota molt. I a part, realment, recuperar els versos d'Ausias Marc i acostar-los a la gent amb la música, trobo que és increïble. Jo recordo aquest vers que també s'estudia a batxillerat, em sembla que és, que bullirà el mar com una cassola al forn. És una metàfora preciosa, que és que poden fer 5.000 anys i en canvi segueix sent igual de val.
1: Sobre què s'han fet més poetes? Sobre poemes sobre el mar o la muntanya?
2: Doncs mira, probablement el mar.
1: No? Jo crec que el mar.
2: Sí, i tant, és bastant probable.
1: Mar 1, muntanya 0.
0: Anem al número 4, Assumiràs la veu d'un poble, en Pau Alabajos.
7: Serà la veu del teu poble i seràs per a sempre poble i patiràs i esperaràs.
0: Imagino que l'original del text és d'Estallés.
2: Sí, ho és. I de fet, a vegades passa amb els poemes musicats que són com a tranquils, no? Molt de cantautor, i aquí en Pau fa un exercici, trobo, de posar-li una mica de ritme i és guai. De fet, en Pau Alabajos és dels que més ha musicat poemes, el que més ha musicat poemes d'Estallés. També hi ha Els Amants, també hi ha Maclame, a tu, que a mi personalment és la meva preferida, però us he posat aquesta, Somiràs la veu d'un poble, perquè és això, rítmica, reivindicativa, trobo que és xula.
0: I aquell de la rosa de la pell del llavi, com és?
2: La rosa de paper, però no la fa el Pau, justament. Ah. Aquesta la fa el Miquel Gil, normalment.
0: Val. Anem al número 3, ja que la Laia és la principal idolesa d'en Borja Penalba, també ho és, de la Mireia Vives.
8: Hi haurà rems per a tots els braços.
0: que aquí, a qui versiona?
2: A Maria Mercè Barçal, que és l'autora d'aquest poema, que han musicat també multitud d'artistes. I és un poema, aquesta cançó de fer camí, que s'ha convertit en un bon himne feminista. Jo l'he sentit per tot arreu, i són això, moltíssimes artistes les que li han posat música. L'última que ho ha fet, em penso que és Magalí d'Atzira, també una mica més lenta, i per això us he deixat la versió de la Mireia Vives. Recupereu-la en qualsevol format, que és molt xula aquesta cançó.
1: Fer-te una pregunta?
2: Sí.
1: Has escollit algú que no sigui del País Valencià?
2: Sí, sí, ara bé, ara bé. Ara bé. Va, fem, si vols, el número 3. Ai, el número 2. Qui més estima?
5: Miro les estrelles, se'm va de lit, però també entenc que jo, si fos per elles, em podria estar purint...
2: Ah, això no ho sabíeu, eh? Que això és una adaptació d'un poema anglès.
1: Què m'estàs dient?
2: Sí, sí, sí, mira, és de Winston Hugh Auden, que va ser un poeta, escriptor, dramaturg anglès del segle XX i que va ser, sobretot, conegut per la seva habilitat camaleònica per escriure poesia amb qualsevol...
1: Aquest és el dels rellotges?
2: Ostres, doncs no ho sé.
1: És aquell de Stop All The Clocks, pareu tots els rellotges.
2: Doncs no ho sé, busca-ho.
1: Que el meu amor ha mort.
2: Ostres, que bo.
1: Sí, sí, sí, és boníssim aquest poema, eh?
2: Ah, doncs...
1: És molt bèstia.
2: Doncs mira, aquí...
0: Sí, és correcte, ho acabo de...
2: Ah, molt bé, molt bé, Sergi, que està en domini de la poesia anglesa.
1: No, no, no.
0: Del segle XIX.
1: No em sé gaire més, però...
2: Vine, em sembla, eh?
1: És que va ser recitat aquest poema, me'n recordo, a Quatre Bodes i un Funeral, a la pel·lícula, i, ostres, et corprenia, eh?
2: Ah, mira, bé.
0: Les rom-coms són una bona font de coneixement.
1: Exacte.
2: Doncs en David Carabén, no sé si ho va fer a través de la rom-com o ja coneixia aquest poeta, però és veritat que doncs va decidir musicar aquesta cançó i, vaja, és una de les més exitoses de Mishima.
0: Quina has col·locat al top 1?
2: Mireu, el número 1 és una elecció personal meva, espero que us agradi tant com a mi, o si més no, només que s'agradi la meitat ja n'hi ha prou, és El Pi de Formentor, que és un poema de mossèn Alcover que va musicar la Maria del Mar Bonet i que us ho juro que és èpica pura.
0: És el mateix de l'Alcover Moll?
2: Sí, clar.
0: A veure...

0: és que no és brutal la veu d'aquesta tia. M'he equivocat, no és l'Alcobé, és el Miquel Costa Llobera, però bueno, és igual, són aquests moixets lingüistes.
1: També tenia el diccionari Llobera, aquest.
0: Aquest no sé si tenia el diccionari, però era un gran poeta de les Illes Balears, d'aquests que era això, mossèn ni que dedica la seva vida a la llengua, i la cançó és brutal. La Maria Mar Bonet té una veu increïble.
2: Escolta, la treus molt bé, la Maria del Mar Bonet, tu?
0: No, no la trec, però perquè vull que te'n riguis de mi un rato i
2: que no, que estaves fent vibrar la veu igual que ella.
0: És boníssima aquesta cançó.

0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: És l'hora del compte. Avui un compte d'Instagram, Laia, per descobrir una ninotaire, dibuixant, il·lustradora, satírica, crítica.
2: Sí, i a més és australiana, que direu, no n'hi ha cap de més a propera. Mira, aquesta m'ha agradat.
1: Sí, sí, Instagram.
2: Sí, sí, però bueno, és que el seu marc referencial a vegades parla d'Austràlia, vull dir que segur que hi ha coses que gent que ens parla de més a prop i ho fa igual de bé. Però
1: la principal broma dels australians és enfotre-se'n dels neozelandesos, ho fa això?
2: No, això últimament no, que jo hagi vist, però perquè parla de coses a nivell internacional, però sí que, per exemple, es posa amb la candidata d'extrema dreta d'Austràlia.
1: També vull dir... tenen, eh? Sí.
2: Mira, us ho dic que no us ho havia dit, es diu Jess Harwood, d'acord? I el compte és Jess Harwood Art, val? No té cap misteri. I és veritat que està fortament marcada per una visió crítica i especialment, jo diria, mediambientalista de la realitat. I, per tant, doncs, els seus dibuixos solen ser bastant punyents i, a més, doncs, per exemple, té un dibuix així com tipogràfic que diu per què cal posar taxes a les grans companyies de gas, no? I ella fa així com mig infografia, mig dibuix i va explicant les raons. I també té molt contingut,
1: sí,
2: eh?
1: A favor, no és només el dibuix. No és que sigui una empresària i diu per què cal posar taxes a les...
2: No, a favor. És a dir, ens explica els motius, no? I diu, doncs, perquè estan destruint el clima, la natura, tal, etc. Vull dir que va donant els motius. Però, per exemple, en té un, aviam si t'agrada aquest, Roger, eh? És una tira de còmic.
1: Així és la comparativa. Diu, anys 80. Si vols, si treballes fort, aconseguiràs qualsevol cosa. Si t'esforces, aconseguiràs el que vulguis. Any 2010. Si vols qualsevol cosa, te l'hauràs de treballar. Any 2020. Teniu pares rics? Vale, això ho explica. Cada una de les vinyetes és una professora amb una classe, eh? No sé què és pitjor, eh? Dir que amb el treball d'un arribaràs a qualsevol lloc o l'última, saps? Bueno, almenys l'última t'asseguren el tiro.
3: Sí, home,
2: és un reflex de la realitat, no? És a dir, com evolucionen els temps, no? Les mentides que ens han venut. Després també, ara, quan sabeu que en David Attenborough va fer 100 anys i que sabeu que és aquest divulgador de medi ambient britànic,
1: està
2: que feia
1: viu.
2: Molts documentals. Sí, està viu.
1: Crec que és el que deia el documental Birds,
3: sí,
1: d'on va sortir la paraula ocell.
2: Ah, doncs mira, veus, és que és un mite, eh, de la divulgació mediambientalista a la Gran Bretanya.
1: Sí, és curiós perquè Austràlia crec que és l'únic país del món on els humans encara van perdent contra els animals. Però vaja,
2: Però era britànica, que... Oi, vaja, aquest tio és de Gran Bretanya, però té un ressò internacional i ella va fer, en aquest cas, pel The Guardian a Austràlia, perquè és que ella dibuixa molt per mitjans de comunicació, també, que li demanen doncs, dibuixos, i va fer com unes vinyetes explicant, una mica repassant tot el que havia suposat per la divulgació contra el canvi climàtic, doncs en David Attenborough també és molt bonic i molt està molt ben dibuixat.
1: Mira, divendres passat va fer 100 anys en David Attenborough.
2: Sí, per això sí, és recent.
1: Divulgador naturalista. I aquest artista que es diu?
2: Jess Harwood Art.

0: crítica de cine se acabó.
1: Quiero montar una pizzería.
2: ¿Cómo que una pizzería? Por
0: pizzería
2: favor.
0: Pizzería temática de cine.
3: Me parece la peor idea que podías tener, vamos.
0: ¿Te parece mal la idea?
3: Malísima.
4: Es importante que en vuestra casa haya un poco esta dinámica de tranquilidad, de sosiego.
5: Després de passar amb èxit per festivals com el de Màlaga, el BSN Film Fest o el Festival de Cinema d'Autor, on la vaig veure jo amb la sala plena, arriba ja al circuit comercial divendres Pizza Movies. És la nova comèdia de Carlo Padial, cineasta i ex-col·laborador d'aquest programa, una pel·li catalana que us heu d'apuntar per anar al cine aquest cap de setmana. És una comèdia de parella que s'inspira en els mateixos director i guionista del mateix film, és a dir, Carlo Padial, cineasta, i la Desirée de Fez, que habitualment fa crítica de pel·lis en lloc d'escriure-les. Doncs a la ficció són els actors Berto Romero i Judit Martín qui encarnen aquesta parella protagonista. Ell, que és del gremi de l'audiovisual, però ja ha renunciat a grans somnis per una vida més tranquil·la, i ella, que porta tota la vida fent de crítica de cinema, però que veu que porta tota la vida tenint una feina precària. Ho vol deixar tot, engegar-ho a rodar i engegar un nou negoci, Pizza Movies, és a dir, fer pizzas inspirades en pel·lis, quan cap dels dos en té ni idea de fer pizzas i encara menys de muntar un negoci. Sentim el director en declaracions al programa Spin-off d'ICAT.
6: En el món actual, la pel·lícula que s'ha estrenat i no en parla, o sigui, ha desaparegut, com passa amb totes les coses de plataformes, per quan s'estreni la nostra pel·lícula ningú se'n recordarà. I després que vivim en un món que tot és derivatiu, l'altre dia veia Netflix War Machine, que es diu exactament igual que War Machine, un spin-off d'Iron Man. I el maco de Pizza Movies és una pel·li molt original, és difícil que trobis una altra pel·li d'una parella que vol muntar, fer pizzas i cada pizza està dedicada a una pel·lícula, o evidentment facis el que facis trobaràs rèpliques, perquè hi ha tal inundació de pel·lícules, continguts, llibres, podcasts, que qualsevol cosa que tu estiguis fent tindrà alguna forma de rèplica, però el maco de Pizza Movies és que és difícil de replicar.
5: Una idea boja, sí, perquè les pizzas que fan són horribles. Sí, estan inspirades en Jurassic Park, Back to the Future, Indiana Jones, però allà posant de qualsevol manera el pebrot, l'anchoa, l'ou, però a partir d'aquesta idea còmica i boja es disparen mil temes en aquesta pel·lícula. Temes com ara tenir feines precàries quan estàs a la meitat de la seva vida. El tema de voler-se realitzar quan Laia tens fills i els has de cuidar i també els avis, però ets persona en tu encara i vols fer coses que t'agradin.
7: Tot no pot ser.
5: Temes que, com ara, que es viralitzin coses que són xorrades, com les seves pizzas. Òbviament també hi apareix tema riders precaritzats, tema dark kitchens, el tema de la relació que tenim amb el cinema, com ens ha deixat petjada en la nostra educació emocional, i sobretot un tema molt general, que és seguir amb una relació de parella, mantenir-s'hi encara que tingueu alguna crisi.
8: Sentim que és una pel·lícula que és molt propera a nosaltres, no perquè sigui autobiogràfica, sinó perquè crec que parla de molt de la nostra generació i el que suposa haver de cuidar de nens, haver de cuidar de pares, donar-te compte de que la teva feina que t'has estimat tota la vida de cop no s'assembla al que tu havies conegut, el tema de la precarietat econòmica, però a la vegada de que és molt personal, també era una manera de celebrar una mica les coses que ens agraden molt i que trobem molt a faltar al cinema contemporani, com és l'amor més pur per una comèdia positiva i en cínica, que parli de les coses que ens importen però que no surten del cinema una mica trist o enfadat, que fos com una cosa divertida, fins i tot exòtica. El Carlos sempre diu una cosa que m'agrada molt, que és molt exòtic fer una comèdia a dia d'avui sobre una parella que s'estimi. No sé si va ser el Berto que també, o tu, que vau dir que normalment el cinema va de parelles que entren en crisi, i aquesta és una parella que davant la crisi es fa forta, no? I és una vez el projecte jo que crec més personal que has fet mai.
6: Matisos de comèdia, no? Comença com una comèdia molt romàntica, urbana, però després va girant cap a la comèdia més de situació, la comèdia absurda si tu vols, a la part final. Hi ha algú de slapstick en alguns dels personatges, fan coses rares, no? L'advocat que cau, la Judit Martín que fa el muñeco aquest raro.
8: I acaba com una pel·li de judicis també.
6: Jo crec que tot l'equip s'ha juntat un grup de gent que estima molt la comèdia.
5: Aneu a veure divendres Pizza Movies, superdivertida, supertendre, i a banda de veure-hi Berto Romero i Judit Martín, també veureu tot de secundaris de luxe, com la Bruna Cusí fent de psicòloga de parella. A mi m'encanta quan la Bruna fa papers patètics, si trobo que la clava. També veureu Joaquín Reyes, Raúl Arévalo, Javier Botet, Belén Barenys i tot de crítics de cinema reals que s'han colat per fer d'extres, o Miguel Noguera fent d'advocat contrari, perquè, clar, els protagonistes els anuncien tots els grans estudis de Hollywood per fer pizzas de les seves marques, i la pel·li es converteix en una pel·li de judicis totalment inverossímil, perquè és l'exageració de la idea que tenim dels judicis americans del cinema, que òbviament aquí el sistema judicial és diferent.
6: Sí. Sobretot hem fet una pel·li molt lliure. Jo crec que estàs en un moment en el que el cine... per les maneres en les que s'ha de produir, de vegades no admet aquest tipus de llibertat que jo crec que respira Pixar Movies, perquè el cinema ara o es financia amb diners de plataformes o es financia amb fons més públics. Pot donar grandíssimes pel·lícules i les dona constantment, per sort, però aquesta pel·li té algo com de subversiu, té algo com de cinema contracultural, que dialoga molt amb un tipus de cine que a mi m'agrada molt, que és tota aquesta comèdia de finals dels 60, 70 i principis dels 80 que podia fer Mel Brooks o Paul Bartel o Robert Downey Sr., que són com fotos de l'època, que tenen una extravagància dins seu, que és molt xula, i que jo crec que aquesta pel·li, ho hem intentat, estava reflectint bastant aquest moment que estem vivint d'incertesa, de qüestionament del cine. On està el cine, no? Allò que ens agradava tant, encara té sentit o només té sentit en una pizza, no?
8: A mi em feia molta il·lusió realment, i ahir també, perquè ens preocupa el cinema i ens agrada el cinema, explicar com és la nostra vivència del que està passant al cinema ara, tant des de l'angle de la persona creativa com des de l'angle dels crítics de cinema, què està passant, no?, amb la nostra feina, perquè ha canviat, perquè ja no mirem les pel·lis igual, que ha quedat del cinema amb el que ens vam educar i amb el que vam créixer, no?
3: És comida, sí, però és Hollywood, és la història del cine.
0: No m'ho puc creer!
3: Pizza Movies! Pizza Movies!
2: Yo, temporados, temporados, papá, la 31. Això és la R, això és la família. M'ha confusió. Jo he anat aquesta vida, jo sé que el dit es roncola i l'amor. El vent bufa fort, no sóc de mullar, però sento que sóc la cabra d'or. Et paranoies, en tinc pila, cura una pesa, però està feta a mida.

0: Parlem de més cinema. Atenció a aquest film mexicà.
1: Esto se suponía que iba a ser algo divertido, pero ya no te puedo ver.
2: Estás cenando.
0: Deseo, la pel·lícula que teniu ja a sales aquests dies des de divendres. Un thriller passional és la història d'una dona rica, més aviat pija, basada en luxe, en matrimoni, dues filles molt maques, però li falta aquesta espurna, Laia, aquesta passió. I saps de qui coneix?
3: No.
0: El Matías. El Matías és l'atractiu entrenador de natació espanyol que ha sobrecontractat el seu marit per ensenyar les filles a nedar, val? Però el tenen a casa aquest jove espanyol i guapo. I saps qui és l'actor que l'encarna?
3: No.
0: Òscar Casas, del clan dels Casas. Per tant, germà
3: del Mario Casas.
4: Qui t'agrada més, l'Òscar o el Mario?
3: I del Cristian Casas i de la Sheila Casas. No sé per què tinc aquesta informació al meu cervell, en realitat.
0: Qui t'agrada més, com a guapo, eh? Com a
3: actor, home, el Mario. No, des de que va fer la pel·lícula Ajuda'm, Roger, la que m'agrada molt a mi, de que se'n va anar a viure...
4: Més
3: a
4: la moto.
0: Més lluny.
3: Més lluny. Sí. Des de que va fer la pel·lícula Més lluny, més reconciliat, i ja no és un plaer culpable, ara és un actor que m'agrada,
0: sí,
3: i prou.
0: Va venir aquí, el Mario Casas, i va ser molt amable. Centrem-nos amb l'Òscar, perquè ell és aquest entrenador de natació a la ficció, i en la seva vida real aquests dies és a Barcelona, pel rodatge d'una altra pel·li futura, i hem aprofitat per posar-nos en contacte amb ell per parlar de la pel·li.
5: És una pel·lícula que jo crec que les va fer vibrar completament. És un thriller eròtico con una mirada muy específica de la directora, y creo que es una película con mucha marca. Creo que la directora ha jugado muy bien con la balanza del thriller y del conflicto familiar. Viendo la peli siento que el thriller siempre está ahí, ¿no? Dentro del drama familiar, de la relación de Matías y ella. Matías es un chico con un instinto y un deseo muy latente y que es fiel con lo que siente hasta el final.
0: I ja que hi som, li hem preguntat a Òscar, quina pel·li t'ha molat molt últimament?
5: Bueno, les recomiendo a todos los oyentes la película Proyecto Salvación. La nueva de Ryan Gosling está en los cines todavía. Creo que es una de las películas que más me ha gustado este año que he visto en el cine de momento. Es muy especial, no podría decir exactamente a qué se parece, y eso me ha gustado mucho. Creo que es una película muy bonita.
6: Els experts, amb Roger Seró i Sergi
7: Vives i Laia Vidal.
0: Oients, apunteu-vos als següents noms, perquè tenim cineastes catalans per descobrir amb una pel·lícula que arriba a sales aquest divendres, que pot ser de les petitetes, per no dir la més petitona, i aquí la Laura i jo ja l'hem pogut veure.
8: Segur. A mi mai m'ha agradat un profe.
9: No. Sí, a vosaltres no us agradava aquell, com es deia, tio, el d'anglès de tercer, Sol Calvo, tio, el Mindy.
8: ¡Ya era calvo! Sí. ¡El Mindy Sánchez!
9: Sí, el del bigot.

0: què passa allà, però sempre hi ha autèntics genis fotent pel·lícules que les acaben estrenant també en aquests festivals com el Docs Barcelona o com el DA, i que són una perspectiva diferent del que estem acostumats a veure, perquè al final quan gent tan jove fa cinema, no dic que hagi de ser sempre autoficció o sempre una cosa com temàtica de la joventut, però sí que és veritat que a mi m'interessa molt el relat de les noves generacions sobre la seva pròpia joventut, perquè mai és la mateixa que l'acabem tenint nosaltres els que ja estem una mica per sobre, o fins i tot gent més gran, no? Llavors, m'ha agradat molt veure que en aquest dies d'estiu i de pluja del col·lectiu Espurnes, que són aquesta gent tan jove de la Pompeu, que els han acabat podent produir aquest llargmetratge, hi ha una mica encara un estiu molt semblant al que jo tenia, que jo ja en tinc 30, doncs fa 10 anys, no? Que era com aquest moment de perdre't molt en les teves crisis existencials, en el teu moment identitari, de no saber si t'agraden els nois, si t'agraden les noies, si treballaràs d'una feina o d'una altra, si acabaràs la carrera o si no. I te'n vas a l'estiu, al mig del Pirineu Aragonès, amb els teus amics, i al principi semblen tot flors i violes, però després van sortint totes aquestes cosetes, i crec que m'agrada molt com ho retraten, ho trobo molt autèntic i molt real. I sobretot té mèrit perquè normalment les ficcions de joves o d'adolescents en general fan molt cringe perquè les fa gent gran, justament, perquè el director té 50 anys, és un senyor, es pensa que perquè ha vist tres adolescents de la seva vida ja sap com es comporten i dirigeix els actors d'una manera que no és gens natural, els hi fa dir paraules rares que li sonen a jove però que realment ningú fa servir, les trames són molt forçades. Això és el que passa, per exemple, normalment, i em sap molt greu dir-ho, a les sèries de 3CAT, d'adolescents i de joves.
1: Sí, una mica sí.
0: La veritat, sí que de tant en tant van incorporant alguna guionista més jove que fa que allò tingui un tint diferent. Però clar, com que la principal massa de l'equip és més gran, jo crec que es nota molt després amb el resultat final. I en canvi aquí tot ho fa gent d'aquesta edat, de 20 anys, i es nota moltíssim que això, que són les seves experiències, que la manera de mirar-ho és autèntica, i a mi m'ha fet molta tendresa aquesta pel·lícula. La veritat, si podeu aneu-la a veure, s'estrena aquest divendres. No és allò que pugueu veure a tot Catalunya, busqueu bé els horaris.
2: Haurem de buscar bé.
0: Exacte,
2: no
0: vull dir, tant de bo, no? Estigués a tots els cinemes, fet, però segurament segur que està a Barcelona i potser a algun altre lloc.
3: Jo us ho buscaré, perquè, a més, Laura, perquè vegis que fem cas a les produccions petites, la setmana que ve sentirem les paraules de dues de les directores, la Clàudia i la Mireia, i també una de les guionistes, que és la Carla. I pels fans dels trens, sapigueu, ara que parlaves del Pirineu Aragonès, que hi ha una escena, molt cap al final, on apareix l'estació internacional de Canfranc, aquella estació majestuosa, ultramodernista, que està allà al mig de les muntanyes.
2: Oh, sí, m'encanta.
3: Molt, eh? Doncs molt. Un bon paratge per una pel·li que tota passa caminant entre arbusts i passades.
0: Sí, refugis, festes de poble, vull dir, una mica l'escenografia és aquesta.
3: Guai. Anem al Docs Barcelona, que s'allarga tota aquesta setmana.
4: Hi ha moltes pel·lis que no importen a ningú.
5: Bueno, 100%. També t'ho dic, la nostra tampoc és que sigui la més important de la història.
3: I aquests dies hem parlat, tal com critica la Laura, dels directors internacionals com en Mark Cousins o en John Wilson, protagonistes del Docs Barcelona, però també parem atenció a la producció local, en aquest cas una coproducció del 3CAT, que es diu Plató 3 i que es projecta al Docs Barcelona divendres.
0: Sí, això també ho ha fet una gent molt jove, la dirigeix la Maria Borrell, que és una noia que potser coneixeu perquè també és actriu i ha sortit en altres llocs, però el més interessant d'aquest documental, que jo tinc moltes ganes de veure, aquest sí que no l'he vist i necessito urgentment anar-lo a veure en pantalla gran, és que és la història d'un grup de joves també de les Terres de Lleida que fan una obra de teatre sobre el pub del seu poble, que el tanquen, i ells estan molt emprenyats perquè tanquen aquest espai festiu i com de reunió col·lectiva que era dels pocs que tenien en aquell moment allà, i llavors quan van fent aquest procés creatiu doncs reflexionen sobre què els ha portat tenir un espai de trobada com aquest, què implica viure allà i només tenir com aquesta mena d'espais. No ho sé, jo tinc ganes de veure també la perspectiva de les Terres de Lleida en aquest sentit amb l'oci, perquè estem molt acostumats a una mena d'autoficció de la Berta Prieto, d'autodefensa, d'aquesta cosa tan barcelonina i tan moderna, i en canvi quan te'n vas cap endins, jo crec que hi ha moltes coses que em sorprendran que són exactament igual, i en canvi també hi ha doncs, aquesta diferència territorial que crec que és important que també estigui reflexada a la gran pantalla i que també tingui el suport que dèiem institucional per poder-se produir, que a vegades no passa perquè clar, si no vens a estudiar aquí a Barcelona i no estàs en contacte com amb tota aquesta mena de subindústria que es mou per aquí, no pots tenir mai els recursos o els mitjans per fer una producció així, i en canvi doncs, aviam, com ha quedat aquest Plató 3.
2: I la premissa és genial, no? Perquè és veritat, aquesta buidor que passa molt a comarques quan perds aquell espai d'oci, que a vegades és l'únic lloc on tens per compartir amb la teva colla, no? És...
0: I que ni tan sols vol dir que sigui sa, perquè jo alguna cosa que he vist al trailer i he pensat, bueno, és que clar, això és polèmic, no? Però alhora, si és l'únic espai de trobada que tens, ja has de poder fer de tot.
2: Sí,
0: has de poder cagar.
2: Exacte,
0: també.
2: Exacte.
0: així que mirarem.
3: Sí, Plató 3 la podeu anar a veure divendres a la tarda en el marc del Docs Barcelona, al Cinemes Texas de Barcelona, i així descobriu la seva autora, la documentalista, ara també, Maria Borrell, i si no,

0: els experts. ICAT.
1: La sintonia que sentim és de la, sí, la gran cita, i sí, tenim aquí a l'Anna Closa i també s'ha afegit en Sergi Ruiz.
2: Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Que com la Laia han arribat fins al final i no només es van veure el reality sencer del 3CAT, aquest reality de cites...
3: No és llarg, és un reality que passa...
2: Vull dir que 8 capitolets.
3: 8 capitolets, assumible. Mira, fem una mica de recap, eh? Quan acaba el programa, en els dos últims episodis, les parelles finalistes descobrien el seu grau de compatibilitat segons la intel·ligència artificial, i després de passar un cop de setmana junts, que a més en alguns casos incluïa una cita amb una tercera persona, per si no fos poc...
2: Molt de drama aquell cap de setmana.
3: Exacte. Havien de decidir, capítol final, si volien sortir del programa com a parella compromesa o no.
4: Arriba el final d'aquesta aventura. Des que va començar la gran cita, les parelles han viscut un viatge real. Va,
3: i llavors aquí havien d'efectivament si es giraven o no giraven, si volien seguir junts o no. D'aquest capítol final, només dues parelles, de les 100 persones inicials, només dues parelles acaben decidint...
2: De les 50 parelles potencials,
3: exacte, només dues. Exacte, de les 50 parelles potencials, només dues acaben decidint que volen sortir del programa juntes. Són el Xavi i la Marta, que ells mateixos ja es diuen el Quinqui i la Pija, i el Gerard i la...
1: Qui és el Quinqui?
3: El Xavi.
5: I ella
3: és la Pija, la Marta. I els altres, el Gerard i la Carla, que els reconeixereu perquè són els que estan com super in love des del principi. Des del principi seran tens molt exacte. I aquí la primera pregunta que us llenço a vosaltres dos, Sergi i Anna. No trobo que és molt poc de les 50 parelles potencials que només... Que tampoc estem dient que s'hagin de casar, eh? Que estem dient que començaran a sortir junts a la manera, diguéssim, antiga usanza. Però que només són dues parelles.
2: Tira tu, Anna.
5: Sí, és que a veure, són molt poques. Sí que és veritat que és una mica complicat, no? Perquè tens allò tanta gent al teu voltant que dius, és que aquí hi ha la meva parella, o sigui, només n'hi ha una que és compatible o bastant compatible amb mi, i és com que costa de veure, no?
3: Potser. Clar, però a veure, però... molt compatible. Quan vas a la discoteca no saps si n'hi ha no i surts però... amb algú sempre, no? Vull dir,
2: però també hi ha hagut parelles que durant tot el programa dius, aquests acabaran junts, penso en dues persones molt en concret, l'Isaac i en Dani, i, perdó l'espoiler si no l'heu vist, però... tenen sobretot una red flag o... tenen una línia vermella que és un vol parella oberta i l'altre no, i és un, per molt que s'estimin, per molt que ho vulguin intentar, és una barrera que amb un d'ells doncs li impedeix sortir.
3: També et diré, si arribes amb un programa amb fam de casori, com si diguéssim que és com arriba tothom aquí, i ja vas amb tantes... Bé, ja no vull dir que la gent hagi de canviar tant, però trobo que avui en dia també la gent va amb unes línies vermelles molt estrictes. Si se suposa que han trobat l'amor de la seva vida, igual pots canviar d'opinió una cosa, com a mínim intentar-ho. La gent està com amb unes barreres.
5: Sí que és veritat que amb aquesta parella, no, la que deies de l'Isaac i el Dani, l'Isaac és que hi vol tenir doncs, una relació oberta i finalment sembla que s'estima tant el Dani, que el Dani, per exemple, doncs, és una línia vermella, obrir la parella.
2: S'adapta
5: una mica amb ell i al final doncs, diu, bueno, doncs potser no cal tenir-la oberta del tot, no?
2: Però també tenim, clar, al final de les 6 parelles que arriben al final, si no m'equivoco, una ja tenim que eren del mateix equip, per tant sabíem que eren incompatibles des del primer dia, segons la idea del programa.
3: Segons la idea
2: del programa. De les dues que eren altament compatibles, una és la que funciona en principi al final del programa i l'altra són l'Isaac i en Dani. I les altres, clar, tenien un percentatge, se suposa, tan baix que no sé si també això els hi fa replantejar. N'hi ha una altra que també vèiem que no acabarien, o sigui, que no sortirien junts, que és l'Alexis i la Gwen, perquè jo des de fora no veia que tinguessin química en cap moment, potser ells sí, i me n'alegro que els hi anés bé aquells moments, però ja veus algunes parelles que sí i algunes parelles que no.
3: Jo trobo, en general, molt poca capacitat d'adaptació de la gent per, com a mínim, intentar, ni que sigui, insisteixo, no vol dir que els hi facin un compromís d'obligació d'estar un any junts.
5: Exacte.
2: Però també crec que ha sigut massa ràpid, o sigui, que van ser molt poques setmanes les que van tenir entre que es van començar a conèixer i al final del programa, que això no sé si també ha jugat a la seva contra.
5: Sí que és veritat que la parella que acaba junta, per exemple, la Carla i el Gerard, que són els que els hi van donar la I, els hi va donar un 91% de compatibilitat, doncs a mi em va semblar que aquestes dues persones doncs, són molt intenses i que potser no acabarien juntes i potser el tema de saber que són 91% compatibles, això ha fet que s'hagin vist com una mica obligats a dir, doncs, m'he de
3: motivar. M'acabo
5: enamorant d'ells. Sí,
3: saps? Bueno, perquè a vegades és com que necessiten... Potser, el denominador comú és al final d'aquest programa que són tot de persones força insegures i que necessiten, o que potser ens passa com a societat, que necessitem una validació externa. Bé, si voleu, passem un moment a això que deia en Roger abans, què passa al cap de 6 mesos o què passa després del programa, que al final, fins i tot jo tinc molta curiositat curiositat per saber què passa amb les parelles que no són les que surten, no? Perquè potser hi ha hagut gent que s'ha conegut, s'han fet grups d'amics, i no seria gens estrany que amb aquests grups d'amics sortissin noves parelles.
1: Però això s'ha documentat?
3: No. Però sí que s'ha documentat els 6 mesos després. A veure, sentim l'anunci.
6: I ara què? Ara què? Què toca?
7: Ara toca desaparèixer, desaparèixer del bo.
8: El que vol tot Catalunya, saber què passa després.
9: Que la Ia digui el que vulgui.
10: Et deixem portar per això, intentar reprendre
11: el papa i la mama.
12: Vam sortir del programa.
3: Això és el que
1: anunciaven.
3: Sí, clar. Fem spoilers. L'Anna ens explica una mica com ha anat això 6 mesos després.
5: Sí, comencem per la Carla i la Xènia. Aquesta parella diu que van necessitar posar distància. Recordem que no van marxar juntes, aquestes dues.
3: Aquesta és l'altra, enamoradíssimes.
2: No van ni arribar a la final,
3: clar,
2: tècnicament.
3: Exacte. Un fracàs absolut.
5: I elles del vídeo que van dient que estan solteres.
1: Exacte.
5: Per tant, fan una crida aquí a que les vulgui conèixer, doncs endavant.
2: Però es porten molt bé com a amics.
1: És a dir, no es van barallar, però per què la cosa van
3: bé? Perquè una volia sortir amb altra gent i l'altra buscava una parella per casar-se, ja t'ho diré.
5: Sí, va ser així. Després la Paula i el Guillem, la sexòloga i l'Olotí. Doncs han passat d'un amor que no ha pogut ser, diuen, a una bonica amistat.
3: Al final tothom està superamic.
2: Sí. A la meva porra, perquè també cadascú va penjant vídeos a fora i, a banda d'això, podeu veure molt de contingut que estan generant ells, per com estan tot el dia junts en els vídeos de reaccions, no sé què, com estan molt, molt enganxats l'un de l'altre, jo pensava que 6 mesos després haurien intentat i els hauria funcionat.
5: Sí, i a mi això m'ha molestat, tu, perquè aquests vídeos semblava que havia de ser que sí, que estaven junts, i finalment no, tu.
3: Al final potser volen això, diguéssim, amistats amb qui tenen relacions esporàdiques, però el que al final no ha funcionat el programa per fer relacions a llarg termini. Això està clar.
5: Totalment.
3: Però per fer relacions d'aquestes d'un dia i prou, sí que ha funcionat.
5: Mm-hmm. Sí. Pel que fa a la Wen i l'Alexis, que aquí em sembla que és una parella que cap de nosaltres
3: ni de
5: nosaltres
3: mirava. Ningú no els mirava.
1: Aquest sap, era el de Perpinyà?
3: Sí.
1: Seguiu pensant que és un cretí?
3: Sí.
1: Però a veure, la noia li ha vist una cosa bona i ell s'enamora, no? També és maco, això.
5: Ell va per totes.
2: Sí, en el programa va a per
5: totes. Sí.
1: I ella ho va veure, això, que li tirava la canya diverses.
5: Ella va veure, això li va molestar, però també t'he de dir...
1: Li va molestar o és el rotllo que li va?
5: Molestar. També t'he de dir que quan s'acaba el programa ella intenta quedar amb ell, ell li diu, escolta, m'estic de viatge, deixa'm estar, i jo faig la meva. Ah. Vull dir que això, bastant lleig també per la seva part, eh? Vull dir, aquí...
3: No, està clar.
1: S'ha mantingut, allò d'aquest noi.
3: Sí, aquest noi no ha millorat.
5: Sí, fatal. L'Isaac i el Dani s'han adonat, doncs, que volien seguir quedant, que tenien desitjos de veure's i de quedar, però acaben explicant, doncs, que tenen una conversa pendent.
3: Sí, per aquests tant... estan enmig del fregau total. Sí. Els han enganxat. Sí. Que no tenien res clar.
2: Pendent,
5: totalment.
2: Important.
5: El Gerard i la Carla és la gran parella consolidada de la gran cita.
3: És que encara me'n faig creus.
2: Això vol dir que la IA ha funcionat.
5: Són molt intensos i es nota que s'estimen, i de fet ell parla que la Carla és la dona de la seva vida. I després acabem amb la Marta i el Xavi, que ell diu que no li podia donar, doncs, tot el que ella li demanava, s'estimen molt, però el vídeo, per exemple, doncs, amb ell se'l veu molt seriot, però ella bastant oberta.
3: És que és una gran misteri, emocionalment.
2: Ells dos són els que estan penjant més contingut, i el titular d'aquí, que a mi em va fer, va ser un au, ell diu, nois, el papa i la mama s'han separat.
3: Sí, sí.

0: l'època de festivals que podríem dir que sempre té com a tret de sortida l'Embassat de Sabadell, Anna.
1: La 18a edició de l'Embassat, que comptarà aquest divendres amb l'actuació de Dan Peralbo i el Comboi al Parc Catalunya de Sabadell. I, de fet, els de Torelló doncs, compartiran escenari aquell dia amb Cora Novoa, Dame Aria i Filles de Cassandra. Recordem que Filles de Cassandra és el projecte de les gallegues Maria Soa i Sara Faro, que connecta tradició oral, folk, pop i electrònica amb una mirada feminista. Venen de treure doncs, el seu segon àlbum, Tertúlia, i divendres el presentaran a l'Embassat. Aquest dia també actuaran el duet barceloní Grego Tecno, el Virtual i Lechuga Zafiro, entre d'altres artistes. Pel que fa al tercer dia, el gran atractiu de la jornada és l'actuació de Bob Dylan. De fet, aquesta serà l'única actuació que faran a l'estat el duet britànic Bob Dylan. A banda, dissabte també actuarà el duet austríac d'indie rock Kari Kari, el músic i productor Nusser 3000, el petit de Calaril, que presentarà el seu últim disc Aril, Aril, Aril o Alosa.
2: Marieta cistellera, tu que en saps de fer cistells, me'n faràs una panera per anar a collir clavells.
1: A banda d'Alosa també hi seran Ángeles Toledano, Lux Lisbon i Susto, entre d'altres. Pel que fa al cartell de l'últim dia. Un dels encarregats de posar punt i final a l'Embassat serà la Ludwig. El grup d'Espolla continua la seva gira de presentació del seu últim disc pel barri Es Comenta i aquest diumenge doncs, ho faran a l'amfiteatre del Parc Catalunya de Sabadell. Aquell dia també hi haurà la Greta i Mishima. Si voleu gaudir d'aquest cartell que fa tanta patxoca, doncs sapigueu que encara queden algunes entrades a la venda. Aquesta setmana també continua en marxa la Festa Major de Maig de Tàrrega. Divendres, la Winnet actuarà a la plaça de les Nacions sense estat de Tàrrega i presentarà el seu últim disc de la Wineta, doncs Wineta verificada. Aquest concert arrencarà a les 11 de la nit. L'endemà dissabte, concert de Sexeni i Fades. Primer, doncs, saltaran els lletans Sexeni i després serà el torn de Fades que venen de publicar aquesta cançó que sentim de fons i que segur que no hi faltarà. Tots aquests concerts, per cert, són gratuïts. Així que si esteu per Tàrrega o per la zona, aprofiteu. On també estan de festa major és a Vilablareix. La seva festa major s'acaba aquest cap de setmana i destaquem per dissabte l'actuació de l'artista de Vidreres, Àlex Pérez. El concert es farà a la zona de Barraques, on també actuarà l'orquestra Diversiones i DJ Martín. Per cert, que també hi ha festa major a Sant Boi. Anem per la... Aquesta setmana arrenca la seva festa major i divendres ho farà amb un cartell de luxe, 2:15, al carrer Valdiri Aleu, i actuarà el productor i artista santboià Alice, i a les 11 de la nit a l'escenari de la plaça de l'Agricultura, concert de Seguretat Social que repassarà els seus grans èxits. L'endemà, és a dir, dissabte, concert de Miqui Núñez. Vull caminar. Miqui Núñez actuarà i pujarà a l'escenari principal del carrer Valdiri Aleu a 2:15. Per cert que l'endemà, diumenge, Miqui Núñez actuarà a l'Apolo dins del cicle de concerts familiars Petits Camaleons a 11:45 del migdia. Parlant de l'Apolo, dissabte, concert de Pastora. Fa tot just un mes i mig, Pastora, el duet format per Dolo Beltrán i Caim Riba, van publicar el seu últim disc, 25 años buscando follón, un disc on versionen 10 temes amb noms com Santi Balmes, de Love of Lesbian, la Dilla Russa, Maria Pelaez o Marina Rossell, i dissabte passaran per la 2 de l'Apolo cap a 8:45 del vespre i encara queden entrades a la venda. Encara a Barcelona, dissabte, concert de Laza, a la Nau.

Terraza és el projecte de la cantautora i compositora barcelonina Laura Aznar, que explora el pop i la música tradicional a través de lletres sinceres que parlen de coses que li passen. Dissabte actuarà a la Nau a la 1 del migdia i també queden entrades a la venda. I acabem a Badalona.

Aquesta setmana també tenim en marxa les festes de maig de Badalona. Dissabte és el dia que s'hi fa el correfoc i just després arrenca la festa Cal Xiringo. Enguany el concert es farà al Passeig de la Rambla, que comptarà amb l'energia esmolada però poètica de Remei de Calafresca, i aquest concert començarà just després del correfoc i és totalment gratuït.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. El govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. Dilluns, els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segellin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilanova, la Franca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. S'aprofitarien trams de via ja existents i només caldria construir-ne 69-68 de nous. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 15 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Govern i sindicats d'educació s'emplacen a dimarts per continuar negociant després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat sense acord. El govern referma la mà estesa i ofereix avenços en l'escola inclusiva, però els sindicats exigeixen una proposta de millora salarial. Mentrestant, es manté el calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga mestres i professors de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants que mantenen els preus a l'alça. El govern ha elevat fins als 5,2 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i reduir la sobrepoblació de senglars després que les captures freguin ja les 27.000 des de principis d'any a tota Catalunya. També s'han confirmat 14 nous positius aquesta setmana dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. Dels esports, el Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat a Montilivi. Un gol d'Estuani al segon temps va salvar un punt per als blancs i vermells, que tanquen la jornada 15ens a la taula. Ara l'equip té un punt de marge sobre les posicions de descens quan queden dues jornades per al final del campionat. I en cultura, avui arrenca una nova edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. Passen 3 minuts de les 7 del matí. És temps per comprovar com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires problemes amb les manifestacions dels docents. Per tant, connectem un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres, de moment amb molta tranquil·litat. En aquest sentit, és cert també que no hi ha incidències registrades. De moment no tenim ni accidents ni avaries. El que sí que és cert també és que es formen ja algunes retencions habituals, sobretot en tot el nus de la Trinitat i voltants de Barcelona, on destaquem la C58 amb lentitud ja des del terme de Sant Quirze i Ripollet en direcció a la capital catalana. A la C17 ara mateix també hi ha 2 quilòmetres de congestió en sentit sud a Parets del Vallès. Com és habitual, també hi ha intensitat en la circulació de les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Concretament a la ronda de dalt hi ha retencions en tot el tram fins la Vall d'Hebron. També a la ronda litoral hi ha retencions fins a la Barceloneta en sentit sud i a Santa Coloma de Gramenet en sentit nord. L'entrada des del Llobregat també continua amb congestió habitual, sobretot per la A2 i la B23, des de Pallejà i Molins de Rei en direcció Barcelona. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
2: I ara temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia, ens espera una jornada força variable. De fet, ja aquest matí els núvols han de ser els protagonistes i continuaran deixant algunes pluges disperses, sobretot a les comarques de Girona, també fins a l'Alt Maresme, aproximadament. Aquests núvols, que a la resta de Catalunya simplement deixaran 4 gotes despistades, i el que farà és vent, sobretot al sud de Lleida, Tarragona, i de moment a l'àrea de Barcelona, algunes nevadetes intermitents al Pirineu. Compte aquesta tarda amb les tempestes i calamarsades que hi haurà, sobretot a Girona i Barcelona. les més importants al Vallès Oriental, la Selva i també al Maresme, més ben cap al

0: titularitat municipal durant 9 anys. Algunes persones s'han concentrat davant de la casa per intentar evitar el llançament, però finalment s'ha dut a terme. Els membres del Sindicat d'Habitatge de Reus afirmen que la Jennifer és una persona en una situació de vulnerabilitat. Té una discapacitat acreditada, està en tractament de salut mental i ha estat víctima de violència masclista. A més, denuncien que se l'ha fet fora de casa sense cap alternativa habitacional estable. Escoltem la mateixa Jennifer i a Guillem Jové, membre del Sindicat d'Habitatge de Reus.
1: Totalmente desproporcionado. Al final yo estaba en mi casa, estaba en mi sofá y bueno, han empezado a porrear la puerta, me ha dado bastante miedo porque, no sé, parecían los porrazos de mi expareja y bueno, he tenido miedo, me he sentado en el sofá, han empezado a decir cosas feas de mí y tal, porque lo he escuchado, y bueno, es escuchar todo esto, escuchar muchos porrazos, que te revienten la puerta, han entrado, me han hecho sentarme a mí y al compañero en el suelo con las manos en la cabeza, como si fuera una terrorista, tuviera una bomba en casa. No sé, m'he sentit, la veritat, que una situació molt inhumana.
2: Detenir a les persones que, a més, estan desnonant aquell dia és vergonyós. I encara més perquè després, des de serveis socials, ens diguin que no podem parlar dels 30 dies, no podem parlar més de què fer aquesta nit perquè hem arribat massa tard a parlar amb ells a serveis socials. Hauríem tingut tot el dia, si no fos perquè l'han tingut 5 hores a comissaria.
0: Mentrestant, i a Barcelona, l'Ajuntament invertirà 50 milions d'euros per aconseguir que el barri de la Marina sigui plenament residencial i disposi de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat, en ple creixement i que està ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral, sumarà 30.000 veïns en 10 anys. És una crònica d'en Jordi Casino.
3: El pla singular a la Marina del Prat Vermell, presentat per l'alcalde Jaume Collboni, va més enllà de l'objectiu principal del pla de barris per reduir desigualtats, ja que pretén gestionar els impactes que tindrà la gran transformació urbanística d'aquest entorn i anticipar-se a l'arribada dels nous veïns durant la propera dècada. En aquest sentit, es construiran un ambulatori, una escola bressol i un centre esportiu municipal i es reactivaran les plantes baixes de titularitat municipal per posar-hi comerços.
4: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que a la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona que volem després també implementar a la Sagrera. Paral·lelament anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
3: A més, el pla de barri singular també preveu actuacions urbanístiques a l'entorn i el govern de Collboni proposa reurbanitzar el passeig de la Zona Franca amb més verd, reformar la plaça de la Marina i ampliar la Ronda del Litoral.
0: La guerra oberta a Junts per Sabadell fa alçar als tribunals. El portaveu del grup municipal, Lluís Mates, ha presentat una demanda als jutjats de Sabadell mateix davant la celebració d'una assemblea local en la qual es valorarà la seva situació i es plantejaran els possibles acords de candidatura per a les eleccions del 2027. Mates ha reclamat mesures cautelars a la justícia i ha criticat la possibilitat que l'exregidor d'Esquerra, Gabriel Fernández, es converteixi en l'alcaldable de Junts. Ens n'informa Joan Muñoz, de TV Sabadell Vallès.
5: L'encara regidor de Junts per Sabadell, Lluís Mates, fa un pas més i ha presentat una sol·licitud d'urgència als jutjats de Sabadell demanant mesures cautelars. Mates reclama la suspensió dels efectes de les denúncies de la Direcció Nacional del Partit, la paralització de totes les actuacions i la restitució de la militància. Aquesta darrera és la mesura més urgent, tenint en compte la celebració d'una assemblea de la secció local, a la que hi volen assistir tant ell com la regidora Càtia Bota.
6: El senyor Gabriel Fernández té tot el dret del món de voler ser candidat de Junts. Ell diu que no serà candidat de Junts. No, no. La meva pregunta és, doncs, qui serà el candidat de Junts? El que han fet aquí a Sabadell és un experiment que jo no sé on ens portarà. Bueno, sí que sé on ens portarà, a la irrellevància política.
5: Aquesta petició de mesures cautelars urgents pot no arribar a temps i Mates ha avisat que qualsevol decisió que es prengui amb la seva militància encara suspesa serà impugnada. Sigui com sigui, cal destacar que el d'avui és el pas previ a la presentació d'una demanda per la vulneració dels drets fonamentals de participació política i llibertat d'expressió.
0: L'Hospital Clínic de Barcelona ha reduït l'aigua que utilitza per fer els tractaments de diàlisi un 40% al llarg de les darreres dues dècades. I també ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades del trasllat de pacients al centre en només un any. Són línies d'acció per rebaixar la petjada ambiental d'aquesta activitat assistencial, tenint en compte que les malalties cròniques dels ronyons aniran en augment els pròxims anys. Els especialistes fan una crida a la necessitat d'actuar, ja que el sector de la salut és responsable

0: responsable del 5% del canvi climàtic.
1: El Clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Transplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
2: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que podem... pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
3: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
1: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un professor de 41 anys d'un institut de Barcelona per assetjar sexualment alumnes i oferir-los drogues. Els fets van tenir lloc en un centre educatiu de Ciutat Vella on exercia de docent. Ara ja no hi treballa. La informació va arribar als Mossos, que van fer una feina d'interlocució amb les famílies i van obrir una investigació. Van detenir el professor el passat octubre, però la notícia ha transcendit ara.
4: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Avui també us expliquem que el govern ha elevat fins als 5,2 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i reduir la sobrepoblació de senglars després que les captures freguin ja les 27.000 des de principis d'any a tota Catalunya. Així ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, després de reunir-se amb la taula del senglar. A més, ha confirmat 14 nous positius de pesta porcina africana aquesta setmana dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. En té més detalls en Marc Dalmau.
5: El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de la Caça per incentivar les captures de senglars. També han contractat 3 empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes, i fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar-ne la carn. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
6: I el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana, i per tant una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
5: Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el departament vol allargar la temporada de caça. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, el conseller diu que es farà el més ràpid possible, demana treballar els tècnics, però assegura entendre la situació.
6: També demanem prudència, demanem comprensió, demanem disculpes a tots els ciutadans, doncs, que veuen alterats els seus hàbits també de sortida i els mateixos ajuntaments, però també demanem la col·laboració i l'empatia.
5: Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
0: A tot això, Unió de Pagesos amenaça amb mobilitzacions si la Conselleria d'Agricultura no resol els ajuts pel canvi climàtic. Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant aquestes ajudes posa en risc la viabilitat de la pagesia catalana. Es tracta de subvencions per la sequera del 2023 i del 2024, les danes i els incendis diversos de l'any passat. La pagesia ha donat de termini 2 setmanes per començar a cobrar uns expedients que asseguren que fa mesos i fins i tot anys que es van entregar a la conselleria. Així ho advertia Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
7: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pica arribarem al passat juliol. Aquí a la conselleria ens trobem les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contesta res amb tot el període d'estiuent. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres... S'ha presentat diverses propostes al departament i els vam dir, si ens hem de tancar dintre del departament i fer una vaga de fam, la farem.
0: obrim plana esportiva parlant del Girona, que ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat, un punt que li permet sortir del descens, però que encara deixa lluny la salvació matemàtica. L'equip basc es va avançar al primer temps amb un gol de John Martín i no va ser fins a la represa quan Estuani, un cop més, va sortir al rescat. Malgrat no haver pogut entrenar durant la setmana per lesió i jugar infiltrat, l'uruguaià va tornar a mostrar la seva efectivitat fent l'empat a un en el 66. L'entrenador, Mitchell, destaca que la salvació està a les mans de l'equip.
8: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
0: Un cop completada la jornada 36, tant l'Espanyol com el Girona queden fora de les darreres posicions de la classificació. Els blanc-i-blaus són 14ens amb 42 punts, 3 més que el Mallorca, que marca el descens amb 39. Una posició per sota dels espanyolistes, 15è, i el Girona amb 40 punts. Queden dues jornades perquè finalitzi el campionat i tots dos equips depenen de si mateixos per salvar-se. El Centre d'Esports Sabadell s'apropa a les 4.000 entrades venudes per al partit que demà l'enfrontarà a l'Antequera. La nova Creu Alta acollirà l'últim partit de la temporada a casa amb la que podria ser la millor entrada dels últims anys. Els arlequinats estan obligats a guanyar per aspirar a l'ascens directe a segona divisió. Ens apropa la prèvia en Joan Muñoz, de Televisió de Sabadell Vallès.
9: El Centre d'Esports Sabadell afronta aquest dissabte un dels partits més importants de la temporada. L'equip de Ferran Costa rebrà l'Antequera quan és segon a un punt d'un Eldense que s'enfrontarà al tercer en discòrdia, l'Atlético Madrileño. La nova Creu Alta presentarà aquesta jornada la millor entrada dels darrers anys.
10: Poder llenar el estadio, que venga mucha gente, que se sientan identificados con nosotros. Como bien hablamos antes, estamos en el mes de mayo. Las últimas jornadas son ilusionantes. Estamos todo el mundo con ganas de ganar en casa el sábado. Mientras más seamos, mejor. Mientras más nos apoyemos entre nosotros, mejor. Agradecerle a la gente porque todo el año estuvo también acompañándonos en todo momento, tanto en casa como fuera de casa.
9: Abans d'aquest transcendental duel, els voltants de l'estadi acolliran una festa prèvia en una zona d'aficionats impulsada pel club. Després, a partir de les 9 de la nit, arrencarà el Vital Sabadell Antequera.
0: El Joventut es consolida a la sisena posició de la Lliga ACB després d'imposar-se al Morabanc Andorra per 101-79. Ricky Rubio, amb 23 punts, 7 assistències i un 28 de valoració, va liderar els vertinegres en un duel que els locals van dominar gairebé des de l'inici. Dani Miret ja no va poder disposar en aquest partit d'Ante Tomic, lesionat, que es perdrà el que resta de temporada.

0: I arribarem a 8:15 del matí amb la cultura. Avui justament arrenca la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. Ens n'apropa els detalls el David Navarro.
1: Sense plaça de l'univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzín Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
2: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
1: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.
0: La Fira Trapezi de Reus ha engegat la seva 30a edició amb els primers espectacles. De fet, ahir la nit es va fer l'actuació inaugural Entre el cel i la terra de la companyia Circ Pistolet. La fira s'allargarà fins diumenge i comptarà amb 82 funcions de 60 companyies.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: El millor estat en què ens podem trobar és el de l'alegria. I d'això en sap molt la poesia. Benvinguts a l'Embaladits. Trobem a la biblioteca de l'escola Les Tereses de Vilanova i la Geltrú convidats per la Daniela Díaz.
6: Hola, Daniela.
7: Hola, Montse.
6: T'ha agradat llegir poesia?
7: Sí.
6: I seguiràs llegint?
7: Sí.
6: Ens podries dir com es diu aquest poema?
7: Poema de l'alegria.
6: I ens podries dir qui l'ha escrit?
7: Joana Raspall.
6: Doncs què et sembla, comencem?
7: Sí.
6: Avui, amb la Daniela Díaz, llegirem un d'aquells poemes que t'alegren el dia. Poema de l'alegria, de la nostra estimada poeta Joana Raspall.
7: Amb tots els colors faré una llaçada i la guardaré en capsa tancada.
6: Quan em llevi trista qualsevol matí,
7: d'una tisora em prendré un bocí.
6: L'aixecaré en l'aire com a banderola.
7: Vindrà l'alegria i no estaré mai sola.
6: Moltíssimes gràcies, Daniela. I així d'alegres de poder seguir descobrint poesia, ens acomiadem aquí. Fins al proper Embaladits. Adeu.
7: Adeu.
4: Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. Dilluns, els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns, està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segellin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. S'aprofitarien trams de via ja existents i només caldria construir-ne 68 de nous. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 15 de maig i al punt de les 7 del matí, o en aquest cas de 7:45, repassem la resta de titulars. Govern i sindicats d'educació s'emplacen a dimarts per continuar negociant després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat sense acord. El govern referma la mà estesa i ofereix avenços en l'escola inclusiva, però els sindicats exigeixen una proposta de millora salarial. Mentrestant, es manté el calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga mestres i professors de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants que mantenen els preus a l'alça. El govern ha elevat fins als 5,2 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i reduir la sobrepoblació de senglars, després que les captures freguin ja a hores d'ara les 27.000 des de principis d'any a tota Catalunya. També s'han confirmat 14 nous positius aquesta setmana dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat, com la plaça de Catalunya de Barcelona, en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un cisma polític. En uns minuts parlarem amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat sobre l'impacte justament d'aquest moviment i sobre què n'han quedat a la societat 15 anys després. I dels esports, destaquem que el Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat a Montilivi. Un gol d'Estuani al segon temps va salvar un punt per als blancs i vermells, que tanquen la jornada 15ens a la taula. Ara l'equip té un punt de marge sobre les posicions de descens quan queden dues jornades per al final del campionat. I en cultura avui arrenca una nova edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. 3 minuts i mig els que passen de 7:45, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara no es registren incidències. Es formen algunes retencions habituals al nus de la Trinitat i, com és habitual, també hi ha intensitat en la circulació a les dues rondes en sentit sud. A la ronda de dalt fins a Penitents i a la ronda litoral fins a la Barceloneta. Des del Llobregat, retencions a l'A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins en direcció Barcelona. I pel que fa al temps, ens espera un divendres força variable. Aquest matí els núvols seran els protagonistes i cauran algunes pluges sobre les comarques de Girona i del Maresme. Es preveu molt vent al sud de Lleida, també a Tarragona i a l'àrea de Barcelona. Atenció, durant la tarda s'esperen pluges i calamarsades a Girona i Barcelona. Les més importants cauran sobre les comarques del Vallès Oriental, també de la Selva i el Maresme. El cap de setmana serà tranquil, però amb algunes nevolades i nits fresques.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Doncs ara sí, un cop tancada la portada, entrem de ple en matèria explicant-vos que l'acord pressupostari entre el govern i Esquerra és més a prop que mai. Els republicans han convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per un acord de pressupostos amb l'executiu de Salvador Illa. Està previst que hores abans d'aquest Consell Nacional es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del

0: dins del marc de l'acord signat al març. I el departament posa l'èmfasi en les millores per l'escola inclusiva. Els sindicats, mentrestant, exigeixen parlar de l'increment salarial a la propera trobada i mantenen el calendari de vagues que avui afecten els docents de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
1: Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que la negociació vagi més enllà de l'acord i que es puguin tractar totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Estan d'acord en parlar dels recursos per la inclusió, però reclamen posar sobre la taula les millores salarials. Esperen que en la convocatòria que els ha de fer arribar el departament el dilluns ja hi aparegui el tema i, si no, adverteixen que no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
2: No és que renunciem a la resta ni que portem una proposta en concret en matèria salarial, sinó que volem que ells ens traslladin una proposta d'un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després en temes d'inclusiva.
1: El govern veu marge de millores laborals dins el marc del pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT i evita parlar dels salaris. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa.
3: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació, que ens sembla que nosaltres, evidentment, farem tots els possibles perquè així sigui.
1: L'administració agraeix el to constructiu de la trobada i proposa un calendari de treball bisetmanal per continuar avançant. Comissions Obreres i la UGT han estat presents a la reunió i celebren que la resta de sindicats s'afegeixin per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
0: Ho dèiem, les vagues continuen avui a Lleida, a l'Alt Pirineu i l'Aran, després de la de dijous a la Catalunya Central i a les comarques gironines. A Girona, ahir, milers de docents van tornar a sortir als carrers per reclamar millors condicions per a l'educació pública. Ho van fer sota el lema "Per temps de flors ens plantem", coincidint amb la celebració del certamen floral a la ciutat. A Osona, els professors van fer una bicicletada pels carrers de Vic i van anar parant en diversos punts per fer-hi activitats. Segons el govern, el seguiment de la vaga va ser ahir del 10% i els sindicats l'enfilen fins al 56%. En parlen Glòria Polls i Sònia Zapata d'USTEC Estès.
4: Tenim un mes de vagues fins al 5 de juny, doncs esperem que això sí, que serveixi per poder tenir resultats, per això sortim al carrer.
5: Hem apostat per una jornada de vaga diferent, més lúdica, més familiar, descentralitzada, no anant tant als serveis territorials de la Catalunya Central a Manresa, sinó fent una cosa amb les famílies, perquè molts són famílies i estem lluitant també pels seus drets.
0: El govern espanyol eliminarà l'1 de juny, abans del previst, la rebaixa de l'IVA a la factura de la llum i el gas. S'escuda en la moderació de l'IPC, que ha reculat fins al 3% a l'abril a Catalunya, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La variació interanual és una dècima més baixa que al març. Aquesta reducció lleu s'atribueix a l'abaratiment de l'electricitat i el gas i, per aquest motiu, l'IVA tornarà al 21% al mes de juny. Sí que es mantindran les bonificacions als carburants, que continuen pressionant a l'alça. Així, a l'abril van ser un 10% més cars que fa un any a Catalunya i gairebé 3 punts més que al març. S'observa d'aquesta manera l'impacte en els preus que ha provocat la guerra a l'Iran. I aquest dijous la ciutat de Reus ha viscut un desnonament amb dos detinguts. Concretament es tracta del cas de la Jennifer, veïna de Reus, que ha viscut en un pis de titularitat municipal durant 9 anys. Algunes persones es van concentrar davant de la casa per intentar evitar el llançament, però finalment es va dur a terme. Els membres del Sindicat d'Habitatge de Reus afirmen que la Jennifer és una persona en situació de vulnerabilitat. Té una discapacitat acreditada, està en tractament de salut mental i ha estat víctima de violència masclista. A més, denuncien que se l'ha fet fora de casa seva sense cap alternativa habitacional estable. Escoltem la mateixa Jennifer i a Guillem Jové, membre del Sindicat d'Habitatge de Reus.
6: Totalmente desproporcionado. Al final yo estaba en mi casa, estaba en mi sofá y bueno, han empezado a porrear la puerta. Me ha dado bastante miedo porque, no sé, parecían los porrazos de mi expareja y bueno, he tenido miedo, me he sentado en el sofá, han empezado a decir cosas feas de mí y tal, porque lo he escuchado, y bueno, es escuchar todo esto, escuchar muchos porrazos, que te revienten la puerta, han entrado, me han hecho sentarme a mí y al compañero en el suelo.

0: las manos en la cabeza, como si fuera una terrorista, tuviera una bomba en casa. No sé, me he sentido, la verdad, que una situación muy inhumana.
1: Detenir a les persones que, a més, estan desnonant aquell dia és vergonyós. I encara més perquè després, des de serveis socials, ens diguin que no podem parlar dels 30 dies, no podem parlar més de què fer aquesta nit perquè hem arribat massa tard a parlar amb ells a serveis socials. Hauríem tingut tot el dia, si no fos perquè l'han tingut 5 hores a comissaria.
2: L'Ajuntament de Molló es convertirà en refugi energètic. Així ho han decidit els pressupostos participatius del municipi. En la votació hi ha participat un 11% del cens, una xifra que el consistori valora positivament si es compara amb la d'altres edicions, que girava entorn al 2 o el 3%. Ens ho explica des de Televisió del Ripollès la Laura Segú.
3: L'adquisició de generadors d'electricitat d'ús comunitari per emergències és la proposta guanyadora dels pressupostos participatius 2026 de Molló. En total, en aquesta edició han votat 36 persones, més de l'11% del cens amb dret a vot. La idea és instal·lar un sistema d'emergència quan hi hagi talls de llum al municipi. Aquesta actuació permetrà convertir l'Ajuntament en refugi i disposar d'electricitat i els serveis bàsics, com la calefacció, la fibra o, per exemple, també carregar el mòbil.
4: La gent es podrà connectar, podrà teletreballar, doncs, des de l'Ajuntament o des del refugi. També, doncs, funcionarà la calefacció i, per tant, entenem més que servirà com un refugi per a aquestes situacions, doncs, de quan el municipi es queda sense electricitat.
3: La quantitat assignada per als generadors és de 10.000 euros i, si el pressupost ho permetés, també instal·larien el nucli d'Espinavell.
4: Primer, doncs, equiparem l'Ajuntament, perquè és on tenim els serveis bàsics, també per temes d'emergències, i si ens dona, intentaríem també fer la mateixa operació en un equipament d'Espinavell.
3: En aquesta edició també hi havia l'opció de l'emissió del vot en forma digital i la tradicional de dipositar de manera presencial el vot dins l'urna.
2: Arribarem a 7:45 explicant-vos que el govern ha elevat fins als 5,2 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i reduir la sobrepoblació de senglars després que les captures freguin ja les 27.000 des de principis d'any a tota Catalunya. Així ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, després de reunir-se amb la taula del senglar. A més, ha confirmat 14 nous positius aquesta setmana dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. En té més detalls al Marc Dalmau.
5: El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de la Caça per incentivar les captures de senglars. També han contractat 3 empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes. I fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar-ne la carn. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
6: I el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana, i per tant una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
5: Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el departament vol allargar la temporada de caça. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, el conseller diu que es farà el més ràpid possible, demana treballar els tècnics, però assegura entendre la situació.
6: També demanem prudència, demanem comprensió, demanem disculpes a tots els ciutadans, doncs, que veuen alterats els seus hàbits també de sortida, i als mateixos ajuntaments, però també demanem la col·laboració i l'empatia.
5: Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
2: I no ens movem del camp encara, perquè Unió de Pagesos amenaça amb mobilitzacions si la Conselleria d'Agricultura no resol aviat els ajuts pel canvi climàtic. Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant aquestes ajudes posa en risc la viabilitat de la pagesia catalana. Es tracta de subvencions per la sequera del 2023 i del 2024, però també per les danes i pels incendis de l'any passat. La pagesia ha donat de termini 2 setmanes per començar a cobrar uns expedients que asseguren que fa mesos i fins i tot anys que es van entregar a la conselleria. Així ho advertia Jaume Gardenyes, responsable del sector de vegetals d'Unió de Pagesos.
7: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pica arribarem al passat juliol. Aquí a la conselleria ens trobem amb les portes tancades. Aquí per motius d'agenda no se'ns contestarà res amb tot el període estiuenc. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us vam dir, si ens hem de tancar dintre del departament i fer una vaga de fam, la farem.
2: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas demana a la Generalitat que se'ls inclogui a l'Estatut dels Municipis Rurals. La llei aprovada ara fa gairebé un any només era per a municipis de menys de 2.000 habitants i la Vall d'en Bas en té 3.300. Però des del consistori entenen que tenen les característiques d'un municipi rural i que cap dels pobles que formen la vall arriba a aquests 2.000 habitants. Ens ho explica en Gerard Puigdemont d'Olot Televisió.
8: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas lamenta que la Generalitat no hagi tingut en compte municipis com el seu i que s'hagin quedat fora de l'Estatut dels Municipis Rurals. A la nova llei impulsada pel govern català fa gairebé un any incloïa els municipis de menys de 2.000 habitants. La Vall d'en Bas supera els 3.000, però creuen que tenen les mateixes necessitats que els municipis recollits a la nova llei.
9: Que és un greuge perquè la realitat és molt diferent. Ja no partim només dels habitants, no? Sinó que són aquests 3.300 habitants que som a la vall, sinó que són 8 nuclis, no? I que el més gran, per exemple, és Sant Esteve d'en Bas, amb 1.200 habitants, però a Falgàs, amb 9 habitants, està clar que, bueno, que entraríem de sobres, no?
8: L'alcaldessa espera poder-se reunir amb el conseller de la presidència perquè puguin afegir algun annex o modificar la llei.
9: Al seu moment, als anys 68-69, es va fer la reparcel·lació, es va ajuntar tota la vall per poder tenir accés, no?, a unes subvencions que per pobles petits no tenies capacitat, no?, de poder accedir-hi. I ara ens trobem al revés. El fet d'haver-nos ajuntat no ens és favorable.
8: Tots els municipis de la Garrotxa formen part de la llei, excepte Olot, la Vall d'en Bas, Sant Joan les Fonts i Besalú.
2: Us ho destacàvem en titulars. Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera, això sí, horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. Quin impacte va tenir realment? I, sobretot, què n'ha quedat 15 anys després? Quin llegat ens ha deixat aquell moviment? Ho analitzem amb el politòleg i analista de dades, Xavier Calafat. Senyor Calafat, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
10: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
2: Quin és avui el significat polític real del 15M? És un record, un llegat, o és una fractura que encara queda oberta?
10: Una mica les tres, no? O sigui, segurament siga més una fractura oberta perquè molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real, com va ser com el crit principal del 15M. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers, com se reivindicaven les places. Però supos que va ser com una espurna que va canviar a tota una generació i va encendre la seva consciència política i també va canviar l'agenda mediàtica del país, no? Ja van despertar nous temes que continuen vigents i que ara se'n parla molt més que abans i que se plantegen solucions a aquests temes, no? O sigui, sí, tenim un problema de corrupció, però també estava abans i ara al Manco també intentem buscar solucions i se parla i se posa en el foc aquest problema, no? I també és un record i un llegat, no? És a dir, hi ha molt de partits polítics, molt d'activistes que van passar a fer política, que venien d'aquell moviment i que va ser la seva primera politització, no venien dels partits tradicionals ni de les antigues cultures polítiques i continua sent una reivindicació per aquesta gent.
2: Xavier, però què explica que 15 anys després els únics que governen, o gairebé, siguin els mateixos partits que el 15M impugnava? És a dir, el sistema no va ser capaç d'absorbir aquell sisme o el moviment no va saber construir alternativa?
10: És molt bona pregunta. Podríem dir que realment el 15M canvia per sempre el sistema polític espanyol, eh? I el sistema polític català també. És a dir, les majories absolutes passen a la història, no tornarem a veure majories absolutes en molt de temps, i el bipartidisme també passa a la història, no? Això de que hagués dos partits que s'anaven tornant en majories absolutes ha canviat. És veritat que els nous partits que van néixer del 15M en una fase posterior, ja en el 2015, en l'alcaldia de Barcelona, per exemple, on Ada Colau va arribar a governar, se van acabar adaptant en els nous codis institucionals, també perquè en el moviment social ja no donava més de sí, no? La lluita al carrer, l'estop de desnonaments, és com se necessitaven lleis noves per fer front a tots aquests problemes, i els partits vells no estaven donant resposta a això. Llavors hi ha un debat estratègic en el qual el moviment decideix fer aquest pas, no? El moviment i molts d'aquests activistes. Recordem que Cospedal, aquella dirigent del PP, deia, bueno, si tanto se quejan que se presenten a unas elecciones y las ganen, no? Això és el que van fer. Van fundar nous partits, van presentar eleccions i les van guanyar. El sistema polític va canviar i els nous partits se van veure obligats a jugar en les mateixes regles que aquest sistema. Llavors, com a més el moviment era una cosa molt heterogènia, no era com un sindicat en el qual pots negociar amb el dirigent sindical per acabar amb una vaga, no? El moviment no tenia un líder, era assembleari, molt heterogènic, molt divers, era una xarxa de moviments. Llavors, se van anar apagant, no? En la mesura que els nous partits arribaven, aquests moviments se van anar desmobilitzant i els partits nous, en certa forma, van perdre aquella energia inicial, se van veure obligats a pactar amb els vells partits que anaven a derrotar, per així dir.
2: Xavier Calafat, tenia una llista molt llarga de preguntes per fer-te, però el temps sempre és un gran condicionant. Gràcies avui per recordar o per ajudar-nos a recordar i analitzar aquest moviment del 15M, i bon dia, que vagi molt bé.
10: Bon dia, moltes gràcies, que vagi bé.
2: El Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat, un punt que li permet sortir del descens però que encara deixa lluny la salvació matemàtica. L'equip basc es va avançar al primer temps amb un gol de John Martín i no va ser fins a la represa quan Estuani, un cop més, va sortir al rescat. Malgrat no haver pogut entrenar durant la setmana per lesió i jugar infiltrat, l'uruguaià va tornar a mostrar la seva efectivitat fent l'empat a un en el 66. L'entrenador, Mitchell, destaca que la salvació està a les mans de l'equip.
11: És bona sensació perquè depèn de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
2: Un cop completada la jornada 36, tant l'Espanyol com el Girona queden fora de les darreres posicions de la classificació. Els blanquiblaus són 14ens amb 42 punts, 3 més que el Mallorca, que marca el descens amb 39. Una posició per sota dels espanyolistes, 15è, i el Girona amb 40 punts. Queden dues jornades perquè finalitzi el campionat i tots dos equips depenen de si mateixos per salvar-se. I diumenge comença el play-off d'ascens a la segona federació. Les semifinals, que es podran seguir en directe a la xarxa Més, enfrontaran d'una banda el Vilanova i el Cornellà i de l'altra l'Hospitalet i el Badalona. El partit d'anada es disputarà al migdia a l'estadi Riberenc i l'equip escapulat com a segon classificat disposarà d'avantatge en cas d'empat a l'eliminatòria. La Vertical de Montserrat tornarà demà amb la 8a edició i ho farà amb rècord de participació. La cursa solidària dels bombers de la Generalitat, que arriba amb novetats en les categories d'equip i inclusives, es podrà seguir en directe també per la xarxa Més. Ens amplia la informació des de Canal Taronja, en Joan Gual.
12: La cursa desafia els participants a superar els 2.180 esglaons dels funiculars de Montserrat en un recorregut de gairebé 1 quilòmetre i 388 metres de desnivell. Entre les novetats d'aquest any destaca el reforç de la categoria Som un equip, pensada per empreses, clubs i col·lectius, així com la participació de 5 infants que completaran tot el recorregut.
13: Bé, la veritat, amb moltes ganes, no? És l'any que també tindrem rècord de participants, perquè hem augmentat, generarem els 450 corredors. També com a novetat, no? La categoria aquesta Som un equip, per donar un impuls, comencen a partir de 10 anys, és a dir, nens amb 10 anys poden córrer tot el recorregut per primera vegada, hi haurà 5 nens que ho faran.
12: La prova també mantindrà categories com la de bombers, on els participants competeixen amb l'equip complet d'intervenció, la inclusiva o la infantil. La Vertical Montserrat es podrà seguir en directe a través de Canal Taronja Anoia, les televisions locals i la xarxa Més, amb una retransmissió especial des del mateix recinte de la cursa.
2: Avui arrenca la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Ens apropa tots els detalls el David Navarro.
14: Sense plaça de l'Univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzine Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
15: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números de que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
14: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
3: Avui va de persones vitamina. Imagina algú que refresca l'ànima i reanima l'esperit només amb la seva presència. Imagina algú que és com un toc de menta en un dia calorós. Imagina algú sempre amb un somriure que desglaça les preocupacions i les seves paraules sonen a música. Imagina algú que sense vareta màgica té el poder de fer-te sentir millor amb una abraçada. Imagina algú que és com aquell glob d'aigua fresca després d'una caminada sota el sol d'agost. Imagina algú que és com aquella brisa que t'acaricia la cara quan estàs assegut a la vora del mar. Aquest algú que t'estàs imaginant és una persona vitamina. Em va agradar moltíssim quan la Sílvia em va incloure en el seu grup de dones vitamina. Un grup de dones que, com aquest algú, que has imaginat. Però, clar, és que la Sílvia és una superdona vitamina. I com que la vitamina és contagiosa, al seu voltant brilla. I ja només em queda dir-te que t'envoltis a persones vitamina, perquè la vida és més bonica, més creativa i més divertida.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. Dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segellin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. S'aprofitarien trams de via ja existents i només caldria construir-ne 68 de nous. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 15 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem altres titulars. Govern i sindicats d'educació s'emplacen a dimarts per continuar negociant després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat sense acord. El govern referma la mà estesa i ofereix avenços en l'escola inclusiva, però els sindicats exigeixen una proposta de millora salarial. Mentrestant, es manté el calendari d'aturades. Avui estan cridats justament a fer vaga mestres i professors de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Connectarem en directe tot seguit a la capital del Segrià per seguir el tall de la carretera nacional 240. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants, que mantenen els preus a l'alça. En uns minuts analitzarem aquesta situació amb Gerard Hernández, president de Facua Catalunya. Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat, com la plaça de Catalunya de Barcelona, en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un cisma polític. Ho ha explicat al Notícies en xarxa el politòleg i analista de dades Xavier Calafat.
2: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicava en les places.
1: El Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat a Montilivi. Un gol d'Estuani al segon temps va salvar un punt per als blancs i vermells, que tanquen la jornada 15ens a la taula. Ara, l'equip té un punt de marge sobre les posicions de descens quan queden dues jornades per al final del campionat. I en cultura avui arrenca una nova edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. Gairebé són 4 els minuts que passen de les 8 del matí. Aquesta hora, ja ho sabeu, és hora punta. Per tant, ens interessa saber com se circula per la xarxa viària catalana. Ens posem al dia amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
3: Bon dia. De moment, les principals afectacions, ara com ara, les trobem a l'autopista P7, amb lentitud amb aturades a la zona entre Mollet i Barberà del Vallès, en sentit de sud, també puntualment a Cerdanyola, en sentit nord. La C58 d'entrada, punt habitual de Torre Baró cap al nus de la Trinitat, o també l'entrada per l'autopista B23 pel sud, de la zona d'Esplugues cap a la Diagonal. Veiem força lentitud, en el cas de l'autovia 2, també a Sant Joan d'Espí, cap a Cornellà, d'entrada a Barcelona, i un cert moviment a les dues rondes ja aquesta hora en sentit Llobregat. De moment, si més no, de moment, sense grans complicacions especials, amb el volum de trànsit habitual el divendres a aquesta hora del matí. I és tot de moment. Molt bon dia.
1: I pel que fa al temps, avui tornarem a tenir un dia de rebombori, meteorològicament parlant. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és. Sobretot serà aquesta tarda, quan tornarem a tenir sarau, fressa i molt de moviment, però no tot arreu. De moment, aquest matí ja hem despertat amb aquest cel cobert que tenim a gran part del país. És un temps gris el que hi ha, però el 80% de Catalunya són núvols inactius. Aquest matí no hi plourà. A més, amb vent tossut i fresquet, per cert, que està bufant especialment a les comarques de Barcelona, de Tarragona i del sud de Lleida. A Girona ja aquest matí van per lliure i continuar plovent. No és que sigui una pluja molt intensa, però hi va descarregant. I també a hores d'ara la nevada està sent ben maca al Pirineu, per damunt dels 1.300 metres. Al llarg del matí continuarà nevant en aquesta serralada. Aquesta tarda és quan s'obrirà una mica el cel a les comarques de Lleida i gran part de Tarragona, però atenció a les de Girona i Barcelona. Aquesta tarda, de cop i volta, apareixeran algunes calamarsades, com va passar dimarts. Tornarem a tenir tempestes severes, especialment entre la Selva, el Gironès, la comarca del Maresme i del Vallès Oriental, i arribaran, per exemple, a viles com Barcelona, gran part del Vallès Occidental, també al Bages o al Prepirineu. Al llarg del cap de setmana ja la cosa anirà sent més tranquil·la. Demà amb algun ruixadet al Pirineu o al voltant del Montseny, i diumenge a la tarda per les comarques de Ponent. En general, també un cap de setmana que portarà força fred matinal i durant les nits. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra és més a prop que mai. Els republicans han convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per a un acord de pressupostos amb l'executiu de Salvador Illa. Està previst que hores abans d'aquest Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa dos mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies. La formació d'Oriol Junqueras, que ha explicat el projecte als càrrecs electes aquest dijous, prioritza el tram entre Granollers i Sabadell, així com la creació d'intercanviadors. Aquest possible acord de pressupostos, que no es votaria al Parlament fins al juliol, podria ser el desllorigador perquè govern i sindicats educatius arribin a una entesa. Sigui com sigui, la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però s'emplacen, això sí, a seguir negociant dimarts. El president Salvador Illa insisteix en la mà estesa del govern, però sempre dins del marc de l'acord signat al març, i el departament posa l'èmfasi en les millores per l'escola inclusiva. Els sindicats, mentrestant, exigeixen parlar de l'increment salarial a la propera trobada i mantenen el calendari de vagues que avui afecten els docents de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
5: Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que la negociació vagi més enllà de l'acord i que es puguin tractar totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Estan d'acord en parlar dels recursos per la inclusió, però reclamen posar sobre la taula les millores salarials. Esperen que en la convocatòria que els ha de fer arribar el departament el dilluns ja hi aparegui el tema i, si no, adverteixen que no aniran a la trobada. Yolanda Segures, portaveu d'USTEC.
6: No és que renunciem a la resta ni que portem una proposta en concret en matèria salarial, sinó que volem que ells ens traslladin una proposta d'un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després de temes d'inclusiva.
5: El govern veu marge de millores laborals dins el marc del pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT i evita parlar dels salaris. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa.
7: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació que ens sembla que nosaltres, evidentment, farem tots els possibles perquè així sigui.
5: L'administració agraeix el to constructiu de la trobada i proposa un calendari de treball bisetmanal per continuar avançant. Comissions Obreres i la UGT han estat presents a la reunió i celebren que la resta de sindicats s'afegeixin per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
1: Doncs, com dèiem, avui divendres acaba la primera setmana del nou cicle de vagues de mestres i professors. Estan cridats a secundar la protesta els docents de Lleida, de l'Alt Pirineu i també de l'Aran. Seguint la tònica dels darrers dies, els mestres arrenquen les mobilitzacions amb talls de trànsit. Anem, doncs, cap a la capital del Segrià amb la Victòria Chiella i la Noèlia Burgos, de Lleida Televisió. Bon dia, Noèlia. Des de fa més de mitja hora, els manifestants tenen tallada la carretera nacional 240. Explica'ns.
8: Bon dia, doncs sí, uns 200 ben matiners que ja des de primera hora han secundat talls a la carretera amb una de les principals vies d'entrada a la ciutat de Lleida, aquesta nacional 240 i la carretera de Tarragona. Aquesta jornada de vaga acaba la setmana, però arriba tot just després d'una reunió que van mantenir ahir tots els docents amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. En parlarem amb Emili Llorente, el delegat d'Educació d'aquí de Lleida, que ens explicarà, Emili, bon dia, com va anar ahir la reunió i què us du aquí avui.
9: La reunió va ser un paripé més del PSC, que al final va vindre sense cap proposta, no portava cap document ni res. Sí que va dir que tenia intenció de parlar sobre inclusió, però en realitat tampoc portava res concret. O sigui, que és una tirada de pilota endavant. Si d'aquí dimarts no tenim un document on hi hagi una oferta de veritat, doncs seguirem en les manifestacions territorials i el dia 27 una altra vegada a tota Catalunya.
8: Avui hi ha un centenar de docents des de primera hora del matí aquí a Lleida. La vaga continuarà durant tot el dia. Venim d'una setmana de vaga. Quines accions més hi ha previstes durant el dia d'avui?
9: Bueno, durant el dia d'avui la gent s'anirà plegant aquí perquè ara han fet la primera avançadilla i ara s'aniran sumant gent i d'aquí anirem cap als serveis territorials, que és on comença la manifestació de les 12:30.
8: Les reivindicacions passen per diversos punts, pujada de salari, reducció de ràtios i diverses altres peticions. Quina seria la més urgent?
9: Lo més urgent és l'emergència educativa que s'estan vivint a les aules i això requereix un esforç molt gran i requereix anar cap al que diu la seva llei, la llei del govern, que és la LEC, que diu que hauríem d'invertir el 6%. Ara estem al 3%, per tant, falta molt de camí per a poder revertir la situació on està. I, evidentment, també els sous dels professors, que des del 2001 no han tingut cap pujada i, per tant, el que reclamem és això.
8: Doncs moltíssimes gràcies.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
8: Doncs ja ho veieu, uns docents molt reivindicatius que tenen ganes de fer sentir la seva veu i que, de moment, han encès un foc aquí a la rotonda de la Nacional 240 i que veurem com anirà avançant el dia d'avui aquesta manifestació.
1: Doncs gràcies, Noelia. Avui la fotografia de la manifestació dels docents des de Lleida. Bon dia, que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: L'Hospital Clínic de Barcelona ha reduït l'aigua que utilitza per fer els tractaments de diàlisis un 40% al llarg de les darreres dues dècades. I també ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades del trasllat de pacients al centre en només un any. Són línies d'acció per rebaixar la petjada ambiental d'aquesta activitat assistencial, tenint en compte que les malalties cròniques dels ronyons aniran en augment els pròxims anys. Els especialistes fan una crida a la necessitat d'actuar, ja que el sector de la salut és responsable del 5% del canvi climàtic. Ens ho explica la Maite Polo.
10: El Clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Trasplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
11: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que podem pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics. Això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
12: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, perquè com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients reduint al màxim el seu impacte ambiental.
10: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
1: Els addictes a la cocaïna, els psicoestimulants i el cannabis tenen una taxa de rehabilitació molt per sota que la dels addictes als opioides, com l'heroïna. La raó per la qual passa això és perquè no s'ha trobat un fàrmac o tractament tan efectiu com passa, per exemple, amb la metadona per l'heroïna. Ho han explicat en una jornada dedicada al tractament de les addiccions que s'ha fet al Col·legi de Metges de Lleida i que ha seguit el Jordi Sebastià, de Televisió de Lleida.
13: Els professionals han explicat que un dels principals objectius és trobar tractaments molt més efectius per a substàncies que no són opioides. Mentre la metadona pot arribar a un 60 o 70% de resposta positiva en la recuperació, els tractaments actuals per a la cocaïna es mantenen en un 20%.
14: Cal fer recerca en aquest àmbit. També hem de dir que les addiccions, amb tota l'estigma que han comportat, la recerca que es fa és menor que potser amb altres malalties, no? Que tenen més bona premsa o que no tenen aquesta, bueno, aquesta part, no, aquesta imatge tan negativa.
15: I sobretot, i algo que ens preocupa molt, és la disminució de la percepció de risc associada al consum. És a dir, agafen el porro com si fos herba, com si no fos res, i d'altres substàncies, tipus cocaïna, doncs també són molt més accessibles. És a dir, totes les persones joves de dia d'avui saben on trobar cocaïna.
13: Pel que fa al rànquing d'addiccions, les majoritàries continuen sent l'alcohol i entre els més joves repunta la marihuana.
1: I de Lleida a Reus, on aquest dijous s'ha viscut un desnonament amb dos detinguts. Concretament, es tracta del cas de la Jennifer, veïna de Reus, que ha viscut en un pis de titularitat municipal durant 9 anys. Algunes persones s'han concentrat davant de casa seva per intentar evitar el llançament, però finalment s'ha dut a terme. Els membres del Sindicat d'Habitatge de Reus afirmen que la Jennifer és una persona en situació de vulnerabilitat. Té una discapacitat acreditada, està en tractament de salut mental i ha estat víctima de violència masclista. A més, denuncien que se l'ha fet fora de casa sense cap alternativa habitacional estable. A hores d'ara, tant ella com l'altra persona detinguda ja estan en llibertat amb càrrecs, acusats d'obstrucció a la justícia, resistència a l'autoritat i desobediència. Més coses. D'aquí a 15 dies, l'1 de juny, tornarà a aplicar-se el 21% d'IVA a la llum i al gas. El govern ho fa perquè els preus energètics han baixat més del 15% i el decret anticrisi preveia que, si això passava, la rebaixa fiscal es desactivava automàticament. Què suposarà aquest canvi per a les nostres butxaques? Ho analitzem amb Gerard Hernández, que és president de Facua Catalunya. Senyor Hernández, bon dia i gràcies per acompanyar-nos, per estar amb nosaltres avui.
16: Bon dia.
1: De quina pujada de factura estem parlant i el que dèiem, què suposarà això en termes pràctics per a les famílies?
16: Bé, el que pot suposar és que moltes famílies, sobretot les famílies més vulnerables, doncs no tinguin la necessitat per poder fer front a aquestes despeses. Evidentment, encara que siguin uns pocs euros, no és el mateix doncs, per una família acomodada, per una família vulnerable doncs, que té dificultats per arribar a final de mes. També creiem des de Facua que era una mesura innecessària, injusta i que hi ha altres maneres no, de contenir els preus i sobretot de facilitar l'accés a l'energia.
1: Quines mesures immediates serien imprescindibles per protegir les llars més exposades, les que ens deia vostè, les llars més vulnerables, i fins a quin punt considereu que el govern estaria obligat moralment a actuar?
16: Per començar, creiem que el...
1: Hola? Hola, sí, sí, l'escoltem. Digui, digui.
16: Sí, no, deia que per començar creiem que l'energia hauria de tenir de per si una, doncs un IVA reduït. És un element, no és un servei, és una primera necessitat. No? Per tant, entenem que això no hauria de ser algo conjuntural per contenir una alça de la inflació com ho estem veient aquests darrers mesos, sinó que hauria de ser una mesura estructural, no? Un IVA reduït. Evidentment, l'Estat té altres mesures, té altres instruments tributaris doncs, per recaptar. Per exemple, gravant les grans energètiques, cada any facturen milers i milers de milions de costa nostra. No? Per tant, això d'entrada seria una mesura pràctica, no? Però no només això, sinó que el que demanem des de Facua és que es faci un abordatge integral i una reforma a fons del sistema tarifari elèctric. No pot ser que, doncs, que hem d'anar pidulant no, bo social, ajudes per aquí per allà, sinó que el que s'ha de fer és doncs que l'Estat intervingui, no? Intervingui decididament en la configuració de les tarifes i que sigui, per tant, un servei públic com era antigament, no? I que, per tant, hi hagi, doncs, un accés universal per part de tota la ciutadania a un servei, com deia, de primera necessitat.
1: Gerard Hernández, hem tingut alguna dificultat per escoltar-lo amb claredat, però jo crec que la postura s'ha entès perfectament. Gerard Hernández, doncs, gràcies per atendre'ns i bon dia, que vagi bé.
16: Gràcies, bon dia.
1: I avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat al Notícies en Xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
2: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
1: En 10 minuts ens plantarem a 9:15, parlem d'esports i del Girona, que ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat. Un punt que li permet sortir del descens, però que encara deixa lluny la salvació matemàtica. L'equip basc es va avançar al primer temps amb un gol de John Martín, i no va ser fins a la represa quan Estuani, un cop més, va sortir al rescat. Malgrat no haver pogut entrenar durant la setmana per lesió i jugar infiltrat, l'uruguaià va tornar a mostrar la seva efectivitat fent l'empat a un en el 66. L'entrenador, Michel, destaca que la salvació està a les mans de l'equip.
17: És bona sensació perquè depèn de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elche. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
1: Un cop completada la jornada 36, tant l'Espanyol com el Girona queden fora de les darreres posicions de la classificació. Els blanquiblaus són 14ens amb 42 punts, 3 més que el Mallorca, que marca el descens amb 39. Una posició per sota dels espanyolistes, 15è, i el Girona amb 40 punts. Queden dues jornades perquè finalitzi el campionat i tots dos equips depenen de si mateixos per salvar-se. I el Barça intentarà demà revalidar el títol de campió de la Copa de la Reina. S'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid a la final que es disputarà a Gran Canària. Si la guanya, sumarà el tercer títol del curs, després d'haver aixecat la Supercopa i la Lliga. L'equip arriba amb les úniques baixes de Graham Hansen, que intentarà estar disponible d'aquí a una setmana per a la final de la Champions, i Laia Alexandri, lesionada de llarga durada. L'AEM, que ha certificat el descens a la segona federació femenina, ha fet oficial que Rubén López no continuarà la propera temporada a la banqueta. El tècnic va tornar al club al desembre amb l'objectiu de salvar la categoria, però finalment l'equip ha acabat el curs amb 30 punts, a un de la permanència. I a la Copa de la Reina d'hoquei patins, avui es completaran els quarts de final amb els partits Benvibre, Vigues i Riells i Telecable Palau. Ahir ja va quedar definida la primera semifinal, que enfrontarà el Vilassana i el Fraga. Les del Pla d'Urgell, vigents campiones, van superar el Manlleu per 2-1 en el partit dels quarts de final. Valentina Fernández va avançar les usonenques abans del descans, però Aina Florença i Luchi Agudó van remuntar el duel amb dos gols a la represa. I en el primer partit de l'eliminatòria, el Cerdanyola va quedar eliminat amb una derrota per 2-1 contra el Fraga. Carla Font de Glòria va avançar les aragoneses i Gemma Soler va tornar a empatar, però Adriana Soto va fer el gol definitiu que deixava les vellesanes fora de la competició. Les vigents campiones d'Europa i el Vilassana es disputaran, doncs, demà a la tarda el bitllet per a la final. arrenca la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. Ens ho explica el David Navarro.
18: Sense plaça de l'univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos, de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzine Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
19: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números de que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
18: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.
1: I aquest dijous s'han presentat al Docs Barcelona els 17 documentals finalistes de la convocatòria promogudes per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola, Catalunya i 3CAT. Els projectes seleccionats seran coproduïts per les tres entitats i es donaran a conèixer al Mercat Audiovisual de Catalunya el proper 3 de juny a Granollers. La Judit Vallès ens ho explica.
10: Un total de 75 candidatures s'han presentat a la convocatòria de documentals promoguda per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya i 3CAT. 67 s'han presentat a la categoria documental obert i 8 a la d'històries de proximitat, on hi són finalistes televisions com Canal T, Canal 21 Ebre, Ràdio Televisió de Cardedeu, Badalona Comunicació, TAC12, Ràdio Televisió El Vendrell i Penedès Televisió. Ara totes elles hauran de presentar els seus projectes al pitching que es farà al Mercat Audiovisual de Catalunya i els seleccionats optaran a ser coproduïts per les tres entitats, tal com ha explicat la consellera delegada de la xarxa, Núria de José.
20: Donar una oportunitat tant a la indústria, d'una banda, per potenciar el gènere documental, com específicament a les televisions locals, doncs, perquè es puguin introduir en aquest gènere, que és complicat i que necessita d'un suport important i que es vagi desenvolupant, com està demostrant la participació creixent en cadascuna de les edicions.
10: El 3 de juny es coneixeran els seleccionats finals, tots ells documentals vinculats al territori, la memòria, les històries humanes i la realitat social del país.
1: I Sopa de Cabra celebra 40 anys i ho fa amb una gira que arrenca avui al Rasmatàs de Barcelona. La banda gironina actua avui i demà en un escenari icònic que ja va acollir la gravació del Vent Endins l'any 93 i també el concert de comiat del 2001. Les entrades ja estan exaurides. Aquest mes de maig, Sopa de Cabra actuarà també a Sant Feliu de Pallerols i a Sabadell.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: El febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·la i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. Dilluns, els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns, està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segellin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. S'aprofitarien trams de via ja existents i només caldria construir-ne 68 de nous. Govern i sindicats d'educació s'emplacen a dimarts per continuar negociant després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat sense acord. El govern referma la mà estesa i ofereix avenços en l'escola inclusiva, però els sindicats exigeixen una proposta de millora salarial. Mentrestant, es manté el calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga mestres i professors de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. En parlarem en uns instants amb Iolanda Segura, portaveu d'USTEC. També connectarem en directe amb la capital del Segrià per seguir el tall a la carretera nacional 240. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants que mantenen els preus a l'alça. El portaveu de Facua a Catalunya, Gerard Hernández, ha criticat que es reverteixi la rebaixa de l'IVA a la llum i al gas.
2: Creiem que l'energia hauria de tenir de per si una, doncs un IVA reduït, perquè és un element, no? És un servei, és una primera necessitat, no? Per tant, entenem que això hauria de ser el conjuntural per contenir una alçada d'inflació com ho estem veient aquests darrers mesos, sinó que hauria de ser una mesura estructural.
1: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat, com la plaça de Catalunya de Barcelona, en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. Ho ha explicat al Notícies en xarxa el politòleg i analista de dades Xavier Calafat.
3: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
1: Dels esports, el Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat a Montilivi. Un gol d'Estuani al segon temps va salvar un punt per als blanquivermells que tanquen la jornada 15ens a la taula. Ara, l'equip té un punt de marge sobre les posicions de descens quan queden dues jornades per al final del campionat. I com cada divendres fem una repassada a les principals estrenes de cinema. La cartellera es renova amb Pizza Movies, una comèdia protagonitzada per Berto Romero i Judit Martín. També s'estrena Movida Celestial, amb Keanu Reeves convertit en un àngel ben intencionat però inepte. I El beso de la mujer araña és una nova adaptació de la novel·la del mateix títol.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra és més a prop que mai. Els republicans han convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per a un acord de pressupostos amb l'executiu de Salvador Illa. Està previst que hores abans d'aquest Consell Nacional es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 km quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant que, en molts casos, vies de la xarxa de Rodalies. La formació d'Oriol Junqueras, que ha explicat el projecte als càrrecs electes aquest dijous, prioritza el tram entre Granollers i Sabadell, així com la creació d'intercanviadors. El possible acord de pressupostos, que no es votaria al Parlament fins al juliol, podria ser el desllorigador perquè govern i sindicats educatius arribin a una entesa. Sigui com sigui, la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però s'emplacen a seguir negociant dimarts. En aquest context, i l'endemà d'una trobada que no sembla haver servit per desencallar res i amb les mobilitzacions territorials omplint encara els carrers i complint el calendari, analitzem o volem ara analitzar la situació amb la Iolanda Segura, que és portaveu d'Usted Castès. Molt bon dia, Iolanda, i gràcies per acompanyar-nos un dia més.
4: Molt bon dia.
1: Poc avenços, ho deia ara en la reunió d'ahir, la sensació, sincerament, és que continuem exactament al mateix punt, allà on érem. Siguem sincers, confieu en que dilluns tindreu majors concrecions en funció del que vau veure i viure a la reunió d'ahir?
4: Bé, hem de confiar perquè si no, no tiraríem endavant, no? Ja, si no confiéssim, ja

0: pretén deixar algun dels punts, com serien els salaris, que és el que diuen que no volíem anar a abordar, no? O si pretenen deixar-los a fora, doncs nosaltres no hi anirem, perquè nosaltres volem tractar tots els i cadascun dels punts.
1: Tots els punts, però aquest, el dels salaris, ha de ser el principal punt de l'ordre del dia en el marc de les negociacions, o sigui, hauria de ser el primer punt a abordar?
0: El primer punt a abordar, no és que sigui el principal, sinó el primer. No, més que res, perquè en les darreres negociacions es va anar deixant el salari com cap al final, cap al final, cap al final, i què va passar? Que va quedar fora. No? Vam dedicar mitja hora en la qual ens van deixar traslladar fórmules per poder arribar, que podien ser possibles de tenir-se en compte, i el següent que ens vam trobar va ser ja l'acord signat, no, per part de, bueno, ja pactat per part d'aquestes dues organitzacions sindicals i l'administració. Per tant, perquè no torni a passar, doncs vam dir que calia iniciar les negociacions amb el punt del salari, però que no vol dir que renunciem a la resta, ni molt menys, perquè de la mateixa manera que no renunciem al salari, tampoc renunciem a la inclusiva.
1: Iolanda, sembla ara que el camí dels pressupostos es comença a aplanar, ho explicàvem aquest dematí. Esquerra avalua dilluns si es donen les condicions per aprovar-los. Davant d'aquest escenari, s'obre la possibilitat que l'increment del complement específic superi el 30% pactat al març? Com ho veieu? Sou més optimistes tant en aquest sentit?
0: Tant de bo, perquè tenint en compte que estem en aquest escenari i que evidentment encara no s'ha tancat, que, no? Pues, tant de bo s'obrin a poder introduir millores salarials que vagin més enllà d'aquest 30% que tindrem d'aquí 4 anys, que quedi molt clar que són 60 euros que tindrem aquest any mensuals bruts, que queden en, si queden en 30 euros és molt, tant de bo, seria una fantasia, mira que et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder tenir l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella, però bé, de totes maneres també tenim els grups polítics absolutament compromesos en donar llum verda al pressupost necessari, a partir de pressupostària necessària que inclogui aquestes millores.
1: Doncs tant de bo sigui així, Iolanda, perquè si tenim pressupostos anireu bé vosaltres i aniran bé altres sectors del país que també ho necessiten. Gràcies, Iolanda, per tornar a ser amb nosaltres aquest matí. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Com dèiem, avui estan cridats a secundar la protesta els docents i mestres i professors de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Seguint la tònica dels darrers dies, els mestres i professors arrenquen les mobilitzacions amb talls de trànsit. Tornem a la capital del Segrià amb la Victòria Teixeira i la Noèlia Burgos de Lleida Televisió. Bon dia, Noèlia. Què pensen fer aquest matí, doncs, els manifestants a banda de tallar aquesta via?
2: Bon dia. De moment, el tall continua actiu en aquesta via i continuarà estant actiu fins a les 12 del migdia, moment en què els docents començaran a mobilitzar-se i a baixar per diferents carrers fins a arribar al Departament d'Educació d'aquí de Lleida i fins i tot per diferents carrers de la ciutat. La idea és començar la manifestació des d'aquí, aquesta rotonda de la N240, una de les principals vies d'accés a la ciutat i on des de primera hora aquest matí hi han encès diverses fogueres com aquesta que podem veure ara mateix a les imatges i que, de fet, ja s'apaga. També han escrit en pintura vaga educativa a diferents trams d'aquesta rotonda que, de moment, manté el centenar de docents que s'han concentrat des de primera hora d'aquest matí. A les 7 del matí, el punt de trobada era el camp d'esports de la ciutat de Lleida i ja han vingut fins a aquesta rotonda i han començat a tallar el trànsit. En el primer moment el trànsit era una mica caòtic i després ja els cossos policials han començat a redirigir el trànsit fins que ara sembla que de moment tot està controlat.
1: Doncs moltes gràcies, companyes. Avui la moguda dels mestres i docents i professors es situa, com dèiem, a la demarcació de Lleida. Gràcies, que vagi molt bé.
3: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: 4 minuts per arribar a 3:15 del matí. El govern espanyol eliminarà l'1 de juny, abans del previst, la rebaixa de l'IVA a la factura de la llum i el gas.

0: S'escuda en la moderació de l'IPC, que ha reculat fins al 3% a l'abril a Catalunya, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La variació interanual és una dècima més baixa que al març. Aquesta reducció lleu s'atribueix a l'abaratiment de l'electricitat i el gas, i per aquest motiu l'IVA tornarà al 21% al mes de juny. Sí que es mantindran, en canvi, les bonificacions als carburants, que continuen pressionant a l'alça. Així, a l'abril van ser un 10% més cars que fa un any a Catalunya i gairebé 3 punts més que al març. S'observa d'aquesta manera l'impacte en els preus que ha provocat la guerra a l'Iran. I avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de la plaça de Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat a Notícies en Xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
1: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers quan se reivindicaven les places.
0: I parlem ara de la cultura i de les arts com a eines a favor de la pau i la convivència. Aquest, justament, és l'eix de la Plenària Mutare, una iniciativa de la Fundació Carulla que es fa avui a Barcelona i que proposa una reflexió col·lectiva sobre el paper de la cultura davant de les amenaces de l'autoritarisme. Una iniciativa cultural que arrenca aquest matí a la nau Bòstic de la capital catalana, on hi hem enviat el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns.
2: Bon dia, Elena. Aquest escenari s'obre aquest matí a la cultura, entès a la cultura com a una eina transformadora de la realitat i capaç de posar-se a l'ofensiva davant els discursos d'odi i excloents que provenen de l'ultradreta. I amb Marta Esteve, ella és directora de la Fundació Carulla. Marta, bon dia.
3: Bon dia.
2: Volem conèixer més sobre la Plenària Mutare. Què és? De què es parlarà? Què es farà aquest matí en aquesta nau?
3: Doncs mira, la Plenària Mutare és una oportunitat, és un espai per posar en diàleg la cultura amb els reptes que vivim com a societat. I per això enguany volem parlar d'això, de què pot fer la cultura davant dels discursos d'odi, la fragmentació, l'individualisme, aquesta situació de por que ens crea i que acaba repercutint en persones i sobretot en allò que és diferent.
2: Arriba la Plenària Mutare a la seva 8a edició i s'ha sintonitzat en el que tu deies, amb un escenari geopolític que escora cap a l'ultradreta i que posa en perill molts àmbits de la nostra convivència.
3: Sí, i pensem que per això la cultura és essencial. Creiem que les arts, la cultura, els projectes culturals ens permeten connectar des de l'emoció en un moment on a vegades és molt difícil perquè reps moltes notícies i et quedes una mica al marge. Llavors, avui el nostre lema és despertem culturalment i sobretot siguem conscients que hi ha molta gent des de molts llocs del país fent projectes, fent coses, creant vincles, generant comunitat, que creiem que aquesta és la via per on hem d'anar i, sobretot, creant nous relats alternatius.
2: I com es concreta tot aquest esforç, totes aquestes converses, tota aquesta creativitat? Què passarà quan acabi aquest matí?
3: Doncs avui recollirem una mica preocupacions, per una banda, per altra, què s'està fent i, finalment, compromisos. I això és molt important perquè la gent s'endú el compromís que ha pres personalment, però també el que ha fet amb altres persones, és a dir, naixeran nous projectes i nosaltres com a fundació ho recollim tot per retornar-ho després a la gent i sobretot nosaltres també veure quins seran les nostres properes passes.
2: Marta Esteve, directora de la Fundació Carulla, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts i posar-nos al dia del que passarà en aquesta nau del barri del districte de Sant Andreu. Seran hores dedicades a la cultura i, Elena, insistim, la cultura com a eina transformadora de la nostra realitat.
0: I tant, interessantíssima, Anna, perquè un cop més la cultura s'escenifica compromesa i sense complexes. Gràcies, bon dia, que vagi molt bé.
4: Notícies en Xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: Unió de Pagesos amenaça mobilitzacions si la Conselleria d'Agricultura no resol aviat els ajuts pel canvi climàtic. Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant aquestes ajudes posa en risc la viabilitat de la pagesia catalana. Es tracta de subvencions per la sequera del 2023 i del 2024, però també relacionades amb les danes i els incendis diversos de l'any passat. La pagesia ha donat de termini 2 setmanes per començar a cobrar uns expedients que asseguren que fa mesos i fins i tot anys que ja es van entregar a la Conselleria. Així ho advertia Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
5: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pica arribarem al passat juliol. Aquí a la Conselleria ens trobarem amb les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contesta res amb tot per l'estiuenc. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us vam dir, si ens han de tancar dintre del departament i fer una vaga de fam, la farem.
0: I abans dels esports us expliquem que Ripoll es vesteix de tradició amb la 59a edició de la Festa de la Llana i el Casament a Pagès. La celebració tornarà a centrar totes les mirades i enguany ho farà amb nous protagonistes. Els nuvis, Mariana Castanyeda i Adrià Ubach, es diran al Cibull amb uns padrins d'honor molt coneguts, la cuinera Ada Parellada i el pilot Jordi Tarrés. La cita també coincidirà amb la 20a edició del concurs d'esquilar ovelles. Ens amplia la informació la Paula Sayago, de la televisió del Ripollès.
6: La tradició es vesteix de celebració a la 59a edició de la Festa de la Llana i Casament a Pagès a Ripoll. La cita tornarà a posar de manifest el passat, amb les núpcies en la forma tradicional ripollesa i reproduint un casori com el segle XVIII i també la reivindicació dels treballs tradicionals relacionats amb la llana. Enguany el concurs d'esquilar ovelles a màquina arriba a la seva 20a edició. Mariana Castanyeda i Adrià Ubach són els novis d'aquesta edició. Els padrins d'honor que testimoniaran el Cibull serà la cuinera Ada Parellada i el pilot Jordi Tarrés. La cita se celebrarà aquest diumenge i tornarà a posar al centre de les mirades la tradició, la ramaderia i la cultura popular, una història viva i que cada any aplega vilatans i visitants d'arreu.
0: Deu minuts per arribar a les 9. És temps pels esports amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: El Girona, que també respira, ha fet un pas més cap a la permanència.
7: Sí, va empatar un davant la Reial Societat i suma un punt que li permet sortir del descens. Ara bé, la permanència matemàtica encara no està assegurada. Ahir a Montilivi l'equip basc va ser el primer en avançar-se, ho va fer el primer temps, amb un gol de John Martín, i no va ser fins a la represa quan Estuani un cop més va sortir al rescat. Malgrat no haver pogut entrenar durant la setmana per lesió i jugar infiltrat, l'uruguaià va tornar a mostrar la seva efectivitat fent l'empat a un en el 66. L'entrenador Mitchell destaca que la salvació està a les mans de l'equip.
8: És bona sensació perquè depenem de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra els necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
7: Un cop completada la jornada 36, tant l'Espanyol com el Girona queden fora de les darreres posicions. Els blanquiblaus són 14ens amb 42 punts, 3 més que el Mallorca, que marca el descens amb 39. El Girona és 15è amb 40 punts, un per sobre de la zona vermella. Queden dues jornades perquè acabi el campionat i tots dos equips depenen d'ells mateixos per salvar-se. El Barça buscarà demà revalidar el títol de campió de la Copa de la Reina. S'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid a la final que es disputarà a Gran Canària. Si la guanya, sumarà el tercer títol del curs després d'haver aixecat la Supercopa i la Lliga. L'equip arriba amb les úniques baixes de Graham Hansen, que intentarà estar disponible d'aquí a una setmana per a la final de la Champions, i Laia Alexandri, lesionada de llarga durada. Salma Parelluelo explica com afronta el vestidor el tram decisiu de la temporada.
9: Sabes que son dos semanas súper importantes y que pueden ser dos semanas para cumplir dos objetivos también muy importantes para nosotras y estamos muy centradas en hacer las cosas bien estas dos semanas porque son clave. Nos hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo, tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro.
0: El Joventut es consolida a la sisena posició de la Lliga ACB després d'imposar-se al Morabanc Andorra per 101 a 79. Ricky Rubio, amb 23 punts, 7 assistències i un 28 de valoració, va liderar els verdinegres en un duel que els locals van dominar gairebé des de l'inici. Dani Miret ja no va poder disposar en aquest partit d'Ante Tomic, lesionat, que es perdrà el que resta de temporada. A la Copa de la Reina d'Hockey Patins, avui es completaran els quarts de final amb els partits Benvibre, Vigues i Riells i Telecable Palau. Ahir ja va quedar definida la primera semifinal que enfrontarà el Vila-sana i el Fraga. Les del Pla d'Urgell, vigent campiones, van superar el Manlleu per 2-1 en el partit dels quarts de final. Valentina Fernández va avançar les usonenques abans del descans, però Aina Florenza i Luchi Agudo van remuntar el duel amb 2 gols a la represa. I en el primer partit de l'eliminatòria, el Cerdanyola va quedar eliminat amb una derrota per 2-1 contra el Fraga. Carla Font de Glòria va avançar les aragoneses i Gemma Soler va tornar a empatar, però Adriana Soto va fer el gol definitiu que deixava les vallesanes fora de competició. Les vigents campiones d'Europa i el Vila-sana, doncs, es disputaran demà a la tarda el bitllet per la gran final. Una final que es disputarà diumenge. 3 equips catalans hi aspiren ara mateix a Gijón, aquesta Copa de la Reina.
10: I que nosaltres explicarem dilluns.
0: I tant.
10: Molt bé, Cristina, bon cap de setmana. Gràcies.
0: Igualment.
10: I és temps ara per al cinema. Si m'acompanyeu, coneixerem les estrenes d'aquest cap de setmana amb en David Navarro.
11: Bueno, ya está.
12: ¿El qué ya está?
11: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
12: ¿Cómo que una pizzería, por
11: pizzería
12: favor?
11: Pizzería temática de cine.
13: Judit Martín i Berto Romero protagonitzen Pizza Movies. Ella és una periodista cultural i crítica de cinema que passa per un mal moment professional. Llavors, convenç el seu marit per deixar-ho tot i crear un negoci. Està convençuda que una pizzeria temàtica de cinema serà un èxit.
14: ¿Sabes qué película es esta?
15: Jurassic Park.
16: Mira los comentarios.
17: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
18: La pizza está brutal. 5 estrellas. ¡Guay! Propina de $1.15.
13: A Movida Celestial, en Gabriel, Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però bastant inepte. Baixa a la Terra amb el propòsit d'ajudar l'Arc, un organitzador de concerts que passa angúnies, i en Jeff, un ric inversor de capital risc. Encara que les intencions de l'Àngel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades.
19: Internet és increïble, Jeff. És superútil, però a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
20: No puedo estar aquí.
21: ¿Por qué no vemos una película? Hay una que nunca olvidaré.
13: El beso de la mujer araña és una nova adaptació d'una novel·la argentina dels 70 que ja va triomfar en la versió que es va fer als anys 80. Els protagonistes d'aquest musical són en Valentín, un pres polític, i en Molina, un noi homosexual també empresonat. Comparteixen cel·la i sorgeix un vincle entre ells mentre Molina relata la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, Ingrid Luna, aquí interpretada per Jennifer López.
22: ¡No se mueva! ¡No!
10: I Sopa de Cabra celebra 40 anys i ho fa amb una gira que arrenca avui al Ras Matàs de Barcelona. La banda gironina actua avui i demà en un escenari icònic que ja va acollir la gravació del Ben Endins l'any 93 i també el concert de comiat del 2001. Les entrades estan exaurides, però aquest mes de maig Sopa de Cabra actuarà també a Sant Feliu de Pallerols i a Sabadell. La gira es reprendrà al juliol i es tancarà al setembre a Tarragona.

0: I abans d'acomiadar-nos, recordem que hores d'ara els docents mantenen tallada la carretera nacional 240 a Lleida. Mantindran la circulació bloquejada fins a les 12 del migdia i ho fan en el marc d'una nova jornada de vaga que avui afecta mestres i professors del Pla de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Un conflicte educatiu que podria resoldre's, recordem-ho, la setmana vinent si el govern i Esquerra Republicana segellen l'acord pels pressupostos de la Generalitat. D'aquesta manera posem el punt i final al Notícies en Xarxa en una setmana que ha estat molt intensa, molt farcida d'informació. Que passeu bon cap de setmana. Fins dilluns. Adéu-siau.
1: La xarxa de comunicació local.

Hola, molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet. El Posat les Piles rebeu una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyen en Josep Casasnovas i Emma Balear, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs, com és habitual, us comentarem un parell d'informacions destacades que s'hagin produït en les darreres hores o que hagin de tenir lloc en les darreres hores a la nostra ciutat. Ho farem amb la nostra acompanya Carla Ramos. Després tindrem l'entrevista d'actualitat. Avui ens acompanyaran membres de la Colla de Morats i és que ens venen a parlar de la Festa Singulars. És la tercera edició d'aquesta festa que acollirà Mollet del Vallès, els organitzadors la Colla Morada i, evidentment, volem saber de què es tracta, que ens expliquin fil per randa en què consistirà. Així que els tindrem aquí a la taula dels estudis de Ràdio Mollet. Després tindrem l'actualitat esportiva. Avui no serà l'Àlex, serà la Carla qui ens oferirà la crònica esportiva i a més ens parlarà d'un campionat d'espasa coreana, un campionat a nivell de Catalunya que té lloc aquest cap de setmana, concretament demà dissabte a la nostra ciutat. També tindrem a l'espai de gats i gossos. Avui conversarem amb Cèlia Roig, una de les nostres veterinàries de referència, que ens avançarà aquella informació per si ja estem pensant allò en modo vacances, no? Doncs si estem pensant de marxar fora del nostre país o fora de Catalunya i hem de tenir en compte quina documentació hem de tenir present o quines vacunes si és que marxem amb les nostres mascotes. I a la recta final del programa, avui en el calaix, tindrem aquestes converses que un cop al mes sostenim amb el Servei Local de Català. Parlem de la nostra llengua i avui concretament d'un dels programes pioners i veterans que es promouen des del Consorci per la Normalització Lingüística, com és el programa de voluntariat per la llengua. Tot això en el dia d'avui. Comencem.

0: Anem a comentar, com dèiem, un parell d'informacions. Molt bon dia, Carla.
1: Bon dia, Emma.
0: Què destacarem avui, entre altres temes que després recollirem a l'informatiu Mollet al dia, evidentment?
1: Doncs comencem destacant una iniciativa intergeneracional, i és que els alumnes de primer de batxillerat artístic de l'Institut Mollet estan desenvolupant un projecte dins de la matèria de projectes. Sota el títol Un record a peu de carrer, els estudiants han apostat per crear un espai de trobada entre joves i persones grans que viuen en residències, tot a través d'un treball artístic i de memòria. Els alumnes han visitat en diverses ocasions la residència La Immaculada de Mollet per dur a terme diverses activitats i conèixer de primera mà les persones que en són usuàries. La Sara Martínez, una de les alumnes, ha comentat que després d'aquest treball de camp, la idea és fer un mural a la Rambla de Mollet, al mur que hi ha a Can Arimon, per recollir tots aquests records que han anat copsant.
2: Bueno, nosaltres el que hem estat treballant és que hem anat diversos cops a les residències de Mollet, bueno, a una residència de l'Immaculada, i hem fet activitats amb la gent gran, com fer fotos, fer-li entrevistes, jugar a jocs, i això ens ha servit per fer, bueno, per recollir records d'ells, per al final fer el projecte final, que és un mural que el farem a la Rambla, bueno, al costat del bàsquet, on hi ha tants grafitis.
1: Un record a peu de carrer és un projecte que desenvolupa gràcies a les beques de creació artística convocades per la DULA dins del programa Ocell de Foca Vallès Oriental. A través d'aquestes beques comarcals, el projecte s'ha de desenvolupar durant un any sencer, i precisament la iniciativa molletana ha estat la seleccionada. La Idaira Muñoz, alumna del projecte, ha comentat que tenien dues propostes a presentar: per una banda, la creació d'un mural, i una altra centrada en la gent gran, i doncs va ser a partir d'aquesta beca que van optar per ajuntar aquestes dues idees. Ara, aquest projecte, Un record a peu de carrer, es materialitzarà el pròxim 23 de maig amb un mural de grafiti a la Rambla de Mollet, on els alumnes, doncs, que ara estaven acabant d'ultimar els detalls pel que fa al disseny, apostaran per plasmar tots els records de les persones grans de la residència La Immaculada.
0: Estava pensant que serà un petit tastet abans del pintalís, no?
1: Exacte, doncs sí.
0: Anem per una altra informació, Carla.
1: Sí, comentem altres temes, i és que una botiga de Movistar situada a l'Avinguda de Jaume I de Mollet del Vallès ha patit aquesta setmana un robatori violent just a l'hora de tancar. Segons han avançat altres mitjans com el Caso, els fets van tenir lloc cap a les 8 del vespre, quan la dependenta, que es trobava sola a l'establiment, ja havia baixat la persiana. En aquell moment, tres persones amb la cara tapada es van presentar al local i amb una actitud intimidatòria van obligar la treballadora a reobrir la botiga. Un cop dins, es van endur diversos telèfons mòbils, entre els quals hi havia dispositius de marques com Apple i Samsung. Tal com s'ha detallat, els assaltants no van agafar els diners de la caixa registradora. La dependenta no va resultar ferida, tot i que, segons les primeres informacions, els autors del robatori no anaven armats, sí que es van mostrar agressius durant l'assalt. Quan van fugir, la treballadora va alertar immediatament als serveis d'emergència. La policia ara ha obert una investigació per intentar identificar els tres assaltants, tot i que la botiga disposa de càmeres de seguretat. El fet, doncs, que actuessin amb el rostre ocult podria dificultar-ne la identificació. A hores d'ara encara no consta, doncs, cap persona detinguda, i la investigació continua oberta.
0: En surt, la veritat.
1: Doncs sí.
0: Gràcies, Carla. Doncs aquestes i més notícies a partir de la una. Després ens sentirem també en l'apartat d'esports.
1: Avui també, repetim.
0: Allò de es passa coreana. Molt bé.
1: Comentarem a veure de què es tracta aquest campionat de Catalunya.
0: Sí, sí, sí, tenim ganes de sentir-ho. Moltíssimes gràcies.
1: A tu, Emma.
0: Avui sembla que hi ha un canvi de temps. Sembla que hi han activats de l'Inuncat, aquest pla de l'Inuncat a diferents zones de Catalunya. Així que anem a sentir amb molta atenció la previsió meteorològica que ens avança en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia, Lluís Mi.
3: Bon dia, una situació força variable, però no ha de ploure a tot arreu aquest divendres. Serà bàsicament a les comarques de Girona, on encara anirem tenint alguns ruixats que, sobretot aquesta tarda, seran molt més importants, amb tempestes i calamarsades que cauran especialment al Gironès, a la Selva, també a la comarca de la Garrotxa i, per altra banda, als dos Vallesos, al Maresme i al Barcelonès. Entrada la tarda i al vespre, alguna tempesta arribarà també al nord del Camp de Tarragona i també a la Catalunya central. Quan més cap a l'Ebre, més vent, també al sud de Lleida, i avui baixa la temperatura en general. N'estem pendents a la xarxa.
4: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.

0: estàvem patint, és així de clar, estàvem allò dient no venen els convidats, no venen, però sí, els tenim aquí, representants de la Colla Morada, tenim a la Vanessa, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I també a l'Espi, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Què tal?
2: Doncs atropellats una
0: atropellats, mica. Atropellats, ja veig, allò sonant els mòbils, allò... Bé, avui és dia 15 de maig, és el dia que havíem acordat, perquè volem fer-nos ressò d'una festa singular, no?
3: Sí.
0: És Singulars de la Festa, és la tercera edició, jo no n'havia sentit a parlar. Expliqueu-nos una miqueta què és això de Singulars de la Festa. És la primera vegada que es fa aquí a Mollet, no?
2: O no, és la tercera edició.
0: El que sabem que és la tercera edició.
2: Sí, perquè ho posen
0: al cartell, però s'havia fet aquí a Mollet.
2: Sí, el tema és que això va començar en el 2023, una mica per encabir aquest tipus de figures que són doncs, com la teca, que no estan catalogades ni com a gegant ni tampoc com a bestiari, sinó que són figures que són doncs, singulars, són diferents del que estem acostumats a veure. I es va fer el 2023 en el marc de la Festa Major, a la primera edició, la segona edició es va tornar a fer el 2024, però per portar colles de fora, la nostra Festa Major cau en unes dates doncs, que la gent generalment està de vacances i ens costava molt portar colles convidades. Llavors vam decidir treure-ho del programa de Festa Major. En el 2025 no es va celebrar i ara en el 2026 ho hem tornat a intentar en aquesta tercera edició, però ja fora de Festa Major.
0: Uh-huh. I a Festa Major era Singulars també,
2: sí,
0: de la festa?
2: Sí, sí, sí.
0: Ah, doncs,
2: sí, sí, sí.
0: Mira, doncs la meva memòria és petita. No recordava com a tal, saps? I llavors pensava, dic, igual és una festa que es va fent a diferents poblacions i la tercera edició s'ha fet aquí a Mollet del Vallès.
3: No, sou
0: els impulsors, de la
3: Colla Morada. Sí, exacte. La veritat és que les últimes dues edicions van ser molt sorprenents, perquè la gent sortia al carrer i veia normalment... Bueno, hi ha coses que normalment no veu quan hi ha sortides geganteres així més formals.
0: Uh-huh. De fet, clar, dèieu la teca, no? La Santa Teca, sí. Doncs és singular. I llavors, no sé si us ha costat molt allò de captar allò també figures singulars que hi hagin en el territori, on hi ha més de les que
3: sí.
0: ens imaginem.
3: No, sí? No ens ha costat gaire, de fet.
2: Hi ha moltes. Sí,
3: de fet, en aquesta edició venen moltíssimes.
0: Sí, anem a comentar, vale. Perquè teniu allò aquí convidades,
3: sí,
0: allò els blaus
3: sí,
0: de Granollers.
3: Sí, amb el Farres.
0: Uh-huh.
3: Sí, també tenim el Grallinot i la Mamallona de Tàrrega, que també va molt en sintonia amb la figura de la teca, pel nom ja us ho podeu imaginar.
0: Sí.
3: Tenim a l'Helena i l'Elisabet d'Elna. Tenim la Tieta i el Bacus, que són també molt representatius de Guissona. La Falera, l'Elna i l'Oranxet de Pons. I el Pere el Gran i la Constança de Sicília d'Hospitalet.
0: Molt bé. Escolta'm una cosa. Amb tots aquestes entitats, vosaltres com heu contactat? És a dir, éreu coneixedors de que tenien aquestes figures?
3: Bé, és que...
0: A veure, és veritat que la Santa Teca darrerament volta molt,
3: Sí, sí, de fet, ja tenim sortides programades pel 2027. Vull dir, el calendari s'està omplint, allà on anem és un èxit, la gent es fa fots, ens pregunta, i tothom vol que la Santa Teca estigui a la seva festa, llavors nosaltres amb algunes d'elles doncs, també fem aquest intercanvi, no?, de que elles vinguin a la nostra festa, però algunes de les figures sí que les coneixíem d'abans, per exemple, el Farres de Granollers, amb qui tenim molt bona sintonia, ha vingut diverses vegades a la Festa Major, també doncs, a Tàrrega, que també hem anat nosaltres. Vull dir que són figures que ja comencem a tenir una mica de sintonia i d'altres doncs, que apareixen perquè els crida molt l'atenció a la Santa Teca.
0: Escolteu una cosa, hem dit que són figures singulars, no?
3: Uh-huh.
0: Singulars perquè són allò, no sé, bueno, què diríeu? No sé, jo he vist, clar, jo també he anat mirant, no?, per saber allò de, a veure quines portàveu. Hi ha alguna, no sé si és la que vindrà dels gegants de Manotes de Tro de l'Hospitalet, que venen d'aquests o
2: sí,
0: no?
2: Sí, poder aquests són els que s'assemblen més a un gegant del tipus que coneixem,
0: que
2: un gegant més
0: solemne.
2: Que poden
0: tirar aigua, no?
2: Sí, són d'aquest tipus de figures que no estan encabides doncs, ni en un gegant solemne típic dels ajuntaments, com per exemple el Farres, que és un gegant motxilla, que és un gegant que no té cavallets... Què més tenim? El Bacus, que, doncs, que és una figura no representativa del que és la litúrgia catalana, perquè no és cap cavaller ni cap feudal, sinó que bueno, és un déu romà, no? Vull dir, i la tieta, que és una figura doncs, que no forma part de la litúrgia catalana, sinó que és la típica tieta que coneixem, que tots tenim, no?, a la família.
0: De fet, esteu fent presentació d'aquests, sí, d'aquestes figures singulars a través de xarxes, sí, he vist allò a través de X, no Twitter, X, doncs he vist que ja heu presentat el Bacus i la tieta. Són figures que criden l'atenció, perquè sí, precisament per la seva singularitat, no?
2: Correcte.
0: La festa, en què consisteix? És el dia...
3: 23,
0: sí. Uh-huh. És que estava pensant que coincideix molta cosa, no?
2: No, aquell dia explotarà Mollet. Jo crec, sí, que no hi haurà ningú dins de casa seva perquè hi ha moltíssims actes. Doncs sí, és un, bueno, és, al final és una cercavila perquè la gent pugui, bueno, prèvia a una plantada, sí, que es fa, comença a plaça de l'Artesania, que és una plaça que últimament estem explotant molt perquè creiem que és un indret de Mollet que està poc explotat però que és molt maco. I comença allà a la planta de les 5 i després hi ha una cercavila i acaba al Parc de les Pruneres amb un sopar per les colles convidades i les sòcies de la Colla Morada.
0: De fet, la música també té un paper molt important, no?, en aquest cercavila, no?, que, perquè és el que posa l'animació més enllà del ball de les figures, no?
3: Sí, sortiran, sí, els músics morats i també les colles que portin els seus grups de gralles tabals.
0: Dèiem que aquell dia hi haurà molta festa. No sé si també compteu amb la complicitat, encara que són figures singulars, si des de la Colla Gegantera us han dit, perquè crec que es fa la trobada també de
3: escoles, no?
2: Sí.
0: De les colles d'escola, no?
2: Sí.
0: Amb la qual cosa, doncs, i també Torrats tindran la fira de la cervesa. Sembla que us hagueu posat allò...
2: El calendari estava prou apretat, no hi havia tampoc gaire alternativa. Bueno, al final són... Sí que intentem no coincidir gaire en actes, sobretot amb les colles, amb les entitats de cultura popular, més que res, perquè a vegades el públic és una mica el mateix. Però, bueno, no hi havia més forat al calendari i, bueno, al final són actes que són complementaris, és a dir, no ens estem solapant gaire i, bueno, quan acabem la nostra festa, doncs convidarem tothom a que vagi també a la Fira de la Cervesa de Torrats i l'endemà que vagi a veure els gegants de les escoles.
0: En aquest sopar que fareu amb les colles, que fareu a les Pruneres, no sé, crec que hi haurà servei de bar, vull dir que hi haurà música, la gent es podrà apropar també.
3: Sí que és veritat que aquest any...
0: Com ho feu a les Pruneres, dic, mira, doncs m'emporto l'entrepà o la carmanyola.
3: Sí, i... sí, és així, perfecte. La veritat és que volíem fer una coseta una mica més oberta al públic, però com hi havia més actes, no?, com la Fira de Cervesa i algunes coses més, doncs aquest any hem pensat de no solapar-nos en aquest sentit, no?, i doncs fer un sopar només per les colles convidades i després marxar totes cap allà. Sí que és cert que si alguna es vol apropar perquè doncs vol sopar amb nosaltres o, bueno, doncs fer una miqueta així de poble, evidentment, més que convidades.
0: És... Està pensat, m'imagino, per un públic molt familiar,
3: sí,
0: no?, el que és la festa de singulars.
3: Sí.
0: Perquè m'imagino que els infants, sobretot, els hi cridaran l'atenció, també els adults, aquestes figures.
3: Sí, són actes doncs, que normalment no estem acostumades a veure, perquè tu surts a una sortida gegantera, doncs és molt atractiu, no?, perquè veus aquelles figures tan grans, tan importants, però de cop doncs també hi ha aquestes figures que, com dèiem, surten d'una mica del que
0: estan acostumades, no?
3: Exacte. I a les infants les crida molt l'atenció. De la Teca hi ha molts fans, Puc afirmar-ho, és veritat.
0: Que sapigueu que arrenquen a les 5 de la tarda, des de la plaça de l'Artesania, feu cercavila, crec que cap allà a les 7 calculeu que estareu, no?, que fareu lluïment a la plaça Prat de la Riba, i després doncs continua el recorregut fins a arribar cap a les 8 del vespre a les Pruneres, on fareu un altre lluïment. Un lluïment és allò que ballaran, no?, aquestes,
3: exacte,
0: figures.
3: Exacte, individualment, sí.
0: Sí. O sigui, cadascú té la seva peça musical que acompanya...
3: No sempre, això...
2: No, i de fet aquest any, bueno, ens ha passat una cosa que ho direm una mica, que segurament els músics de la Colla Morada, perquè enguany hi ha moltes colles que per diferents coses no poden portar els seus músics o no en tenen o no han pogut encabir-ho, i és probable que els músics morats haguem de fer doble formació, com que estem a casa tenim prou gent per fer doble formació, i hi haurà músics que no estarem tocant tota l'estona només per la Santa Teca, sinó que anirem voltant i tocant per diverses figures.
3: Cosa que també és una sort, no?, perquè indica doncs
2: fer,
3: el bon
2: clar,
3: moment,
2: sí,
3: en el que,
0: en el que esteu.
3: Sí.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: És probable que fem això i, bueno, serà també una cercavila públic familiar, però també pretenem que sigui una mica gamberra, no? Que se surti una mica de la norma del que és sempre solemne les cercaviles i les trobades geganteres.
0: Bueno, la Santa Teca ja té una mica allò de...
2: Ja té pinta,
0: pinta gamberra, no? I realment allò, el títol de la festa també té un to a aixòs singulars de la festa, doncs també està molt, molt encertat, eh?
2: Sí, moltes gràcies.
0: La veritat. Bé, doncs convidem des d'aquests micròfons, no?, que tot i que hi hagi molta activitat, de fet l'altre dia parlàvem amb la regidora de Cultura, dèiem que pel maig cada dia un raig, que és veritat també, avui apuntant pluja, esperem que pels caps de setmana s'aguanti, però és veritat que cada cap de setmana del mes de maig, i crec que el mes de juny tenim activitat, de manera que és difícil encabir-ne jo les activitats que organitzeu les entitats.
3: Sí, la veritat és que són moltes i doncs estem en un bon moment, volem sortir, volem fer poble, que és pel que ens vam crear.
0: Doncs endavant, convidats a tots. Per cert, hem vist que ja heu anunciat per xarxes la baixada d'Andròmina.
3: Ah, sí!
0: Aprofitem allò per dir-ho, perquè el dia 10 d'agost,
3: sí,
0: la Colla Morada, en el marc de la Festa Major, els actes previs,
3: sí, sí, sí,
0: ja heu anunciat que el dia 10 d'agost es farà aquesta baixada.
3: I tornem. Amb l'acte que va ser, jo crec, de les coses més divertides que van passar a la Festa Major de l'any passat. I s'ha fet bastant viral la publicació. Ens està escrivint molta gent d'arreu del territori perquè vol participar.
0: Molt bé.
2: Sí.
0: Llavors, ho heu fet a l'avançada precisament perquè la gent tingui temps, no?, de rodear-se. Sí.
2: L'any passat, bueno, no, com era la primera edició, diguéssim, bueno, ja s'havia fet en un altre format, però era la primera edició doncs, que es feia al carrer Portugal, també a Plaça d'Artesania, eh? I no esperàvem que tingués doncs, tant d'èxit perquè es van apuntar alguns carretons, però a més hi havia moltíssima gent veient-ho i llavors vam dir, ostres, ja ens va dir molta gent que l'any vinent volien fer-se un carretó i baixar i vam dir, ostres, doncs això ho hem de programar millor i ho hem tret amb més antelació perquè la gent també tingui temps doncs, de fer-se la seva andròmina.
0: Doncs ja sabeu, el dia 10 d'agost ho heu de reservar i si voleu participar doncs a través de xarxes poseu-vos en contacte amb la Colla Morada perquè m'imagino que un s'haurà d'inscriure, no?
3: Sí,
0: hi haurà,
3: sí, sí,
0: no
3: sí.
0: sé si posareu un topall.
2: Hi ha unes bases de concurs, també, correcte, sí, sí.
0: Llavors us poseu en contacte, però com a mínim que tingueu allò aquest temps, allò per maquinar quina andròmina voleu doncs, que participi d'aquesta baixada.
3: Exacte.
0: Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
3: A vosaltres per convidar-nos sempre.
0: Que vagi molt bé.
3: Gràcies.
2: Gràcies. Adéu.

0: I ara tot seguit donem pas a la informació esportiva. Avui és la nostra companya Carla Ramos que ens apropa aquesta informació i també qui sosté entrevista precisament amb el responsable del Club Ganesh de la nostra ciutat, que és l'organitzador del Campionat de Catalunya d'Espasa Coreana, que té lloc demà a la nostra ciutat. Endavant, Carla, bon dia.
1: Molt bon dia, Emma. Què tal? Com cada divendres ens tornem a retrobar en aquest espai dels esports que compartim doncs, a cada setmana per apropar tot el que és l'actualitat esportiva de la nostra ciutat. I avui doncs, comencem parlant d'una fita bastant singular que té lloc aquest cap de setmana a la nostra ciutat. Recentment, la setmana passada, de fet, també comentàvem doncs, aquest campionat de boxa i kickboxing que donaria aquest títol d'Espanya a la nostra ciutat i per què cap de setmana continuem parlant d'aquests campionats, però en aquesta ocasió ho fem del Campionat de Catalunya d'Espasa Coreana, que arriba aquest cap de setmana a la nostra ciutat gràcies a l'Escola d'Arts Marcials Ganesh. D'aquesta fita doncs, que ens ha cridat molt l'atenció, no ens ho volem perdre, hem volgut doncs, a mantenir la conversa d'avui amb en Paco García, que és el director de l'Escola Ganesh, perquè ens comenti una mica en què consisteix exactament aquest Campionat de Catalunya d'Espasa Coreana. Així que, Paco, comenta'ns una mica com funcionarà aquest esdeveniment que heu preparat per dissabte.
2: Bueno, molt bé. Doncs l'espasa coreana o el Haidongundo és una disciplina coreana que prové del sud de Corea i que data la seva iniciació fa 15 o 16 segles, no? Abans. Aleshores, el que farem aquest cap de setmana aquí a Molleta, al pavelló de la Riera Seca, és el Campionat de Catalunya, d'acord? Aleshores, una dotzena de clubs de tota Catalunya vindran aquí i farem el campionat en diferents modalitats. La modalitat de formes, que és, bueno, si fossin cates, no? Moviments cap a diferents direccions, amb l'espasa. Després, el tall de paper, amb espasa de fusta. L'apagat d'espelmes. El combat també amb espases de goma espuma i el freestyle, que consisteix en una coreografia de moviments d'atacs i defenses. I bueno, principalment són aquestes les modalitats que es faran aquest cap de setmana aquí a la Riera Seca.
1: De totes aquestes modalitats, en general, el que és l'espasa coreana, què és el que caracteritza aquest esport?
2: Bueno, es caracteritza amb el treball d'una espasa, d'un implement, que principalment és de fusta, pels entrenaments. Després també dintre d'un grau determinat, a partir de cinturó verd, ja treballen amb espasa de veritat, però sense fil. I bueno, aleshores, doncs, les característiques principals són doncs, el control de l'espasa amb l'espai, un treball de concentració, de meditació, de millora de les qualitats físiques bàsiques, la força, la resistència, la coordinació, l'equilibri, etcètera, etcètera.
1: En el vostre cas comentaves doncs, que en aquest Campionat de Catalunya hi venen a diversos clubs d'arreu. No sé si vosaltres també us hi presenteu amb algun esportista del vostre mateix club.
2: Sí, sí, clar que sí. Nosaltres participem en 7 esportistes del nostre club amb les diferents modalitats.
1: I no sé també, Paco, si és la primera vegada que organitzeu un esdeveniment d'aquestes magnituds.
2: Sí, aquí a Mollet sí. Nosaltres ja portem molts anys perquè nosaltres fem arts marcials coreanes. Aleshores, quasi bé cada any organitzem algun campionat de taekwondo. I sí que és cert que aquesta és la primera vegada que nosaltres organitzem aquest campionat de Catalunya aquí, de Haidongundo, degut a que només portem 2 anys fent aquesta modalitat.
1: Comentes doncs, que fa únicament 2 anys que esteu amb aquesta modalitat, per tant entenc doncs, que molt il·lusionats no, de poder tenir aquest campionat aquí a la ciutat.
2: Sí, la veritat és que sí. Quan se'ns va proposar fer-ho aquí a Mollet ens va fer molta il·lusió, perquè és una modalitat poc coneguda, no? Bueno, ja és minoritària, no? els practicants que n'hi ha d'aquesta modalitat. I, bueno, ens feia molta il·lusió, perquè, clar, nosaltres fem... aquesta era l'única modalitat de les tres principals arts marcials coreanes que es fan a Corea, a Corea del Sud, i ens faltava aquesta. Fem taekwondo, fem hapkido, i ens faltava el haidongundo, l'espasa coreana.
1: Clar, precisament entenc el que comentaves també, doncs que és un esport que a Corea doncs sí que deu tenir molta força, però pel que comentaves i deixaves entendre, doncs aquí encara és bastant desconegut.
2: Exacte. Allà a Corea doncs, bueno, es celebren molts campionats d'aquesta modalitat i hi ha moltes associacions i aleshores fins i tot celebren campionats del món i a un nivell molt alt. I aquí a Espanya... aquí a Catalunya, principalment, ara aquest cap de setmana celebra 20 anys de haidongundo a Catalunya. I a Espanya, doncs, uns 30 anys. O sigui que encara que sí que porten anys fent haidongundo aquí a Espanya i principalment a Catalunya, doncs és poc conegut, no?, aquest estil. Més conegut l'espasa japonesa, no?, que no pas la coreana.
1: Remuntant-nos una mica a l'inici, parlàvem d'aquest campionat de Catalunya, que té lloc aquest cap de setmana aquí a casa, Mollet.
2: Sí.
1: Comentaves, venen 12 clubs d'arreu. Exactament com funcionarà? És a dir, hi ha diferents combats? Com se selecciona també doncs, sí, qui s'enfronta amb qui?

0: Y así, el tall de paper sí que es monta en varias zonas i a partir d'aquí doncs, els jutges puntuen el tall de paper i s'acaba aquesta modalitat i comença, per exemple, l'apagat d'espelmes. I així fins a la part final, que me l'ha deixat abans, que és el tall de bambú, amb una espasa de veritat, amb fil de veritat, el jingun, i es fan només els cinturons negres, fan aquesta modalitat que és el tall de bambú, i amb això ja finalitza el campionat.
1: Ara, Paco, comentaves una espasa de veritat. Què vol dir? Que les altres estan fetes d'un altre material, que no talla, no? A què et
0: Sí,
1: refereixes?
0: exacte, exacte. Principalment pels nens petits hi ha les espases de goma escuma. Després les de fusta, que el mokun, que és on treballa amb tothom principalment. Nosaltres també, fins i tot els instructors, treballem amb aquestes, perquè són menys perilloses. I després hi ha l'espasa d'entrenament sense fil, que és el kagun, que és obligatòria a partir d'un cert grau, que es treballa doncs, amb les formes i en totes aquestes modalitats. I després hi ha la jingun, que és l'espasa de veritat en el sentit perquè talla, no? Perquè està molt afilada, però només s'utilitza amb tall de bambú, amb la modalitat de tall de bambú.
1: Estem nosaltres també ara descobrint tot aquest món,
0: Sí.
1: de l'espasa coreana. Preguntar-te
0: Sí.
1: també quantes persones hi participaran en aquest campionat.
0: Doncs una cinquantena, aproximadament. Entre 40 a 50 participants. De la nostra escola, com t'he dit abans, set participants, entre nois i noies.
1: Entenc, per tant, que l'organització d'un acte com aquest no ha de ser fàcil, Paco?
0: No, la veritat és que no. A veure, nosaltres estem acostumats a organitzar campionats amb molta gent, multitudinaris, no? Però realment organitzar aquesta modalitat, l'espasa coreana, doncs, bueno, una miqueta desconeguda pel públic, no? Sí, no és gens fàcil. I, bueno, i que se'ns brindés aquesta oportunitat de poder organitzar aquí el Campionat de Catalunya, que després serà puntuable per al Campionat d'Espanya, que es celebra a Sevilla en el proper mes de novembre, doncs, mira, estem molt contents, la veritat.
1: I ja per acabar, Paco, no sé si és un campionat que està obert, si la ciutadania doncs, li ve de gust descobrir o, si més no, doncs, veure com són aquests enfrontaments d'espasa coreana, si poden assistir-hi.
0: Sí, por supuesto, por suposat que poden. I és entrada gratuïta, no es cobra res. D'acord? A partir de les 9 del matí, aquest dissabte, fins la 1 de la tarda, estarem aquí fent el Campionat de Catalunya d'espasa coreana.
1: Doncs, Pac, com això sí que posem punt i final a aquesta conversa, que esperem doncs, que vagi molt bé aquest Campionat de Catalunya, que de ben segur que és així i segur doncs, que també la gent que s'animi anirà doncs, a veure aquest esport tan inusual aquí a casa nostra. Gràcies per atendre'ns i ens trobem a la propera. Que vagi molt bé, Paco, bon dia.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres i bueno, a reveure, ens veiem.
1: I després de fer aquest apunt d'espasa coreana, que aprofitem també doncs, per convidar tothom que vulgui anar a gaudir d'aquesta disciplina a la nostra ciutat, comentem els partits que es disputen aquest cap de setmana, que de fet la majoria dels equips doncs, afronten el que és el darrer partit de Lliga. Comencem parlant de futbol. El primer equip masculí del Club Futbol Mollet Unió Esportiva tancà la temporada amb un derbi vallesant que reben a casa el Granollers. Serà aquest diumenge a les 12 del migdia que els Àngel Soto disputaran el seu últim partit a primera catalana després de refermar el seu descens ja fa algunes jornades. Per la seva banda, el primer equip masculí de la Unió Esportiva Molletense també tancà la temporada amb un derbi vallesà. Els molletans jugaran dissabte a les 6 de la tarda al camp del Vilanova del Vallès, un maig en què els locals buscaran la victòria i el rival, el Vilanova, la permanència a la categoria. Aquest serà un partit decisiu perquè si els molletans sumen en 3 punts i el líder empata o bé perd, és a dir, no suma cap punt, els Albert Camara acabarien la temporada com a líders de la classificació i pujarien a primera catalana. Per tant, un partit decisiu que no únicament depèn d'ells, sinó també doncs, de quin resultat obtingui el líder, però que pot ser decisiu per poder pujar de categoria. Parlem també a quarta catalana. El primer equip de la Unió Esportiva Lourdes s'enfronta dissabte a les 6 de la tarda a Lliçà d'Amunt, en camp contrari. Els Dani Rodríguez intentaran acabar la temporada amb una victòria, tot i que doncs, no s'hi juga.

fan res, finalitzen en la sisena posició i es queden en aquestes portes a les posicions dels partits de play-off. Per tant, repetiran la temporada vinent a quarta catalana. En canvi, qui sí que jugarà els partits de play-off serà el Mollet B, que acaba la temporada a casa contra el Baser Palau. En el seu cas, buscaran victòria i continuaran per això en aquestes posicions a disputar els partits de play-off. Per tant, continuarem parlant d'aquest equip molletà que podria ser que pugés a tercera catalana. Parlem de futbol sala. La Unió Futbol Sala Mollet també afronta aquest cap de setmana el darrer partit de la temporada i ho faran diumenge a casa, 4:45 de la tarda, quan rebin el Ciutat de Mataró en lleurat. Un partit decisiu també pels molletans perquè intentaran buscar la victòria i sumar 3 punts que els facin mantenir-se en aquestes posicions d'ascens directa a primera catalana. En cas que no guanyessin el partit d'aquest cap de setmana i els dos equips que van per sota, doncs sí que sumessin punts, els de Jaume González mantindrien la categoria de segona. Per tant, buscaran victòria per poder pujar directament a primera catalana sense haver de passar per aquests partits de play-off que en aquesta temporada doncs ha canviat. En bàsquet, qui també continua lluitant per l'ascens és el DM Grup Mollet, que aquest dissabte es juga a la semifinal per l'ascens a segona. Segona FEB, els locals s'enfrontaran dissabte 8:45 del vespre a la pista de la Universitat de Vic i si guanyen el maig es plantarien a la final, la qual jugarien contra el Mollerussa o bé el Navàs, depèn de l'equip que guanyi aquest cap de setmana. I pel que fa als equips de bàsquet del Sant Gervasi, també afronten aquest cap de setmana el darrer partit de la temporada. L'equip femení a Copa Catalunya finalitza diumenge a la pista del Terrassa a 6:45 de la tarda. L'equip masculí a Copa Catalunya també acaba la temporada, ho faran dissabte a 6:45 de la tarda a la pista del Santa Coloma, un rival directe. En hoquei, els equips molletans encara tenen dues jornades per davant. El primer equip femení del Mollet Hoquei Club a primera catalana juga l'últim partit de la temporada a casa contra el Caldes Recamp Làser. Per la seva banda, l'equip masculí a segona jugaran dissabte a la pista del Masquefa a 8:00 del vespre. Tenen dues jornades per davant i intentaran aconseguir doncs victòries per mantenir-se a la segona posició de la classificació. Això és tot pel que fa als esports aquesta setmana. Nosaltres ens tornem a trobar la setmana vinent per seguir comentant tota l'actualitat esportiva de la nostra ciutat. Que vagi molt bé i molt bon cap de setmana.

0: us donem la benvinguda a l'Espai de Gats i Gossos que tenim tots els divendres en el Posa't les Piles. Avui compartim temps de ràdio amb Cèlia Roig. Ella és veterinària, una de les professionals de la Clínica Veterinària Mollet, situada al carrer Aureli Maria Escarrer 7 i 9 de la nostra ciutat. I sempre us diem al telèfon, tot i que us podeu passar presencialment, però millor allò de fer una trucada, de dir, escolta'm, que m'interessaria fer una consulta o concertar una visita, i llavors doncs aneu sobre segur. Telèfon 93 593 77 51. 93 593 77 51. Benvinguda, Cèlia.
1: Hola, bon dia.
0: Estem ja a mitjans del mes de maig, sí. I amb la Cèlia doncs li dèiem, escolta'm, és un tema que n'hem parlat en d'altres ocasions, però potser allò ja, quan la gent ja tenia molt definides les vacances, i li han dit, aquest curs anem a avançar-nos i parlar, sí, d'aquelles persones afortunades, no?, que ja esteu pensant en vacances i que tingueu més o menys clar el destí. Si teniu allò, doncs, un pelut que us voleu emportar, quines coses heu de tenir en compte. Sí. Perquè això sempre ens ho diu la Cèlia. No penseu allò en el darrer moment, perquè si s'ha de posar alguna vacuna... Crec que han de tenir com una mena de passaport vacunal,
1: bueno,
0: no?
1: Depèn, si aneu per dintre Espanya, no cal el passaport, però si sortiu de la frontera, cal passaport. Aleshores, porteu-los ben vacunats, però no el dia abans vaig al vacuno de la ràbia i me'n vaig. No. Perquè, a veure, si està ja vacunat d'altres anys, aquesta vacuna ja està funcionant i ja està. Però si és la primera vegada, necessita totes les vacunes, necessiten 20 dies per generar anticossos. Aleshores, us l'emporteu, però no està protegit. Igual quan torneu, estarà protegit. Vull dir, aleshores, tot sempre fer un mes abans el que necessita l'animal, pensar-ho bé. Sobretot, si aneu a l'estranger, depèn del país que aneu, pregunteu a l'ambaixada què necessita, o sigui, perquè cada país és un món diferent. Dintre
0: perquè
1: de la Unió Europea...
0: Això, Cèlia, tu, quan passes la frontera, t'ho demanen anar allà? És a dir, bueno, clar, si has de travessar diferents països,
1: clar,
0: no? Encara que el teu destí sigui...
1: Sí.
0: Doncs,
1: no, clar, per això has de fer la ruta, sí, i has de saber el que et demanaran a cada lloc. Llavors, els veterinaris no podem saber exactament tot. A veure, hi ha veterinaris que fan els certificats aquests FEXGAN, que són els que es necessiten, però per això heu de demanar a les ambaixades si el necessita, si no el necessita, i aleshores si travesseu diferents països, pues preguntar-ho, si aneu amb el cotxe, evidentment. Després, si aneu amb avió, el que us demani l'aerolínia també, el que us demani l'ambaixada i el que us demani la companyia d'avió.
0: Jo, quan veig en l'avió, penso, clar, segons la mida,
1: sí,
0: hi ha alguns que sí
1: poden
0: que
1: poden venir a la cabina o no.
0: I quan no hi van a la cabina, penso, pobres, no?
1: El que passa que ara jo crec que ja estan més acondicionats. Abans eren plan a la nevera i andando que gerundio, vull dir. No. Però avui dia ja hi ha com zones on tu deixes l'animal i en teoria penses que el tractaran molt bé tot el rato. I aleshores se'ls hi poden donar sedants. I
0: això t'anava a dir, perquè deu ser estressant, no?
1: Home, tope estressant, sí, que el deixin sense propietari en un lloc superestrany, amb un transportín i això, pues, clar, hi ha gent, per exemple, que té gossos de races molt grans i se'n va a viure, que sé, a Argentina, no?, o així. Aleshores, bueno, clar, són viatges molt llargs i s'ha de preparar tot això. No pot ser pim-pam-fuego, no. A veure, hi ha coses que passen de sobte i ho has de fer de sobte, doncs pues mira, sempre es pot trobar alguna solució, però jo el que us diria bàsicament és que tingueu en compte l'animal de companyia per un temps abans
0: preparar-vos
1: i demanar el que sigui necessari.
0: Per Espanya dèiem allò que no hi ha problema.
1: No hi ha problema.
0: Sempre comentem allò amb la Cèlia, el tema de la vacunació de la ràbia.
1: Sí, vigileu, no? Perquè aquí, encara que tots els veterinaris recomanem que els vacuneu de la ràbia, hi ha un gos que potser no estigui vacunat de la ràbia. Aleshores, he de tenir present això, que per la resta de comunitats el més freqüent és que sigui obligatòria, val? Aleshores porteu-lo vacunat de la ràbia. Mm-hmm. I aleshores, pels viatges, si són cotxes o amb avió o així, recordeu que a vegades, si l'animal no està acostumat, doncs pot ser necessari algun calmant. Ara hi ha moltes coses de naturals, d'origen natural, que el que fa no és sedar-lo exactament, allò que està superadormit, que gairebé no pot ni aixecar-se, no? Sinó que fan que tolerin millor l'estrès que els genera aquella situació, eh? Que són molt rics en triptòfan.
0: Si és en cotxe, sempre han dit allò, al igual que nosaltres hem de fer parades.
1: Exacte,
0: cada
1: dues hores.
0: Doncs ells també aprofitem allò perquè surtin. No,
1: cada dues hores s'ha de parar. Has de treure l'animal del cotxe sempre. Ni se us acudeixi deixar-lo mai dintre del cotxe i vosaltres anar a fer un cafè. No.
0: Prohibit.
1: Algú que es quedi amb l'animal a fora, que li faci la passejada i no sé quantos, us intercanvieu, però l'animal no es queda mai dintre del cotxe, okay, perquè pot tenir un cop de calor i aleshores és un disgust horrible. Uh-huh. Aleshores, si viatgeu a l'estiu, idealment les hores de no calor, sempre, si pot ser, amb l'aire condicionat i mai deixar-lo a dintre. És igual que estigui l'ombra i és igual que les finestres estiguin baixades. No. Fora del cotxe. Fora del cotxe.
0: I una cosa, al igual que les persones tenim major com vol assumit, no? El tema, ai, és que jo em marejo i la biodramina,
1: sí.
0: Jo no sé si els...
1: Bueno, això ja ho sabeu, sí, també. Si heu fet algun dia que heu sortit al cap de setmana, no sé on, ja ho sabeu, i aleshores existeixen
0: també
1: la tirada de productes que podeu demanar al vostre veterinari o veterinària i us ajudaran.
0: Uh-huh.
1: Sí. Sí, sí.
0: Cap mena de...
1: Llavors, sempre ha d'anar l'animal... amb el cotxe,
0: subjecte. Sí.
1: I si porteu gats o així, dintre de transportin, sisplau. Ni se us acudeixi mai portar l'animal a la falda, al copilot... No, sempre a la part de darrere. Si teniu allò maletero, amb una xarxa o així, perquè separi, aleshores podria no anar subjecte perquè ja està separat de l'habitacle del conductor, i si no, amb transportins. Que hi ha animals que també ho toleren molt bé, perquè ja saben el que significa, ja ho han après, que és molt divers, no? Perquè com van amb el transportint, després es juerga, no? Però, bueno, clar, això també necessita un temps perquè s'acostumin i això.
0: Clar, i si vas allò amb el gos o el gat i el nen petit, no? Doncs allò tothom...
1: Sí,
0: que...
1: però ja us dic, o sigui, a vegades ens ho fem més complicat del que és. S'ha de fer una adaptació i tot, però si... No té per què anar malament. També no m'he recordat de parlar de vaixell.
0: És veritat.
1: Que sé, si aneu a les Illes Balears o així, també ha canviat. O sigui, em sembla que abans era els deixaven a dintre del cotxe, o havien unes gàbies. Ara em sembla que et permeten passejar-los una mica i així.
0: Ah,
1: o sigui, sí, alguna passejada.
0: És a dir, que en funció de la companyia que hi anem, doncs consultem, escolta'm, jo portaré la meva mascota.
1: Ah, no, i tot això, per sort, està evolucionant i cada vegada es relaxen més, evidentment, amb animals ben educats i tota la
0: pesca.
1: Clar,
0: perquè abans, si l'havies de deixar dintre del cotxe, també era un perill.
1: Sí, jo trobo una mica heavy. Bueno, hi havia les gàbies, també, però, bueno, no, a vegades no permetien baixar i... mica en mica tot va... Però ja us dic, sempre això, la companyia té les seves normes i és les que heu de saber i és les que heu de preguntar.
0: I sobretot, abans de marxar, si teniu dubtes, aneu allò a la vostra veterinari de referència.
1: Però sense pressa, si
0: sense
1: pot
0: pressa,
1: ser.
0: Sí, allò de dir, escolta'm, queda marxat el lloc.
1: Cada...
0: Si no tenen
1: exacte
0: la resposta, com a mínim us podran orientar.
1: Claro.
0: Doncs mira, a veure si aquest lloc, aquest altre, i consulta.
1: Sí. I llavors els certificats aquests que es necessiten ara, que es diuen FEXGAN, FEXGAN, FEXGAN, que ja no tots els veterinaris els fan. Llavors, assegureu-vos de si us el demanen, quin veterinari de la vostra zona us el pot tramitar i ja està.
0: Molt bé.
1: I a gaudir.
0: I a gaudir d'aquests peluts, que ara hi ha cada vegada més establiments també hotelers que accepten allò animalons.
1: Home, fa molta il·lusió,
0: poder allò disfrutar.
1: A mi, clar, em dona, perquè veus l'evolució, no?, amb 35 anys, 38 anys, no sé, i de zero a, bueno, i gats...
0: Clar,
1: gats
0: sí,
1: amb les corretxes allà tan tranquils a sota la taula.
0: Cèlia, ho deixem ara aquí. Esperem que tothom gaudeixi de les vacances, si és que esteu allò ja rumiant, i que les podeu fer tota la família, tota vol dir això, doncs tota, amb els peluts inclosos.
1: Sí, sí.
0: Ens veiem d'aquí uns dies, que vagi molt bé.
1: Adéu, adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Avui estan convocats a la vaga els docents dels centres educatius de Lleida, el Pirineu i Aran. De fet, han tallat la Nacional 240 dintre de Lleida, un tall que ja ha quedat aixecat fa uns minuts. Tot plegat després que ahir es produís una mesa sectorial que va acabar sense acord i on hi van poder participar tots els sindicats del sector. Els elements principals de les negociacions continuen sent les millores salarials i l'escola inclusiva. Escoltem ara la valoració de Jordi Barrufet, que és secretari de professors de secundària a la demarcació de Lleida.
2: Ahir la consellera ens va encomanar amb una mesa de sectorial, es va presentar amb les mans buides, no va aportar cap millora als currículums, no va aportar cap millora en la disminució de ràtios, no va haver cap oferta en la millora salarial i tampoc ens va aportar cap millora en quant a la disciplina en els centres.
1: El dimarts estan cridats a una nova reunió en la que han exigit a la consellera Esternibó que faci una proposta clara de millores i per escrit. I a banda, la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior i Seguretat Pública per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. El sindicat ha reclamat a la policia catalana una documentació d'infiltracions fetes en els darrers 10 anys. I de fet, el Parlament de Catalunya votarà la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i el Departament d'Interior per introduir agents dels Mossos d'Esquadra de país als centres educatius. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. El dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També el dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. I els bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada en un incendi en una zona de barraques a Vilassar de Dalt. L'avís es va rebre prop de les 2 de la matinada i ha calgut desallotjar també una vintena de persones. En aquests moments, l'incendi ja ha quedat completament extingit. I dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló. Interior desplega un operatiu especial de trànsit i seguretat amb uns 500 Mossos d'Esquadra, mesures de circulació a les vies amb més circulació, com són la P7, la C33 i la C17, i també reforç del transport públic. Trànsit recomana arribar d'hora i prioritzar tren o autobús per evitar retencions. I pel que fa al temps, protecció civil activa temps alerta el Pla Inuncat en zones de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès i altres comunitats catalanes.
0: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
1: El Tardeo Solidari de Mollet contra el Càncer. Celebra els 11 anys de l'entitat i col·labora amb la investigació del càncer. No t'ho pensis, vine el dissabte 23 de maig a les 8 del vespre al Mercat Vell a gaudir, compartir i sobretot ajudar. Aportació 25 euros i si no pots venir, fes un donatiu voluntari a la fila 0. Telèfons de reserva 699 49 78 60 o bé al 675 31 59 43. Tardeo Solidari, Mollet contra el càncer. 11 anys al teu costat.
2: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Avui en aquest espai del calaix del Posa't les piles parlem en català. De fet, en parlem cada dia, però un cop al mes en posem una miqueta més d'èmfasi i donem a conèixer els serveis, els programes que s'ofereixen des del Servei Local de Català de Mollet del Vallès, que depèn del Consorci de Normalització Lingüística de Catalunya. De fet, avui volem parlar d'un programa, jo crec que dels que té més trajectòria, no sé si aquí a casa nostra, però des del 2003 a Catalunya es va implementar el voluntariat per la llengua. De fet, hi ha moltes persones que s'ofereixen com a voluntaris i moltes persones que també volen ser aprenents perquè és la millor manera, allò d'agafar-ne fluïdesa, de trencar les pors. Es pot fer doncs, de forma allò molt flexible, que és el que té d'atractiu aquest programa. Es pot fer presencial, en línia, però no explicarem més coses perquè ens acompanya la responsable del Servei Local de Català d'aquí de Mollet del Vallès, la Montserrat Pucurull. Benvinguda, Montse.
1: Molt bon dia.
0: Que ha vingut allò amb un voluntari, el Toni Fernández.
2: Hola, bon
0: molt
2: dia.
0: Bon dia, Toni. I amb un aprenent que ens deia la Montse, no sembla aprenent, sembla voluntària també, que és la Susana Bedoya. Molt bon dia,
3: hola,
0: Susana.
3: Bon dia.
0: Sense desmereixer el Toni, que ja sabem que està fent molt bona feina.
2: Ara... Ho intento.
0: Segur que ho aconsegueixes. Anem a parlar amb Montserrat. Deia que Voluntariat per la Llengua és un dels programes amb una trajectòria, jo deia 2003, doncs bé, 23 anys, no?, al territori. Que...
1: Sí, aquí Mollet va començar 2 anys més tard i va començar només amb 10 parelles. Ja sabeu que el Voluntariat per la Llengua, així el que entén la gent més són les parelles lingüístiques, és a dir, una persona que habitualment parla català doncs es troba en els mateixos horaris doncs amb una persona que l'aprèn i que el vol practicar. Però no només són parelles lingüístiques. Recordeu que el Voluntariat per la Llengua també s'estén en el que en diem comerços i entitats adherides o adherits. Vol dir que en aquests espais també es comprometen a ajudar els aprenents que doncs volen parlar català. O també tenim entitats d'acompanyament en aquest programa, que senzillament és això, és a dir, integrar doncs, alumnes dels cursos de català d'un nivell determinat també perquè coneguin les entitats i s'integrin en el territori. Per tant, és un programa que, evidentment, l'estrella són les parelles lingüístiques, però que té també, a part d'una gran trajectòria, un abast doncs, més important.
0: De fet, si entreu no, a la pàgina web del Consorci, doncs pots ser voluntari, pots fer-te aprenent, però també com a entitat o establiment, que és el que comentava la Montse, també pots participar. Deies que vau començar jo amb quantes parelles?
1: Amb 10 parelles.
0: 10 parelles.
1: Sí.
0: I ara?
1: Ara suposo que som al voltant, no tinc dades concretes, però al voltant de 30-40 parelles anuals, perquè, clar, això normalment cada trimestre doncs es van renovant, n'hi ha que continuen, n'hi ha que no, i sí, després parlarem amb la Susana, però sí, l'apuntem perquè més endavant també sigui voluntari i tant.
0: Això passa? És a dir, persones que fan d'aprenents després...
1: I són un gran model perquè una persona, imagina't que jo ara aprenc català, sóc una aprenenta i no m'atreveixo. Qui millor per ser una voluntària teva que una persona que ha passat per aquest mateix trajecte, aquesta mateixa trajectòria i aquesta por, aquesta vergonya. Per tant, jo penso que sí, tant que sí, és una evolució... Per tant, sí.
0: És una manera allò de retornar allò que t'ha donat, no? Que
1: clar.
0: Has rebut tu mateix. Toni, explica'ns com és que ets voluntari, com et fas voluntari. És la primera vegada, no? Crec?
2: Sí, és el primer cop que ho faig. I feia temps que m'ho rumiava i fins que un dia doncs, vaig pensar, mira, llença't i fes-ho. I res de seguida... Molt aviat em van trucar, es van posar en contacte amb mi i, a més, em van proposar que ho fes amb 2 parelles lingüístiques. I vaig dir que vinga, que com tenia temps, que endavant. Que em sentava, o sigui, em venia de gust doncs, transmetre a altres persones la passió que jo sentia... pel català des de feia molt de temps, perquè la meva llengua materna no és el català, sinó que jo fins als 14 anys que vaig començar a fer BUP, el que era aleshores BUP, aquí a Mollet, a l'any 1978, no havia sentit parlar català mai. Jo vivia a la Llagosta, i la Llagosta és una població d'immigrants totalment, ben bé. I els pocs catalans d'origen que hi havia, doncs, clar, amb la gent del poble parlaven castellà, perquè a més era gent recent vinguda, que feia molt poc temps que era a Catalunya, i clar, el que comentava, quan vaig començar l'institut érem una classe de 20 persones i molt petita, i vaig sentir que hi havia companys i companyes que entre ells parlaven català.
0: Et vas enamorar de la llengua?
2: Sí, i també va tenir culpa un professor que vaig tenir, que es deia Desideri, que era de Burgos, que va venir un cap de setmana de vacances o de com a turista aquí a Barcelona, i es va enamorar i es va quedar aquí. I va dedicar la resta de la seva vida a transmetre el seu amor pel català, perquè li va encantar.
0: Que fantàstic que hi hagin persones com aquest professor que ara acabes d'anomenar, Toni.
2: Sí.
0: El cas és que tu ara decideixes, ja feia temps que no se't passava pel cap això de ser voluntari, i ara no sé si és perquè disposes de temps, perquè crec que és una hora a la setmana, no?, que
2: sí,
0: has de dedicar. Amb...
2: de vegades fem una mica de trampa i en fem una mica més. Però això no els hi direm als del Servei del Català de Mollet.
0: Molt bé. Però mínim heu de fer una hora, i això és el que feu, no? Has agafat les dues aprenents?
2: Sí, les dues. Sí, que amb la Susana ho tinc molt fàcil, perquè la veritat és que parla molt bé, molt bé, i amb molta fluïdesa. I amb l'altra persona, doncs, una mica més complicat, perquè és de nacionalitat russa, però també és molt satisfactori veure com va aprenent coses i les va practicant.
0: Les va assimilant.
2: Exacte.
0: Les va fent seves, no?
2: Sí, sí, sí.
0: De fet, el Toni, quan ens hem conegut, no?, ha dit... és un programa que tu també sempre aprens, no?, de l'altra persona.
2: Sí, sempre, perquè potser de vegades hi ha algun dubte que tu no se t'ha generat, i a l'altra persona sí que el té, i aleshores, doncs, ostres, doncs anem a mirar-ho, anem a investigar com es diu això, o com és aquesta expressió, o què vol dir, i sí, sí, de vegades, clar, és una feina conjunta.
0: Susana, tu com és que et fas aprenent? És a dir, t'adreces al Servei Local de Català i els dius, escolta, a mi m'agradaria tenir-ne més, no?, més seguretat, potser.
3: Sí, que em falta seguretat i perdre una mica la por. Això m'ho va comentar la meva filla farà un parell d'anys, i jo ho vaig pensar, però dic, no vaig, perquè em dona molta vergonya. I ara fa poquet, quan vaig anar a buscar la targeta de les escombraries, vaig veure un altre cop el rètol, i dic, vinga, va, m'apunto. I, bueno, i m'he apuntat, per veure si això, em trec una mica la por, deixo de pensar en castellà per parlar català, i vaig traduint, i això em fa que m'exploti el cap, i em canso, perquè vaig traduint, no em surt. I, clar, això em fa tirar enrere.
0: Uh-huh. I com és? És a dir, tu havies fet algun curs de català o...?
3: No.
0: És a dir, els teus coneixements de català són... perquè els has anat...
3: Sí, d'escoltar-lo, sí.
0: D'escoltar-ho.
3: Sí, veig la tele en català, llegeixo en català... Bueno...
0: Molt bé.
3: El que puc.
0: Molt bé.
3: Sí, sí,
0: no?
3: Sí.
0: És a dir, que ets una persona que tu t'has interessat per la llengua.
3: Sí.
0: No sé si també el fet de tenir fills, no?, que segurament... o no?
3: Sí, sí, bueno...
0: No sé si a casa.
3: La meva filla, bueno, parla molt bé el català, escriu, i va ser ella que em va dir, vinga, mama, posa't les piles.
0: Molt bé. I et presenten al Toni, i ja crec que heu quedat un parell de vegades, no?
3: Sí.
0: I com es plantegen aquestes sessions? Tu li comentes al Toni, mira, m'agradaria jo, doncs...
3: No, surt un qualsevol tema o parlem de qualsevol cosa.
0: I ja... no us plantegeu una situació concreta, jo t'he dit, no.
3: No, de moment no.
0: Ja veurem com evoluciona,
3: sí, exacte,
0: no?
3: Sí, exacte, sí. Em poso una mica de deures, però bé, molt bé.
0: Molt bé.
3: Estic contenta.
0: En aquestes dues sessions és molt recent, però no sé si tu ja veus, no? De fet, la Montserrat, no?, ens comentava la Susana, l'haurem de fitxar que ara el següent trimestre perquè ella faci de voluntària, no? No sé si realment en aquestes dues sessions amb el Toni també has trobat que quan vas a comprar, quan trobes allò amb gent, o encara no?
3: Encara no em surt, tinc que pensar, parla català. Que l'altre dia vaig anar al metge... I me'n vaig a recordar, però dic, si ara parlo català amb el metge, a lo millor hi ha algunes coses que no sé què són o com es diuen, i això ja em va...
0: Tirar enrere.
3: Enrere, sí.
0: Mica en mica.
3: De mica en mica, s'omple la pica.
0: Això.
3: Poquet a poquet, sí.
0: Què és el que t'agrada d'aquest programa, Susana? No sé.
3: M'agrada parlar català. M'agrada parlar català, sí. Perquè amb ell no sento tanta vergonya. Perquè penso que també m'està ensenyant i m'està corregint. I és, no sé, alliberador. Sí.
0: I a tu, Toni, què és el que et va motivar, no? Deies, bé, jo m'ho havia plantejat diverses vegades, però no havia decidit. Ara que ja portes unes quantes sessions, també dèiem que... tothom acaba aprenent, no només l'aprenent, sinó el propi voluntari, no? En el cas de la Susana potser no, però l'altra d'elles que és una persona de Rússia, no? Llavors també és una manera de compartir potser trets d'una altra cultura, o no?
2: Sí, sí, però jo el que vull, o sigui, els trets de la seva cultura ja se'ls coneix ella. I jo, la veritat...
0: Aprofites per donar a conèixer els nostres.
2: Exacte. Exacte, que és el que vull fer, el crear la motivació, doncs, de que no només s'impliqui per la llengua, sinó pels costums i per la cultura.
0: Ha dit la Susana que li poses deures. És a dir, sí. Tu et prepares aquestes trobades prèviament, allò de dir, avui em trobaré amb la Susana?
2: Jo no me les preparo, o sigui, són totalment espontànies. I... podem parlar de qualsevol cosa, o sigui, del que vagi sortint, no? I això genera molt sovint també dubtes, i això el que explicava abans, doncs mirem de veure com es diu això. Perquè jo el que trobo també, que el que és molt important pel tema d'expressions i tot això, és estar en contacte amb una persona catalanoparlant de tota la vida. D'acord? Perquè és diferent aprendre-ho a col·legi, per dir-ho d'una forma, que no pas fer servir expressions quotidianes que es fan servir en família, per dir-ho d'una forma.
0: En un àmbit més familiar.
2: Exacte.
0: Quina mena de deures et posa, Susana?
3: Doncs primer vaig posar el teclat del mòbil en català, que el tenia en castellà. Després vaig mirar uns programes que em va dir. Què més? Alguna aplicació amb el mòbil, que era en català, per fer traduccions i... Bueno.
0: És a dir, tenir eines,
3: fluixets.
0: No? Eines allò que t'ajudin en el teu dia a dia.
2: Sí. Sí, per exemple, el Diccionari de la Llengua de l'Institut d'Estudis Catalans, Diccionari de la Llengua Catalana, i després el traductor de Soft Català, que trobo que són eines molt fiables i que ajuden molt en circumstàncies determinades, quan fan falta. I després, doncs, veure algun programa de TV3, també, que o no potser en emissió ara, si no més antics, com per exemple hi havia uns programes que es deien 300, que els van fer amb motiu de 300 anys del 1714, i que parla de diferents àmbits de l'actualitat de Catalunya, com perquè som com som, no? O sigui, de la llengua, de l'economia, de la delinqüència, en molts terrenys, per entendre millor com és Catalunya ara. Uh-huh. I trobo que són molt addictius, fins i tot. No sé, la Susana potser...
3: Sí, sí, enganxa. Són molt macos, sí. Sí, sí.
0: De fet, també ara hi ha molts podcasts, molts,
3: sí,
0: programes,
3: també, sí.
0: Allò que per escoltar, que és l'important de la llengua, més enllà de veure, també a l'escoltar,
3: sí.
0: No? I parlar. El Toni, jo crec que repetirà, potser, no? Més endavant, allò com a voluntari, és una,
2: sí,
0: experiència
2: jo
0: que...
2: Crec. Sí, jo també ho crec.
0: Que et quedaràs,
2: sí,
0: allò,
2: sí.
0: Que podran comptar,
2: sí,
0: amb tu.
2: A més, per mi és enriquidor, o sigui, tenir una persona que ben bé no s'ha de fer res, sinó deixar que flueixi tot, i de fet això és el que passa, i després una altra persona amb una llengua que no és romànica i un alfabet, el cirílic, que no té res a veure amb el nostre, i o sigui, d'un extrem a l'altre, d'una cosa molt fàcil, entre cometes, a una cosa molt difícil, entre cometes també, no?
0: Uh-huh.
2: I són, o sigui, són maneres, he d'actuar de maneres diferents, però totes són per mi molt satisfactòries, em sento una mica útil, almenys.
0: I potser la Susana, doncs, igual també s'ho planteja, perquè, no?, viure en primera persona una experiència i després poder traslladar, no?,
3: si
0: també,
3: no? Si l'aconsegueixo, potser sí.
0: Potser
3: per no?
0: Sí, perquè no.
3: Sí, sí.
0: Igual d'aquí un any ens veiem en aquests micròfons si la tenim com a voluntària. Montserrat, només allò per a aquelles persones que ens estiguin escoltant, què han de fer per ser aprenents, per ser voluntaris? Jo he comentat que crec que es pot ser presencial, però també virtual.
1: Sí, sí, també es pot fer en línia, per tant, qualsevol persona que vulgui practicar la llengua, per ser, sí que s'ha de ser major de 18 anys per formar part del programa, i a partir d'aquí una persona que parla habitualment català pot fer-se voluntari per la llengua, per ajudar a una altra persona que vol ser aprenenta, que vol dir que vol practicar amb una altra persona la llengua, el català. Què es regalen entre ells? El temps. Per tant, agraïm molt, sobretot, perquè si no tinguéssim voluntaris no podríem fer aquest programa. Per tant, agraïm molt, doncs, aquesta interacció, que nosaltres els aparellem per coincidència horària, i per tant, res, a partir d'aquí, doncs, és trobar-se, posar-hi ganes i endavant.
0: Hem vist que és allò una hora a la setmana, mínim, si després,
1: sí,
0: ells, perquè ens consta que moltes d'aquelles parelles lingüístiques després es fan amics, no sé si per sempre, però que tenen allò, doncs, continuen veient-se, no? I,
1: és veritat,
0: i quedant...
1: tenim realment molt bones amistats que fins i tot quan acaben el programa ja continuen sent amics.
0: Perquè el programa són 10 setmanes, crec,
1: són,
0: no?
1: Són 10 setmanes, però hem dit que es comparteix temps voluntàriament, per tant no cal fitxar una hora, ja qui només pot mitja, ja qui es passa de l'hora, jo no he sentit res, però tot és molt benvingut, per tant és qüestió de res, que aprenent i voluntari es posin d'acord, i a partir d'aquí que sobretot tinguin molt bones converses en català.
0: Doncs com ha dit la Montserrat, com ens han explicat el Toni i la Susana, si voleu fer-vos allò voluntaris o bé doncs ser aprenents, podeu entrar a la pàgina web del Consorci per la Normalització Lingüística, o bé presencialment apropar-vos a la Masia de Can Lladó, que és on es troba el Servei Local de Català de Mollet del Vallès, i dir, escolta, m'he sentit a dir d'aquest programa i a mi m'interessa ser parella lingüística. Moltíssimes gràcies al Toni, a la
3: gràcies.
0: Susana.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Per aportar el vostre testimoni, i gràcies, com no, a Montserrat Pucbruy, responsable del servei. Fins d'aquí un mes, que tornarem, doncs ja sabeu, cada dia parlem en català, però un cop al mes en posem més èmfasi.

D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui. Aprofiteu el cap de setmana, ja ens retrobeu, si així ho desitgeu, el dilluns, puntuals a les 9, aquí a la sintonia de Ràdio Mollet. També la possibilitat de recuperar el programa a través del podcast que trobareu a la pàgina web radiomollet.com. Tingueu un bon cap de setmana. Adéu-siau. Clock star, like this.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Carla Ramos. Aquest cap de setmana té lloc la 12a edició del Mollet Test Fira i participaran 450 establiments i s'instal·laran 152 expositors dels sectors de l'automoció, l'alimentació, el comerç i els serveis. L'objectiu de la fira és dinamitzar i impulsar la millora comercial de Mollet i que la ciutat esdevingui referent i pol d'atracció comercial. A les dades de participació n'ha fet referència la regidora de Comerç, Mercè Pérez.
1: El que participen a les campanyes són sobre 450-500, a les campanyes, que vol dir això de aquesta, la superbolleta, que la gent juga en els comerços. I després, expositors, tenim sobre 160 botigues, empreses que vindran a exposar, i sobre unes 200 carpes instal·lades.
0: Fira Mollet ocuparà 14.000 metres quadrats, l'Avinguda Llibertat, la zona Lilla i la plaça Major acolliran els expositors de serveis i activitats vinculades al món del motor. Les Rambles, el carrer Anselm Clavé i el Parc de les Poneres aplegaran la participació d'expositors vinculats a l'alimentació, al comerç i els serveis. I també us informem que una botiga de Movistar situada a l'Avinguda de Jaume I de Mollet del Vallès va patir aquest dimarts al vespre un robatori violent just a l'hora de tancar. Segons avançat el Caso, els fets van tenir lloc cap a les 8 del vespre quan la dependenta, que es trobava sola a l'establiment, ja havia baixat la persiana. En aquell moment, tres persones amb la cara tapada es van presentar al local i amb actitud intimidatòria van obligar la treballadora a reobrir la botiga. Un cop dins es van endur diferents telèfons mòbils. La dependenta no va resultar ferida, tot i que, segons les primeres informacions, els autors del robatori no anaven armats, sí que es van mostrar agressius durant l'assalt. La policia ha obert una investigació per intentar identificar els tres assaltants, tot i que la botiga disposa de càmeres de seguretat. El fet que actuessin amb el rostre ocult podria dificultar-ne la identificació. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula julivert. Sembra el julivert pel maig i tot l'any en tindràs, diuen, perquè és una de les feines agrícoles pròpies d'aquest mes. 20 sous de julivert. Es diu quan algú presenta comptes exorbitants en què demana grans quantitats de diners per coses insignificants. Ser verd com el julivert es refereix a la intensitat del color verd. Verd com el julivert, groc com el safrà, fa ones i no és el mar. És l'endevinalla del blat. Diuen que trasplantar el julivert porta mala sort. Ser com el julivert, que en tots els guisats es troba, vol dir ser una persona molt aficadissa i visible, que es troba en totes les funcions, festes i actes importants. Un sinònim de ser el julivert de tots els guisats. Posar mostalla per julivert a algú és fer prendre una cosa per una altra, enganyar. I jo bé sé que vos no podran posar mostalla per julivert, és a dir, donar figues per llanternes a algú o donar gat per llebre. Parlem del que parlem i el julivert no hi toquem. Significa que cal concretar la conversa allò que interessa i no desviar-la a coses accidentals. El que es dona ja no es torna i el que es perd és julivert. Vol dir que allò que s'ha perdut no sol trobar-se. I acabem amb un refrany. Fer com en Tripó, que es va fer ric venent julivert, presentat com a exemple de la possibilitat d'obtenir grans resultats de coses petites. En Tripó era un ric propietari de la nostra ciutat de Barcelona que tenia tres carrers de cases, el que encara avui porta el seu nom, el nou de Sant Francesc, i un de desaparegut que anava del davant de la col·legiata de Santa Anna al portal de l'Àngel. I vosaltres, feu com en Tripó amb el julivert? Aquesta informació l'hem extreta del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

that's why I wrote this.

0: mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
1: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
2: Són centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
3: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
4: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
5: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
6: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
7: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
8: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
9: La bona música a Music Calaix.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Avui, jornada de vaga dels docents dels centres educatius de Lleida, el Pirineu i Aran, que de fet han tallat a la Nacional 240 d'entrada a Lleida durant el matí, un tall que s'ha aixecat abans de les 10 del matí. Tot plegat després que ahir es produís una mesa sectorial que va acabar sense acord i on hi van poder participar també tots els sindicats del sector. Els elements principals de les negociacions són les millores salarials i l'escola inclusiva. De fet, el dimarts estan convocats a una nova reunió amb la consellera per a apropar posicions. I el Departament d'Educació i FP ha desplegat a tot Catalunya la nova aplicació Borsa Docent EDF perquè el personal docent interí pugui acceptar o bé rebutjar substitucions de manera més àgil. L'eina, que ja s'havia aprovat amb 800 usuaris de Ponent, Terres de l'Ebre i el Consorci d'Educació de Barcelona, permet rebre notificacions al mòbil, descarregar la credencial de nomenament, consultar l'historial d'adjudicacions i veure la ubicació del centre en un mapa interactiu. I també la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. De fet, el Parlament de Catalunya votarà també la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i el Departament d'Interior per introduir agents dels Mossos d'Esquadra de paisà als centres educatius. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. El dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També el dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord per la creació de la línia orbital de tren. I una persona ha resultat ferida lleu per inhalació i 25 persones han hagut de ser desallotjades per un incendi en una zona de barraques a Vilassar de Dalt, al Maresme, a prop del camp municipal d'Esports. Els bombers han rebut l'avís prop de les 2 de la matinada i han donat el foc per extingit cap a les 6 del matí. Les flames han cremat l'extensió de barraques i una mica de zona forestal. I dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló. Interior desplega un operatiu policial de trànsit i seguretat amb 500 Mossos d'Esquadra, mesures de circulació a l'AP7, a la C33 i a la C17 i també reforç del transport públic. De fet, trànsit recomana arribar d'hora i prioritzar el tren o bé l'autobús per tal d'evitar retencions. I pel que fa al temps, protecció civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat per previsió de fortes pluges aquesta tarda a l'Alt Empordà, al Baix Empordà, al Gironès, la Selva, entre d'altres localitats.
0: Notícies en xarxa. La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
1: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.

0: Sí.
1: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc. Vens?
0: Ho sento, però ja tinc pla.
1: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
0: Però què dius? És una cosa més important.
1: Doncs explica't.
0: D'acord, és un programa de ràdio.
1: Un programa de ràdio?
0: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
1: I quin és aquest programa?
0: L'edat del pavo, el programa on els adolescents podem parlar de tot.
1: Doncs sembla divertit, però els divendres m'agrada sortir amb els meus amics. No ho fan cap altre dia?
0: A mi m'agrada escoltar-lo els divendres a les 5, però també el repeteixen els dissabtes a les 6 o al podcast de Ràdio Mollet.

0: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 701. Aquest és l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matuté. Avui acabarem de parlar de l'equipament bàsic i avui toca la roba i alguns accessoris. Es tracta de la roba que ens posem al damunt per fer una sortida, sigui estiu o hivern. Heu sentit parlar del sistema de les tres capes? Per aquells qui no ho coneixeu, ara us ho explico. Capa interior, la samarreta. Igual com vàrem parlar de no utilitzar mitjons de cotó, el mateix us dic de les samarretes. Siguin de màniga curta o llarga, aquestes han de ser de teixit tècnic. El teixit tècnic més recomanables és el que està fet de barreja de fibres sintètiques i llana merino. Gestiona molt bé la calor del cos i sobretot evacua la suor. I us estalvia aquella pudor de suat que en alguns casos esdevé força desagradable, sobretot quan anem en grup. Cal dir que les samarretes d'aquesta mena són les més cares, però realment valen la pena, tot i que n'hi ha de sintètiques més barates, però recordeu, mai de cotó. La següent és la capa tèrmica, el forro polar, l'invent del segle. Aquesta jaqueta lleugera amb cremallera, de fibra sintètica i més o menys gruixuda, va significar un pas endavant en l'equipament alpinístic, substituint els feixucs jerseis de llana, la majoria de coll rodó, amb els quals o et foties de fred o de calor segons l'època de l'any. En trobareu de diverses marques i de primera qualitat. Trieu i remeneu. La història del forro polar comença amb l'equipament dels pescadors de les mars fredes i aquesta peça va passar als muntanyencs. Va ser com si se'ns hagués aparegut la Verge. Aquesta peça, lògicament, es porta damunt de la samarreta. I la diferència entre la capa interior i la tèrmica és que la primera capa està feta de materials absorbents per mantenir la pell seca i la segona de materials aïllants per aïllar el cos i mantenir-lo calent. I ara passem a la tercera capa, la capa exterior, la jaqueta per a vents o el gore. Té la funció de protegir-nos dels elements climàtics, vent, pluja, neu, etc. Les millors són les que estan fetes de material impermeable i, a la vegada, són transpirables. Porten caputxa, que permet dur-hi un casc a sota, i butxaques suficientment grans com per encabir-hi, si cal, uns guants gruixuts o guardar les ulleres de sol. I també algunes marques incorporen butxaques interiors tipus xarxa. El sistema de tres capes ens permet combinar les dues peces exteriors de forma que podem portar la jaqueta damunt de la samarreta o bé el forro, o portar les tres posades, depenent de si pinten bastos o de si fa un temps esplèndid. Fins aquí la roba. Ara, breument, us parlaré de les ulleres de sol, els guants, gorres i barrets. Les ulleres de sol a la muntanya, sobretot a l'alta muntanya, la radiació ultraviolada és més alta com més amunt s'està. I si es trepitja neu, l'efecte es multiplica. Els tipus d'ulleres que es recomanen per muntanya són les de categoria 3 i 4. Les de categoria 2 poden utilitzar-se sempre que la llum no sigui molt intensa i, per descomptat, no es trepitgi neu. Recordeu, sempre cal protegir els ulls, ja que el menys que us pot passar és que enganxeu una conjuntivitis amb el que això pot comportar. Els guants, depèn de l'època. A l'estiu, uns guants de llana engreixada o de polar poden ser suficients. Si bé uns guants de seda a la butxaca no fan cap nosa. A l'hivern, uns guants tipus guant d'esquí o unes manyoples són obligats. Recordeu sempre que a l'estiu, sobretot a l'alta muntanya, els canvis de temps sobtats poden aparèixer sobretot a la tarda. Gorres i barrets. Important. Cal protegir el cap de barradissó solar. Un barret amb bales és molt recomanable, així com una gorra amb visera i que incorpori, si pot ser, un protector de nuca. La gorra de llana sempre és interessant portar-la. Ens pot estalviar més d'un mal de cap. Bé, fins aquí el rotllo d'avui. Ara passem a l'agenda de la setmana.
1: Pals i botes. L'agenda.
0: Dia 14. Extrem. Matinal grup dels dijous. Coll d'Estanalles, Pujol de la Mata, a la Serra de l'Ubac. Els vocals són en Francisco Vera i en Carlos Revilla. Un recorregut de 8,5 quilòmetres amb un desnivell de 550 metres positius i 550 negatius. I 4,30 hores de durada. Dificultat mitjana, cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El lloc de sortida és el pavelló de la Riera Seca a les 6:30 del matí. Transport amb vehicles particulars. El divendres 15, logística pel 48è aplec excursionista dels Països Catalans a Alcúdia. Vocal, Lluís Mas i Pi. A les 19:30 hores, xerrada informativa sobre el 48è aplec excursionista dels Països Catalans a Alcúdia. Ja podeu consultar el programa i inscriure's a l'aplec Grup Excursionista de Mallorca, GEM. Us presentarem la proposta d'allargar una setmana l'estada i el pressupost per desplaçament. Dissabte 16, Ferrades. Ferrada d'iniciació. Via Ferrada a la Morera del Montsant. Priorat. Vocals Emilio Rodríguez i Alfons Fernández. Dificultat mitjana alta. Cal portar material per ferrades, esmorzar, dinar i aigua. Les condicions de l'activitat es consensuaran entre els participants. Lloc de sortida, pavelló de Barriera Seca a les 7 del matí. Transport amb vehicles particulars. El dissabte 16, tothom. Sortida cultural al monestir de Sant Pere de Casserres, Osona. Vocal Maria Teresa Llavina. Visita guiada al monestir benedictí de la comarca d'Osona, fundat l'any 1006, situat en un entorn natural realment privilegiat, mig envoltat per les aigües del Pantà de Sau. Un indret ple d'història i encant que descobrirem amb una visita guiada a càrrec de la nostra estimada guia Anna, que ens farà viure l'experiència d'una manera propera i amena. Lloc de sortida, pavelló de Riera Seca a les 9:30 del matí. Transport, vehicles particulars. Preu, 15 euros soci, 20 euros no soci. I fins aquí l'agenda. Ens despedim de tots vosaltres i fins la propera setmana, que hi ha sorpresa.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Carla Ramos. Aquest migdia a la plaça Major de Mollet acull la lectura institucional del manifest amb motiu del Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia que se celebra aquest dissabte, aquest diumenge 17 de maig. L'acte se celebra davant de la Casa de la Vila i serveix per reivindicar el respecte a la diversitat sexual i de gènere i per denunciar qualsevol forma de discriminació envers les persones del col·lectiu. L'Ajuntament reitera el seu compromís amb la defensa dels drets del col·lectiu i ha fet una crida a la ciutadania perquè rebutgi qualsevol actitud de violència o intolerància per motiu d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere. I en esports us informem que Mollet del Vallès i Corea del Sud retallen distàncies aquest cap de setmana. L'Escola d'Arts Marcials Ganesh ha organitzat per demà dissabte, dia 16 de maig, el Campionat de Catalunya d'Espasa Coreana, on una cinquantena de persones provinents de 12 clubs catalans competiran en diverses categories de la modalitat esportiva al pavelló de Riera Seca. En totes aquestes modalitats, Paco García, director de l'Escola Ganesh, ha comentat que l'espasa coreana és un esport multidisciplinari que es caracteritza pel control del sabre, la concentració, la meditació o la força.
1: Es caracteritza amb el treball d'una espasa, d'un implement, que principalment és de fusta, pels entrenaments. Després també dintre d'un grau determinat, a partir de cinturó verd, ja treballen amb espasa de veritat, però sense fil. I bueno, aleshores, doncs, les característiques principals són, doncs, el control de l'espasa amb l'espai, un treball de concentració, de meditació, de millora de les qualitats físiques bàsiques, la força, la resistència, la coordinació, l'equilibri, etc, etc.
0: La jornada començarà a les 9 del matí i al llarg del campionat hi haurà diversos combats en diferents modalitats, com són les formes, el tall de paper, l'apagat d'espelmes, el combat amb goma escuma i el freestyle. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: el Tardeo Solidari de Mollet contra el Càncer. Celebra els 11 anys de l'entitat i col·labora amb la investigació del càncer. No t'ho pensis, vin el dissabte 23 de maig a les 8 del vespre al Mercat Vell a gaudir, compartir i sobretot ajudar. Aportació 25 euros. I si no pots venir, fes un donatiu voluntari a la fila 0. Telèfons de reserva 699 49 78 60 o bé al 675 31 59 43. Tardeo Solidari, Mollet contra el Càncer. 11 anys al teu costat.
1: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
2: Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista, amb Jaume Montsant.
3: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.
4: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Avui jornada de vaga dels docents dels centres educatius de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran, que de fet han tallat aquest matí la Nacional 240 d'entrada a Lleida, un tall que s'ha aixecat abans de les 10 del matí. A dos quarts d'una hi ha prevista una manifestació que arrencarà des dels serveis territorials de Lleida, tot plegat després que ahir es produís una mesa sectorial que va acabar sense acord i on es van poder participar tots els sindicats del sector. El dimarts, de fet, estan convocats a una nova reunió amb la consellera era per apropar posicions. I el Departament d'Educació i FP ha desplegat a tot Catalunya la nova aplicació Borsa Docent EDF perquè el personal docent interí pugui acceptar o bé rebutjar substitucions de manera més ràpida. L'eina, que ja s'havia aprovat amb 800 usuaris de Ponent, Terres de l'Ebre i el Consorci d'Educació de Barcelona, permet rebre notificacions al mòbil, descarregar la credencial del nomenament, consultar l'historial d'adjudicacions i veure la ubicació del centre en un mapa interactiu. I a banda, la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. De fet, també el Parlament de Catalunya votarà la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i el Departament d'Interior per introduir agents dels Mossos d'Esquadra de país als centres educatius. I els sindicats d'habitatge de les Corts, de la Verneda i el Besòs i del barri del Poble Sec i també el grup d'habitatge de Sants han irromput aquest matí a l'oficina de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per exigir aturar el desnonament de 10 famílies. Segons han explicat, es tracta d'immobles, titularitat de l'organisme de la Generalitat i que són casos d'execució ja amb data fixada i d'altres amb un procés obert per acabar tenint-la. I una persona ha resultat ferida lleu per inhalació i 25 persones han hagut de ser desallotjades per un incendi en una zona de barraques a Vilassar de Dalt, al Maresme, a prop del camp municipal d'Esports. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís prop de les 2 de la matinada i han donat el foc per extingit cap a les 6 del matí. Les flames han cremat l'extensió de barraques i una mica també de zona forestal. I dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló. Interior desplega un operatiu especial de trànsit i seguretat amb uns 500 Mossos d'Esquadra, mesures també de circulació a la P7, a la C33 i a la C17 i reforç del transport públic. De fet, trànsit recomana arribar d'hora i prioritzar el tren o bé l'autobús per evitar retencions. I pel que fa al temps, protecció civil ha activat en prealerta el Pla Inuncat en les comarques de l'Alemanya, Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme, entre d'altres.
0: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: fet de que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
1: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
2: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, material que no s'utilitza.
3: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
4: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
5: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
6: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
7: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Carla Ramos i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. Aquest cap de setmana té lloc la 12a edició del Mollet Test Fira i participaran 450 establiments i s'instal·laran 152 expositors dels sectors de l'automoció, l'alimentació, el comerç i els serveis. I també us informem que l'Ajuntament de Mollet se suma un any més a la commemoració del Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia. Aquest migdia ha tingut lloc la lectura institucional del manifest a la plaça Major davant de la Casa de la Vila i també parlarem de que els alumnes de primer de batxillerat artístic de l'Institut Mollet pintaran un mural amb records de les persones usuàries de la residència La Immaculada. Sota el títol Un record a peu de carrer, els estudiants han apostat per crear un espai de trobada entre joves i persones grans que viuen en residències. I en esports, l'Escola d'Arts Marcials Ganesh ha organitzat per demà dissabte el Campionat de Catalunya d'Espasa Coreana. La jornada començarà a les 9 del matí i al llarg del campionat hi haurà diversos combats en diferents modalitats. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès,

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Hola, què tal? Ja hi tornem a ser. Des de Ràdio Martorell i per la xarxa, encetem els 25 minuts setmanals més senderistes, més excursionistes i més viatgers que pugueu trobar en un únic programa. En diem sendes, el plural d'una paraula poc habitual per designar camí, corriol o petit traç al mapa. Com poc habitual són les nostres propostes. Les tres d'avui són aquestes que presentem ara mateix en el nostre sumari. Dir que el Penedès és terra de cava no és pas descobrir la sopa d'all. El que potser sí que us sorprèn és el lloc on els documents antics situen el primer cava fet a Catalunya. I atenció, perquè és a Terrassa. La Sílvia Comelles, de l'empresa turística Tres Turons, ens fa 5 cèntims d'una ruta guiada als indrets on hi va haver vinyes, cellers i el primer productor, Pau Galí. El Xavi Tió proposa una ruta senderista cap al massís dels Ports des de la banda de la Terra Alta. Inclou un parell de cims amb bona panoràmica, pinedes monumentals i un indret molt peculiar, l'altiplà de Terranyes. Tòquio, Kyoto, Osaka, Nagasaki, Yokohama, tots ells són noms de ciutats molt conegudes al Japó, llocs de pas o d'estada pels viatgers que van al país del sol naixent. Avui, però, descobrim, amb el Jordi Gastó, una ciutat petita i molt interessant, Kanazawa. Ens citarà els seus 10 imprescindibles. I ara posem fil a l'agulla, o ens calcem les botes, més ben dit. Veniu? Doncs va, que marxem. El primer escumós terrassenc, la increïble història d'en Pau Galí i el primer cava català. Aquest enunciat bé podria ser el títol i el subtítol d'una novel·la, però és el nom d'una ruta guiada que condueixen els companys de l'empresa de guiatges Tres Turons. Un itinerari que palesa que sí, que molt abans del ciment, blocs de pisos i fàbriques, a Terrassa hi havia vinya. I com diu l'anunciat, no només això, sinó que va ser la primera localitat catalana on és documentada l'elaboració de vins escumosos, allò que des del segle XX coneixem com a cava. Sorpresos d'aquesta revelació? Doncs la guia, educadora, administradora i gestora de Tres Turons, la Sílvia Comelles, ens demostra que amb aquesta afirmació no ens hem begut l'enteniment.
2: Totes les proves indiquen que va ser aquí Terrassa. De fet, ve d'un estudi que es va fer a l'Arxiu Històric de Terrassa. En Joan Soler, el Pep Figa i la Sol Roig van investigar aquest tema perquè es van trobar amb una documentació insòlita. I és un document que parlava del que el 1850 en Pau Galí Galí d'aquí de Terrassa havia guanyat un premi per un escumós. Això era el 1850, i els escumosos aquí a Catalunya no es van començar a fer fins al 1870, a la zona del Penedès. Però resulta que 20 anys abans, un terrassenc, amb molta vocació d'experimentació i de provar coses noves, va voler fer un escumós, li va sortir bé i fins i tot li van donar un premi. El que passa que després no va continuar.
1: Al voltant de la història de Pau Galí, el terrassenc precursor dels escumosos, Tres Turons condueix un itinerari guiat que ens porta als llocs dels fets, on es va arribar a produir cava vallesà. És una de les 5 propostes del Rutatast, un projecte de rutes gastronòmiques agarenques impulsada pel Gremi d'Hostaleria de la Ciutat, Terrassa Turisme, Museu de Terrassa, els cuiners del Teca Vins i Tres Turons. 5 rutes que, partint de la història, expliquen territori, identitat i gastronomia.
2: Hi ha 1.000 narracions, no?, vinculades amb el que hem menjat, i de moment en tenim 5 de preparades i les anem programant al llarg de l'any. I parlem d'això, parlem de patrimoni, parlem de què hem menjat i com ho hem produït, i evidentment tastem, fem experimentació gastronòmica, recuperant receptes antigues o plats antics, i fem un maridatge de tot, que és molt xulo. I havíem posat això a Ruta Tast perquè junta les dues coses. Fem una ruta, caminem, veiem patrimoni, visitem coses i fem un tast.
1: Doncs caminar, conèixer, tastar, què pot sortir malament de tot plegat? La ruta guiada, el primer escumós terrassenc, la increïble història d'en Pau Galí i el primer cava català, apropa el visitant a diversos escenaris. Aquest és el primer.
2: I el que fem és començar fora de l'antiga vila de Terrassa. Avui seria un barri de Terrassa, que és Can Boada. En aquest barri hi ha dues masies, i una concretament, que és una masia del segle XIII, en la que s'hi feia vi. I curiosament, aquesta masia, que és la més antiga que es conserva a Terrassa, també va ser la masia on Pau Galí va cultivar el seu raïm, el que va fer el primer escumós. Vull dir que ens lliga molt bé sorprèn tota aquesta història del Pau Galí, el fet de que es conserven les masies. Avui s'estan restaurant.
1: Doncs bé, unes masies que ara es recuperen i que la Sílvia Comelles confia que molt aviat es puguin visitar també per dins. De moment, mirem cap al costat.
2: Que, a més, al costat hi ha una ermita modernista que s'acaba de restaurar i, per tant, es pot visitar, que és l'ermita de la Masia. Comencem aquí l'ermita i aquí sí que podem parlar de paisatge, perquè el paisatge es conserva. I es parla d'aquesta memòria que tenen els espais, no? El paisatge es conserva, ara hi ha pisos, hi ha la riera, però ja la fesonomia del paisatge es conserva i, per tant, ens podem imaginar fàcilment com era aquest espai fa 150 anys enrere.
1: Deixem el barri de Can Boada i ens dirigim cap al centre històric. Abans, travessem places amb testimonis del passat agrícola. Oliveres i altres arbres fruiters, avui integrats dins de parcs urbans que no fa pas gaires dècades feien bo allò de tot això van ser camps. I per fi arribem al rovell de l'ou de la ciutat.

0: Ben a prop és la Casa Torrella, que conserva soterranis amb un celler que ens posa en context de com eren moltes cases, tant de l'antiga Terrassa com també de l'antic Sabadell, i un forn de pa de principis del segle XIX. Continuem cap a la penúltima aturada.
1: I ens n'anem a la fantàstica Casa Alegre de Sagrera, que és un casal burgès d'època modernista. De fet, és de final del modernisme, del 1912. Es va restaurar i molta de la decoració que hi ha fa referència a la vinya, que sovint no ens hi fixem, i els de Terrassa i els de Sabadell parlem de la industrialització, de vegades sense recordar que si es va poder fer aquest salt a la mecanització i a l'aposta per la nova energia del vapor va ser perquè aquestes famílies que van fer el salt a la industrialització eren productores de vi. I, per tant, el vi i la producció de vi i aiguardent és el que va permetre capitalitzar la industrialització. Els primers vapors que hi ha tant a Terrassa com a Sabadell els aixequen famílies que són terratinents i que, per tant, fan vi. I això no se n'obliden. I, per tant, les decoracions, hi ha aquest record a la vinya, al vi.
0: I a Can Alegre, després de gaudir de relleus, pintures i objectes decoratius que fan alegoria a la vinya i al vi, seiem al voltant d'una taula. Toca regar-ho tot.
1: Acabem fantàsticament, ens n'anem a una taverna, a la taverna dels amics del Teca Vins, en Cesc Castellet, que és una persona que coneix molt el món del vi. Fem un tast d'escumosos del territori i ens explica tot el tema relacionat amb l'enologia, la producció d'aquests vins, com era llavors, com és ara, la varietat, perquè Terrassa tenia una varietat que era el terrassenc, que era una varietat de vinya que existia ja des del segle XV. Que hi hagi una varietat de vinya en un territori ja ens parla de la superespecialització que hi havia en aquest territori, eh? D'això que en molts moments va ser un monocultiu. El 70% de la producció en alguns moments del segle XVIII i XIX estava dedicat a la vinya. I en Cesc ens explica tot això i és quan podem fer un tas d'escumosos i descobrir a través del gust tota aquesta història que hem anat explicant i desgranant.
0: De fet, matisa la Sílvia que Terrassa i el Vallès no van tenir un, sinó dues varietats de raïm, el terrassenc, que ja hem comentat, i també el trapat, una varietat de vi blanc. La fil·loxera va apartar tots dos de la producció, però no estava tot perdut.
1: El terrassenc justament s'està recuperant. Hi ha un projecte que ja fa uns anys que va engegar, es va fer una crida perquè la població pogués participar-hi i se n'han pogut recuperar algunes mostres de cep antic i s'ha tornat a plantar i ara hi ha dues finques en què es planta, Sant Font de Gallà i també la finca de Mossèn Oms. Ja s'ha fet una primera barema i aviam, estem pendents de que aviat puguem provar el terrassenc, que era un vi negre, molt semblant al negrelló, i que era una varietat autòctona que es cultivava tot el Vallès, que malauradament a partir dels anys 60 es va deixar de cultivar. Però sembla que estem a punt de recuperar-lo.
0: I que ben aviat podria ser perfectament la cirereta d'aquesta ruta guiada. Però el Rutatast inclou quatre rutes més, com hem dit. Una és dedicada a les antigues pastisseries de la ciutat, als dolços i a les xocolates, molt apreciades a Terrassa. Una altra, titulada La set de Terrassa que menjar en passa del Dàcar a la botifarra de músic, parla del Dàcar, paraula agarenca que designa un postre de postguerra, un pa de pessic cobert d'encenalls de xocolata. També hi ha una visita guiada que parla de la història gastronòmica de Terrassa des de temps del Paleolític i fins l'era industrial, de la que n'és llegat la Terregada, nom que designa les restes del carbó esmicolat que quedava en un cova i que, en el cas de Terrassa, també es refereix a un plat obrer propi. La Sílvia Comelles explica què és això de la Terregada.
1: I la Terregada també era un plat que menjaven els obrers. Els obrers només menjaven menuts de la carn, la classe burgesa es quedava al tall gros, i es feien un plat molt energètic que estava fet a base de menuts tallats i barrejats amb sang, es coïen amb sang, i aquella massa negrosa que alimentava moltíssim, tenia molt greix, i això era la Terregada, perquè semblava justament la barreja de carbó i era un plat típicament terrassenc. I és el que els obrers portaven a la fàbrica amb la taifa, que taifa també és una paraula que diem aquí a Terrassa. No diem carmanyola, sinó que diem taifa.
0: Terregada, un plat de vísceres que els xarcuters de la ciutat estan recuperant, això sí, en versions més suavitzades, amb botifarres. I finalment una cinquena ruta guiada referida a les fondes d'Antes, els menús cantats de les fondes de Sisos, que es refereix als enginyosos menús pels obrers que se servien en aquestes fondes i tavernes, de les que encara a dia d'avui se'n conserva alguna. Si voleu viure alguna de les 5 experiències, tant en dates programades com concertades per grups, dirigiu-vos a entrapolis.com o al web tresturons.cat, 3 amb número. Una empresa amb força anys de vida que aglutina arqueòlegs, historiadors, antropòlegs, guies i educadors patrimonials, que expliquen Terrassa, Sabadell, el Vallès Occidental en general i Sant Llorenç del Munt, i que s'afanyen per

0: fer bo allò que deia Pere IV. En ma terra del Vallès, tres turons fan una serra, quatre pins un bosc espès, cinc quarteres massa terra, com al Vallès no hi ha res.
1: Sendes.
0: Arriba el temps de senderisme aquí al Sendes i ja saben que la secció de senderisme és cosa del Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard.
0: El nostre expert en caminades. Xavi, avui recuperem les terres del sud, eh?
2: Això mateix. Si l'altre dia vam recuperar les terres tarragonines, avui recuperarem els ports de Beseit. Ens n'anem cap a la part central dels ports, per la zona interior d'Horta de Sant Joan, i us proposo anar a pujar un parell de cims que ens oferiran una bona panoràmica de la zona nord del port en un itinerari per paratges solitaris i abruptes que ressegueix magnífiques pinedes, on veurem diversos exemplars monumentals, en fort contrast amb la part central de l'excursió que passa per l'altiplà de Terranyes, totalment descobert de bosc. Farem un recorregut en sentit horari que ens pujarà a la Punta Blanca. Resseguirem per dalt la cinglera de la Serralla amb el Saltador de Franquet. Traspassarem el gran altiplà del Terranyes amb el seu refugi. Anirem a treure el cap a la Miranda de Terranyes i després ens entaforarem els Clots per remuntar de nou fins al Coll de l'Areta, des d'on baixarem a recuperar el cotxe al Coll de Miralles.
0: Doncs vinga, anem a començar aquesta ruta, punt de sortida.
2: Anem a començar a caminar al Coll de Miralles. Venim des d'Horta de Sant Joan i podem arribar per una pista que des de l'àrea recreativa de la Franqueta s'enfila fins al Coll de Montfort i en 4 quilòmetres i mig de molt bona pista arribem al Coll de Miralles i pel camí, a més, podem admirar l'auró de Josepó, indicat, que és un exemplar declarat arbre monumental, i la fulla de l'auró, a més, és l'emblema del Parc Natural dels Ports. Bé, comencem a caminar desfent 200 metres la pista per on hem pujat amb el cotxe i agafem a la dreta la pista del Grabolà, una pista secundària que comença a pujar per dins d'una espessa pineda i que es posa al barranc de l'Escaleta Vella. Quan s'acaba la pista, continuem pel torrent per un senderó fitat que ens mena a la Font del Grabolà i a la Font del Xaco. Petites surgències mig embardissades, on els senglars i els cabirols fan de les seves sense que ningú els molesti. Si fins aquí havíem anat relativament planers i cap a llevant, ara traspassem el torrent, ens posem a nord i enfilem fort per un sender ample que continua fitat fins a sortir quasi al capdamunt d'un petit collet on trobem el Pic Amat. Declarat arbre monumental, és un enorme pi negral i el nom li ve de les dues soques que li arrenquen quasi des de mateix terra, com si fossin dues cames, doncs el Pic Amat. Acabem de guanyar la Carena, és el termenal entre Arnes i Horta de Sant Joan, just entre la Punta de Sallent i la Punta Blanca. Aquí girem de nou a llevant i sense camins massa definit anem a pujar per una petita canal on haurem de posar les mans a terra fins a assolir el cimet planer de la Punta Blanca. És obert als quatre vents i on tenim vistes cap a nord, cap a les roques de Benet i els Montsagres. Veiem també Horta de Sant Joan i la muntanya de Santa Bàrbara al costat. Més propers veiem les grans moles de conglomerat de la Ballestera i de la Falconera. Cap a ponent veiem la inconfusible silueta del cim del Penyacalera i també la Moleta del Molló. Cap a sud tenim tot l'altiplà de Terranyes, on anirem després, i veiem per darrere el cim del Caro rere els propers cingles de la Vall d'Uixó. I a tocar tenim tota la cinglera de la Serralla, penjada vertical sobre l'ombria del Grabolà, a la capçalera del barranc de l'Escaleta Vella, per on hem pujat. Sortim del cim i trobem de seguida un altre exemplar d'arbre monumental, és el pi de tres cames.
0: Que no de les tres branques, eh?
2: No, però com si ho fos, perquè és, tot i que és també un pi negral, doncs és això, tres branques, en realitat, no? D'aquí ens posem de seguida sobre les parets de la Serralla, que resseguim vora el cingle, passem pel Saltador de Franquet, és el punt de màxima verticalitat, i sortim a la sendera ben fressada que puja des de la Vall d'Uixó. Deixem el ramal que s'adreça als masos de Baio i de Paulino i anem a l'esquerra enfilant-nos suau cap a sud fins a l'altiplà de Terranyes, una gran planúria en forma de mitja lluna que contrasta amb les valls i cingles que l'envolten. Sortim del bosc i aviat veiem el refugi de Terranyes, és el Mas del Torrero, és un refugi lliure i ben condicionat, amb una gran cisterna coberta al davant i un abeurador per al bestiar. Li podem anar a donar un cop d'ull i continuem per pista un petit tros fins a deixar-la i posar-nos a sud-oest per anar a entrar de nou al bosc, entre marges abandonats, fins al cap de poca estona anar a treure el cap a la Miranda de Terranyes. És el sostre de l'itinerari, completament penjada sobre l'espectacular gorja del barranc de la Paridora, a la capçalera del riu Algàs, amb les moletes de Venanci, la mola de Lino i la mola de la Paridora al darrere. I, contemplat l'espectacle, girem a nord-est i per un llom anem a buscar un sender que deixem de seguida per enclotar-nos cap al coll dels Bots primer i d'allà davallar encara més fort fins al fons del barranc. Són los Clots, és la confluència de diversos petits barrancs. D'aquí comencem a remuntar un sender fitat que ens condueix per terreny obert a sortir al coll de l'Areta, on retrobem la pista que ve del Mas del Torrero, i del coll davallem per una revirada sendera entremig d'una preciosa pineda per l'ombria de l'escala, passant pel costat de dos altres magnífics exemplars de pi negral, declarats també arbres monumentals. Són l'opi remut i l'opi impoll. I poc més avall arribem al coll de Miralles, on tenim el cotxe.
0: Doncs, com sempre, després de fer la descripció de la ruta, arriba el moment de la corresponent fitxa tècnica que ens fa el Xavi Tió. Comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
2: Doncs, pràcticament 9 quilòmetres.
0: Desnivell?
2: 600 metres de desnivell positiu acumulat.
0: En quant de temps la farem?
2: Posem-hi unes 6 horetes, xinoxano, per poder contemplar les magnífiques vistes.
0: Grau de dificultat de l'1 al 5?
2: Posem-hi un 2, 2 sobre 5, per algun tram de pendent fort.
0: Referències a internet?
2: Doncs, a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc, amb el nom Un tomb per Terranyes, d'un usuari que ja ens és de la família, que es diu Toni Planes.
0: Algun dia l'entrevistarem, eh? L'hem de portar al programa, el Toni Planes, perquè ens serveix de molta inspiració. Gràcies, Xavi, fins al proper programa.
2: Salut i república.
1: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, sóc en Jordi Gastó i us volia parlar dels 10 llocs imprescindibles de la ciutat de Kanazawa, al Japó.
0: Japó, un país fascinant que molts europeus descobreixen i que hi tornen. Alguns potser fan turisme urbà exclusivament a la seva populosa capital, Tòquio, o bé inclouen Osaka o Kyoto i les històriques Hiroshima i Nagasaki. Avui el Jordi Gastó ens parla d'una ciutat petita que el va deixar impactat durant el seu viatge al país del sol naixent, Kanazawa. I avui ens el descriu en els seus 10 indrets més destacats, els quaderns del viatger.
3: Kanazawa és una ciutat de 450.000 habitants situada a la regió de Hokuriku, prop dels Alps japonesos. Des de l'arribada del Shinkansen, o tren bala, està a només 2 hores i mitja de Tòquio, amb la qual cosa és relativament fàcil anar-la a visitar. Se la considera la rival de Kyoto al parlar de les joies històriques del Japó interior. Si hi aneu, no us podeu pas perdre... 1. Jardí Kenrokuen, jardí del període Edo, un dels més importants del Japó. El seu nom ve dels 6 atributs de la perfecció que es consideren en aquell país: aïllament, amplitud, artificialitat, antiguitat, aigua abundant i grans vistes. Està considerat un dels 3 més macos del Japó. 2. Mercat Omicho. És un laberint de peixateries i restaurants que bull d'activitat. Molt espectacular, i el consell que us dono és el que jo vaig fer aquí i a tot el Japó. Em treu a menjar en un lloc que no hi hagi cap occidental. Sempre, sempre us sorprendrà i sempre serà millor i us tractaran, evidentment, molt bé, com sempre passa en aquest país. 3. Castell de Kanazawa. És un colossal complex del 1600 aproximadament. Un incendi el va arrasar 2 segles i mig més tard. Això acostuma a passar molt al Japó, però es va reconstruir amb força precisió. És espectacular, va ser residència de diversos clans japonesos i algun mur dels exteriors encara es mantenen originals. 4. El Museu d'Art Contemporani del segle XXI és un museu diferent. Per dins, evidentment, trobareu exposicions d'artistes japonesos i inclús de molts llocs del món, d'artistes de molts llocs del món, però sobretot el que destaca és la seva forma peculiar, com un cilindre de vidre amb unes sales que formen una espècie de caixes de colors. És molt, molt, molt espectacular, vist des de fora, també. 5. Higashi Shayagai, és el barri de les Tateries, el barri també del plaer, li deien, plaer entès com el de les geixes, que encara poden ser visibles, encara que costi de veure, i sobretot no se les ha de mirar la cara ni fer-los fotografies, però com passa en alguna zona de Kyoto, encara n'hi ha. La zona està molt ben mantinguda, molt ben cuidada, els carrers, com acostuma a passar al país, són molt nets i l'atmosfera és sensacional, tant de dia com de nit. És un retorn al passat amb tota la regla. 6. S'ho recomano les botigues per comprar la Fulla d'Or. La Fulla d'Or és l'emblema d'aquesta ciutat i és obra d'artesans que són capaços de deixar l'or en unes fulles minúscules, gairebé transparents, superfines. Són l'orgull de la ciutat i podeu trobar joies, articles de qualitat, no deixalles d'aquestes típiques dels turistes, sinó articles de qualitat a preus molt bons. I és a nivell d'orfebreria i a nivell d'altres coses més grans, però verdaderament, sobretot joies i petites joies i petits detalls estan fets amb molt d'art, molt d'art. 7. L'estació de tren. Les estacions de tren al Japó són un món, perquè per dins són ciutats amb restauració, amb botigues, amb tots els serveis, però aquesta destaca, a part de per la seva modernitat, sinó també perquè per fora hi ha una estàtua de disseny futurista i espectacular, espectacular, és la sortida, diguem, cap a la ciutat, que és una barreja de diverses peculiaritats del país, començant pels temples. 8. Nagamachi. És el barri dels samurais que històricament ja sabeu que han tingut molta importància en el Japó. S'hi van traslladar tots després d'alguns incendis com el del castell, es van traslladar tots a aquesta zona i manté amb cases molt espectaculars, òbviament amb l'estil zen clàssic del Japó, molts jardins, aigua i una sensació de pau molt gran. És un barri també molt, molt interessant de veure. 9. Teramachi, la zona dels temples budistes. Temples al Japó, ens pensem que n'hi ha pocs, potser, quan no hi hem anat, però quan arribem veiem que cada cantonada entre cobertes hi ha un temple, fins i tot a les grans ciutats. Aquí en aquesta hi ha més de 70 temples en 2 quilòmetres quadrats, us podeu imaginar, i són temples potser més modestos que els de grans ciutats, com poden ser Kyoto, Osaka, Tòquio, però al mateix temps són potser més entranyables i donen una sensació de pau, com us podeu imaginar, molt gran. Jo sempre recomano els temples també, no són per la nit, veure'ls molt per la tarda, o sigui, quan marxa la llum, o per la nit directament. Al Japó, precisament, no hi ha cap problema de seguretat, pots anar a les 3 del matí per tot arreu, fins i tot a les grans ciutats, i allò és així, la lluminositat i la pau i el misticisme que dona, la veritat és que és espectacular. I 10, ja per acabar, sortint una miqueta, una hora amb autobús més o menys, de Karazawa, hi ha pobles com Shirakawa-go, a la zona del Kokoyama, que es consideren dels més bonics del Japó. Són patrimoni mundial de la UNESCO, i és una zona ja bastant muntanyosa, amb granges, cases de teulades de palla, i és una sensació de tornar directament a la mitjana, però a nivell de pobles, a nivell de localitats també molt petites. Alguna una mica més turística que altres, hi ha diverses, altres no tant, i verdaderament és espectacular el paisatge que es veu allà.
0: I aquí posem el punt i final. Moltíssimes gràcies, com sempre, per escoltar el programa, que hem fet amb molta estima l'Andreu Ortega al control de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres, Jaume Monés, des de l'edició i presentació. Recupereu els programes al web martorelldigital.cat, a l'apartat de Ràdio Martorell. Nosaltres tornem la setmana vinent parlant d'una ruta en femení, dita Cosint el Sol, que ens permet descobrir història i patrimoni a Tarroja de Segarra. Segurament no us l'espereu pas. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
4: Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista, amb Jaume Montsant.
5: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Montsant.

0: Mollet al dia. Molt bona tarda, sou benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a divendres 15 de maig de 2026. Com sempre, abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. L'Ajuntament de Mollet se suma un any més a la commemoració del Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia. Aquest migdia ha tingut lloc a la lectura institucional del manifest a la plaça Major davant de la Casa de la Vila. I aquest cap de setmana té lloc la 12a edició del Mollet és Fira i participaran 450 establiments i s'instal·laran 152 expositors dels sectors de l'automoció, l'alimentació, el comerç i els serveis. Els alumnes de primer de batxillerat artístic de l'Institut Mollet pintaran un mural amb records de les persones usuàries de la residència La Immaculada. Sota el títol Un record a peu de carrer, els estudiants han apostat per crear un espai de trobada entre joves i persones grans que viuen en residències. En esports, l'Escola d'Arts Marcials Gane ja ha organitzat per demà dissabte el Campionat de Catalunya d'Espasa Coreana. La jornada començarà a les 9 del matí i al llarg del campionat hi haurà diversos combats en diferents modalitats. I abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Josep Casasnovas, el control tècnic, Emma Balea, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: Amb motiu de la commemoració del Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia que s'escau aquest diumenge 17 de maig, aquest migdia ha tingut lloc la lectura institucional del manifest a la plaça Major davant de la Casa de la Vila. Un manifest que, com ha recordat l'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, va ser aprovat per la Junta de Portaveus i que reafirma el suport de la ciutat al col·lectiu LGTBI, així com el rebuig a tot tipus de violència i discriminació.
2: Mollet sempre ha estat i sempre estarà en contra de qualsevol acte de violència, contra qualsevol acte de discriminació, perquè una persona sigui de la manera que és. Per tant, nosaltres, com a molletans i molletanes, al costat sempre del col·lectiu LGTBI, perquè al final creiem que una ciutat que aposta per la diversitat, al final sempre és una ciutat, una societat més lliure i més justa.
0: La lectura del manifest ha anat a càrrec d'un representant de l'entitat local, Stonewall, i de dos alumnes de l'Escola de Dansa SQS de Mollet. Reproduïm un fragment d'aquest manifest que fa una crida a la visibilització del col·lectiu, a la memòria d'aquelles persones que van patir repressió i violència i que reconeix la lluita d'entitats i activistes.
3: Perquè quan avancem en drets, en serveis i en polítiques públiques, també augmenta la capacitat de visibilitzar les violències que abans restaven ocultes. I només fent-les visibles podem combatre-les amb eficàcia. També reivindiquem la memòria de totes aquelles persones LGTBI+, que van patir persecució, repressió, invisibilització i exclusió social. I reconeixem la lluita de les entitats i activistes que han empès els avanços en drets del col·lectiu LGBTI+.
0: Després de la lectura de manifest, un grup de l'escola SQS ha fet una performance. L'acte ha comptat amb la participació d'alumnes de diferents centres educatius de Mollet. Cada grup d'alumnes portava una samarreta d'un color concret de la bandera LGTBI, com el vermell, el taronja, el groc, el verd, el blau i el violeta.
1: Mollet al dia, notícies.
0: I parlem d'activitats d'aquest cap de setmana i és que té lloc la 12a edició de Mollet és Fira i participaran 450 establiments i s'instal·laran 152 expositors dels sectors de l'automoció, l'alimentació, el comerç i els serveis. L'objectiu de la Fira és dinamitzar i impulsar la millora comercial de Mollet i que la ciutat esdevingui referent i pol d'atracció comercial. A les dades de participació n'ha fet referència la regidora de Comerç, Mercè Pérez.
4: que participen a les campanyes són sobre 450-500 a les campanyes, que vol dir això de aquesta, la superbudeta, que la gent juga en els comerços. I després, expositors, tenim sobre 160 botigues, empreses que vindran a exposar, i sobre unes 200 carpes instal·lades.
0: El tret de sortida de la fira té lloc avui divendres a les 8 del vespre. Serà el mercat municipal. Enguany, els paradistes, amb motiu dels 30 anys de l'equipament, oferiran un tast de paella. Així ho ha explicat Mercè Pérez.
4: Aquest any celebren el 30 aniversari, han celebrat, i bueno, ja veureu que hem guarret una mica el mercat, hem posat coses, i després fan aquesta festa, que ells ens donen el producte per fer les paelles, fem les paelles i la gent podrà venir a menjar a partir de les 8 del vespre al divendres aquestes paelles i, bueno, i un concertet de rumba versions que són molt divertits i que disfrutem molt sempre que venen.
0: Fira Mollet ocuparà 14.000 metres quadrats. L'Avinguda Llibertat, la zona de l'illa i la plaça Major acolliran els expositors de serveis i activitats vinculades al món del motor. Les Rambles, el carrer Anselm Clavé i el Parc de les Pruneres aplegaran la participació d'expositors vinculats a l'alimentació, al comerç i als serveis. La regidora de Comerç ha dit que la fira està pensada per un públic familiar, de manera que hi ha moltes activitats lúdiques i festives pensades pels infants.
4: Dic que a la fira hi ha moltíssima activitat infantil, vull dir que amb això pensem molt, molt pel públic familiar, perquè les famílies puguin gaudir. Per tant, des de l'estand de la policia hi ha, bueno, hi ha cars, hi ha simuladors de cotxes, hi ha moltíssima activitat, hi ha jocs de carrer d'aquests perquè els nens puguin entretenir-se, hi ha moltíssima activitat, tallers infantils, vull dir, hi ha moltíssima, moltíssima activitat per nens.
0: Paral·lelament a la fira s'iniciarà la campanya comercial Super Butlleta, promoguda i finançada pel comerç local, que s'allargarà fins al dia 15 de juny. En total són 35 premis valorats en més de 10.000 euros. Per participar cal recollir la Super Butlleta a l'establiment i lliurar-la emplenada a qualsevol de les urnes distribuïdes a l'establiment adherits a la campanya o aquelles que es col·locaran al recinte firal. El sorteig es farà el divendres 19 de juny a les 12 del migdia al mercat municipal. I ara parlem d'iniciatives, i és que els alumnes de primer de batxillerat artístic de l'Institut Mollet estan desenvolupant una iniciativa intergeneracional dins de la matèria de projectes. Sota el títol Un record a peu de carrer, els estudiants han apostat per crear un espai de trobada entre joves i persones grans que viuen en residències, tot a través d'un treball artístic i també de memòria. Els alumnes han visitat en diverses ocasions la residència La Immaculada de Mollet per dur a terme diverses activitats i conèixer de primera mà les persones que en són usuàries. La Sara Martínez, d'una de les alumnes, ha comentat que després d'aquest treball de camp, la idea és fer un mural a la Rambla de Mollet, al mur que hi ha a Can Arimon, per recollir tots aquests records que han anat copsant.
5: Bueno, nosaltres el que hem estat treballant és que hem anat diversos cops a les residències de Mollet, bueno, a una residència, La Immaculada, i hem fet activitats amb la gent gran, com fer fotos, fer-los entrevistes, jugar a jocs, i això ens ha servit per fer, bueno, per recollir records d'ells, per al final fer el projecte final, que és un mural que el farem a la Rambla, bueno, al costat del bàsquet, on hi ha tants grafitis.
0: Un record a peu de carrer és un projecte que desenvoluparà gràcies a les beques de creació artística convocades per l'Adula dins del programa Ocell de Foca Vallès Oriental. A través d'aquestes beques comarcals, el projecte s'ha de desenvolupar durant un any sencer i precisament la iniciativa molletana ha estat seleccionada. L'Aidaira Muñoz, alumna del projecte, ha comentat que tenien dues propostes a presentar, una creació d'un mural i una altra centrada en la gent gran, i va ser a partir de la beca que van optar per ajuntar aquestes dues idees.
6: Quan el vam recibir, vam escollir diverses propostes dintre de classe i ens vam quedar amb dues propostes, que era fer un mural de grafiti i fer activitats a la gent gran. I la beca ens la van acceptar juntant els dos treballs. Llavors vam pensar que la millor idea era fer activitats a la gent gran i els records que recopilem fer un mural on expressem tot allò.
0: Fins ara el projecte ha permès als alumnes conèixer la realitat de les persones grans que són usuàries de residències i connectar-los amb una generació que sovint no tenen oportunitat de conèixer. Precisament en Mohamed Besinti ha destacat la intergeneracionalitat del projecte.
7: I la gràcia és això, donar-li veu a la gent gran per poder saber més d'ells, que és una miqueta... O sea, que els joves d'un dia no podem parlar molt d'ells. O sea, estem allunyant molt entre nosaltres, llavors és una miqueta per poder ajuntar-nos la gent gran amb nosaltres.
0: A més, l'Erin Guàrdia, una altra de les alumnes participants, ha explicat que una de les coses que més l'ha sorprès durant les trobades ha estat descobrir que hi havia una dona gran que no havia anat mai a l'escola, un fet que li ha fet prendre consciència de les diferències generacionals i de les dificultats d'accés a l'educació en el passat.
8: Em va trucar la primera sessió de la residència i una de les coses que més em va impactar, perquè no és algo que actualment es vegi molt, és, per exemple, d'una senyora que no havia anat mai a l'escola. És a dir, que havia après a llegir i a escriure molt més després, però que des de petita no anava a l'escola. Anava molt poc, com a molt una vegada, dues vegades al mes.
0: El projecte Un record a peu de carrer es materialitzarà el pròxim 23 de maig amb un mural on els alumnes, que ara estan treballant en el seu disseny, apostaran per plasmar tots els records de les persones grans de la residència.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I ara comencem les informacions de serveis amb la crònica del temps que ens porta en Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Bon dia.
3: Bon dia, el temps ha de continuar sent força més fresquet del que toca per les dates. Avui ha baixat la temperatura de forma contundent i encara en aquests moments amb els núvols més atapeïts arran de mar i també en alguns racons del Pirineu. Ara bé, ja s'estan començant a trencar aquestes nuvolades pel nord de Lleida i en algun cas per les comarques de Tarragona. Atenció perquè aquesta tarda acabaran espatacant tempestes i algunes de fortes a cavall de les comarques de Barcelona i Girona. Serà sobretot al voltant del Montseny, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà, Osona, la Garrotxa i també entrada a la tarda cap al Vallès, on esperem alguna d'aquestes tempestes amb calamarsa més intensa. També ha avançat al vespre, algun ruixat afectarà cap al Penedès, la banda de l'Alt Camp i cap al Prepirineu. Al sud del país farà més vent i una temperatura un palet més alta. Pel que fa demà, despertarem amb pocs núvols, però déu-n'hi-do com refrescarà el dissabte al matí. N'estem pendents a la xarxa.
2: Doncs moltes gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica. Nosaltres seguim amb les informacions de serveis per apropar-vos la farmàcia de Guàrdia a Mollet, que és avui la farmàcia Amador, situada a plaça Prat de la Riba número 17, al barri del centre. Una botiga de Movistar situada a l'avinguda de Jaume I de Mollet del Vallès va patir aquesta setmana un robatori violent just a l'hora de tancar. Segons ha avançat El Caso, els fets van tenir lloc cap a les 8 del vespre quan la dependenta que es trobava sola a l'establiment ja havia baixat la persiana. En aquell moment, tres persones amb la cara tapada es van presentar al local i amb actitud intimidatòria van obligar la treballadora a reobrir la botiga. Un cop a dins es van endur diversos telèfons mòbils, entre els quals hi havia dispositius de les marques Apple i Samsung. Tal com detalla El Caso, els assaltants no van agafar els diners de la caixa registradora. La dependenta no va resultar ferida, tot i que, segons les primeres informacions, els autors del robatori no anaven armats, sí que es van mostrar agressius durant l'assalt. Quan van fugir, la treballadora va alertar immediatament els serveis d'emergència. Fins al lloc dels fets s'hi va desplaçar efectius de la policia municipal de Mollet i dels Mossos d'Esquadra, que van recollir el testimoni de la víctima. La policia ha obert una investigació per intentar identificar els tres assaltants, tot i que la botiga disposa de càmeres de seguretat. El fet que actuessin amb el rostre ocult podria dificultar-ne la identificació. A hores d'ara no consta cap persona detinguda i la investigació continua oberta.
1: Mollet al dia, els esports.
2: I en esports us informem que Mollet del Vallès i Corea del Sud retallen distàncies. Aquest cap de setmana l'Escola d'Arts Marcials Gane ja ha organitzat per demà dissabte el Campionat de Catalunya d'espasa coreana, on una cinquantena de persones provinents de 12 clubs catalans competiran en diverses categories de la modalitat esportiva al pavelló de Riera Seca. La jornada començarà a les 9 del matí i al llarg del campionat hi haurà diversos combats en diferents modalitats, com són les formes, el tall de paper, l'apagat d'espelmes, el combat amb goma escuma i el freestyle. En totes aquestes modalitats, Paco García, director de l'Escola Ganesh, ha comentat que l'espasa coreana és un esport multidisciplinari que es caracteritza pel control del sabre, la concentració, la meditació o la força.
4: Es caracteritza amb el treball d'una espasa, d'un implement, que principalment és de fusta, pels entrenaments. Després també dintre d'un grau determinat, a partir de cinturó verd ja treballen amb espasa de veritat, però sense fil. Les característiques principals són el control de l'espasa amb l'espai, un treball de concentració, de meditació, de millora de les qualitats físiques bàsiques, la força, la resistència, la coordinació, l'equilibri, etc, etc.
2: L'espasa coreana Ohaidongumdo és la principal art marcial de Corea del Sud i s'enfoca en la precisió de talls i les tècniques contra múltiples oponents. Les diferents modalitats requereixen també de diverses espases que van des de la goma escuma pels més petits a les espases de veritat. Així ho ha explicat Paco García.
4: Principalment pels nens petits hi ha les espases de goma escuma, després les de fusta, que el mokun, que és on treballa amb tothom principalment. Nosaltres també, fins i tot els instructors, treballem amb aquestes, perquè són menys perilloses. I després hi ha l'espasa d'entrenament sense fil, que és el kagun, que és obligatòria a partir d'un cert grau, que es treballa doncs, amb les formes i en totes aquestes modalitats. I després hi ha la jingun, que és l'espasa de veritat en el sentit perquè talla, no? Perquè està molt afilada, però només s'utilitza amb tall de bambú, amb la modalitat de tall de bambú.
2: L'espasa coreana és una art marcial històrica que s'estima que té més de 150 anys d'història, tot i que es va formalitzar modernament l'any 1982. A casa nostra continua sent minoritària, però de la cinquantena d'esportistes participants en el Campionat de Catalunya, des de Ganes hi participaran amb 7 persones. Des de l'Escola d'Arts Marcials Mollatana fa un parell d'anys que han introduït aquest art marcial i Paco García s'ha mostrat molt il·lusionat de poder organitzar el Campionat de Catalunya a casa.
4: Sí, la veritat és que sí. Quan se'ns va proposar fer-ho aquí a Mollet, ens va fer molta il·lusió, perquè és una modalitat poc coneguda, no? Ja és minoritària, no? Els practicants que n'hi ha d'aquesta modalitat. I, bueno, ens feia molta il·lusió, perquè, clar, nosaltres fem... aquesta era l'única modalitat de les tres principals arts marcials coreanes que es fan allà a Corea del Sud, i ens faltava aquesta. Fem taekwondo, fem hapkido i ens faltava el haidongundo, l'espasa coreana.
2: Així doncs, el pavelló de Riera Seca acull aquest dissabte el Campionat de Catalunya d'espasa coreana, una jornada única de la mà de Ganesh, que permetrà als assistents descobrir de ben a prop un art marcial mil·lenari que combina tècnica, concentració i disciplina. Recordar que el campionat començarà a les 9 del matí i s'allargarà fins la 1 del migdia. L'entrada és gratuïta. I en esports també comentem que la majoria dels equips afronten aquest cap de setmana el darrer partit de la Lliga. El primer equip masculí del Club Futbol Mollet Unió Esportiva tanca la temporada amb un derbi vallesan que rebran a casa el Granollers. Serà aquest diumenge a les 12 del migdia que els d'Àngel Soto disputaran el seu últim partit a Primera Catalana. I per la seva banda, el primer equip masculí de la Unió Esportiva Molletense també tanca la temporada amb un derbi vallesà. Els molletans jugaran dissabte a les 6 de la tarda al camp del Vilanova del Vallès, un maig en què els locals buscaran la victòria i el rival la permanència a la categoria. A Quarta Catalana, el primer equip de la Unió Esportiva Lourdes s'enfronta dissabte a les 6 de la tarda contra Lliçà d'Amunt en camp contrari. Per la seva banda, el Mollet B acaba la temporada a casa contra el base Palau. En futbol sala, la Unió Futbol Sala Mollet també afronta aquest cap de setmana el darrer partit de la temporada. Ho faran diumenge a casa, 4:45 de la tarda, que rebran el Ciutat de Mataró en lleure. I en bàsquet, qui també continua lluitant per l'ascens és el DM Grup Mollet, que aquest dissabte juga la semifinal per l'ascens. A segona FEB, els locals s'enfrontaran dissabte a 8:15 del vespre a la pista de la Universitat de Vic i si guanyen el maig es plantarien a la final. Pel que fa als equips de bàsquet del Sant Gervasi, també afronten aquest cap de setmana el darrer partit de la temporada. L'equip femení a Copa Catalunya finalitza diumenge a la pista del Terrassa a 5:45 de la tarda. Pel que fa a l'equip masculí, també a Copa Catalunya, jugaran dissabte a 5:45 de la tarda a la pista del Santa Coloma, un rival directe. En hoquei, els equips molletans encara tenen dues jornades per davant. El primer equip femení del Mollet Hoquei Club a Primera Catalana juga l'últim partit de la temporada a casa i ho faran contra Alcaldes Recamp Làser. Per la seva banda, l'equip masculí a segona jugaran dissabte a la pista d'Armasquefa a les 8 del vespre.

I abans de marxar, ara passem les notícies més destacades d'avui. L'Ajuntament de Mollet se suma un any més a la commemoració del Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia. Aquest migdia ha tingut lloc la lectura institucional del manifest a la plaça Major davant de la Casa de la Vila. I aquest cap de setmana té lloc la 12a edició del Mollet és Fira i participaran 450 establiments i s'instal·laran 152 expositors dels sectors de l'automoció, l'alimentació, el comerç i els serveis. Els alumnes de primer de batxillerat artístic de l'INS Mollet pintaran un mural amb records de les persones usuàries de la residència La Immaculada. Sota el títol Un record a peu de carrer, els estudiants han apostat per crear un espai de trobada entre joves i persones grans que viuen en residències. I en esports, l'Escola d'Arts Marcials Ganesh ha organitzat per demà dissabte el Campionat de Catalunya d'Espasa Coreana. La jornada començarà a les 9 del matí i al llarg del campionat hi haurà diversos combats en diferents modalitats. I nosaltres deixem aquí l'informatiu d'avui, però ens tornem a trobar dilluns amb més informació de caire local. Molt bon cap de setmana.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
2: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.
1: Núvol de fum a Ràdio Mollet.

0: Parlem de cuina.
1: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
0: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina.
1: Dilluns a 12:15 del migdia i redifusió dissabte a 9:15 del matí.
0: Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: molt bona tarda, sou benvingudes i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui divendres i com cada setmana és el torn de Junts per Catalunya a Mollet i en la seva representació ens acompanya la seva regidora i portaveu, Carme Olària. Molt bona tarda, Carme. Bona tarda, Carme. Sembla que no la podem tenir amb nosaltres en aquests mateixos moments. S'ha interromput doncs la connexió telefònica que havíem establert amb la regidora i portaveu del partit. En tot cas, doncs, com fem cada dia en aquesta conversa de portaveus municipals que fem aquesta radiografia de la ciutat, comentem doncs els temes més recents, més d'actualitat, amb diversos portaveus municipals. I avui divendres doncs és el torn de Junts per Catalunya a Mollet. Sembla ser que ara sí que la tenim. Bona tarda, Carme.
1: Bona tarda. Ara sí, ens escoltem?
0: Ara sí, sí. Que ens hem trobat.
1: Perfecte.
0: Doncs el que comentàvem, farem aquest repàs de l'actualitat de la nostra ciutat i comencem parlant d'un dels temes, i és que, bé, ho hem anat comentant en algunes altres converses, parlàvem d'aquest acord de pressupostos amb el govern de la ciutat, uns acords doncs, que s'han materialitzat en el que és la Bressola, que ja ho veníem comentant, perquè aquesta setmana doncs s'ha inaugurat aquí a Mollet aquesta exposició per commemorar el 50 aniversari de la Bressola, per tant, una passa més, no? Entenc, doncs, per estretar aquests vincles.
1: Sí, de fet, és un petit pas cap a aquest començament de construir vincles amb la Bressola a Perpinyà, amb les escoles Bressola, aquesta immersió en català i amb aquest context, sobretot, no? d'intentar lligar aquestes valoracions que tenim des de la Catalunya Nord cap a la Catalunya Sud, com ells ens diuen, i poder arribar-hi doncs, a tots els acords que vam fer amb el pacte que es va fer justament pel tema de pressupostos. Vol dir que el punt número 1 està ja posem un clic, com a fet, perquè ja s'agafa en aquesta forma. Com bé sabeu, no només tenim l'exposició que tenim a la Marineta, doncs que també el proper dimecres marxarem cap a Perpinyà doncs per fer aquestes visites als col·legis de la Bressola en diferents espais. I anem doncs una representació de l'Ajuntament de Mollet per acabar també de lligar aquestes maneres que tindrem de comunicació entre mestres de l'escola Bressola i mestres de les escoles de Mollet, entre nens i nenes de l'escola Bressola i nenes i nens de les escoles de Mollet. Estem molt satisfets perquè és un punt que per Junts per Catalunya la llengua és pilar i fonamental amb tot el nostre projecte de Junts per Catalunya a Mollet i portarem la llengua allà on calgui, com calgui. Per això un del primer punt d'acord era aquest, perquè la llengua i la identitat és el que ha de ser l'eix principal de moltes altres coses que anirem construint amb aquest acord que vam fer per pressupostos.
0: Comentaves que la setmana vinent hi ha aquesta visita, no? Doncs cap a la Bressola. Comenta'ns una mica, sí, si ens pots avançar en què consistirà exactament aquesta visita.
1: Sí, doncs el dimecres al matí, primera hora, anem a visitar el Col·legi La Bressola, que es diu Pompeu Fabra. Allà, també el que ens han explicat és que els mateixos alumnes del col·legi són qui ens faran una visita dinamitzada, explicant-nos les coses que ells arriben a fer. En acabat, anirem també a veure un altre, que és el Mas Canet de Rosselló, és a dir, un és tocada a Perpinyà i l'altre és de Canet de Rosselló, el visitarem també. Allà també ens acompanyarà el president de la Bressola, en Guillem Nivet, el vicepresident dels Amics de la Bressola, que també venen des de Barcelona. I finalment també anirem a veure l'associació, el que és la seu de l'associació de la Bressola, i anirem també a veure un monestir, el monestir del Vernet, que és la seu del futur col·legi Liceu de la Bressola. Com bé sabeu, hi ha doncs, primària, secundària i liceu, que seria com si diguéssim el batxillerat nostre, i seria el futur cap on va la Bressola a la Catalunya Nord. En acabat, doncs, evidentment, ja serà parlar molt, veure molt amb què podem relacionar-nos, i justament també perquè tenim els Amics de la Bressola a Barcelona, doncs també és aquest contingut que podrem continuar treballant des d'aquí per poder doncs, anar lligant totes aquestes petites coses.
0: Clar, precisament tot just ara doncs, s'han començat a establir, a formalitzar no?, aquests vincles, perquè sí que és cert doncs, que es van establir ja fa uns mesos, però no sé si hi ha com a un objectiu final, és a dir, es van fent aquestes passes, quin seria doncs, el camí al qual voldríeu arribar?
1: Clar, nosaltres pensem, és a dir, nosaltres vam fer una moció en un moment determinat, es va aprovar pel ple i vam començar a tenir relacions amb la Bressola. Quina és la finalitat? La finalitat és que hi hagi un sistema pedagògic que puguin treballar alumnes de Mollet amb alumnes de la Catalunya Nord de l'Escola Bressola, amb intercanvis. Començarem per uns intercanvis que seran de cartes, per cartejar-se entre alumnes de Mollet i alumnes de la Catalunya Nord. Uh-huh. I per altra banda, hi haurà un tema de formacions entre els mestres d'ambdues ciutats per poder també saber doncs, quines maneres de sistema pedagògic utilitzen a la Bressola i quines maneres utilitzem a casa nostra. Amb el sentit de que això ja quedi fet i que després, més enllà d'això, doncs, evidentment, doncs, puguem ja fer estades d'alumnes d'un costat amb un altre, visites esporàdiques d'un dia perquè Perpinyà ho tenim aquí a tocar, però que això ja quedarà establert de cara al futur, doncs, que sigui una part més de la pedagogia que implantarem a les escoles de Mollet envers a les escoles de la Bressola a Perpinyà.
0: Doncs en tot cas segur que en tornarem a parlar a mesura que es vagi desenvolupant aquest projecte. Carme, comentem altres temes aquest migdia. De fet, des de l'Ajuntament de Mollet us heu adherit un any més al que és el Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia amb la lectura institucional d'un manifest que tot just tenia lloc doncs, a les 12 d'aquest migdia davant de l'Ajuntament. Parlem una mica de la importància de seguir reivindicant dates com aquesta.
1: Sí, com bé sabem i ho repetim, sempre tornem a ser-hi, no? I aquestes dates es repeteixen i les reivindicacions han de continuar, perquè malauradament a hores d'ara, tot i que fem moltes passes endavant pel respecte, per la convivència, per la cohesió, doncs encara poder no són proutes i hem de continuar reivindicant doncs, aquestes postures que han de ser doncs, unànims per tothom, que han de fer-se públiques a tothom i que s'han de ser participatives perquè tothom arribi a entendre no, de la importància de reivindicar aquests dies, vol dir que darrere hi ha una feina molt important i que tenim molt de contingut a explicar. Perquè al final, què ens passa? Que si no fem el dia i el fem avui, doncs poder que les coses queden a l'oblit o passen una mica més de percebuda. Llavors cal reivindicar aquests dies, fer aquests manifestos per anar, doncs, evidentment, fent públic totes aquelles coses que a molts aspectes, i a molts aspectes de moltes persones, tot pot tenir una influència a vegades positiva o negativa. Aleshores cal estar-hi a sobre i estar al costat sempre doncs, d'aquests dies així.
0: Ja que parlem de dies internacionals, aprofitem també doncs, per mencionar que no ha estat l'únic que hi ha hagut.
1: Correcte.
0: Aquesta setmana, també el dimarts, tenia lloc el Dia Mundial de la Fibromiàlgia, sí. De la Síndrome de la Fatiga Crònica, i també us hi uníeu de la mà de Fimoic.
1: Sí, per això també és important, perquè moltes vegades són coses que podem desconèixer, doncs perquè cadascú té una vida i hi ha coses que poden entrar més o menys al teu entorn. Però en aquest cas és bo fer-ho palès, és bo compartir-ho, perquè s'aprèn molt, perquè escoltant doncs, podem transmetre doncs, aquestes sensacions que ens diuen des de cada àmbit de les coses que els hi passen. I aleshores en el teu dia a dia sembla que no, però els hi podem fer la vida molt més fàcil. Aleshores l'altre dia també va ser dimarts, que va ser un acte també molt emotiu, no?, perquè t'ho expliquen de primera persona aquestes coses i quines vivències tenen. I la veritat és que val la pena escoltar i val la pena reivindicar i saber que és el dia que toca i els aniversaris que corresponen i els hem de fer públics i compartir-los amb la ciutadania.
0: I tanquem aquest apunt de dies internacionals comentant també que la setmana vinent té lloc el Dia Internacional, Dia Mundial dels Museus, i aquest cap de setmana sí. Doncs, el Museu Abelló també se suma al que és la Nit dels Museus amb tot un programa d'activitats i també doncs, amb aquestes visites obertes.
1: Sí, cultura, cultura, cultura, i sempre és el que dic, no? Sí, Mollet té molt a dir, tenim molt a ensenyar. La Nit dels Museus, doncs, ja sabem que serà un èxit, esperem que el temps també acompanyi. També faig una falca, que també tindrem el Mollet Esfira, que encara, mm-hmm. no? Vull dir, encara refà encara més, no?, aquest moviment que tenim

0: Hem assabentat que el tall de la R3 entre l'Hospitalet i Mollet Santa Rosa doncs, continua sense una data de recuperació per un esfondrament d'un mur d'una empresa que està situada a Montcada Bifurcació. En principi s'havia de reprendre aquest mes de maig, però amb aquest contratemps doncs, no hi ha una data establerta ara mateix.
1: La veritat és que sempre anem tard. Jo et lligaré una mica al que tu m'estàs comentant amb el tema dels manteniments, amb el tema de les inversions. Si les coses no estan posades en ordre contínuament, si no hi ha una inversió, si no hi ha unes posades en marxa com toca i regulades, evidentment passen aquestes coses. I malauradament, què hem de dir? No, és que qui pateix tot això, qui patirà tot això, doncs són els ciutadans. Aleshores, no podem més que queixar-nos que aquestes coses passin. Perquè quan hi ha un manteniment, quan hi ha una bona previsió d'actuacions que s'han de fer, doncs s'han de fer i no es poden deixar, perquè llavors passa el que passa, que arribem amb aquests nivells, que ara perquè ha plogut molt, l'altre perquè, és a dir, mil coses que puguin afectar, perquè també és així, i aleshores doncs, tot això va en regressió a l'ús i als moments de les vides de molts ciutadans i molts molletans i molletanes que haurem de patir-ho fins que això no estigui arranjat.
0: Doncs queda comentat també aquest tema de mobilitat i parlem d'educació. I sé que aquesta setmana han continuat el que són les vagues en el sector educatiu. També els docents de Mollet doncs, s'hi han bolcat una vegada més en tot aquest, en aquest malestar no? doncs, que és a nivell general de Catalunya. Carme, comentem una mica aquestes vagues. Què us semblen a vosaltres?
1: Doncs la veritat és que cal que... A mi em sap molt de greu quan s'han trobat, s'han reunit i sortim i diuen no hi ha hagut acord, no? Doncs jo crec que hi ha d'haver-hi acord. És a dir, els mestres de del nostre país mereixen totes les atencions perquè són un eix important per a l'educació dels nostres fills i filles. És que al final, el que diem també, les coses evolucionen, no? Vull dir, abans poder doncs, es funcionava d'una manera. Ara l'estructura, la quantitat de nens i nenes, la diversificació de les diferents maneres de veure l'educació, doncs, ha fet palès que hi ha moltes mancances. Aleshores, aquestes mancances s'han de cobrir, perquè l'educació és un pal de paller de qualsevol societat. Aleshores, a hores d'ara no podem estar encara ara sense arribar a aquests acords i sempre retrasant-ho. Evidentment, des d'aquí tot el suport als mestres que reivindiquen tot allò que realment cal, perquè ja no... I també faig una altra reflexió, eh? És que fins i tot hi ha famílies que ja estan reivindicant-ho, no? És a dir, ja no soc mestre, però soc família, però vull aquesta educació pels meus fills, no? Jo crec que això és molt important i que caldria arribar a aquest acord i jo des d'aquí esmerzo que tinguin tots els esforços possibles, perquè això no pot continuar així, perquè cada dia és un tren que passa, és un moment que perdem de l'educació dels nostres fills i filles i que també al final això repercuteix en que no avancem, acabarem el curs escolar i què passarà, com començarem al setembre, no? Jo crec que han de fer aquest esforç per poder-se posar d'acord perquè realment és una cosa important per tots els catalans i catalanes, molletans i molletanes, perquè ho patirem, ho pateixen les famílies, ho pateixen els nens i és moment de posar-hi ja fil a l'agulla.
0: Doncs queda comentat, Carme, i amb aquest tema posem punt i final a aquesta conversa de portaveus municipals. Com sempre, agrair-te que ens dediquis aquests minuts cada divendres per comentar l'actualitat de Mollet i ens trobem a la propera. Molt bon cap de setmana, Carme.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.

el Tardeo Solidari de Mollet contra el Càncer. Celebra els 11 anys de l'entitat i col·labora amb la investigació del càncer. No t'ho pensis, vine el dissabte 23 de maig a les 8 del vespre al Mercat Vell a gaudir, compartir i sobretot ajudar. Aportació 25 euros. I si no pots venir, fes un donatiu voluntari a la fila 0. Telèfons de reserva 699 49.

0: 78 60 o bé al 675 31 59 43. Tardeo Solidari, Mollet contra el càncer. 11 anys al teu costat.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. Al 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.

0: Sí.
1: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc. Vens?
2: Ho sento, però ja tinc pla.
1: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
2: Però què dius? És una cosa més important.
1: Doncs explica't.
2: D'acord, és un programa de ràdio.
1: Un programa de ràdio?
2: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
1: I quin és aquest programa?
2: L'edat del pavo, el programa on els adolescents podem parlar de tot.
1: Doncs sembla divertit, però els divendres m'agrada sortir amb els meus amics. No ho fan cap altre dia?
2: A mi m'agrada escoltar-lo els divendres a les 5, però també el repeteixen els dissabtes a les 6 o al podcast de Ràdio Mollet.
3: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura viva en marxa cap a l'Ametlla de Mar a conèixer una miqueta més els gegants i els capgrossos de la mà del seu cap de colla, el Rubén Vila. Hola Rubén, què tal?
4: Hola, bon dia, molt bé, gràcies.
3: Ens posem en contacte amb tu com a cap de la colla gegants, si no ja m'ho corregeixes, per conèixer una miqueta més els vostres gegants.
4: Doncs mira, jo com a membre dels geganters i gralles de la Cala, de la Mira de Mar, vos parlaré sobre Sant Jordi i el Drac, que seran els gegants que portarem a l'Hospitalet el pròxim dia 17.
3: Bueno, i explica'ns una miqueta els seus orígens.
4: Doncs mira, els orígens d'estos gegants van ser a la Setmana Cultural de la Mira de Mar, prop del 1990-1991, amb motiu de la Setmana Cultural, i que ja feia anys que ja tenien una altra parella, feia 10 anys exactament que tenien una altra parella, se van crear estos dos gegants. Són dues peces úniques, és a dir, no hi ha dos models igual, perquè una vegada es van acabar de construir, es van destrossar els seus motlles. Són fets per un escultor de Tarragona, Joan Serramià, i ells representen a Sant Jordi, de la llegenda de Sant Jordi, i al drac, el seu enemic en aquesta llegenda.
3: Quants membres sou ara mateix a la colla?
4: Ara mateix a la colla som unes 30 persones aproximadament, entre petits i grans. El més petit estem parlant d'uns 10 anys, i la més gran, la persona més gran, estem parlant de fins a uns 66-67 anys.
3: I els membres de la colla, com aneu vestits d'alguna manera, d'algun color en particular, o cadascú va com vol?
4: No, nosaltres representem, bueno, com la bandera de la Cala o del nostre poble és blanqui i roja, blanqui i vermella, doncs anem igual, la camiseta és vermella i les lletres amb el logo dels gegants de la Cala és blanc.
3: Són els únics gegants que tenim a l'Ametlla?
4: No, a l'Ametlla de Mar, a dia d'avui comptem amb 5 gegants, són Sant Pere i la Candelera, que representen els nostres dos patrons. Ells són la parella més antiga que tenim, que són del 1980-1981, fets pels escultors aragonesa de Fiestas. I després tenim a Sant Jordi i el Drac, que són els que portarem a l'Hospitalet. I el 2023-2024 vam començar a poder disfrutar de la companyia de Josep de Cap Figuerola, que és un gegant que vam adquirir fa poc, i ell representa un pagès i ramader d'aquí de la població.
3: Rubén, com va sorgir la idea de crear, en aquest cas, aquest ramader o els dos gegants que comentaves abans?
4: Bueno, jo te puc explicar la idea del ramader, del pagès, perquè sí, els altres eren molt menuts i no ho conec ni ho recordo. Però del pagès, doncs mira, un dels membres de la nostra colla i actualment membre també de la Junta, ell volia retre-li homenatge al seu avi, que era un dels primers pagesos i ramaders d'aquí de la població, que també es va dedicar molt de temps al transport de mercaderies per carretera. I va creure que la bona manera de fer-li un homenatge seria ell mateix fent-li un gegant, perquè, clar, la Mella de Mar, com sabem, estem molt units a la mar, però també depenem molt de la terra, de les nostres conreus d'oliveres, garroferes, i a part la ramaderia que tenim aquí a la població.
3: Vale. En quines actuacions destacades podem gaudir d'aquests gegants?
4: Bueno, nosaltres los 5 gegants com a tal, Los traiem el dia 2 de febrer, el dia de la nostra patrona, a l'ofrena, aquí a la Mella de Mar, i després en diferents dies de l'any, a les diferents sortides, doncs sempre intentem treure el màxim de gegants. No pot ser, perquè ja per mesures de transport no podem portar tots els gegants i perquè a vegades no podem ser tots els membres de la colla, però bueno, sempre intentem portar una parella, ja sigui bé Sant Jordi i el Drac, o intentem traure un gegant, almenys a Josep de Figuerola, sempre intentem portar-lo. Però bueno, sempre intentem a molts de llocs anar amb Sant Jordi i el Drac, perquè són els gegants que donen més gresca i lliguen més amb la població.
3: Quan pesen, més o menys?
4: Doncs mira, estem parlant de Sant Pere i Alacant, que pesen aproximadament uns 64 quilos cada un i medeixen aproximadament uns 3 metres, 3,60 metres. I Sant Jordi del Drac, Sant Jordi medeix 2,65, comptant la part més alta que és la seva llança, pesa aproximadament uns 35 quilos. El Drac medeix 1,70, amb un pes de 25 quilos. I el Josep de Cafigarola, ell medeix quasi 3 metres i pesa 20 quilos.
3: Bueno, estan repartits els quilos, pel que veig. Cadascú té...
4: Sí. I ara estem a veure si podem engrescar-nos una mica més i fem alguna cosa també pels més joves de la colla.
3: Molt bé. Ha canviat molt, els gegants, i tot en si, des que vas començar fins ara?
4: Bueno, jo és que vaig començar aproximadament farà... T'enganyaria si et digués 15 anys, perquè és entre 10 i 15 anys. Dels principis d'anar a Sant Pere i Alacant, que són els dos gegants vells, que són materials de cartó-pedra, són gegants molt pesats, molt difícils a l'hora de portar i de fer ballar, a l'última adquisició que tenim ara el Josep de Cafigarola, que és un gegant que pesa molt poc, la seva roba és molt més fresca, ara a l'estiu no fa tanta calor, i notem que anem millor, més que res ja per millorar les condicions dels geganters. Però també veiem que a nivell de colla o de participació en les altres colles és molt difícil estirar la gent per continuar participant a les activitats de les colles.
3: Què t'aporta formar part de la colla gegantera?
4: Bueno, m'aporta... Te diria que mals de cap, perquè jo com a cap de colla i representant de la colla gegantera, doncs bueno, som mals de cap, però després també tenim molts bons moments, molt agraïment. Una sensació de família que no podria acabar-te de descriure, perquè estem units entre petits i grans i passem molts bons moments. Sí que porta molta feina, però després hi ha moments de molta gratitud, hi ha moltes rialles, hi ha moments de molt passar-ho bé.
3: Com ens explicaries la sensació o el que sents quan estàs dins d'un dels gegants?
4: Bueno, a nivell personal és molt emocionant perquè jo vaig començar en aquest moment gràcies al meu pare, que a dia d'avui ja no està amb nosaltres, i és un moment que gràcies a ell puc disfrutar i penso que si ell no m'hagués introduït en aquest món jo no hagués fet res de tot això i no estaria vivint, no hagués conegut la gent que ha arribat a conèixer gràcies al món geganter ni les vivències que estic vivint. Llavors és algo més ja emocional, la meva part, en aquest món.
3: I quan veus els més petits amb aquella cara que us miren?
4: És clar, jo també vaig començar com de petits, com aquí al poble tenim els nanos, els capgrossos. Clar, jo de petit també vaig començar així i a vegades m'hi vaig reflectar, no? De dir, mira, és que jo vaig començar amb un cap de nano i anava davant i detrás dels nanos grans i dels gegants i veure que... hi ha possiblement un seguiment, no? Que no... Sabem que hi ha planta, que podria ser que si la colla siguis, pues, a la llarga hi haurien geganters. Que costarà, sí, però bueno, és il·lusió, no? De veure que hi ha els més petits que també ja s'interessen per aquest món.
3: Parlant d'aquests capgrossos, d'aquests nans que ens en deies, ara.
4: Bueno, són els capgrossos que té l'Ajuntament, que en són uns, aproximadament uns 20 i algo, i els porten els nens de la població quan per festes majors, sobretot per Candelera, i després, si nosaltres com a colla els hem demanat alguna vegada, doncs mos han prestat, mos han deixat perquè els nens de la colla els puguin traure també.
3: Bueno, déu-n'hi-do també, no? I és el que comentes, no? Hi ha cantera, ja.
4: Sí, la qüestió és el que dic, és crear cantera i crear afició, perquè si no és molt difícil mantenir aquestes tradicions.
3: Doncs, Rubén, moltíssimes gràcies. Tradicions que esperem que siguin infinites, que durin durant molt de temps, és a dir, llarga vida aquestes tradicions. I per la nostra part, doncs, ens veurem el 2 de febrer, que és l'actuació que sortiu tots junts, no?
4: Sí, el 2 de febrer, a festes a Candelera, a l'ofrena a la nostra Mare de Déu, sortim els 5 gegants, i no et puc concretar la data de la nostra trobada, però que també és quan traiem tots els gegants de la casa. I després, doncs, ja per places i carrers de Catalunya que sempre anem participant on poguéssim.
3: Doncs ens trobarem, ens veiem a la Mella de Mar i aquí a l'Hospital de l'Infant quan vingueu. Gràcies, Rubén.
4: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
1: Programa produït per Sílvia Roman, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
5: Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista, amb Jaume Montsant.
6: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.
5: Núvol de fum. A Ràdio Mollet.

0: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
1: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa. Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: S'intensifiquen les converses per aconseguir un acord de pressupostos que es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Ho ha explicat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
2: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
0: Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. És divendres 15 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'aprovació d'uns comptes podria aplanar el conflicte entre educació i els sindicats en vaga, Sònia Kerr.
3: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica. Són declaracions a la xarxa.
4: Tant de bo, seria una fantasia, mira que et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder tenir l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
3: Tot plegat en la cinquena jornada de mobilitzacions, avui a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran.
0: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any.
3: Des d'avui i fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya situat a Montmeló acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme de velocitat més important del món.
0: Recta final per a l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella a Barcelona,
3: que aposta per potenciar les activitats culturals en aquesta zona de la ciutat. La norma manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cannabis.
0: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona.
3: Autors provenents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar.
0: En esports, el Girona surt del descens i depèn d'ell mateix només per seguir a primera divisió. Joan Barberà.
5: Cristian Estuani va tornar a salvar ahir els gironins que van empatar a un gol contra la Reial Societat diumenge. Els de Mitchell visiten l'Atlètic de Madrid i l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga diumenge a Pamplona.
0: I pendents de la previsió del temps davant la davallada generalitzada de temperatures, que fins i tot ha deixat neu al Pirineu per sobre dels 1.500 metres. Allà les temperatures han baixat de zero en alguns punts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, el temps ha de continuar sent força més fresquet del que toca per les dates. Avui ha baixat la temperatura de forma contundent i encara en aquests moments amb els núvols més atapeïts arran de mar i també en alguns racons del Pirineu. Ara bé, ja s'estan començant a trencar aquestes nuvolades pel nord de Lleida i en algun cas per les comarques de Tarragona. Atenció, perquè aquesta tarda acabaran espatacant tempestes i algunes de fortes a cavall de les comarques de Barcelona i Girona. Serà sobretot al voltant del Montseny, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà, Osona, la Garrotxa i també entrada la tarda cap al Vallès, on esperem alguna d'aquestes tempestes amb calamarsa més intensa. També ha avançat al vespre, algun ruixat afectarà cap al Penedès, la banda de l'Alt Camp i cap al Prepirineu. Al sud del país farà més vent i una temperatura un palet més alta. Pel que fa demà, despertarem amb pocs núvols, però déu-n'hi-do com refrescarà el dissabte al matí. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Iván López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos, com més aviat millor. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un eventual acord amb l'executiu de Salvador Illa. Maite Polo, bon dia.
7: Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que les negociacions s'estan intensificant, però evita posar-hi dates.
2: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
7: Com a mostra d'aquesta recta final de les negociacions, es preveu que hores abans del Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital ferroviària, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies.
0: D'aquesta negociació de pressupostos en pot dependre que les negociacions entre els sindicats d'educació en vaga i el govern arribin a bon port. Uns eventuals comptes, de fet, podrien aplanar la represa dels contactes prevista per dimarts.
3: S'hi ha referit Yolanda Segura en declaracions a la xarxa. La portaveu d'USTEC desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
4: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
3: Segura ha recordat que el 30% d'increment que ja cobraran aquest mes suposa molt poc augment a la nòmina.
0: I tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga i protestes, la cinquena d'aquesta setmana, i en aquest cas a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. Després de tallar la Nacional 240 a Lleida, a primera hora del matí, més de 2.000 persones han omplert els carrers de la capital del Segrià. Lleida Televisió, Noelia Burgos, bon dia.
8: Bon dia, ara mateix estem gairebé ja a la part final d'aquesta protesta que ben d'hora ha començat a l'estat de la matinada aquí a la capital del Segrià, on hi ha ara la manifestació convocada a 2:15 de la matinada i a 2:15 que han reunit davant del Servei Territorial d'Educació, on hi ha hagut algun moment de tensió entre els Mossos d'Esquadra que no els deixaven arribar fins a la porta del departament. Ara mateix, el que estan fent ells,
9: la nostra responsabilitat ha paliat la caiguda del sistema, però ara la desfeta ja és massa grossa i té massa fronts oberts. Les ràdios són excessives.
8: En definitiva, parlen de ràdio, parlen d'apujar salaris i parlen de moments de tensió. La manifestació per això s'ha desenvolupat des de cap de l'Occident i ara mateix hi arribem cap a la seva part.
0: Gràcies, Noelia Burgos, en directe des d'aquesta manifestació que està reunint més de 2.000 persones professionals del sector educatiu des de la ciutat de Lleida. I encara en relació a les reivindicacions dels mestres, avui la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit amb els sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents a les assemblees de docents que preparaven aquestes mobilitzacions. USPAC, un dels sindicats del cos, considera que en la compareixença del Parlament no es van explicar bé ni la Direcció General de Mossos ni la consellera d'Interior, Núria Parlon, i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demana que la comunitat educativa no criminalitzi el cos. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Els alts càrrecs de la policia han explicat als sindicats que el Parlament van voler defensar el cos i la feina de la Comissaria General d'Informació. El sindicat USPAC seguirà el cas perquè la investigació oberta no afecti els agents de base i fa una crida a la comunitat educativa a no criminalitzar els Mossos. Ho explica en declaracions a la xarxa el portaveu d'USPAC, Albert Palacio.
11: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, efectuant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
10: La direcció de la policia estudia modificacions a la normativa per afegir filtres a intervencions en moviments socials i des d'USPAC proposen enviar-hi l'àrea de mediació amb el consentiment dels mestres.
0: I tenim altres qüestions destacades d'avui pel que fa a l'educació. L'Assemblea de Direccions de Barcelona denuncia el procés de constitució del nou grup de treball de direccions de centres educatius que impulsa el Departament d'Educació.
3: Consideren que les direccions dels centres no han pogut escollir els representants ni particular en un procés obert i democràtic per assegurar la pluralitat de veus del territori. Exigeixen al govern que revisi el procediment de creació del grup i el repeteixi permanent la participació de les direccions d'escoles instituts.
0: Educació posa en marxa la nova aplicació per acceptar o rebutjar substitucions dels docents.
3: L'eina s'anomena Borsa Docent EDF i permet al personal docent interí acceptar o rebutjar les substitucions. L'aplicació s'ha aprovat als serveis territorials de Ponent, Terres de l'Ebre i Barcelona amb els nivells de satisfacció.
0: I la Generalitat torna a impulsar el val escolar, l'ajuda de 60 euros per a tot l'alumnat de primària i secundària.
3: És la quarta edició de la iniciativa que l'any passat va arribar a més de 700.000 alumnes i que pretén rebaixar l'impacte per a les famílies de la compra de material escolar i llibres. Té una dotació econòmica de 50 milions d'euros i com a principal novetat, aquest any serà únicament digital. El val es pot bescanviar en més de 2.000 establiments i també hi ha l'opció de cedir els diners al centre educatiu per reduir l'aportació de les famílies al material escolar.
0: El Consell General de l'Aran i la Generalitat han tancat un nou sistema de finançament pel govern aranès, que es xifra en 47 milions d'euros. Comptarà, a més, amb mig milió d'euros anual per polítiques pròpies. El territori mostra la seva satisfacció per aquest acord, a què s'havia compromès el president Illa a l'inici de la legislatura. Lleida Televisió, Álvaro Ordóñez.
12: Pel que fa a les xifres, el sistema de finançament aranès estableix la quantitat de 42,7 milions d'euros pel fons de finançament incondicionat, el que suposa al voltant de 4 milions d'euros més respecte a la base actualitzada del model vigent fins ara. També es contemplen 500.000 euros anuals per fer polítiques pròpies durant 4 anys. 11 anys després de la reforma de la llei d'Aran 2015, on explicava que el territori havia de comptar amb un model de finançament propi, el govern d'Aran ha arribat a un acord amb la Generalitat per avançar en l'autogovern territorial. Ho expliquen la síndica d'Aran, Maria Vergés, i el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
13: Per l'altre costat, que hagués no sigui ser un nou model de finançament a rus, sinó que avancés-se, com a digui, en reconeixement de la singularitat aranesa i sustut en la consolidació d'aquest autogovern i autonomia política.
2: Avui, finalment, doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros, que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
12: El sistema de finançament aranès destacarà per quatre qüestions fonamentals: la millora dels recursos econòmics, l'actualització i millora dels traspassos, la participació del Consell General en els tributs de la Generalitat i l'estabilitat i previsibilitat financera del propi sistema pels propers anys.
0: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític.
3: N'hem parlat a la xarxa amb el politòleg i analista de dades, Xavier Calaf, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
14: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicava en les places.
1: La xarxa de comunicació local.

0: just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Anem ara fins a Girona perquè treballadors de les fàbriques de Nestlé, de Rebus i de la capital gironina s'han concentrat aquest migdia davant de les plantes per tal de mostrar el rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 178 empleats a Catalunya. A la una del migdia, coincidint amb el canvi de torn, a la capital del Baix Camp s'han manifestat una quarantena de persones, mentre que a Girona se n'han aplegat unes 25. Televisió de Girona, Marc Guibas.
4: Una trentena de treballadors de la Nestlé de Girona s'han manifestat aquest matí davant la façana de la nau en contra de l'ERO. Comissions Obreres s'ha reunit avui amb l'empresa i creu que els acomiadaments no estan justificats. Ens ho explica Pablo Esteban, representant de Comissions Obreres.
5: Sí, bueno, la reunió d'avui el que esperem és, lògicament, és avaluar tota la informació que ens ha donat l'empresa. Tenim una bateria de consultes que també volem demanar perquè realment ja hem tingut diverses reunions i estem estudiant aquesta informació. Veiem que hi ha coses que no quadren i el nostre objectiu, primer, ja ho vam dir a la primera reunió i avui també ho direm a Barcelona, és parar l'ERE, parar aquest ERE i aplaçar-lo més endavant perquè hi ha també un període d'informació en consulta amb el Comitè Europeu i són dos conflictes que no podem abordar correctament.
4: D'altra banda, el sindicat també ha demanat prejubilar els majors de 60 anys.
3: Doncs no deixem els conflictes laborals. Comissions Obreres i la UGT convoquen vaga parcial a Rodalies els dies 27 de maig i 5 de juny.
6: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i també augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya.
3: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'avui fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló, acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme més important del món. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
7: Tota l'activitat que es du a terme en el circuit de Barcelona-Catalunya té un impacte directe en els hotels de Mollet del Vallès i aquest cap de setmana el sector es prepara per la plena ocupació. Sílvia Brunet, presidenta del Gremi Hoteler del Vallès, ha comentat que el Gran Premi de MotoGP juntament amb Fórmula 1 són els esdeveniments que generen una ocupació plena en el sector hoteler de la comarca.
8: Tens una alta ocupació. Dos, perquè normalment són els de... ja t'ho reserven un any per l'altre. Tres, també és un client especial, no? És un client de competició especial, acostumat a viatjar, és molt bon client.
7: Mollet presenta per aquest cap de setmana una plena ocupació hotelera i les localitats més properes com Barberà, Sabadell, Ripollet o Granollers ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 a més dels 1.800 euros per dues nits.
3: I de les motos a les bicicletes, perquè Barcelona celebrarà una gran festa major amb motiu del Grand Départ del Tour de França. Serà el 26 de juny i fins al 7 de juliol amb una programació que inclou més de 60 activitats als 10 districtes de la ciutat, entre concerts, cultura popular, arts escèniques i propostes gastronòmiques. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. El consistori vol celebrar amb una gran festa que la capital catalana serà la ciutat des d'on sortirà el Tour de França i durant els 12 dies previs a aquesta cita omplirà places i carrers de música, tallers, cultura popular i d'arts escèniques en dos escenaris principals. Un d'ells, la plaça de la Catedral, acollirà concerts com els de Sidoní, Doctor Prats, Su o la Dilla Russa. L'altre gran epicentre serà la plaça Margarida Xirgo, on es concentraran els espectacles de dansa, teatre familiar i arts de carrer, però també hi haurà activitats al Port Vell, al Tibidabo i al Zoo. Una festa major on no faltaran també exposicions, cinema a la fresca i una exposició de mallols gegants. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
10: L'Ajuntament i totes les seves institucions, entitats, organitzacions es volcaran amb aquesta festa major del Tour. 60 activitats que combinaran esport, cultura popular, comerç de proximitat, per celebrar des dels barris i amb els barris.
9: A banda, hi haurà també una gran carrossa espectacle que anirà per places i carrers i fins a 18 accions culturals sorpresa itinerants. Una festa major en què s'impliquen també els mercats i els gremis de pastissers i de flaquers que han presentat el pastís i el pa del Tour, tot a l'espera de saber qui en serà el pregoner.
3: Encara a Barcelona, recta final per l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, que aposta per potenciar les activitats culturals. Una norma que manté, a més, les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cànnabis i que restringeix molt les de salons de manicura i de venda de complements de telefonia, entre d'altres negocis. Jordi Casino, bon dia.
1: Bon dia, Marta. El nou pla d'usos de Ciutat Vella manté la filosofia de l'anterior, però adaptant-lo a la nova realitat. Així, el text s'aposta per mantenir el gruix de les prohibicions actuals, ampliant-ne fins i tot algunes, com en el cas de la venda de souvenirs, però flexibilitza les que fan referència a les noves activitats culturals. En concret, es podran obrir a la zona de la Rambla i a la Via Laietana cafès, teatres, sales de concerts o d'espectacles musicals, galeries d'art, teatres, biblioteques i llibreries, entre altres. En el cas de les discoteques, però, només se n'autoritzaran en carrers de més de 15 metres d'amplada, un fet que impedeix gairebé del tot obrir-ne cap de nova. Albert Batlle és el regidor del districte de Ciutat Vella.
11: Es tracta, essencialment, d'ordenar, regular i restringir el que ara impacta en la convivència i poder treure activitats que donin servei als veïns i veïnes de Ciutat Vella i a la ciutadania de Barcelona.
1: El nou pla d'usos de Ciutat Vella, que la setmana vinent serà votat a la Comissió d'Urbanisme, compta amb el suport de Junts per Barcelona i segurament del PP i l'oposició d'Esquerra i els Comuns.
3: I encara un apunt de política municipal. A Barcelona, l'actual portaveu de Junts a l'Ajuntament, Jordi Martí, ha anunciat a la direcció del partit que vol ser candidat a l'alcaldia de la capital catalana el 2027.
6: La intenció de Martí és presentar-se a unes hipotètiques primàries per encapçalar la llista dels de Carles Puigdemont a Barcelona, en les que previsiblement hi participaria el portaveu de Junts i regidor a la ciutat, Josep Rius. A més, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas també s'ha proposat recentment per ser candidat a Barcelona.
3: I seguim amb l'actualitat d'avui i anem ara fins a Cambrils, perquè acollirà per primera vegada al novembre un congrés internacional de gastronomia, en el qual hi participaran turoperadors de països com el Canadà, els Estats Units o Alemanya. Anem fins allà, Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
12: L'Hotel Sol Port serà la seu de la primera edició de l'International Food Tourism Conference, un congrés gastronòmic que se celebrarà a Cambrils el 10 i 11 de novembre. En aquest congrés hi participaran agents de viatges especialitzats en la gastronomia i empreses i productors de no-turisme d'arreu del món. Està previst que hi prenguin part 150 persones procedents principalment de països com els Estats Units, Canadà o Alemanya. Durant el congrés es faran diferents ponències relacionades amb la gastronomia i l'enoturisme. Els principals motius per assistir-hi són el networking i fer negocis, tal com explica l'organitzador Anthony Swift.
13: Es una razón fundamental para muchos que para asistir a este tipo de congresos, el networking. El otro es hacer negocios.
12: Una dotzena de periodistes internacionals aprofitaran l'esdeveniment per viatjar a Cambrils i fer promoció de tots els encants que té el municipi.
3: I moment per la cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona. Autors provinents de la ciutat xinesa participen en trobades amb el públic. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. Al bell mig de l'edifici que acull l'edició d'enguany del Còmic Barcelona hi ha el Hong Kong Pavilion. No és gaire gran, però les seves parets es poden veure extractes de les obres dels autors de la ciutat xinesa convidats al saló, juntament amb les seves biografies. Durant aquests dies, el públic els pot conèixer i fins i tot demanar-los que els signin els seus llibres o els facin un petit dibuix. És el cas d'en Kwong Chi-kit, que presenta dues de les seves obres, La Epifania de l'Arquitecto i Índigo.
15: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
14: Els autors hongkonesos participaran també en tallers que es duran a terme al Hong Kong Pavilion. Pel que fa al còmic asiàtic, també destaca la participació de la Korea Creative Content Agency. Aquesta institució pública de Corea del Sud promociona continguts creatius del país amb un focus especial en àmbits com el Webtoon, un tipus de còmic digital que està guanyant popularitat.
3: I museus arreu de Catalunya obren les seves portes aquest cap de setmana amb motiu del Dia Internacional dels Museus, que es commemora dilluns. És el cas del Museu de la Torneria de Torelló, que participa en la programació conjunta de la comarca d'Osona amb dues activitats obertes al públic. Ràdio Ona Torelló, Maria Ceituno.
16: La primera activitat tindrà lloc avui divendres amb la celebració de la Nit dels Museus entre les 10 i les 11 de la nit. Durant la vetllada s'oferirà una visita guiada i es donarà a conèixer la peça de l'any, que enguany serà la Rossegall Gallina de Juguetes Reig. Ho explica Gerard Verdaguer, director del museu.
17: Farem una activitat que consisteix en presentar la joia del museu, que és una gallina de la marca Juguetes Reig, que és una rèplica d'una joguina americana de Fisher-Price Toys. Aquesta rossegall doncs, fa el soroll de la gallina i a finals dels anys 50, a principis dels 60, se'n va fabricar unes sèries aquí a Torelló.
16: La programació continuarà diumenge amb una jornada de portes obertes. També s'hi farà una demostració de torneria artesana i es posarà en funcionament l'embarrat, l'antic sistema mecànic que servia per transmetre energia als torns.
3: Arriben els esports. que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Girona, bones notícies pel Girona, que surt del descens i depèn d'ell mateix per seguir a primera divisió.
18: Bon dia, Marta. Cristian Estuani va tornar a salvar i els gironins que van empatar a un gol contra la Reial Societat. I diumenge, els de Michel Sánchez visiten l'Atlètic de Madrid. Ara mateix el Girona suma 40 punts, un més que Mallorca, Llevant i Elx, precisament el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada, el següent cap de setmana. Escoltem el tècnic del conjunt gironí.
19: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra els necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
18: I l'Espanyol, que està ara 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona en una jornada on hi ha un Llevant Mallorca. Els dos han descens amb 39 punts. És la penúltima jornada de Lliga a primera divisió i es jugarà en horari unificat diumenge a les 7 de la tarda. El Barça, ja campió, rep el Betis a un quart de 10 de la nit. També en horari unificat demà, penúltima jornada de la primera federació. Sabadell, Europa i Nàstic lluiten pels seus objectius. Els arlequinats per pujar directe a segona, els barcelonins per jugar al play-off d'ascens i els tarragonins per assolir la permanència. Nàstic i Europa es veuen les cares demà, duel català al nou estadi a a les 7 de la tarda. Pablo Alfaro, tècnic de l'equip grana.
20: A sabiendas de lo que nos jugamos, porque somos muy conscientes, a sabiendas del rival que viene, que es el Europa y que está haciendo un temporadón, yo ya, al míster y a ellos están haciendo, entren en playoff o no entren en playoff, es un temporadón el que ha hecho, o sea que lógicamente lo querrán culminar y yo no tengo ningún problema que lo culminen después de esta Ragona, que el último partido en casa se queden los puntos, pero lo que nos jugamos la vida. Y nos jugamos la vida deportiva, obviamente hablando, y claro, para nosotros es un partido vital, vital.
18: I què diu l'entrenador de l'Europa, Adai Benítez?
21: En un moment maco per la història de l'Europa. Crec que per nosaltres és la segon o tercer millor moment de la història. Això no vol dir tampoc res, però sí que és veritat que l'energia és bastant positiva i bueno, amb una il·lusió que sempre pues, em pot donar una força que a vegades pues, no, és difícil de trobar i només la situació...
18: I el centre d'esport Sabadell, a un punt de líder, rep l'Antequera, la nova Creu Alta, en un camp que presentarà demà la millor entrada de la temporada. També demà a les 6 de la tarda, el Reus, que va empatar sense gols en el partit d'anada, juga a Ourense. És el maig de tornada de la semifinal d'ascens a la primera federació. També demà a les 7 de la tarda, gran cita esportiva, el Barça femení juga la final de la Copa de la Reina de Futbol. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària.
3: Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. El diccionari Termcat.
22: Paraules noves que ja pots dir.
2: Vehicle híbrid. Vehicle automòbil proveït d'un motor doble compost per un motor elèctric i un motor de combustió interna que funcionen junts o per separat per proporcionar la força de propulsió amb l'objectiu de reduir el consum i les emissions contaminants.
23: Tot i que el terme normatiu és vehicle híbrid, sovint ens mengem el substantiu i nominalitzem l'adjectiu, és a dir, que diríem, per exemple, s'ha comprat un híbrid. Amb això, generalment, ens referim a un cotxe, però qualsevol vehicle de motor pot ser un híbrid, i n'hi ha de diferents tipus, microhíbrids, híbrids convencionals, híbrids endollables... Tot depèn del paper i l'autonomia del motor elèctric que tenen.
22: Les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa A Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
2: Nutrició amb Laura Crosas.
24: El pebrot. El pebrot, capsicum annuum, és del fruit de la pebrotera, importada per Cristóbal Colón des d'Amèrica, tot i que actualment el gran productor és la Xina. Pertany a la família de les solanàcies, igual que la patata, l'albergínia o el tomàquet, i se'n poden trobar moltes varietats en funció del color, vermell, groc i verd, de la mida, des de ben petits a ben bé un pam, del sabor, de més dolços a més picants, o fins i tot de la forma, de rodons, cònics, allargats, de campanes, rectangulars o de quatre morros. Un 90% del seu pes és aigua i és ric en fibra, per tant, és poc calòric i força saciant. Si es consumeix cru, és una gran font de vitamina C i també de betocarotens, interessants per la pell, la vista i les mucoses, per millorar l'absorció del ferro i bons antioxidants. A més, els pebrots picants contenen capsaïcina, un alcaloide natural que millora la salut cardiovascular i metabòlica i amb poders analgèsics. A la cuina es pot consumir en cru les amanides, però també com a protagonista de cremes fredes com el famós gazpacho o de plats com l'esqueixada de bacallà. Cuit es pot fer al forn escalivat o bé saltejat per guarnir d'altres plats de cereals, llegum, truites, peix o carn, fer-ne samfaina o fins i tot farcir-lo. I també el trobareu en conserva. Finalment, es pot usar per condimentar plats com a espècia, que s'aconsegueix després d'assecar i moldre diferents varietats de pebrot dolç pel pebre vermell dolç o picants pel pebre vermell picant. És un aliment d'allò més interessant, però si veus que et costa de pair, prova de retirar-ne la pell, que és on es concentra la major part de solanina. És el temps de donar color als plats i a les amanides, i un gran aliment per fer-ho pot ser el pebrot.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: S'intensifiquen les converses per aconseguir un acord de pressupostos que es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Ho ha explicat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
0: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
3: Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. És divendres 15 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'aprovació d'uns comptes podria aplanar el conflicte entre educació i els sindicats en vaga. Sònia Kerr.
6: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica. Són declaracions a la xarxa.
4: Tant de bo, seria una fantasia, mira que et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
6: Tot plegat en la cinquena jornada de mobilitzacions, avui a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran.
3: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any.
6: Des d'avui fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya situat a Montmeló acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme més important del món.
3: Recta final per a l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, Barcelona.
6: Que aposta per potenciar les activitats culturals. La norma manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cannabis.
3: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del còmic Barcelona.
6: Autors provinents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic. L'edició 44 de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar.
3: Els esports. El Girona surt del descens i depèn només d'ell mateix per seguir a primera divisió. Joan Barberà.
18: Cristian Estuani va tornar a salvar ahir els gironins que van empatar un gol contra la Real Societat. Diumenge, els de Michel Sánchez visiten l'Atlètic de Madrid i l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona.
3: I molt pendents també de la previsió del temps davant la davallada generalitzada de temperatures. Fins i tot ha deixat neu al Pirineu per sobre dels 1.500 metres. Allà les temperatures han baixat de zero en alguns punts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. El temps ha de continuar sent força més fresquet del que toca per les dates. Avui ha baixat la temperatura de forma contundent i encara en aquests moments amb els núvols més atapeïts arran de mar i també en alguns racons del Pirineu. Ara bé, ja s'estan començant a trencar aquestes nuvolades pel nord de Lleida i en algun cas per les comarques de Tarragona. Atenció, perquè aquesta tarda acabaran espatacant tempestes i algunes de fortes a cavall de les comarques de Barcelona i Girona. Serà sobretot al voltant del Montseny, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà, Osona, la Garrotxa i també entrada a la tarda cap al Vallès, on esperem alguna d'aquestes tempestes amb calamarsa més intensa. També ha avançat al vespre, algun ruixat afectarà cap al Penedès, la banda de l'Alt Camp i cap al Prepirineu. Al sud del país farà més vent i una temperatura un palet més alta. Pel que fa demà, despertarem amb pocs núvols, però déu-n'hi-do com refrescarà el dissabte al matí. N'estem pendents a la xarxa.
3: El control de so Ivan López a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: El govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un eventual acord amb l'executiu de Salvador Illa. Maite Polo, bon dia.
8: Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que les negociacions s'estan intensificant, però evita posar-hi dates.
0: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
8: Com a mostra d'aquesta recta final de les negociacions, es preveu que hores abans del Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital ferroviària, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies.
3: D'aquesta negociació de pressupostos en pot dependre que les converses entre els sindicats d'educació en vaga i el govern arribin a bon port. Uns eventuals comptes que podrien aplanar la represa dels contactes prevista per dimarts.
6: S'hi ha referit Iolanda Segura en declaracions a la xarxa. La portaveu d'USTEC desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
4: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
6: Segura ha recordat que el 30% d'increment que ja cobraran aquest mes suposa molt poc augment a la nòmina.
3: I tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga i de protestes, en aquest cas a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. Després de tallar la Nacional 240 a Lleida, primera hora del matí, més de 2.000 persones han omplert els carrers de la capital del Segrià. Lleida Televisió, Noelia Burgos, bon dia.
9: Bon dia. Sí, la jornada de vaga ha estat al torn de Lleida, on unes 4.000 persones, segons USTEC, i 2.000, segons els Mossos d'Esquadra, han omplert els carrers de la ciutat. Ja des de primera hora d'aquest matí han començat a tallar la Nacional. Tot seguit han anat a tallar diverses rotondes i carrers de la ciutat de Lleida, fins que puntuals a 1:15 del migdia han estat als serveis territorials d'educació, on s'han viscut uns moments de tensió entre els Mossos d'Esquadra que no els deixaven avançar fins a la porta de l'edifici. Tot i així, la manifestació ha començat a caminar per diversos carrers, han travessat la ciutat fins a arribar a la seu del PSC a Lleida. Durant tota la manifestació s'han sentit diversos crits en contra de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la manifestació ha finalitzat davant de la Casa dels Gegants de Lleida, on s'ha llegit un manifest. Un manifest central en les
1: centrat en les principals reivindicacions que ja hem estat sentint tots aquests dies sobre voler pujar els salaris i reduir les ràtios. Les protestes aniran continuant durant els pròxims dies, pendents dels possibles acords de la reunió que hi ha prevista aquest dimarts amb el Departament d'Educació.
3: Gràcies, Noelia Burgos, des de Lleida Televisió. I la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit aquest matí amb sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents en assemblees de docents que preparaven justament aquestes mobilitzacions. USPAC, un dels sindicats del cos, considera que en la compareixença al Parlament no es van explicar bé i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demanen que la comunitat educativa no criminalitzi el cos. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Els alts càrrecs de la policia han explicat als sindicats que el Parlament van voler defensar el cos i la feina de la Comissaria General d'Informació. El sindicat USPAC seguirà el cas perquè la investigació oberta no afecti els agents de base i fa una crida a la comunitat educativa a no criminalitzar els Mossos. Ho explica en declaracions a la xarxa el portaveu d'USPAC, Albert Palacio.
11: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, efectuant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
10: La direcció de la policia estudia modificacions a la normativa per afegir filtres a intervencions en moviments socials i des d'USPAC proposen enviar-hi l'àrea de mediació amb el consentiment dels mestres.
3: I tenim altres qüestions destacades de la jornada pel que fa a l'educació. L'Assemblea de Direccions de Barcelona denuncia el procés per constituir el nou grup de treball de direccions de centres educatius que impulsa el Departament d'Educació.
6: Consideren que les direccions dels centres no han pogut escollir els representants ni participar en un procés obert i democràtic per assegurar la pluralitat de veus del territori. Exigeixen al govern que revisi el procediment de creació del grup i que el repeteixi permetent la participació de les direccions d'escoles i instituts.
3: Educació posa en marxa la nova aplicació per acceptar o rebutjar substituts de docents.
6: L'eina s'anomena Borsa Docent EDF i permet al personal docent interí acceptar o rebutjar les substitucions. L'aplicació s'ha aprovat als serveis territorials de Ponent, Terres de l'Ebre i Barcelona amb alts nivells de satisfacció.
3: I la Generalitat torna a impulsar el val escolar, l'ajuda de 60 euros per a tot l'alumnat de primària i secundària.
6: És la quarta edició de la iniciativa que l'any

0: a més amb 500.000 d'euros anual per polítiques pròpies. El territori mostra la seva satisfacció per aquest acord a què s'havia compromès el president Illa a l'inici de la legislatura. Lleida Televisió, Álvaro Ordóñez.
1: Pel que fa a les xifres, el sistema de finançament aranès estableix la quantitat de 42,7 milions d'euros pel fons de finançament incondicionat, el que suposa al voltant de 4 milions d'euros més respecte a la base actualitzada del model vigent fins ara. També es contemplen 500.000 euros anuals per fer polítiques pròpies durant 4 anys. 11 anys després de la reforma de la llei d'Aran 2015, on explicava que el territori havia de comptar amb un model de finançament propi, el govern d'Aran ha arribat a un acord amb la Generalitat per avançar en l'autogovern territorial. Ho expliquen la síndica d'Aran, Maria Vergés, i el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
2: He pedit al teu costat que hagués no sigués un nou model de finançament a rus, sinó que avancés, com a digui, en reconeixement de la singularitat aranesa, existut en la consolidació d'aquest autogovern i autonomia política.
3: Avui, finalment, doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros, que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics a les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
1: El sistema de finançament aranès destacarà per quatre qüestions fonamentals: la millora dels recursos econòmics, l'actualització i millora dels traspassos, la participació del Consell General en els tributs de la Generalitat i l'estabilitat i previsibilitat financera del propi sistema pels propers anys.
0: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de la plaça Catalunya a Barcelona també van tenir la seva pròpia força i organització.
4: El 15M va néixer en plena crisi de manera horitzontal i assembleària i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat a la xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes d'aquelles demandes ciutadanes encara s'arrosseguen.
5: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
6: Notícies en xarxa.
0: Comissions Obreres i la UGT convoquen vaga parcial a Rodalies. Serà els dies 27 de maig i 5 de juny.
4: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions i a reclamar el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i també augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran, atenció, amb l'aturada de 200 convocada a tot Catalunya.
0: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'avui fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló, acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme de velocitat més important del món. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
7: Tota l'activitat que es du a terme en el circuit de Barcelona-Catalunya té un impacte directe en els hotels de Mollet del Vallès i aquest cap de setmana el sector es prepara per la plena ocupació. Sílvia Brunet, presidenta del Gremi Hoteler del Vallès, ha comentat que el Gran Premi de MotoGP juntament amb Fórmula 1 són els esdeveniments que generen una ocupació plena en el sector hoteler de la comarca.
8: Tens una alta ocupació. Dos, perquè normalment són els de... ja t'ho reserven un any per l'altre. Tres, també és un client especial, no? És un client de competició especial, acostumat a viatjar, és molt bon client.
7: Mollet presenta per aquest cap de setmana una plena ocupació hotelera i les localitats més properes, com Barberà, Sabadell, Ripollet o Granollers, ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 a més dels 1.800 euros per dues nits.
0: De les motos a les bicicletes, perquè Barcelona celebrarà una gran festa major amb motiu del Grand Départ del Tour de França. Serà el 26 de juny i fins al 17 de juliol, amb una programació que inclou més de 60 activitats a tots els districtes de la ciutat, entre concerts, cultura popular, arts escèniques i propostes gastronòmiques. Tot plegat costarà 460.000 euros a les arques municipals. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. El consistori vol celebrar amb una gran festa que la capital catalana serà la ciutat des d'on sortirà el Tour de França. I durant els 12 dies previs a aquesta cita, omplirà places i carrers de música, tallers, cultura popular i d'arts escèniques en dos escenaris principals. Un d'ells, la plaça de la Catedral, acollirà concerts com els de Sidoní, Doctor Prat, Su o la Dilla Russa. L'altre gran epicentre serà la plaça Margarida Xirgo, on es concentraran els espectacles de dansa, teatre familiar i arts de carrer, però també hi haurà activitats al Port Vell, al Tibidabo i al Zoo. una festa major on no faltaran també exposicions, cinema a la fresca i una exposició de mallots gegants. Ja

0: Collboni és l'alcalde de Barcelona.
1: L'Ajuntament i totes les seves institucions, entitats, organitzacions es volcaran amb aquesta Festa Major del Tour. 60 activitats que combinaran esport, cultura popular, comerç de proximitat, per celebrar des dels barris i amb els barris.
0: A banda, hi haurà també una gran carrossa espectacle que anirà per places i carrers i fins a 18 accions culturals sorpresa itinerants. Una festa major en què s'impliquen també els mercats i els gremis de pastissers i de flaquers, que han presentat el pastís i el pa del Tour, tot a l'espera de saber qui en serà el pregoner.
2: Un minut passa de 3:45 i seguim a Barcelona perquè estem ja en la recta final per a l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, que aposta per potenciar les activitats culturals. A més, la norma manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cànnabis i restringeix molt les de salons de manicura i de venda de complements de telefonia, entre d'altres. Jordi Casino, bon dia.
3: Bon dia, Marta. El nou pla d'usos de Ciutat Vella manté la filosofia de l'anterior, però adaptant-lo a la nova realitat. Així, el text s'aposta per mantenir el gruix de les prohibicions actuals, ampliant-ne fins i tot algunes, com en el cas de la venda de souvenirs, però flexibilitza les que fan referència a les noves activitats culturals. En concret, es podran obrir a la zona de la Rambla i a la Via Laietana cafès, teatres, sales de concerts o d'espectacles musicals, galeries d'art, teatres, biblioteques i llibreries, entre altres. En el cas de les discoteques, però, només se n'autoritzaran en carrers de més de 15 metres d'amplada, un fet que impedeix gairebé del tot obrir-ne cap de nova. Albert Batlle és el regidor del districte de Ciutat Vella.
4: Es tracta, essencialment, d'ordenar, regular i restringir el que ara impacta en la convivència i poder treure activitats que donin servei als veïns i veïnes de Ciutat Vella i a la ciutadania de Barcelona.
3: El nou pla d'usos de Ciutat Vella, que la setmana vinent serà votat a la Comissió d'Urbanisme, compta amb el suport de Junts per Barcelona i segurament del PP i l'oposició d'Esquerra i els Comuns.
2: Tarragona aplicarà la llei contra la multireincidència. Serà així, si més no, si es dona compliment a la moció de Junts aprovada aquest matí al ple municipal. A la mateixa sessió s'ha donat també llum verda al pla de biblioteques de la ciutat. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
5: Junts ha demanat que l'Ajuntament sigui part acusatòria en els procediments penals de furts per expulsar els lladres multireincidents de la ciutat. Una proposta que ha rebut el suport del govern municipal socialista. Jordi Cendra, el portaveu de Junts, ha dit que es tracta d'una proposta seriosa i amb molt de rigor tècnic.
6: Ja n'hi ha prou d'impunitat, de delinqüents que entren per una porta del jutjat i surten per l'altra.
5: D'altra banda, s'ha aprovat en el plenari un document que preveu que la ciutadania tingui un punt de lectura a menys de 15 minuts a peu. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha celebrat que tiri endavant el pla de biblioteques a la ciutat de Tarragona. Diu que s'acaba amb una situació injusta que vivia la ciutat.
7: Que és que no tenim un sistema bibliotecari adequat.
5: Finalment, el plenari ha aprovat el nou barri del Nàstic, on s'hi construiran 550 nous habitatges, un 30% de protecció pública.
2: Unió de Pagesos i la Plataforma Catalana per la Recuperació de Béns Immatriculats per l'Església portaran al Vaticà el cas de la immatriculació de l'Església de Sant Andreu de Maians, al Bages.
8: Després de 4 anys reclamant que el temple sigui retornat al poble, les entitats acusen el bisbat de Vic de mantenir una estratègia dilatòria, malgrat haver-se compromès a revisar possibles irregularitats. Les entitats preparen accions coincidint amb la visita del pontífex a Catalunya aquest juny.
2: I Mataró vol fer net i avui ha presentat un pla per redreçar l'estat de la ciutat en matèria de neteja. El nou contracte de la brossa preveu una inversió històrica de 160 milions d'euros en 8 anys i aposta per incrementar el personal i la maquinària, reforçant també el servei. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
9: La proposta, que es portarà a aprovació en un ple extraordinari aquest dilluns, pretén transformar el model actual per adaptar-lo a les necessitats reals de la ciutat. David Boté, alcalde de Mataró.
10: Estimar Mataró és cuidar-la, és també tenir-la més neta. Sabem que havíem de millorar. Marquem un punt d'inflexió amb un nou contracte, més recursos que es tradueixen en més serveis, més maquinària i més persones.
9: La plantilla experimentarà un increment de 50 operaris, fet que permetrà, per exemple, incrementar les freqüències de les escombrades. A més del personal, la tecnologia serà una altra de les grans aliades. D'una banda, es canviaran tots els contenidors per uns de nous, més grans i antivandàlics. De l'altra, el parc mòbil creixerà amb 8 màquines de neteja d'última generació i la renovació circulació de la resta de vehicles.
2: És moment per a la cultura. El talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona. Autors provinents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic i signen exemplars de les seves obres. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. Al bell mig de l'edifici que acull l'edició d'enguany del Còmic Barcelona hi ha el Hong Kong Pavilion. No és gaire gran, però a les seves parets es poden veure extractes de les obres dels autors de la ciutat xinesa convidats al saló, juntament amb les seves biografies. Durant aquests dies, el públic els pot conèixer i fins i tot demanar-los que els signin els seus llibres o els facin un petit dibuix. És el cas d'en Kuang Chi-kit, que presenta dues de les seves obres, La Epifania de l'Arquitecto i Índigo.
12: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
11: Els autors hongkonesos participaran també en tallers que es duran a terme al Hong Kong Pavilion. Pel que fa al còmic asiàtic, també destaca la participació de la Korea Creative Content Agency. Aquesta institució pública de Corea del Sud promociona continguts creatius del país amb un focus especial en àmbits com el Webtoon, un tipus de còmic digital que està guanyant popularitat.
2: I museus arreu de Catalunya obren les portes aquest cap de setmana amb motiu de la nit dels museus i del Dia Internacional d'aquests equipaments que es commemora dilluns. És el cas del Museu de la Torneria de Torelló, que participa en la programació conjunta de la comarca d'Osona amb dues activitats obertes al públic. Ràdio Ona Torelló, Maria Zaituno.
13: La primera activitat tindrà lloc avui divendres amb la celebració de la nit dels museus entre les 10 i les 11 de la nit. Durant la vetllada s'oferirà una visita guiada i es donarà a conèixer la peça de l'any, que enguany serà la rossegall gallina de Juguetes Reig. Ho explica Gerard Verdaguer, director del museu.
14: Farem una activitat que consisteix en presentar la joia del museu, que és una gallina de la marca Juguetes Reig, que és una rèplica d'una joguina americana de Fisher-Price Toys. Aquesta rossegall doncs, fa el soroll de la gallina i a finals dels anys 50, a principis dels 60, se'n va fabricar unes sèries aquí a Torelló.
13: La programació continuarà diumenge amb una jornada de portes obertes. També s'hi farà una demostració de torneria artesana i es posarà en funcionament l'embarrat, l'antic sistema mecànic que servia per transmetre energia als torns.
2: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Girona surt del descens i depèn només d'ell mateix per seguir a primera divisió.
15: Bon dia, Marta. Cristian Estuani va tornar a salvar i els gironins, que van empatar a un gol contra la Real Societat. Diumenge, els de Michel Sánchez visiten l'Atlètic de Madrid. El Girona suma ara 40 punts, un més que Mallorca, Llevant i Els, precisament el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada del següent cap de setmana. Escoltem el tècnic del Girona.
16: És bona sensació perquè depenem de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra els necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
15: I l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona en una jornada on hi ha un Llevant Mallorca. Els dos en descens amb 39 punts. És la penúltima jornada i es jugarà en horari unificat diumenge a les 7 de la tarda. També a les 7 de la tarda destaquem que demà dissabte, hi ha una gran cita esportiva. El Barça femení juga a la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. Escoltem la jugadora de l'equip barceloní, Salma Parayuelo.
17: Hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo, tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro y tendremos que estar muy concentradas, va a ser un partido disputado y en todas las finales se sufre.
15: Més futbol. Demà, penúltima jornada de la primera federació. Sabadell, Europa i Nàstic lluiten pels seus objectius. Els arlequinats per pujar directe a segon, els barcelonins per jugar al play-off d'ascens i els tarragonins per assolir la permanència. Demà, a les 7 de la tarda, al nou estadi Nàstic a Europa. Els dos equips amb diferents objectius. El centre d'esport Sabadell juga demà contra l'Antequera, la nova Creu Alta, i també demà a les 6 de la tarda, el Reus, que va empatar sense gols a l'anada de jugar juga a Ourense, partit de tornada de les semifinals d'ascens a Primera Federació. I diumenge, dos partidassos, play-off d'ascens a Segona Federació, a dos quarts d'una del migdia, l'Hospitalet Badalona. Mitjans de l'Hospitalet, Maria Sant Blas.
18: Un equip al qual no han aconseguit guanyar en tot el curs, amb un empat aquí i una derrota fa poc més de 10 dies a l'estadi badaloní. Aquest fet, però, no espanta els riberencs. Escoltem el míster de l'equip, Sergio Juste, en roda de premsa.
19: És un equip fet per pujar de primer, com el nostre, també, i al final pues, ells porten tota la temporada primers, al final cauen al final, però és un equip perillós. Al final han demostrat. Penso que allà ens va costar sobretot la primera part. Penso que sabem que quins errors hem comès i intentarem fer-los millor.
18: Diumenge, a dos quarts d'una del migdia, l'Hospi haurà de superar el primer obstacle per estar l'any vinent a Segona Federació. El partit es podrà seguir en directe a totes les televisions locals i a través de la plataforma La Xarxa Més.
15: I també diumenge, en aquest cas a les 6 de la tarda, Vilanova Cornellà també en directe a les televisions locals i a La Xarxa Més.
2: Gràcies, Joan Barberà, n'estarem molt pendents. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Hem de deixar-ho aquí, ens retrobarem dilluns a les 2 en punt. Bona tarda i millor cap de setmana.
20: La xarxa de comunicació local.
21: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació que un amor

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.

Hola, molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet. Al posat les piles, rebeu una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyen en Josep Casasnovas i Emma Balear, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs, com és habitual, us comentarem un parell d'informacions destacades que s'hagin produït en les darreres hores o que hagin de tenir lloc en les darreres hores a la nostra ciutat. Ho farem amb la nostra acompanya Carla Ramos. Després tindrem l'entrevista d'actualitat. Avui ens acompanyaran membres de la Colla de Morats i és que ens venen a parlar de la Festa Singulars. És la tercera edició d'aquesta festa que acollirà Mollet del Vallès, els organitzadors la Colla Morada i, evidentment, volem saber de què es tracta, que ens expliquin fil per randa en què consistirà. Així que els tindrem aquí a la taula dels estudis de Ràdio Mollet. Després tindrem l'actualitat esportiva. Avui no serà l'Àlex, serà la Carla qui ens oferirà la crònica esportiva i a més ens parlarà d'un campionat d'espasa coreana, un campionat a nivell de Catalunya que té lloc aquest cap de setmana, concretament demà dissabte a la nostra ciutat. També tindrem a l'espai de gats i gossos. Avui conversarem amb Cèlia Roig, una de les nostres veterinàries de referència, que ens avançarà aquella informació per si ja estem pensant allò en modo vacances, no? Doncs si estem pensant de marxar fora del nostre país o fora de Catalunya i hem de tenir en compte quina documentació hem de tenir present o quines vacunes si és que marxem amb les nostres mascotes. I a la recta final del programa, avui en el calaix, tindrem aquestes converses que un cop al mes sostenim amb el Servei Local de Català. Parlem de la nostra llengua i avui concretament d'un dels programes pioners i veterans que es promouen des del Consorci per la Normalització Lingüística, com és el programa de voluntariat per la llengua. Tot això en el dia d'avui. Comencem.

0: Anem a comentar, com dèiem, un parell d'informacions. Molt bon dia, Carla.
1: Bon dia, Emma.
0: Què destacarem avui, entre altres temes que després recollirem a l'informatiu Mollet al dia, evidentment?
1: Doncs comencem destacant una iniciativa intergeneracional, i és que els alumnes de primer de batxillerat artístic de l'Institut Mollet estan desenvolupant un projecte dins de la matèria de projectes. Sota el títol Un record a peu de carrer, els estudiants han apostat per crear un espai de trobada entre joves i persones grans que viuen en residències, tot a través d'un treball artístic i de memòria. Els alumnes han visitat en diverses ocasions la residència La Immaculada de Mollet per dur a terme diverses activitats i conèixer de primera mà les persones que en són usuàries. La Sara Martínez, una de les alumnes, ha comentat que després d'aquest treball de camp, la idea és fer un mural a la Rambla de Mollet, al mur que hi ha a Can Arimon, per recollir tots aquests records que han anat copsant.
2: Bueno, nosaltres el que hem estat treballant és que hem anat diversos cops a les residències de Mollet, bueno, a una residència a la Immaculada, i hem fet activitats amb la gent gran, com fer fotos, fer-li entrevistes, jugar a jocs, i això ens ha servit per fer, bueno, per recollir records d'ells, per al final fer el projecte final, que és un mural que el farem a la Rambla, al costat del bàsquet, on hi ha tants grafitis.
1: Un record a peu de carrer és un projecte que desenvolupa gràcies a les beques de creació artística convocades per la DULA dins del programa Ocell de Foca Vallès Oriental. A través d'aquestes beques comarcals, el projecte s'ha de desenvolupar durant un any sencer, i precisament la iniciativa molletana ha estat la seleccionada. L'Aidaira Muñoz, alumna del projecte, ha comentat que tenien dues propostes a presentar: per una banda, la creació d'un mural, i una altra centrada en la gent gran, i doncs va ser a partir d'aquesta beca que van optar per ajuntar aquestes dues idees. Ara, aquest projecte, Un record a peu de carrer, es materialitzarà el pròxim 23 de maig amb un mural de grafiti a la Rambla de Mollet, on els alumnes, doncs, que ara estaven acabant d'ultimar els detalls pel que fa al disseny, apostaran per plasmar tots els records de les persones grans de la residència La Immaculada.
0: Estava pensant que serà un petit tastet abans del pintalís, no?
1: Exacte, doncs sí.
0: Anem per una altra informació, Carla.
1: Sí, comentem altres temes, i és que una botiga de Movistar situada a l'Avinguda de Jaume I de Mollet del Vallès ha patit aquesta setmana un robatori violent just a l'hora de tancar. Segons han avançat altres mitjans com El Caso, els fets van tenir lloc cap a les 8 del vespre, quan la dependenta, que es trobava sola a l'establiment, ja havia baixat la persiana. En aquell moment, tres persones amb la cara tapada es van presentar al local i, amb una actitud intimidatòria, van obligar la treballadora a reobrir la botiga. Un cop dins, es van endur diversos telèfons mòbils, entre els quals hi havia dispositius de marques com Apple i Samsung. Tal com s'ha detallat, els assaltants no van agafar els diners de la caixa registradora. La dependenta no va resultar ferida, tot i que, segons les primeres informacions, els autors del robatori no anaven armats, sí que es van mostrar agressius durant l'assalt. Quan van fugir, la treballadora va alertar immediatament als serveis d'emergència. La policia ara ha obert una investigació per intentar identificar els tres assaltants. Tot i que la botiga disposa de càmeres de seguretat, el fet, doncs, que actuessin amb el rostre ocult podria dificultar-ne la identificació. A hores d'ara encara no consta, doncs, cap persona detinguda, i la investigació continua oberta.
0: Quin ensurt, la veritat.
1: Doncs sí.
0: Gràcies, Carla. Doncs aquestes i més notícies a partir de la una. Després se sentirem també en l'apartat d'esports.
1: Avui també, repetim.
0: Allò d'espasa coreana. Molt bé.
1: Comentarem a veure de què es tracta aquest campionat de Catalunya.
0: Sí, sí, tenim ganes de sentir-ho. Moltíssimes gràcies.
1: A tu, Emma.
0: Avui sembla que hi ha un canvi de temps. Sembla que hi han activats de l'Inuncat, aquest pla de l'Inuncat a diferents zones de Catalunya. Així que anem a sentir amb molta atenció la previsió meteorològica que ens avança en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia, Lluís Mi.
3: Bon dia, una situació força variable, però no ha de ploure a tot arreu aquest divendres. Serà bàsicament a les comarques de Girona, on encara anirem tenint alguns ruixats que sobretot aquesta tarda seran molt més importants, amb tempestes i calamarsades que cauran especialment al Gironès, a la Selva, també a la comarca de la Garrotxa i, per altra banda, als dos Vallesos, al Maresme i al Barcelonès. Entrada la tarda i al vespre, alguna tempesta arribarà també al nord del Camp de Tarragona i també a la Catalunya central. Quan més cap a l'Ebre, més vent, també al sud de Lleida, i avui baixa la temperatura en general. N'estem pendents a la xarxa.
4: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.

0: estàvem patint, és així de clar, estàvem allò dient no venen els convidats, no venen, però sí, els tenim aquí, representants de la Colla Morada, tenim a la Vanessa, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I també a l'Espi, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Què tal?
2: Doncs atropellats una
0: atropellats,
2: mica.
0: Atropellats, ja veig, allò sonen els mòbils, allò... Bé, avui és dia 15 de maig, és el dia que havíem acordat, perquè volem fer-nos ressò d'una festa singular, no?
1: Sí.
0: És Singulars de la Festa, és la tercera edició, jo no n'havia sentit a parlar. Expliqueu-nos una miqueta què és això de Singulars de la Festa. És la primera vegada que es fa aquí a Mollet, no?
2: O no, és la tercera edició.
0: El que sabem que és la tercera edició.
2: Sí, perquè,
0: però,
2: perquè
0: ho posen al cartell. Però s'havia fet aquí a Mollet?
2: Sí, el sí? tema és que això va començar en el 2023, una mica per encabir aquest tipus de figures que són doncs, com la teca, que no estan catalogades ni com a gegant ni tampoc com a bestiari, sinó que són figures que són doncs, singulars, són diferents del que estem acostumats a veure. I es va fer el 2023 en el marc de la Festa Major, a la primera edició. La segona edició es va tornar a fer el 2024, però per portar colles de fora, la nostra Festa Major cau en unes dates doncs, que la gent generalment està de vacances i ens costava molt portar colles convidades. Llavors vam decidir treure-ho del programa de Festa Major. En el 2025 no es va celebrar i ara en el 2026 ho hem tornat a intentar en aquesta tercera edició, però ja fora de Festa Major.
0: I a Festa Major era Singulars també, eh?
2: Sí,
0: la festa.
2: Sí, sí, sí.
0: Ah, doncs, sí, sí, sí. Mira, doncs la meva memòria és petita. No recordava com a tal, saps? I llavors pensava, dic, igual és una festa que es va fent a diferents poblacions i la tercera edició s'ha fet aquí a Mollet del Vallès. Sou els impulsors, de la
1: Colla Morada. Sí, exacte. La veritat és que les últimes dues edicions van ser molt sorprenents perquè la gent sortia al carrer i veia normalment... Bueno, hi ha coses que normalment no veu quan hi han sortides geganteres així més formals.
0: De fet, clar, dèieu, la teca, no?, la Santa Teca, sí. Doncs és singular. I llavors, no sé si us ha costat molt allò de captar allò també figures singulars que hi hagin en el territori, on hi ha més de les que
1: sí.
0: ens imaginem.
1: No,
0: sí,
1: no ens ha costat gaire, de fet.
2: Hi ha moltes, sí.
1: Sí, de fet, en aquesta edició venen moltíssimes.
0: Sí, anem a comentar,
1: vale.
0: Perquè teniu allò aquí convidades,
1: sí,
0: allò els blaus
1: sí, sí,
0: de
1: sí.
0: Granollers.
1: Sí, amb el Farras. Sí, també tenim el Grallinot i la Mamallona de Tàrrega, que també va molt en sintonia amb la figura de la teca, pel nom ja us ho podeu imaginar.
0: Sí.
1: Tenim a l'Helena i l'Elisabet d'Elna. Tenim la Tieta i el Bacus, que són també molt representatius de Guissona. La Falera, l'Elna i l'Oranxet de Pons. I el Pere el Gran i la Constança de Sicília d'Hospitalet.
0: Molt bé. Escolta'm una cosa. Amb tots aquestes entitats, vosaltres com heu contactat? És a dir, éreu coneixedors de que tenien aquestes
1: bé,
0: figures?
1: Que...
0: A veure, és veritat que la Santa Teca darrerament volta molt, eh?
1: Sí, sí, de fet, ja tenim sortides programades pel 2027. Vull dir, el calendari s'està omplint, allà on anem és un èxit, la gent es fa fots, ens pregunta, i tothom vol que la Santa Teca estigui a la seva festa, llavors nosaltres amb algunes d'elles doncs, també fem aquest intercanvi, no?, de que elles vinguin a la nostra festa, però algunes de les figures sí que les coneixíem d'abans, per exemple, el Farras de Granollers, amb qui tenim molt bona sintonia, ha vingut diverses vegades a la Festa Major, també doncs, a Tàrrega, que també hem anat nosaltres. Vull dir que són figures que ja comencem a tenir una mica de sintonia i d'altres doncs, que apareixen perquè els crida molt l'atenció a la Santa Teca.
0: Escolteu una cosa, hem dit que són figures singulars, no? Singulars perquè són allò, no sé,
2: bueno,
0: què diríeu? No sé, jo he vist, clar, jo també he anat mirant, no?, per saber allò de, a veure quines portàveu. Hi ha alguna, no sé si és la que vindrà dels gegants de Manotes de Tro de l'Hospitalet, que venen d'aquests o
2: sí,
0: no?
2: Sí, poder aquests són els que s'assemblen més a un gegant del tipus que coneixem,
0: que
2: un gegant
0: que
2: més solemne.
0: Que poden tirar aigua, no?
2: Sí, són d'aquest tipus de figures que no estan encabides doncs, ni en un gegant solemne típic dels ajuntaments, com per exemple el Farras, que és un gegant motxilla, que és un gegant que no té cavallets... Què més tenim? El Bacus, que, doncs, que és una figura no representativa del que és la litúrgia catalana, perquè no és cap cavaller ni cap feudal, sinó que bueno, és un déu romà, no? Vull dir, I la tieta, que és una figura, doncs, que no forma part de la litúrgia catalana, sinó que és la típica tieta que coneixem, que tots tenim, no?, a la família.
0: De fet, esteu fent presentació d'aquests, sí, d'aquestes figures singulars a través de xarxes. Sí. He vist allò a través de X, no Twitter, X. Doncs he vist que ja heu presentat el Bacus i la tieta. Són figures que criden l'atenció, perquè precisament per la seva singularitat, no?
2: Correcte.
0: La festa, en què consisteix? És el dia...
1: 23,
0: sí. Uh-huh. És que estava pensant que coincideix molta cosa, no?
2: No, aquell dia explotarà Mollet. Jo crec que no hi haurà ningú dins de casa seva perquè hi ha moltíssims actes. Doncs sí, és un, bueno, és, al final és una cercavila perquè la gent pugui, bueno, prèvia a una plantada, sí, que es fa, comença a Plaça de l'Artesania, que és una plaça que últimament estem explotant molt perquè creiem que és un indret de Mollet que està poc explotat però que és molt maco. I comença allà la planta de les 5 i després hi ha una cercavila i acaba al Parc de les Pruneres amb un sopar per les colles convidades i les sòcies de la Colla Morada.
0: De fet, la música també té un paper molt important, no?, en aquest cercavila, no?, que, perquè és el que posa l'animació més enllà del ball de les figures, no?
1: Sí, sortiran els músics morats i també les colles que portin els seus grups de gralles tabals.
0: Dèiem que aquell dia hi haurà molta festa. No sé si també compteu amb la complicitat, encara que són figures singulars, si des de la colla gegantera us han dit, perquè crec que es fa la trobada també de
2: escoles,
0: no?
2: Sí.
0: De les colles d'escola, no? Sí. Amb la qual cosa, doncs, i també Torrats tindran la fira de la cervesa. Sembla que us hagueu posat allò...
2: El calendari estava prou apretat, no hi havia tampoc gaire alternativa. Bueno, al final són... Sí que intentem no coincidir gaire en actes, sobretot amb les colles, amb les entitats de cultura popular, més que res, perquè a vegades el públic és una mica el mateix. Però, bueno, no hi havia més forat al calendari i, bueno, al final són actes que són complementaris, és a dir, no ens estem solapant gaire i, bueno, quan acabem la nostra festa, doncs convidarem tothom a que vagi també a la Fira de la Cervesa de Torrats i l'endemà que vagi a veure els gegants de les escoles.
0: En aquest sopar que fareu amb les colles, que fareu a les Pruneres, no sé, crec que hi haurà servei de bar, vull dir que hi haurà música, la gent es podrà apropar també.
1: Sí que és veritat que aquest any...
0: Com ho feu a les Pruneres, dic, mira, doncs m'emporto l'entrepà o la carmanyola...
1: Sí, és així, perfecte. La veritat és que volíem fer una coseta una mica més oberta al públic, però com hi havia més actes, no?, com la Fira de Cervesa i algunes coses més, doncs aquest any hem pensat de no solapar-nos en aquest sentit, no?, i doncs fer un sopar només per les colles convidades i després marxar totes cap allà. Sí que és cert que si alguna es vol apropar perquè doncs vol sopar amb nosaltres o, bueno, doncs fer una miqueta així de poble, evidentment, més que convidades.
0: És... Està pensat, m'imagino, per un públic molt familiar, no?,
1: sí,
0: el que és la festa de singulars.
1: Sí.
0: Perquè m'imagino que els infants, sobretot, els hi cridaran l'atenció, també els adults, aquestes figures.
1: Sí, són actes doncs, que normalment no estem acostumades a veure, perquè tu surts a una sortida gegantera, doncs és molt atractiu, no?, perquè veus aquelles figures tan grans, tan importants, però de cop doncs també hi ha aquestes figures que, com dèiem, surten d'una mica del que
0: de la normativa, no?
1: Exacte. I a les infants les crida molt l'atenció. De la teca hi ha molts fans, Puc afirmar-ho, és veritat.
0: Que sapigueu que arrenquen a les 5 de la tarda, des de la Plaça de l'Artesania, feu cercavila, crec que cap allà a les 7 calculeu que estareu, no?, que fareu lluïment a la Plaça Prat de la Riba, i després doncs continua el recorregut fins a arribar cap a les 8 del vespre a les Pruneres, on fareu un altre lluïment. Un lluïment és allò que ballaran, no?, aquestes
1: Exacte,
0: figures.
1: Exacte, individualment, sí.
0: Sí. O sigui, cadascú té la seva peça musical que acompanya...
1: No sempre.
2: Això... No, i de fet aquest any, bueno, ens ha passat una cosa que ho direm una mica, que segurament els músics de la Colla Morada, perquè enguany hi ha moltes colles que per diferents coses no poden portar els seus músics o no en tenen o no han pogut encabir-ho, i és probable que els músics morats haguem de fer doble formació, com que estem a casa tenim prou gent per fer doble formació, i hi haurà músics que no estarem tocant tota l'estona només per la Santa Teca, sinó que anirem voltant i tocant per diverses figures.
1: Cosa que també és una sort, no?, perquè indica doncs, el bon
2: clar.
1: moment,
2: sí,
1: en,
2: sí.
1: El que,
0: en el que esteu.
1: Sí.
0: Sí.
2: És probable que fem això i bueno, serà també una cercavila públic familiar, però també pretenem que sigui una mica gamberra, no? Que se surti una mica de la norma del que sempre solemna les cercaviles i les trobades geganteres.
0: Bueno, la Santa Teca ja té una mica allò de pinta gamberra, no? I realment allò, el títol de la festa també té un to a aixòs singulars de la festa, doncs també està molt, molt encertat, eh?
2: Sí, moltes gràcies.
0: La veritat. Bé, doncs convidem-nos d'aquests micròfons, no?, que tot i que hi hagi molta activitat, de fet l'altre dia parlàvem amb la regidora de Cultura, dèiem que pel maig cada dia un raig, que és veritat també, avui apuntant pluges, esperem que pels caps de setmana s'aguanti, però és veritat que cada cap de setmana del mes de maig, i crec que el mes de juny, tenim activitat, de manera que és difícil encabir-ne allò, les activitats que organitzeu les entitats.
1: Sí, la veritat és que són moltes i doncs estem en un bon moment, volem sortir, volem fer poble, que és pel que ens vam crear.
0: Doncs endavant, convidats a tots. Per cert, hem vist que ja heu anunciat per xarxes la baixada d'Andròmina.
1: Ah, sí!
0: Aprofitem allò per dir-ho, perquè el dia 10 d'agost, la Colla Morada, en el marc de la Festa Major, els actes previs, ja heu anunciat que el dia 10 d'agost es farà aquesta baixada.
1: I tornem. Amb l'acte que va ser, jo crec, de les coses més divertides que van passar a la Festa Major de l'any passat. I s'ha fet bastant viral la publicació. Ens està escrivint molta gent d'arreu del territori perquè vol participar.
0: Molt bé. Sí. Llavors, ho heu fet a l'avançada precisament perquè la gent tingui temps, no?, de rodear-se.
2: L'any passat, bueno, no, com era la primera edició, diguéssim, bueno, ja s'havia fet en un altre format, però era la primera edició doncs, que es feia al carrer Portugal, també a plaça d'Artesania, eh? I no esperàvem que tingués doncs, tant d'èxit, perquè es van apuntar alguns carretons, però a més hi havia moltíssima gent veient-ho, i llavors vam dir, ostres, ja ens va dir molta gent que l'any vinent volien fer-se un carretó i baixar, i vam dir, ostres, doncs això ho hem de programar millor, i ho hem tret amb més antelació perquè la gent també tingui temps doncs, de fer-se la seva andròmina.
0: Doncs ja sabeu, el dia 10 d'agost ho heu de reservar i si voleu participar doncs a través de xarxes poseu-vos en contacte amb la Colla Morada perquè m'imagino que un s'haurà d'inscriure, no?
2: Sí,
0: hi haurà, no sé si posareu un topall.
2: Hi ha unes bases de concurs, també correcte, sí.
0: Llavors us poseu en contacte, però com a mínim que tingueu allò aquest temps, allò per maquinar quina andròmina voleu doncs, que participi d'aquesta baixada.
1: Exacte.
0: Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres per convidar-nos sempre.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.
2: Gràcies. Adéu.

0: I ara tot seguit donem pas a la informació esportiva. Avui és la nostra companya Carla Ramos que ens apropa aquesta informació i també qui sosté entrevista precisament amb el responsable del Club Ganesh de la nostra ciutat, que és l'organitzador del Campionat de Catalunya d'Espasa Coreana, que té lloc demà a la nostra ciutat. Endavant, Carla, bon dia.
1: Molt bon dia, Emma. Què tal? Com cada divendres ens tornem a retrobar en aquest espai dels esports que compartim doncs, a cada setmana per apropar tot el que és l'actualitat esportiva de la nostra ciutat. I avui doncs, comencem parlant d'una fita bastant singular que té lloc aquest cap de setmana a la nostra ciutat. Recentment, la setmana passada, de fet, també comentàvem doncs, aquest campionat de boxa i kickboxing que donaria aquest títol d'Espanya a la nostra ciutat i per què cap de setmana continuem parlant d'aquest campionats, però en aquesta ocasió ho fem del Campionat de Catalunya d'Espasa Coreana, que arriba aquest cap de setmana a la nostra ciutat gràcies a l'Escola d'Arts Marcials Ganesh. D'aquesta fita doncs, que ens ha cridat molt l'atenció, no ens ho volem perdre, hem volgut doncs, a mantenir la conversa d'avui amb en Paco García, que és el director de l'Escola Ganesh, perquè ens comenti una mica en què consisteix exactament aquest Campionat de Catalunya d'Espasa Coreana. Així que, Paco, comenta'ns una mica com funcionarà aquest esdeveniment que heu preparat per dissabte.
2: Bueno, molt bé. Doncs l'espasa coreana o el Haedongundo és una disciplina coreana que prové del sud de Corea i que data la seva iniciació fa 15 o 16 segles, no? Abans. Aleshores, el que farem aquest cap de setmana aquí a Mollet, al Pavelló de la Riera Seca, és el Campionat de Catalunya, d'acord? Aleshores, una dotzena de clubs de tota Catalunya vindran aquí i farem el campionat en diferents modalitats. La modalitat de formes, que és, bueno, si fossin kates, no? Moviments cap a diferents direccions, amb l'espasa. Després, el tall de paper, amb espasa de fusta, l'apagat d'espelmes... el combat també amb espases de goma espuma i el freestyle, que consisteix en una coreografia de moviments d'atacs i defenses i bueno, principalment són aquestes les modalitats que es faran aquest cap de setmana aquí a la Riera Seca.
1: De totes aquestes modalitats, en general, el que és l'espasa coreana, que és el que caracteritza aquest esport?
2: Bueno, es caracteritza amb el treball d'una espasa, d'un implement, que principalment és de fusta, pels entrenaments. Després també dintre d'un grau determinat, a partir de cinturó verd, ja treballen amb espasa de veritat, però sense fil. I bueno, aleshores, doncs, les característiques principals són doncs, el control de l'espasa amb l'espai, un treball de concentració, de meditació, de millora de les qualitats físiques bàsiques, la força, la resistència, la coordinació, l'equilibri, etcètera, etcètera.
1: En el vostre cas comentaves doncs, que en aquest Campionat de Catalunya hi venen a diversos clubs d'arreu. No sé si vosaltres també us hi presenteu amb algun esportista del vostre mateix club.
2: Sí, sí, clar que sí. Nosaltres participem en 7 esportistes del nostre club amb les diferents modalitats.
1: I no sé també, Paco, si és la primera vegada que organitzeu un esdeveniment d'aquestes magnituds.
2: Sí, aquí a Mollet sí. Nosaltres ja portem molts anys perquè nosaltres fem arts marcials coreanes. Aleshores, quasi bé cada any organitzem algun campionat de taekwondo. I sí que és cert que aquesta és la primera vegada que nosaltres organitzem aquest campionat de Catalunya, aquí, de Haedongundo, degut a que només portem 2 anys fent aquesta modalitat.
1: Comentes doncs, que fa únicament 2 anys que esteu amb aquesta modalitat, per tant entenc doncs, que molt il·lusionats no, de poder tenir aquest campionat aquí a la ciutat.
2: Sí, la veritat és que sí. Quan se'ns va proposar fer-ho aquí a Mollet, ens va fer molta il·lusió, perquè és una modalitat poc coneguda, no? Bueno, ja és minoritària, no? Els practicants que n'hi ha d'aquesta modalitat, i bueno, ens feia molta il·lusió, perquè clar, nosaltres fem, aquesta era l'única modalitat de les tres principals arts marcials coreanes que es fan a Corea, a Corea del Sud, i ens faltava aquesta, fem taekwondo, fem hapkido i ens faltava el haidongundo, l'espasa coreana.
1: Clar, precisament entenc el que comentaves també, doncs que és un esport que a Corea doncs sí que deu tenir molta força, però pel que comentaves i deixaves entendre, doncs aquí encara és bastant desconegut.
2: Exacte. Allà a Corea doncs, bueno, es celebren molts campionats d'aquesta modalitat i hi ha moltes associacions i aleshores fins i tot celebren campionats del món, hi ha un nivell molt alt. I aquí a Espanya... aquí a Catalunya, principalment, ara aquest cap de setmana celebra 20 anys de haidongundo a Catalunya. I a Espanya, doncs, uns 30 anys. O sigui que encara que sí que porten anys fent haidongundo aquí a Espanya i principalment a Catalunya, doncs és poc conegut, no?, aquest estil. Més conegut l'espasa japonesa, no?, que no pas la coreana.
1: Remuntant-nos una mica a l'inici, parlàvem d'aquest campionat de Catalunya, que té lloc aquest cap de setmana aquí a casa, Mollet.
2: Sí.
1: Comentaves, venen 12 clubs d'arreu. Exactament com funcionarà? És a dir, hi ha diferents combats? Com se selecciona també doncs, sí, qui s'enfronta amb qui?
2: Sí, mira, el que es fan... o sigui, primer es fa tota una modalitat, per exemple, les formes, els bombos. Llavors, quan s'acaba aquesta modalitat, o sigui, es presenten, es fan de dos en dos, per exemple, un d'Escola Danès amb un altre de Lijun Badalona, no?, d'un altre club d'aquí de Badalona. I tots dos fan les formes, el jurat puntua, valora, i dos més. I així, quan s'acaben totes participants d'aquesta modalitat dels bombos, es fa una altra modalitat, per exemple, el tall de paper. I així... El tall de paper sí que es munta en diverses zones i a partir d'aquí doncs, els jutges puntuen el tall de paper i s'acaba aquesta modalitat i comença, per exemple, l'apagat d'espelmes. I així fins a la part final, que me l'ha deixat abans, que és el tall de bambú, amb una espasa de veritat, amb fil de veritat, el jingun, i es fan només els cinturons negres, fan aquesta modalitat que és el tall de bambú i amb això ja finalitza el campionat.
1: Ara, Paco, comentaves una espasa de veritat. Què vol dir? Que les altres estan fetes d'un altre material que no talla, no? A què et refereixes?
2: Sí, exacte. Principalment pels nens petits hi ha les espases de goma escuma. Després les de fusta, que el mokun, que és on treballa amb tothom principalment. Nosaltres també, fins i tot els instructors, treballem amb aquestes, perquè són menys perilloses. I després hi ha l'espasa d'entrenament sense fil, que és el kagun, que és obligatòria a partir d'un cert grau, que es treballa doncs, amb les formes i en totes aquestes modalitats. I després hi ha la jingun, que és l'espasa... té veritat en el sentit perquè talla, no?, perquè està molt afilada, però només s'utilitza amb tall de bambú, amb la modalitat de tall de bambú.
1: Estem nosaltres també ara descobrint tot aquest món de l'espasa coreana. Preguntar-te també quantes persones hi participaran en aquest campionat.
2: Doncs una cinquantena, aproximadament. Entre 40 a 50 participants. De la nostra escola, com t'he dit abans, set participants, entre nois i noies.
1: Entenc, per tant, que l'organització d'un acte com aquest no ha de ser fàcil, Paco?
2: No, la veritat és que no. A veure, nosaltres estem acostumats...

0: veure com són aquests, aquests enfrontaments d'espasa coreana, si poden assistir-hi.
1: Sí, por supuesto, por suposat que poden. I és entrada gratuïta, no es cobra res. D'acord? A partir de les 9 del matí, aquest dissabte, fins la 1 de la tarda, estarem aquí fent el Campionat de Catalunya d'espasa coreana.
0: Doncs, Pac, com això sí que posem punt i final a aquesta conversa, que esperem doncs, que vagi molt bé aquest Campionat de Catalunya, que de ben segur que és així i segur doncs, que també la gent que s'animi anirà doncs, a veure aquest esport tan inusual aquí a casa nostra. Gràcies per atendre'ns i ens trobem a la propera. Que vagi molt bé, Paco, bon dia.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres i bueno, a reveure, ens veiem.
0: I després de fer aquest apunt d'espasa coreana, que aprofitem també doncs, per convidar tothom que vulgui anar a gaudir d'aquesta disciplina a la nostra ciutat, comentem els partits que es disputen aquest cap de setmana, que de fet la majoria dels equips doncs, afronten el que és el darrer partit de Lliga. Comencem parlant de futbol. El primer equip masculí del Club Futbol Mollet Unió Esportiva tancà la temporada amb un derbi vallesant que reben a casa el Granollers. Serà aquest diumenge a les 12 del migdia que els Àngel Soto disputaran el seu últim partit a primera catalana després de refermar el seu descens ja fa algunes jornades. Per la seva banda, el primer equip masculí de la Unió Esportiva Molletense també tanca la temporada amb un derbi vallesà. Els molletans jugaran dissabte a les 6 de la tarda al camp del Vilanova del Vallès, un maig en què els locals buscaran la victòria i el rival, el Vilanova, la permanència a la categoria. Aquest serà un partit decisiu perquè si els molletans sumen en 3 punts i el líder empata o bé perd, és a dir, no suma cap punt, els Albert Camarà acabarien la temporada com a líders de la classificació i pujarien a primera catalana. Per tant, un partit decisiu que no únicament depèn d'ells, sinó també doncs, de quin resultat obtingui el líder, però que pot ser decisiu per poder pujar de categoria. Parlem també a quarta catalana. El primer equip de la Unió Esportiva Lourdes s'enfronta dissabte a les 6 de la tarda a Lliçà d'Amunt, en camp contrari. Els de Dani Rodríguez intentaran acabar la temporada amb una victòria, tot i que doncs, no s'hi juguen res. Finalitzen en la sisena posició i es queden en aquestes portes a les posicions dels partits de play-off. Per tant, repetiran la temporada vinent a quarta catalana. En canvi, qui sí que jugarà els partits de play-off serà el Mollet B, que acaba la temporada a casa contra el Baser Palau. En el seu cas, buscaran victòria i continuaran per sonar aquestes posicions a disputar els partits de play-off. Per tant, continuarem parlant d'aquest equip molletà que podria ser que pugés a tercera catalana. Parlem de futbol sala. La Unió Futbol Sala Mollet també afronta aquest cap de setmana el darrer partit de la temporada i ho faran diumenge a casa, 4:45 de la tarda, quan rebin el Ciutat de Mataró en lleurat. Un partit decisiu també pels molletans perquè intentaran buscar la victòria i sumar 3 punts que els facin mantenir-se en aquestes posicions d'ascens directa a primera catalana. En cas que no guanyessin el partit d'aquest cap de setmana i els dos equips que van per sota doncs sí que sumessin punts, els de Jaume González mantindrien la categoria de segona. Per tant, buscaran victòria per poder pujar directament a primera catalana sense haver de passar per aquests partits de play-off que en aquesta temporada doncs ha canviat. En bàsquet, qui també continua lluitant per l'ascens és el DM Grup Mollet, que aquest dissabte es juga a la semifinal per l'ascens a segona. Segona FEB, els locals s'enfrontaran dissabte a 8:45 del vespre a la pista de la Universitat de Vic i si guanyen el maig es plantarien a la final, la qual jugarien contra el Mollerussa o bé el Navàs, depèn de l'equip que guanyi aquest cap de setmana. I pel que fa als equips de bàsquet del Sant Gervasi, també afronten aquest cap de setmana el darrer partit de la temporada. L'equip femení a Copa Catalunya finalitza diumenge a la pista del Terrassa a 6:45 de la tarda. L'equip masculí a Copa Catalunya també acaba la temporada, ho faran dissabte a 6:45 de la tarda a la pista del Santa Coloma, un rival directe. En hoquei, els equips molletans encara tenen 2 jornades per davant. El primer equip femení del Mollet Hockey Club a primera catalana juga l'últim partit de la temporada a casa contra el Caldes Recamp Làser. Per la seva banda, l'equip masculí a segona jugaran dissabte a la pista del Masquefa a les 8 del vespre. Tenen 2 jornades per davant i intentaran aconseguir doncs, victòries per mantenir-se a la segona posició de la classificació. Això és tot pel que fa als esports aquesta setmana. Nosaltres ens tornem a trobar la setmana vinent per seguir comentant tota l'actualitat esportiva de la nostra ciutat. Que vagi molt bé i molt bon cap de setmana. Okay, we're gonna fool around a bit. Come.

0: Us donem la benvinguda a l'Espai de Gats i Gossos, que tenim tots els divendres en el Posa't les Piles. Avui compartint temps de ràdio amb Cèlia Roig. Ella és veterinària, una de les professionals de la Clínica Veterinària Mollet, situada al carrer Aureli Maria Escarrer 7 i 9 de la nostra ciutat. I sempre us diem al telèfon, tot i que us podeu passar presencialment, però millor allò de fer una trucada, de dir, escolta'm, que m'interessaria fer una consulta o concertar una visita, i llavors doncs aneu sobre segur. Telèfon 93-593-77-51, 93-593-77-51. Benvinguda, Cèlia.
1: Hola, bon dia.
0: Estem ja a mitjans del mes de maig, sí. I amb la Cèlia doncs li dèiem, escolta'm, és un tema que n'hem parlat en d'altres ocasions, però potser allò ja, quan la gent ja tenia molt definides les vacances, i li han dit, aquest curs anem a avançar-nos i parlar, sí, d'aquelles persones afortunades, no?, que ja esteu pensant en vacances i que tingueu més o menys clar el destí. Si teniu allò, doncs, un pelut que us voleu emportar, quines coses heu de tenir en compte. Sí. Perquè això sempre ens ho diu la Cèlia. No penseu allò en el darrer moment, perquè si no, s'ha de posar alguna vacuna... Crec que han de tenir com una mena de passaport vacunal,
1: bueno,
0: no?
1: Depèn, si aneu per dintre Espanya, no cal passaport, però si sortiu de la frontera cal passaport. Aleshores, porteu-los ben vacunats, però no el dia abans vaig al vacuno de la ràbia i me'n vaig. No. Perquè, a veure, si està ja vacunat d'altres anys, aquesta vacuna ja està funcionant i ja està. Però si és la primera vegada, necessita totes les vacunes, necessiten 20 dies per generar anticossos. Aleshores, us l'emporteu, però no està protegit. Igual quan torneu estarà protegit. Vull dir, aleshores, tot sempre fer un mes abans el que necessita l'animal, pensar-ho bé. Sobretot, si aneu a l'estranger, depèn del país que aneu, pregunteu a l'ambaixada què necessita, o sigui, perquè cada país és un món diferent. Dintre de la Unió Europea...
0: Això, Cèlia, tu, quan passes la frontera t'ho demanen anar allà? És a dir, bueno, clar, si has de travessar diferents països,
1: clar,
0: no? Encara que el teu destí sigui...
1: Sí, doncs, no, clar, per això has de fer la ruta, sí, i has de saber el que et demanaran a cada lloc. Llavors, els veterinaris no podem saber exactament tot. A veure, hi ha veterinaris que fan els certificats aquests FEXGAN, que són els que es necessiten, però per això heu de demanar a les ambaixades si el necessita, si no el necessita, i aleshores si travesseu diferents països, pues preguntar-ho, si aneu amb el cotxe, evidentment. Després, si aneu amb avió, el que us demani l'aerolínia també, el que us demani l'ambaixada i el que us demani la companyia d'avió.
0: Jo, quan veig en l'avió, penso, clar, segons la mida,
1: sí,
0: hi ha alguns que sí que
1: poden venir a la cabina o no.
0: I quan no hi van a la cabina, penso, pobres, no?
1: El que passa que ara jo crec que ja estan més acondicionats. Abans eren plan a la nevera i andando que gerundio, vull dir. No. Però avui dia ja hi ha com zones on tu deixes l'animal i en teoria penses que el tractaran molt bé tot el rato. I aleshores se'ls hi poden donar sedants. I
0: això t'anava a dir, perquè deu ser estressant, no?
1: Home, tope estressant, uh-huh, sí, que el deixin sense propietari en un lloc superestrany, amb un transportín i això, pues, clar, hi ha gent, per exemple, que té gossos de races molt grans i se'n va a viure, que sé, a Argentina, no?, o així. Aleshores, bueno, clar, són viatges molt llargs i s'ha de preparar tot això. No pot ser pim-pam-fuego, no. A veure, hi ha coses que passen de sobte i ho has de fer de sobte, doncs pues mira, sempre es pot trobar alguna solució, però jo el que us diria bàsicament és que tingueu en compte l'animal de companyia per un temps abans
0: preparar-vos
1: i demanar el que sigui necessari.
0: Per Espanya dèiem allò que no hi ha problema.
1: No hi ha problema.
0: Sempre comentem allò amb la Cèlia, el tema de la vacunació de la ràbia.
1: Sí, vigileu, no? Perquè aquí encara que tots els veterinaris recomanem que els vacuneu de la ràbia, hi ha un gos que potser no estigui vacunat de la ràbia. Aleshores, he de tenir present això, que per la resta de comunitats el més freqüent és que sigui obligatòria. Val? Aleshores, porteu-lo vacunat de la ràbia. Uh-huh. I aleshores, pels viatges, si són cotxes o amb avió o així, recordeu que a vegades, si l'animal no està acostumat, doncs pot ser necessari algun calmant. Ara hi ha moltes coses de naturals, d'origen natural, que el que fa no és sedar-lo exactament, allò que està superadormit, que gairebé no pot ni aixecar-se, no? Sinó que fan que tolerin millor l'estrès que els genera aquella situació. Que són molt rics en triptòfan.
0: Si és en cotxe, sempre han dit allò, al igual que nosaltres hem de fer parades.
1: Exacte,
0: cada
1: dues hores.
0: Doncs ells també aprofitem allò perquè surtin. No,
1: cada dues hores s'ha de parar. Has de treure l'animal del cotxe sempre. Ni se us acudeixi deixar-lo mai dintre del cotxe i vosaltres anar a fer un cafè. No.
0: Prohibit.
1: Algú que es quedi amb l'animal a fora, que li faci la passejada i no sé quantos, us intercanvieu, però l'animal no es queda mai dintre del cotxe, okay, perquè pot tenir un cop de calor i aleshores és un disgust horrible. Uh-huh. Aleshores, si viatgeu a l'estiu, idealment les hores de no calor, sempre, si pot ser, amb l'aire condicionat i mai deixar-lo a dintre. És igual que estigui a l'ombra i és igual que les finestres estiguin baixades. No. Fora del cotxe. Fora del cotxe.
0: I una cosa, al igual que les persones tenim major com vol assumit, no? El tema, ai, és que jo em marejo i la biodramina...
1: Sí.
0: Jo no sé si els...
1: Bueno, això ja ho sabeu.
0: Sí, també.
1: Si heu fet algun dia que heu sortit al cap de setmana, no sé on, ja ho sabeu, i aleshores existeixen
0: també la
1: tira de productes que podeu demanar al vostre veterinari, veterinària, i us ajudaran.
0: Uh-huh.
1: Sí. Sí,
0: és a dir,
1: sí.
0: Cap mena de...
1: Llavors, sempre ha d'anar l'animal... amb el cotxe,
0: subjecte. Sí.
1: I si porteu gats o així, dintre de transportin, sisplau. Ni se us acudeixi mai portar l'animal a la falda, al copilot... No, sempre a la part de darrere. Si teniu allò maletero, amb una xarxa o així perquè separi, aleshores podria no anar subjecte perquè ja està separat de l'habitacle del conductor i si no, amb transportins. Que hi ha animals que també ho toleren molt bé, perquè ja saben el que significa, ja ho han après, que és molt divertit, no? Perquè com van amb el transportint, després es juerga, no? Però, bueno, clar, això també necessita un temps perquè s'acostumin i això.
0: Clar, i si vas allò amb el gos o el gat i el nen petit, no? Doncs allò tothom...
1: Sí, que... però ja us dic, o sigui, a vegades ens ho fem més complicat del que és. S'ha de fer una adaptació i tot, però si... No té per què anar malament. També no m'hem recordat de parlar de vaixell.
0: És veritat.
1: Que si aneu a les Illes Balears o així, també ha canviat. O sigui, em sembla que abans els deixaven a dintre del cotxe o havien unes gàbies. Ara em sembla que et permeten passejar-los una mica i així.
0: Ah,
1: o sigui,
0: passa.
1: Sí. Uh-huh. Alguna passejada.
0: És a dir, que en funció de la companyia que hi anem, doncs consultem, escolta'm, jo portaré la meva mascota.
1: Ah, no, i tot això, per sort, està evolucionant i cada vegada es relaxen més, evidentment amb animals ben educats i tota la
0: pesca.
1: Clar,
0: perquè abans, si l'havies de deixar dintre del cotxe, també era un perill,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, jo trobo una mica heavy. Sí, però, bueno, hi havia les gàbies, també... Però, bueno, no, a vegades no permetien baixar i... mica en mica tot va... Però ja us dic, sempre això, la companyia té les seves normes i és les que heu de saber i és les que heu de preguntar.
0: I sobretot abans de marxar, si teniu dubtes, aneu allò a la vostra veterinari de referència.
1: Però sense pressa, si
0: sense pressa, sí, allò de dir, escolta, queda marxat el lloc. Cada... Si no tenen la resposta, com a mínim us podran orientar, doncs mira, a veure si aquest lloc, aquest altre, i consulta.
1: Sí. I llavors els certificats aquests que es necessiten ara, que es diuen FEXGAN, FEXGAN, FEXGAN, que ja no tots els veterinaris els fan. Llavors, assegureu-vos de si us el demanen, quin veterinari de la vostra zona us el pot tramitar i ja està.
0: Molt bé.
1: I a gaudir.
0: I a gaudir d'aquests peluts, que ara hi ha cada vegada més establiments també hotelers que accepten animalons.
1: Home, fa molta il·lusió,
0: poder allò disfrutar.
1: A mi, clar, em dona, perquè veus l'evolució, no?, amb 35 anys, 38 anys, no sé, i de zero a, bueno, i gats...
0: Clar,
1: gats amb les corretxes allà tan tranquils a sota la taula.
0: Cèlia, ho deixem ara aquí. Esperem que tothom gaudeixi de les vacances, si és que esteu allò ja rumiant, i que les podeu fer tota la família, tota vol dir això, tota, amb els peluts inclosos.
1: Sí.
0: Ens veiem d'aquí uns dies, que vagi
1: molt bé.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. La reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat per encarrilar l'acord dels pressupostos entre Govern i Esquerra Republicana serà dimecres vinent a Madrid. És l'espai pactat entre l'executiu català i els republicans per donar les garanties que es compliran els acords que depenen del govern espanyol, com per exemple la línia del tren orbital. La reunió es produirà després del Consell Nacional d'Esquerra Republicana, que hauria d'avalar dilluns a la tarda les condicions per tancar aquest acord de pressupostos. I el Consell General d'Aran i la Generalitat han acordat aquest divendres un nou sistema de finançament pel govern aranès que xifra en 47,2 milions d'euros i que comptaran 500.000 euros anuals per polítiques pròpies. El territori mostra la seva satisfacció per aquesta aprovació dins de l'ordre del dia de la Comissió Bilateral i el govern català. S'ha explicat que aquest era un compromís del president Illa des de l'inici de legislatura. Albert Dalmau era present i és el conseller de Presidència.
2: Avui, finalment, doncs, el podem a complir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
1: I ho acabem de saber, la Generalitat ha presentat una reclamació extrajudicial al govern d'Aragó en què sol·licita més de 790.000 euros vinculats a les antigues compravendes de les obres del monestir de Vilanova de Sixena entre 1983 i 1992 i les despeses de conservació i restauració d'aquestes obres mentre van estar exposades al Museu de Lleida i que van ser traslladades el 2017. Ho ha anunciat la vicepresidenta de l'executiu aragonès, que ha carregat contra el govern per aquesta petició. I el sector hoteler de Mollet del Vallès es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'aquest divendres i fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya, situat a la localitat de Montmeló, veïna, acull un nou gran premi de MotoGP i la competició de motociclisme de velocitat més important del món. Mollet presenta aquest cap de setmana una plena ocupació i les localitats properes també, com Barberà del Vallès, Sabadell, Ripollet o Granollers, ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 euros als 1.800, com us dèiem, per dues nits. I Unió de Pagesos i la Plataforma Catalana per la Recuperació de Béns Immobles per l'Església portaran al Vaticà el cas de la immatriculació de l'església de Sant Andreu de Maians al Bages després de 4 anys reclamant que el temple sigui retornat al poble. Les entitats acusen el bisbat de Vic de mantenir una estratègia dilatòria malgrat haver-se compromès a revisar les possibles irregularitats.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero el dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop.
3: Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè existeixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Col·lectius en xarxa, el 96.3 de la FM, dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
4: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès,

0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.

0: Avui en aquest espai del calaix, del Posa't les piles, parlem en català. De fet, en parlem cada dia, però un cop al mes en posem una miqueta més d'èmfasi i donem a conèixer els serveis, els programes que s'ofereixen des del Servei Local de Català de Mollet del Vallès, que depèn del Consorci de Normalització Lingüística de Catalunya. De fet, avui volem parlar d'un programa, jo crec que dels que té més trajectòria, no sé si aquí a casa nostra, però des del 2003 a Catalunya es va implementar el voluntariat per la llengua. De fet, hi ha moltes persones que s'ofereixen com a voluntaris i moltes persones que també volen ser aprenents perquè és la millor manera allò d'agafar-ne fluïdesa, de trencar les pors. Es pot fer doncs, de forma allò molt flexible, que és el que té d'atractiu aquest programa. Es pot fer presencial, en línia, però no explicarem més coses perquè ens acompanya la responsable del Servei Local de Català d'aquí de Mollet del Vallès, la Montserrat Pucurull. Benvinguda, Montse.
1: Molt bon dia.
0: Que ha vingut allò amb un voluntari, el Toni Fernández.
2: Hola, bon
0: molt
2: dia.
0: Bon dia, Toni. I amb un aprenent que ens deia la Montse, no sembla aprenent, sembla voluntària també, que és la Susana Bedoya. Molt bon dia.
3: Hola, bon
0: Susana.
3: Dia.
0: Sense desmereixer el Toni, que ja sabem que està fent molt bona feina.
2: Ara... Ho intento.
0: Segur que ho aconsegueixes. Ja va parlar amb Montserrat, deia que Voluntariat per la Llengua és un dels programes amb una trajectòria, jo deia 2003, doncs bé, 23 anys, no?, al territori. Que...
1: Sí, aquí Mollet va començar 2 anys més tard i va començar només amb 10 parelles. Ja sabeu que el Voluntariat per la Llengua, així, el que entén la gent més són les parelles lingüístiques, és a dir, una persona que habitualment parla català doncs es troba en els mateixos horaris doncs amb una persona que l'aprèn i que el vol practicar. Però no només són parelles lingüístiques, recordeu que el Voluntariat per la Llengua també s'estén en el que en diem comerços i entitats adherides o adherits. Vol dir que en aquests espais també es comprometen a ajudar els aprenents que doncs, volen parlar català, o també tenim entitats d'acompanyament en aquest programa, que senzillament és això, és a dir, integrar doncs, alumnes dels cursos de català d'un nivell determinat també perquè coneguin les entitats i s'integrin en el territori. Per tant, és un programa que, evidentment, l'estrella són les parelles lingüístiques, però que té també, a part d'una gran trajectòria, un abast doncs, més important.
0: De fet, si entreu no, a la pàgina web del Consorci, doncs pots ser voluntari, pots fer-te aprenent, però també com a entitat o establiment, que és el que comentava la Montse, també pots participar. Deies que vau començar jo en quantes parelles?
1: En 10 parelles.
0: 10 parelles.
1: Sí.
0: I ara?
1: Ara suposo que som al voltant, no tinc dades concretes, però al voltant de 30-40 parelles anuals, perquè, clar, això normalment cada trimestre doncs, es van renovant, n'hi ha que continuen, n'hi ha que no, i sí, després parlarem amb la Susana, però sí, l'apuntem perquè més endavant també sigui voluntari. I tant.
0: Això passa? És a dir, persones que fan d'aprenents després...
1: I són un gran model perquè una persona, imagina't que jo ara aprenc català, sóc una aprenenta i no m'atreveixo. Qui millor per ser una voluntària teva que una persona que ha passat per aquest mateix trajecte, aquesta mateixa trajectòria i aquesta por, aquesta vergonya. Per tant, jo penso que sí, tant que sí, és una evolució... Per tant, sí.
0: És una manera allò de retornar allò que t'ha donat, no? Que has rebut tu mateix. Toni, explica'ns com és que ets voluntari, com et fas voluntari. És la primera vegada, no? Crec?
2: Sí, és el primer cop que ho faig. I feia temps que m'ho rumiava i fins que un dia doncs, vaig pensar, mira, llença't i fes-ho. I res de seguida... Molt aviat em van trucar, es van posar en contacte amb mi i, a més, em van proposar que ho fes amb dues parelles lingüístiques. I vaig dir que, vinga, que com tenia temps, que endavant. Que em sentava, o sigui, em venia de gust doncs, transmetre a altres persones la passió que jo sentia... pel català Des de feia molt de temps, perquè la meva llengua materna no és el català, sinó que jo fins als 14 anys que vaig començar a fer BUP, el que era aleshores BUP, aquí a Mollet, l'any 1978, no havia sentit parlar català mai. Jo vivia a la Llagosta, i la Llagosta és una població d'immigrants totalment, ben bé. I els pocs catalans que d'origen que hi havia, doncs, clar, amb la gent del poble parlaven castellà, perquè, a més, era gent recent vinguda, que feia molt poc temps que era a Catalunya, i, clar, el que comentava, quan vaig començar l'institut, érem una classe de 20 persones, i molt petita, i vaig sentir que hi havia companys i companyes que entre ells parlaven català.
0: Et vas enamorar de la llengua?
2: Sí, i també va tenir culpa un professor que vaig tenir, que es deia Desideri, que era de Burgos, que va venir un cap de setmana de vacances o de com a turista aquí a Barcelona, i es va enamorar i es va quedar aquí. I va dedicar la resta de la seva vida a transmetre el seu amor pel català, perquè li va encantar.
0: Que fantàstic que hi hagin persones com aquest professor que ara acabes d'anomenar, Toni.
2: Sí.
0: El cas és que tu ara decideixes, ja feia temps que, no?, se't passava pel cap això de ser voluntari, i ara no sé si és perquè disposes de temps, perquè crec que és una hora a la setmana, no?, que
2: sí,
0: et va dedicar a...
2: Sí, de vegades fem una mica de trampa i en fem una mica més, però això no els hi direm als de... al Servei del Català de Mollet.
0: Molt bé. Però mínim heu de fer una hora, i això és el que feu, no? Has agafat les dues, els dos aprenents, les dues,
2: sí,
0: aprenents?
2: Sí, sí. Les dues.
0: Les dues.
2: Sí, que amb la Susana ho tinc molt fàcil, perquè la veritat és que parla molt bé, molt bé, i amb molta fluïdesa. I amb l'altra persona, doncs, una mica més complicat, perquè és de nacionalitat russa, però també és molt satisfactori veure com va aprenent coses i les va practicant.
0: Les va assimilant.
2: Exacte.
0: Les va fent seves, no?
2: Sí, sí, sí.
0: De fet, el Toni, quan ens hem conegut, no?, ha dit... és un programa que tu també sempre aprens, no?, de l'altra,
2: sí,
0: persona.
2: Sí, sempre, perquè potser de vegades hi ha algun dubte que tu no se t'ha generat, i a l'altra persona sí que el té, i aleshores, doncs, ostres, doncs anem a mirar-ho, anem a investigar com es diu això, o com és aquesta expressió, o què vol dir, i sí, sí, de vegades, clar, és una feina conjunta.
0: Susana, tu com és que et fas aprenent? És a dir, t'adreces al Servei Local de Català i els dius, escolta, a mi m'agradaria tenir-ne més, no?, més seguretat, potser.
3: Sí, que em falta seguretat i perdre una mica la por. Això m'ho va comentar la meva filla farà un parell d'anys, i jo ho vaig pensar, però dic, no vaig, perquè em dóna molta vergonya. I ara fa poquet, quan vaig anar a buscar la targeta de les escombraries, vaig veure un altre cop el rètol, i dic, vinga, va, m'apunto. I, bueno, i m'he apuntat, per veure si això, em trec una mica la por, deixo de pensar en castellà per parlar català, i vaig traduint, i això em fa que m'exploti el cap, i em canso, perquè vaig traduint, no em surt. I, clar, això em fa tirar enrere.
0: Uh-huh. I com és? És a dir, tu havies fet algun curs de català o...?
3: No.
0: No?
3: No.
0: És a dir, els teus coneixements de català són... Perquè els has anat...
3: Sí, d'escoltar-lo, sí.
0: D'escoltar-ho.
3: Sí, veig la tele en català, llegeixo en català... Bueno...
0: Molt bé.
3: El que puc.
0: Molt bé.
3: Sí, sí,
0: no?
3: Sí.
0: És a dir, que ets una persona que tu t'has interessat per la,
3: sí,
0: per la llengua.
3: Sí.
0: No sé si també el fet de tenir fills, no?, que segurament... o no?
3: Sí, sí, bueno...
0: No sé si a casa.
3: La meva filla, bueno, parla molt bé el català, escriu, i va ser ella que em va dir, vinga, mama, posa't les piles.
0: Molt bé. I et presenten al Toni, i ja crec que heu quedat un parell de vegades, no?
3: Sí.
0: I com es plantegen aquestes sessions? Tu li comentes al Toni, mira, m'agradaria jo, doncs...
3: No, surt un qualsevol tema o parlem de qualsevol cosa.
0: I ja... no, no us plantegeu una situació concreta, jo de
3: no,
0: dir,
3: no. No, de moment no.
0: Ja veurem com evoluciona,
3: sí, exacte,
0: no?
3: Exacte, sí. Em poso una mica de deures, però bé, molt bé.
0: Molt bé.
3: Estic contenta.
0: En aquestes dues sessions és molt recent, però no sé si tu ja veus, no? De fet, la Montserrat, no?, ens comentava, la Susana l'haurem de fitxar ara el següent trimestre perquè ella faci de voluntària, no? No sé si realment en aquestes dues sessions amb el Toni també has trobat que quan vas a comprar, quan et trobes allò amb gent, o encara no?
3: Encara no em surt, tinc que pensar, parla català. Que l'altre dia vaig anar al metge... I me'n vaig en recordar, eh? Però dic, si ara parlo català amb el metge, a lo millor hi ha algunes coses que no sé què són o com els diuen, i això ja em va...
0: Tira enrere.
3: Enrere, sí.
0: Mica en mica.
3: De mica en mica, s'omple a pica.
0: Això.
3: Poquet a poquet, sí.
0: Què és el que t'agrada d'aquest programa, Susana? No sé.
3: M'agrada parlar català. M'agrada parlar català, sí. Perquè amb ell no sento tanta vergonya. Perquè penso que també m'està ensenyant i m'està corregint. I és, no sé, alliberador. Sí.
0: I a tu, Toni, què és el que et va motivar, no? D'elles, bé, jo m'ho havia plantejat diverses vegades, però no havia decidit. Ara que ja portes unes quantes sessions, també dèiem que tothom acaba aprenent, no només l'aprenent, sinó el propi voluntari, no? En el cas de la Susana potser no, però l'altra d'elles que és una persona de Rússia, no? Llavors, també és una manera de compartir potser trets d'una altra cultura, o no?
2: Sí, sí, però jo el que vull, o sigui, els trets de la seva cultura ja se'ls coneix ella. I jo, la veritat...
0: Aprofites per donar a conèixer els nostres.
2: Exacte. Exacte, que és el que vull fer, el crear la motivació, doncs, de que no només s'impliqui per la llengua, sinó pels costums i per la cultura.
0: I... Ha dit la Susana que li poses deures. És a dir,
2: sí.
0: Tu et prepares aquestes trobades prèviament, allò de dir, avui em trobaré amb la Susana?
2: Jo no me les preparo, o sigui,
0: no?
2: Són totalment espontànies. I... podem parlar de qualsevol cosa, o sigui, del que vagi sortint, no? I això genera molt sovint també dubtes, i això el que explicava abans, doncs mirem de veure com es diu això. Perquè jo el que trobo també, que el que és molt important pel tema d'expressions i tot això, és estar en contacte amb una persona catalanoparlant de tota la vida. D'acord? Perquè és diferent aprendre-ho a col·legi, per dir-ho d'una forma, que no pas fer servir expressions quotidianes que es fan servir en família, per dir-ho d'una forma.
0: En un àmbit més familiar.
2: Exacte.
0: Quina mena de deures et posa, Susana?
3: Doncs primer vaig posar el teclat del mòbil en català, que el tenia en castellà. Després vaig mirar uns programes que em va dir. Què més? Alguna aplicació amb el mòbil, que era en català, per fer traduccions i... Bueno.
0: És a dir, tenir eines,
3: fluixets.
0: No? Eines, allò que t'ajudin en el teu dia a dia.
2: Sí. Sí, per exemple, el Diccionari de la Llengua de l'Institut d'Estudis Catalans, Diccionari de la Llengua Catalana, i després el traductor de Soft Català, que trobo que són eines molt fiables i que ajuden molt en circumstàncies determinades, quan fan falta. I després, doncs, veure algun programa de TV3, també, que o no potser en emissió ara, sinó més antics, com per exemple hi havia uns programes que es deien 300, que els van fer amb motiu de 300 anys del 1714, i que parla de diferents àmbits de l'actualitat de Catalunya, com perquè som com som, no? O sigui, de la llengua, de l'economia, de la delinqüència, en molts terrenys, per entendre millor com és Catalunya ara. Uh-huh. I trobo que són molt addictius, fins i tot. No sé, la Susana potser...
3: Sí, sí, enganxa. Som molt macos, sí. Sí, sí.
0: De fet, també ara hi ha molts podcasts, molts
3: sí,
0: programes,
3: també, sí.
0: Allò que per escoltar, que és l'important de la llengua, més enllà de veure, també a l'escoltar,
3: sí.
0: No? I parlar. El Toni, jo crec que repetirà, potser, no? Més endavant, allò com a voluntari, és una
2: sí,
0: experiència que...
2: Sí, jo també ho crec.
0: Que et quedaràs,
2: sí,
0: allò
2: sí.
0: Que podran comptar
2: sí.
0: amb tu.
2: A més, per mi és enriquidor, o sigui, tenir una persona que ben bé no s'ha de fer res, sinó deixar que flueixi tot, i de fet, això és el que passa, i després una altra persona amb una llengua que no és romànica i un alfabet, el cirílic, que no té res a veure amb el nostre, i o sigui, d'un extrem a l'altre, d'una cosa molt fàcil, entre cometes, a una cosa molt difícil, entre cometes també, no?
0: Uh-huh.
2: I són, o sigui, són maneres, he d'actuar de maneres diferents, però totes són per mi molt satisfactòries, em sento una mica útil, almenys.
0: I potser la Susana, doncs, igual també s'ho planteja, perquè, no?, viure en primera persona una experiència i després poder traslladar, no?,
3: si
0: també,
3: no? Si aconsegueixo, potser sí.
0: Potser
3: no?
0: Sí, perquè no.
3: Sí, sí.
0: Igual d'aquí un any ens veiem en aquests micròfons si la tenim com a voluntària. Montserrat, només allò per a aquelles persones que ens estiguin escoltant, què han de fer per ser aprenents, per ser voluntaris? Jo he comentat que crec que es pot ser presencial, però també virtual.
1: Sí, sí, també es pot fer en línia, per tant, qualsevol persona que vulgui practicar la llengua per ser, sí que s'ha de ser major de 18 anys per formar part del programa, i a partir d'aquí una persona que parla habitualment català pot fer-se voluntari per la llengua per ajudar a una altra persona que vol ser aprenenta, que vol dir que vol practicar amb una altra persona la llengua, el català. Què es regalen entre ells? El temps. Per tant, agraïm molt, sobretot perquè si no tinguéssim voluntaris no podríem fer aquest programa. Per tant, agraïm molt doncs, aquesta interacció, que nosaltres els aparellem per coincidència horària, i per tant, en res, a partir d'aquí doncs, és trobar-se, posar-hi ganes i endavant.
0: Hem vist que és allò una hora a la setmana, mínim, si després
1: sí.
0: ells, perquè ens consta que moltes d'aquelles parelles lingüístiques després es fan amics, no sé si per sempre, però que tenen allò, doncs, continuen veient-se, no? I,
1: és veritat,
0: i quedant...
1: tenim realment molt bones amistats que fins i tot quan acaben el programa ja continuen sent amics.
0: Perquè el programa són 10 setmanes, crec,
1: són
0: no?
1: Són 10 setmanes, però hem dit que es comparteix temps voluntàriament, per tant no cal fitxar una hora, ja qui només pot mitja, ja qui es passa de l'hora, jo no he sentit res, però tot és molt benvingut, per tant és qüestió de res que aprenent i voluntari es posin d'acord, i a partir d'aquí que sobretot tinguin molt bones converses en català.
0: Doncs com ha dit la Montserrat, com ens han explicat el Toni i la Susana, si voleu fer-vos allò voluntaris o bé doncs ser aprenents, podeu entrar a la pàgina web del Consorci per la Normalització Lingüística, o bé presencialment apropar-vos a la Masia de Can Lladó, que és on es troba el Servei Local de Català de Mollet del Vallès, i dir, escolta, m'he sentit a dir d'aquest programa i a mi m'interessa ser parella lingüística. Moltíssimes gràcies al Toni, a la
3: gràcies.
0: Susana.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Per aportar el vostre testimoni, i gràcies, com no, a Montserrat Pucbruy, responsable del servei. Fins d'aquí un mes, que tornarem, doncs ja sabeu, cada dia parlem en català, però un cop al mes en posem més èmfasi.

D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui. Aprofiteu el cap de setmana, ja ens retrobeu, si així ho desitgeu, el dilluns puntuals a les 9 aquí a la sintonia de Ràdio Mollet. També la possibilitat de recuperar el programa a través del podcast que trobareu a la pàgina web radiomollet.com. Tingueu un bon cap de setmana. Adéu-siau. Rockstar, like this.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos. Aquest cap de setmana té lloc la 12a edició del Mollet Test Fira i participaran 450 establiments i s'instal·laran 152 expositors dels sectors de l'automoció, l'alimentació, el comerç i els serveis. L'objectiu de la fira és dinamitzar i impulsar la millora comercial de Mollet i que la ciutat esdevingui referent i pol d'atracció comercial. A les dades de participació n'ha fet referència la regidora de Comerç, Mercè Pérez.
1: Que participen a les campanyes són sobre 450-500, a les campanyes, que vol dir això de aquesta, la superbolleta, que la gent juga en els comerços. I després, expositors, tenim sobre 160 botigues, empreses que vindran a exposar, i sobre unes 200 carpes instal·lades.
0: Fira Mollet ocuparà 14.000 metres quadrats, l'Avinguda Llibertat, la zona Lilla i la plaça Major acolliran els expositors de serveis i activitats vinculades al món del motor. Les Rambles, el carrer Anselm Clavé i el Parc de les Poneres aplegaran la participació d'expositors vinculats a l'alimentació, al comerç i els serveis. I també us informem que una botiga de Movistar situada a l'Avinguda de Jaume I de Mollet del Vallès va patir aquest dimarts al vespre un robatori violent just a l'hora de tancar. Segons ha avançat el caso, els fets van tenir lloc cap a les 8 del vespre quan la dependenta, que es trobava sola a l'establiment, ja havia baixat la persiana. En aquell moment, tres persones amb la cara tapada es van presentar al local i amb actitud intimidatòria van obligar la treballadora a reobrir la botiga. Un cop dins es van endur diferents telèfons mòbils. La dependenta no va resultar ferida, tot i que, segons les primeres informacions, els autors del robatori no anaven armats, sí que es van mostrar agressius durant l'assalt. La policia ha obert una investigació per intentar identificar els tres assaltants, tot i que la botiga disposa de càmeres de seguretat. El fet que actuessin amb el rostre ocult podria dificultar-ne la identificació. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme i per descriure viatges a qualsevol racó del planeta.
2: Sendes, dijous a 4:45 de la tarda i remissió divendres a 1:45 del migdia.
3: El POU.
4: Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement. Tot un recorregut que va des de les interioritats a la sala d'operacions, la tria dels estudis que definiran el nostre futur, els avenços científics més punters o com es marca l'intel·ligència emocional.
3: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 1:45 del migdia, al 96.3 de la FM.
2: El POU.
5: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
6: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
7: Un cop més és un plaer donar-vos la benvinguda a El món és digital. Avui parlarem d'una d'aquelles idees que quan l'entens ja no pots deixar de veure-la per tot arreu. És una paradoxa, concretament la paradoxa de Gibbons, que és una paradoxa del segle XIX i que avui cobra més sentit que mai en plena revolució tecnològica. Perquè el tema és que tendim a pensar que com més eficient és una eina o una tecnologia, menys esforç necessitarem per desenvolupar-la, per aplicar-la. Però, i si passés just al contrari? Al programa d'avui explorarem com la intel·ligència artificial, lluny d'alliberar-nos temps, pot estar empenyent-nos a treballar més, a fer més coses i, en alguns casos, a pensar menys. Una reflexió una mica incòmoda, però necessària, sobre productivitat, pressió i pensament crític. Per fer-ho, comptem avui amb la mirada lúcida de Llorenç Valverde, matemàtic, doctor en informàtica, catedràtic de la Universitat de les Illes Balears i cofundador de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de les Illes Balears. Amb en Llorenç analitzarem què està passant realment a les empreses i en el nostre dia a dia des de l'arribada de la intel·ligència artificial generativa. Perquè potser la gran pregunta no és què pot fer la intel·ligència artificial per nosaltres, sinó què estem deixant de fer nosaltres per usar-la.
8: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
7: Bé, doncs, per parlar de tot això, tenim avui amb nosaltres en Llorenç Valverde, professor emèrit de la UIB, la Universitat d'Illes Balears. Llorenç, abans que res, benvingut i moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
9: Gràcies i bona tarda.
7: Doncs molt bona tarda, de Barcelona cap a les Illes. Llorenç, comencem pel principi. Estem a la ràdio amb un públic general, no ens facis un llenguatge massa tècnic. I què és, si es pogués explicar de manera senzilla, què és això de la paradoxa de Gibbons?
9: Gibbons era un enginyer, un economista, perdó, un economista. Llavors se'n va donar compte, a final del segle XIX, se'n va donar compte de que passava el següent. Les màquines de vapor eren molt més eficients consumint carbó i, per conseqüent, això volia dir que havien de reduir el consum de consum global. Però el que se'n va donar compte és que no, és que el consum de carbó augmentava. I la idea, vull dir, l'explicació que va trobar ell, que és la paradoxa, és que quan un recurs es fa, resulta més eficient, s'emplea més i, per conseqüent, per comptes de disminuir el consum d'aquest recurs, augmenta. Aquesta seria, en poques paraules, la paradoxa de Hebon. Posat en màquines de vapor, però posat, per exemple, avui en una cosa més quotidiana, són les bombilles LED, és a dir, la il·luminació LED. Vull dir, clar, com que el LED consumeix menys i per consumir fa més llum, la idea és que hauria de baixar, gràcies a l'utilització de LEDs, hauria de baixar el consum d'electricitat, i no és així. Per què? Perquè se'n posen més, perquè no s'apaguen, perquè com que no consumeixen, i per consegüent resulta que una cosa que és molt més eficient per fer llum, com són les LEDs, acaba provocant que hi hagi un molt més consum, que augmenti el consum de l'electricitat.
10: Sí, sí, realment és una paradoxa, perquè sí, està bé, fem un invent pensant que estalviarem, que serem més, i resulta que al final pues ens emboliquem més. I això suposo que passa, has explicat, amb el vapor, amb els LEDs. Ara estem en plena era, en plena eclosió de la intel·ligència artificial. Si portem la paradoxa de Jevons a la intel·ligència artificial, què podria passar o què està passant ja?
9: De fet, està passant, i això és un treball interessantíssim que ha publicat el Harvard Business Review d'una doctoranda de Berkeley i la seva directora de tesi, que se van infiltrar a una empresa tecnològica d'uns 800 treballadors sense cap hipòtesi prèvia a una empresa que ja estava incorporada a la intel·ligència artificial generativa, i van descobrir que justament l'ús de la intel·ligència artificial generativa, per comptes de donar més temps als treballadors, el que feia és que augmentaven les coses que feien, la pressió, i a més d'una manera molt, molt, diríem, paradoxal, que és el fet que no era una pressió que vengués de l'empresa, sinó que ells mateixos s'havien autoimposat. És a dir, que el fet de tenir una eina molt més eficient, com era la intel·ligència artificial, en lloc de reduir la càrrega de feina, el que fa és augmentar la càrrega, la pressió, les coses que es fan, i a més d'una manera, diríem, significativa.
10: Has dit ells mateixos. A veure, una persona que està treballant a una empresa i té una feina que l'ocupa les 8 hores reglamentàries i són uns objectius que té, unes coses que ha de complir. Aquest senyor troba, o aquest senyor o senyora troba, que de cop i volta amb l'intel·ligència artificial ho pot fer en 3 hores. Li sobren 5. Se'n podria anar... Bueno, després veurem com reacciona l'empresa, però quasi estàs dient que ell, o diu aquest estudi, que ell mateix reomple aquestes hores i fa més feina.
9: Efectivament, això és el que està passant segons aquest estudi i segons també una pràctica que se pot observar. Aleshores, el fet és que l'ha fet en 3 hores, el projecte està fet

0: fan més coses, se fan simultàniament, però no millora el resultat. I té un perill, que és el primer que s'ha de dir, és que el temps, aquestes 5 hores que han reduït la feina perquè la generativa t'ha fet l'informe que havies de fer, o el que sigui, els temps que no gasta el treballador en reflexionar, en mirar com ha de resoldre el problema, sinó simplement s'ha posat davant l'ordinador, tu, fem això, i l'ordinador li fa, la intel·ligència artificial li fa, i no ho revisa i tal, però la feina prèvia aquesta de pensar-ho per ell mateix, això no se fa. I aquest és la pèrdua real de valor que té aquesta paradoxa de Jevon en el cas de la intel·ligència artificial, o una d'elles, de fet, perquè també augmenta l'estrès. És a dir, també
1: Sí,
0: augmenta...
1: i una altra cosa que, bueno, que et pregunto, que crec que està passant, és que es comença a no contractar juniors o aprenents o becaris perquè aquestes feines iniciatives les fa la IA, amb la qual cosa a l'empresa es produeix un buit perquè ja ningú va acumulant experiència. No sé si ho estic explicant bé, però de fet,
0: Sí,
1: aquí t'ho estic preguntant, Llorenç.
0: sí, no, no, segur que passa això, però també diríem que aquest és un efecte que no, potser no podem imputar a la intel·ligència artificial, perquè jo ho veig en el poble aquí on visc, a Mallorca, els aprenents han desaparegut. Però no els aprenents de feines intel·lectuals, com podien ser les d'aprenents en feines vinculades a que es poden fer amb intel·ligència artificial, sinó fustes, llanterners, tot això no n'hi ha. I no n'hi ha perquè realment aquests aprenents han desaparegut i no se sap per què, i potser ja seria hora que qualcú comencés a mirar. Aleshores, el que sí hi ha és que els sous d'entrada, i això també no és una paradoxa, això és un drama, els sous d'entrada en aquestes feines difícilment et permeten viure. I clar, aleshores, no és que hagin desaparegut per la intel·ligència artificial, que potser sí, però sobretot han desaparegut perquè el sou d'entrada és el que passa amb els cambrers. Jo he vist que una zona turística i aquí van desesperats perquè no troben cambrers, però una raó molt simple, perquè no hi ha habitatge. En dir, amb el que guanyen com a cambrers o com a cambreres, no poden pagar-se un habitatge aquí. I clar, i aleshores estem dient, quina és la paradoxa? La paradoxa és que els sous no te permeten viure, i si els sous no te permeten viure, doncs no treballo, francament, vull dir,
1: No,
0: això.
1: evident. Ara, el que és inqüestionable és que la intel·ligència artificial la tenim aquí, des del 22 ha esclatat a la bèstia, i això jo crec que no hi ha qui ho pari, no? Llavors, la intel·ligència artificial realment, ara parlo d'una empresa, una pime,
0: Sí.
1: es pot ajudar a treballar millor o el problema és que no sabem com utilitzar-la? No saben, vaja. Jo intento esforçar-me moltíssim cada dia aprenent, per exemple, amb aquesta conversa amb tu.
0: Sí, bueno, jo diria que no és tant un problema que no vulguin, que segur que tothom vol, sinó el que no puguin, perquè ara que tothom pot. El problema és que ens hem trobat de sobte amb una eina, amb una cosa que havíem vist sempre com una eina, com és l'ordinador, ara ja no és una eina, és un company. I això és el que vull dir antes. Si tu volies redactar un informe, te podies ajudar buscant informació i el que fos, dades a la xarxa, i tu muntaves l'informe, no? Però ara no, ara li dius a la generativa, li dius fem això, i la generativa t'ho fa, llavors tu ho corregeixes. Evidentment, hi ha usos de la intel·ligència artificial generativa que són molt recomanables, però diríem que ens ha passat, o ens està passant, que no tenim la formació o no existeix la formació necessària per emplear adequadament aquests recursos. Aquest ja diria que és el gran problema. Però no pimes, sinó pimes i a tot nivell, no? Però si una utilització... Jo l'he empleat, l'estic empleant, el ChatGPT i altres d'aquestes generatives, tant com puc. Però el que passa és que, com que m'he adonat d'aquesta manca de... del que has de fer quan tens el foli en blanc al davant.

0: Fan. El que he fet és que en lloc de començar a dir-li fem això, sinó jo em marco jo quins punts vull desenvolupar en el treball que estic fent, que això serveix per un treball científic com per un treball de divulgació, com per un treball de màrqueting, és igual, no? Aleshores em marco què vull i aleshores el que faig és preguntar-li a la intel·ligència artificial què sap d'allò.
1: Sí.
0: I a partir de la resposta corregeixo el que surt i quan li he fet totes les preguntes aquestes, m'ha muntat el mapa, les respostes que jo considero que són les correctes, aleshores dic, i ara fem l'informe. Però clar, el treball creatiu hi ha de ser antes. Si no hi ha aquest treball creatiu antes de mirar què vull fer i com vull contestar, és quan les coses no van bé.
1: No, evidentment, aquesta és una gran assignatura que realment cal aprendre. Jo també, jo escric articles, i si abans estava 3 hores per escriure un article, ara estic 1 hora. Però 1 hora, eh? 1 hora realment ajudant-me a intel·ligència artificial. Perquè és el que tu dius, primer li has d'explicar molt bé què vols, com ho vols, amb quines connotacions, bueno, i després, és una feinada. Simplement jo crec que és una gran ajuda. Si et
0: És una
1: confies
0: ajuda.
1: que t'ho faci l'intel·ligència artificial, doncs pues malament. I volia preguntar-te, a part de què hem d'aprendre, quins són els grans perills que la gent no coneix del mal ús de l'intel·ligència artificial? No, no et parlo de guerres
0: No,
1: ni
0: no, no,
1: de...
0: no, no, evidentment estic parlant de coses
1: No,
0: quotidianes.
1: simplement a la quotidianitat. O sigui, quins són els perills o els mals usos que tu ja saps que està fent la gent i que els importa a on els porta, clar.
0: Permet que digui que, de passada, que m'he fet molt amic del meu ChatGPT. Tenim una relació extraordinària. Perquè què passa? Que jo li he anat explicant què volia i al final, quan li demano una cosa, em diu, vols amb el teu estil o vols d'una altra manera? I que ja sap, fins i tot ha après quin és el meu estil. Bueno, i aquest és un dels avantatges. Tu em demanaves perills. El perill és el primer que t'he esmentat. El primer, és a dir, a nivell individual, és la manca d'entrenament i la manca d'exercici creatiu quan te trobes davant d'un article, com tu dius, o davant un informe de màrqueting o el que sigui, o has de fer un codi, no? Aleshores, aquest és el perill més gran, és el perill que simplement et deixis endur i que t'ho faci la màquina, no? Sense tu posar-hi absolutament res del teu costat. Aquest és un dels perills. Els altres perills que ja són a nivell més, diríem, col·lectiu o a més empresarial, és aquesta paradoxa, aquesta cosa que han detectat aquestes dues investigadores, que és el fet de que cadascú s'imposa més exigència, ha de fer més rapidesa, ha de fer més coses, i ha de fer, i ha de fer, i ha de fer, i ha de fer. Però això moltes vegades, per no dir quasi sempre, va a costa de la qualitat. I per consegüent, si ja d'entrada ja entres viciat amb el que t'ha dit la intel·ligència artificial i tu no hi has posat el teu coneixement i la teva forma de pensar, ja vas viciat en tot el procés que estàs fent. Aquest és, segurament, jo entenc que aquest és un dels perills més greus que hi ha. És a dir, la manca d'entrenament per pensar.
1: Després, una altra cosa que jo vaig fent afirmacions, que de fet són preguntes, eh? Jo també crec, almenys pel meu ús, que la intel·ligència artificial la pots utilitzar per lo que tu entens, de lo que tu saps. Si jo soc periodista i sé escriure, la utilitzo per escriure, però no obligaré a fer coses d'advocat o coses de jo què sé. No creus que és això que hem d'utilitzar-la com a ajuda per a la nostra especialitat? Perquè si ens diem ara, com tinc intel·ligència artificial, ara faré pastissos. No, si no ets pastisser, no saps a quin punt bull la llet.
0: Això és l'intrusisme que, combinat aquest intrusisme en les anomenades al·lucinacions dels sistemes d'intel·ligència artificial, poden crear autèntiques catàstrofes. Per exemple, jo n'he detectat algunes que em van fer riure, no? Però la veritat és que, mira, per posar un exemple concret, acabo d'escriure un llibre, ho acabo de publicar, i un llibre sobre matemàtiques. No de matemàtiques, sobre matemàtiques. I clar, i hi ha coses que jo sabia però que necessitava tenir un confirmar, perquè no fos cosa que jo estigués equivocat. Aleshores, el que he fet ha estat utilitzar l'intel·ligència artificial perquè me confirmés això, no? I alguna vegada ha ficat la pota de forma extraordinària, és a dir, però al·lucinat completament. I jo l'he pogut corregir perquè jo sabia allò, no? Però no pots, si no en saps d'una cosa, no pots, per exemple, fer codi si no ets programador. Si no ets programador i vols fer codi, l'únic que pots fer és una patata. Vull dir, bàsicament és això. Et pot sortir bé, però tens molts números de la rifa perquè et sortiga malament. Aleshores, això també és una cosa, i és una bona observació que has fet, és la idea aquesta de que la pots emprar si en saps. Si no en saps, és millor que vagis a un expert humà. Sí. O simplement contrastis el que et digui la intel·ligència artificial. No, he vist coses absolutament al·lucinants, és a dir, que realment, i mai més ben dit, perquè ells mateixos et diuen al·lucinacions. Havíem de pensar que aquests sistemes d'intel·ligència artificial generativa, el seu comportament és exactament el d'un alumne dolent, i valgui la metàfora. Aquells alumnes que davant dels exàmens, com que no saben les respostes, pensen que si omplen molts sols, vull dir, amb això aprovaran encara que diguin tonteries, no? Vull dir, es veuen forçats a escriure encara que sigui sobre coses que no saben. Tots els que hem estat professors han viscut aquest tipus d'alumnes. Aleshores, la intel·ligència artificial, les generatives fan això. Vull dir, si ho saben, contesten, i si no ho saben, emplenen dient tonteries, bàsicament.
1: No, no, sí, per escoltar. Sí, bueno, ara t'explicaria. Jo de formació sóc enginyer, encara que faig periodisme, i l'utilitzo per fer codi, però perquè vaig passar molts anys programant. I encara que avui no conegui els llenguatges, avui sí que conec els comportaments d'una anàlisi. Però és això, m'ha agradat la paraula que has dit, intrusisme. I parlant, m'ha fet molta gràcia allò dels exàmens. I jo et diria, afegiria molts folis i amb mala lletra.
0: Exacte.
1: Amb la lletra perquè el profe no s'ho llegeixi, no?
0: Exacte.
1: Vinga, mira, ens queden 4 minuts de programa. A mi m'agradaria que ens fessis un dibuix de la intel·ligència artificial. Va començar als anys 50 o 60, però va eclosionar a finals del 22. Des de llavors fins ara, per a una persona que no conegui gaire el tema, com li explicaries què ha canviat des de final del 22 fins avui, gràcies o per la intel·ligència artificial?
0: Efectivament, la intel·ligència artificial comença, el nom s'encunya en l'any 56, de fet, l'any 48 Alan Turing ja s'havia preguntat si les màquines podien pensar, o sigui que la cosa ja té solera. Fins al 22, la intel·ligència artificial estava relativament amagada. És a dir, hi havia molts investigadors, molta de recerca, hi havia productes comercials que empleaven la intel·ligència artificial, però eren dirien coses tancades. Per exemple, els traductors. Traductors automàtics són traductors que empleen intel·ligència artificial. Però eren coses que tu només les podies rebre, diríem, veure-les com a usuari i no podies interactuar amb elles. L'altre exemple, diríem, espectacular és els robots aquests de Rumba, tipus Rumba, no? Que també empleen intel·ligència artificial. A partir del 22 el que passa és que això es converteix en una eina, més que una eina, un acompanyant amb el qual pots interaccionar. Es converteix en un company amb el qui pots dialogar, li pots demanar que faci coses, les fa, cosa que, per exemple, en el Rumba només li podies demanar que fernés que te passés, traies la pols, no? Però a les generatives hi pots dialogar, és a dir, la gràcia que això ja comença a aparèixer amb els Alexas i Siris i aquest tipus de coses, això es converteix en una cosa que ara ja la tens a l'abast. Des de casa teu, des del teu ordinador, hi pots dialogar, li pots demanar coses i te les contesta. Bé o malament? La major part de vegades bé, però te les contesta. I això és el que, això, i això és el que ha canviat. Ha canviat aquesta idea de tenir estris al voltant teu que tenien intel·ligència artificial incrustada i funcionaven amb ella, a tenir al davant teu una màquina en la qual tu pots dialogar, pots interaccionar i que li pots fer feina molt diversa de la que realment específica per a cada una d'aquestes màquines que teníem fins al 22.
1: Un altre dia quedarem violents, si et sembla, perquè se'ns està acabant el temps, per parlar d'aquesta relació intel·ligència artificial-humà. Perquè tu parles i jo parlo, però hi ha qui està enganxat i té dependència total psicològica de la IA i ja és el seu psicòleg, el seu confessor, amb els perills que això pot comportar si no ho fem bé. Però això un altre dia. Ens queda un minut just. Jo et demanaria això, que aquesta persona que s'està sentint des de no sé on i ara li hem despertat l'interès per la intel·ligència artificial. Com començar? No tinc ni punyetera idea. Vull començar a relacionar-me perquè tinc una petita empresa. Per on començo, què faig, quin és el consell? Un minut.
0: La idea és que vagis a un expert, punt. I contractes un expert que comença a haver-n'hi de molt bons. Això és la idea clau. És a dir, comença per aquí, no el facis. Quan tens un cotxe, el que vols és aprendre a conduir-lo. No vas tu pel carrer sol conduint, sinó vas amb un expert al costat que t'ensenya. Aquesta és la idea clau. I mentrestant, segurament el que li dirà aquest expert és que comenci per donar-se d'alta en una d'aquestes plataformes i ja està.
1: Bé, Llorenç, doncs el que no podem lluitar encara és contra el temps que té un programa dintre de la ràdio i, per tant, hem d'acabar. Però ja t'emplaço, quan tu vulguis, quan et vegi bé, quan et vingui còmode, per continuar parlant, perquè realment has estat molt il·lustratiu, m'ha agradat molt la teva conversa. Res més, gràcies i fins la propera.
0: Gràcies.
1: Bé, doncs amb aquesta interessant paradoxa sobre la productivitat i la intel·ligència artificial proporcionada pel professor Valverde, us acomiadem fins la propera setmana aquí al Món és Digital.
2: I això ha estat tot per avui al Món és Digital.
3: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
2: hola@barcelonadot.com.
3: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. Avui n'ha parlat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
2: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
1: L'aprovació d'uns comptes podria aplanar el conflicte entre Educació i els sindicats en vaga. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui, ha dit, les millores salarials que s'han reclamant, però es mostra escèptica, ho ha dit en declaracions a la xarxa.
3: Tant de bo, seria una fantasia, mira que et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder tenir l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
1: Tot plegat a la cinquena jornada avui de mobilitzacions a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. L'aturada ha tingut un seguiment del 15%, segons el Departament d'Educació, i del 50%, segons l'USTEC. Més temes. L'Assemblea de Direccions a Barcelona denuncia el procés de constitució d'un nou grup de treball de direccions a centres educatius, precisament, que ha impulsat el Departament d'Educació. Consideren que les direccions als centres no han pogut escollir els representants i participar en un procés obert i democràtic per assegurar la pluralitat de les veus del territori. Exigeixen al govern que revisi el procediment de creació del grup i repeteixi permetent la participació de les direccions, escoles i d'instituts. I parlem de Tarragona, que aplicarà la llei contra la multireincidència. Serà així, si més no, si es dona compliment a la moció de Junts aprovada aquest divendres al ple. A la mateixa moció s'ha donat llum verda també al pla de biblioteques de la ciutat. Junts demana que l'Ajuntament sigui part acusatòria en els procediments penals de furs per expulsar els lladres multireincidents a la ciutat. El ple també ha donat llum verda, com us dèiem, un document que preveu que la ciutadania tingui un punt de lectura a menys de 15 minuts a peu i on s'inclouen també actuacions en aquest sentit a 16 anys vista.
0: Notícies en xarxa.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
5: Vine al Tardeo Solidari de Mollet contra el Càncer. Celebra els 11 anys de l'entitat i col·labora amb la investigació del càncer. No t'ho pensis, vine el dissabte 23 de maig a les 8 del vespre al Mercat Vell a gaudir, compartir i sobretot ajudar. Aportació 25 euros i si no pots venir, fes un donatiu voluntari a la fila 0. Telèfons de reserva 699 49 78 60 o bé al 675 31 59 43. Tardeo Solidari, Mollet contra el càncer. 11 anys al teu costat.
6: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
7: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre.
8: Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí. Okay.

0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.
1: Suportem més fàcilment la mala consciència que la mala reputació. Friedrich Nietzsche.
2: Suportem més fàcilment la mala consciència que la mala reputació. Friedrich Nietzsche.

0: Molt bona tarda a tothom, això és Ràdio Mollet i nosaltres som l'edat del pavo. Com esteu, presentador i presentadora?
1: Doncs aquí, no, un dia més.
2: Hola.
0: Bé,
2: hola.
0: Com us ha anat la setmana?
1: La veritat és que molt bé, he fet una cosa...
0: Molt bé, Lucía, però jo avui vinc a criticar, que estic decebuda, paraules majors.
2: A veure, què significa per tu estar decebuda?
0: Asier, això m'ha passat, això que m'ha passat és molt sospitós. Així que vull ambient, eh? Música de suspens, sisplau. Ahir al matí va sortir la llista de punts de batxillerat. Els meus companys i jo estàvem nerviosos, aterrats pel que podia passar. Qui ho sabia? Potser, si no entrava, hauria d'haver acabat fer un cicle de fabricació d'oli.
2: Com pot ser tan exagerada?
1: Ai, calla, Sir, que està molt interessant.
0: Vale, doncs vaig estar tot el dia tremolant. Aquells números, els meus i els altres, eren la meva vida sencera.
2: M'aburro.
0: I quan per fi puc mirar-ho, només veig la meva puntuació. Seran aixafar guitarres, és que me'ls carrego.
1: A veure, segur que hi ha un punt positiu en tot això, oi?
0: Doncs no, la cosa ha anat a pitjor. Per sort, jo tinc els meus contactes i he pogut aconseguir una foto borrosa de la llista provisional. En el moment que l'he mirat, els ulls m'han començat a sangrar. Les notes estan més inflades que el preu de la benzina. I ara, pregunta important. Vosaltres què creieu? Els centres educatius inflen les notes dels seus alumnes o és tot mèrit?
1: Sí, sí, ho crec. O sigui, quina ràbia? Perquè tinc un 8,5 que em va quedar con sangre, sudor i làgrimes. Que jo crec que he sigut la persona que més ha estudiat de tota la meva classe a la vida. I després una persona del meu institut actual té... un 9,5 i no sap ni què és la Segona Guerra Mundial. Por favor.
0: Mira, jo tinc un 8,7 de mitja, vale? Però no, però el que passa és que jo dic, vale, jo potser amb això entro. El que passa és que en un tros de llista de 93 persones, que no he vist tota la llista sencera, vale? O sigui, només he vist un trosset. D'aquest trosset, 13 persones amb més d'un 9.
1: Que sí, que m'ho crec.
0: I persona amb un 9,9, 9,24. Jo, això m'ho he de creure? Això m'ho no, això no m'ho crec.
2: Jo tinc un 10, però tu creus.
0: Clar, però perquè...
1: Així és, el 10 és especial, fill.
2: Bueno, a veure, jo vaig anar a les proves d'accés que tothom havia tenit un 8 i vaig veure gent que no sabia fer el teorema de Pitàgores. Perfecte. Això sí que és fort.
0: Hòstia. Ahir vaig mirar la llista i hi havia un que es deia El Momo, que
1: el
0: tenia un 9,9.
1: Oh, El Momo.
0: El Momo, eso sí que da miedo. El Momo.
2: Home, Momo és un llibre de Michael Ende, que és increïble.
0: Sí, també un muñeco así, con una sonrisa un poco rara. Bueno, el que jo sé és que no em podran fer fora. Si ho intenten, s'hauran de veure amb mi cara a cara. Quins covards.
1: Doncs bé, Joana, crec que tampoc cal posar-se així...
2: Bueno, sí, és que jo ja m'estava avorrint. I crec que tampoc cal allargar-nos més, així que és millor que passem a les seccions. Va sortir...

0: Benvinguts i benvingudes a la secció Tria la teva història.
1: I de què ens parlaràs avui, Genís?
0: Doncs avui us parlaré del Carlos. Per qui no sàpiga qui és el Carlos, és el professor que substitueix el Toni a Audiovisuals. Dit això, comencem. Ens situem en un divendres normal i corrent, tot i que aquell dia no aniria a fer classes. Per què? Doncs perquè el Carlos, a part de ser profe, és guionista i realitzador de cinema.
1: Uau!
0: Aquell dia tenia un rodatge per a una pel·lícula molt important, però tenia un problema. Havia de trobar algú que el substituís a les seves classes de l'institut. Què fas? Ah, li demanes el favor a la Pietat, bé, li demanes el favor a la Lídia.
2: Ostres, no sé!
1: Pieti.
0: Finalment el Carlos li demana a la Pietat si el pot substituir i ella, lògicament, accepta. Però llavors li pregunta, quina feina es posem? El Carlos no en té ni idea i li diu, mira, poses una pel·li que s'entretenguin.
3: És audiovisuals, per alguna raó.
1: Doncs sí, doncs.
0: Un cop el Carlos ja té el problema de la substitució resolt, agafa el cotxe i se'n va cap a l'estudi de Barcelona a gravar. Però de camí, pum, se li punxa una roda. Ha d'estar a Barcelona en 35 minuts i encara li queden 20 minuts de trajecte sense comptar la punxada. El temps corre. Què fas? Truques a la grua i demanes que et portin directament a l'estudi? Bé, deixes el cotxe abandonat a la cuneta i li demanes un taxi.
2: Uf, no sé, perquè la grua depèn de quan triga bastant.
1: Triga, sí.
2: Va, deixes el cotxe abandonat allà
1: i
2: taxi.
1: Que li donin el cotxe.
0: Directe i sense mirar enrere. El Carlos deixa el cotxe allà mateix i demana un taxi per arribar com sigui. Un cop arriba el taxi, el drama continua. Ha de ser a Barcelona en 15 minuts i el GPS diu que en falten 20 i per si no hi hagués prou, es troba a trànsit. Desesperat, el Carlos li ofereix un suborn de 100 euros al taxista perquè comenci a avançar per on pugui. El taxista accepta, es posa en moda Fast and Furious, però tot i això, arriba en 5 minuts tard a l'estudi. Quan entra, el director el mira amb cara de pocs amics i li pregunta que per què arribes tard. Què fas? Li dius la veritat, que se t'ha punxat una roda? O li fiques una bola i li dius que havies anat a comprar material d'última hora pel rodatge?
1: No sé. Que se t'ha punxat una roda, no?
2: Sí.
1: És una cosa...
2: Jo què li diria la veritat, sincerament? Si fos jo li diria la veritat.
0: Li expliques la veritat, però el director t'engega. Diu que això no és una excusa per una producció d'aquest nivell. Està tan empenyat que et degrada. Passa de ser subdirector a ser ajudant d'aguantar els focus.
1: Ai, molt
3: foquista.
1: Guai.
3: Foquista.
2: A què te dediques? No, aguanto focus.
3: Sí, bueno, pues guanyaran diners. Eh?
1: Això anava a dir, segur que guanyen un munt de diners.
0: Què us ha semblat aquesta història? Us la jugaríeu així per Carlos?
3: Et vols dir la Pietat si se la jugaria?
0: No, el conductor.
3: Ah.
2: Home, si em donen més de 100 euros potser sí, eh?
0: Sí.
2: No sé, depèn.
3: Jo posaria com a Fast and Furious, però nai, no Five. Queda com cul.
0: Bé, doncs fins aquí aquesta secció i ens retornem la setmana que ve. Ah!

0: Bueno. Hola a tots i a totes, nosaltres som el German Bum Bum i estem aquí en una nova entrega de Recordem Història.
1: Avui parlarem del nou virus que està fent que tothom es mulli els pantalons a les xarxes socials. Segur que ja n'hem sentit parlar.
2: Sí, sí. Avui tenim els germans mig boom, no? O sigui, no és boom.
1: Boom, boom. El germà boom.
3: Germà boom. Bo.
2: Ah, també està bé.
0: Germà bof.
2: Bueno, bof.
1: Boom mig bof.
4: Pues sí, jo sí que he escoltat parlar d'aquest i ja m'estic cagant.
2: Va.
0: Bueno, és l'antivirus. I a veure, el que se diu nou, no és pas. Es va descobrir el 1978. El que passa és que ara s'ha combinat amb uns quants factors ambientals i aquí tenim el show muntat.
1: Per si algú encara no ha sortit de la cova, l'antivirus es transmet per l'aire infectat. Per atenció, els excrements de pipí de les rates. Sí, nois, un drama molt glamurós. Té una incubació que pot durar d'una a quatre setmanes.
0: Compte, que aquí el Covid era un fast food. En tres dies ja tenien gest. Com que per l'antivirus encara no hi ha vacuna. La mortalitat és del 40%, o sigui que no fa broma. La sort que el contagi és del menys 2%. Mentre que amb el coronavirus era un festival...
4: 1%, no,
0: d'un. Mentre que amb el coronavirus era un festival i marxaves a casa amb 10 contagiats de regal.
1: Això vol dir que de mitjana, si estàs infectat, només n'hi passes el marró a una altra persona. Sí, els símptomes, com una grip, però en versió heavy metal. Si no es tracta, et toca els pulmons i el cor. Un complet en tota regla.
0: Bueno, ara us farem el cronograma del que ha passat aquestes últimes setmanes perquè no us perdeu cap detall del culebro. L'1 d'abril, el creuer salpa d'Ushuaia, a l'Argentina. Ho he dit bé?
5: Per què dir-ho?
0: Ho he dit bé ara?
6: Claro, però sí.
2: Vinga, va, segueix.
0: Tothom feliç, bufet lliure, fotos pel postureig... Ningú s'esperava el que venia.
2: Suerte que soy pobre, así lo...
1: 6 d'abril, primer passatger amb símptomes. El pacient, zero. Comença a trobar-se fatal mentre els altres encara ballen la Macarena.
0: Del 24 al 28 d'abril, comencen a caure com mosques. Pum, pum, pum.
4: En la boca de matamosques.
0: La gent ja s'estava preocupant, i amb raó.
1: 2 de maig, alerta oficial de l'OMS.
2: L'OMS.
0: L'OMS.
3: OMS. Organització Mundial de la Salut.
1: De l'OMS. Protocol sanitari internacional activat i evacuació immediata a Tenerife. Imagina't arribar a les Canàries i que t'esperin amb un vestit d'astronauta.
4: I per què els acullen? O sigui, aquesta és la meva pregunta, saps?
0: No, perquè el president ha dit que tenien a Madrid tenien medicaments suficients i no sé què, que es podia fer, vamos.
1: Sí, van a venir aquí, no?
0: No, ja estan a Madrid, eh?
4: Els obro la porta de casa meva.
0: Tenim 4 persones ja en l'Hospital de Madrid.
6: Tenim la tècnica per superar això.
1: Les obro la porta i que m'entres a la cara.
3: Això pels metges no té cap...
6: És una broma, això.
0: Ja.
2: Bé, va.
3: S'està fent un gram, això.
6: Sí, bueno, últimament.
0: Perquè us feu els metges a casa. La fase inicial són 5 dies de febre alta, dolors musculars i problemes de panxa. Ui, el Pablo. Avui el Pablo tenia problemes de panxa, el Pablo.
3: Una pregunta, el Pablo ha anat a Madrid?
4: El Pablo ha anat al creuer.
0: Ha anat al creuer.
3: Argentina.
0: Sí, sí.
2: Al Juyus este, Juyushuya.
3: Ushuaia, ¿no?
0: Ushuaia.
4: Ushuaia.
0: Típic que diu, va, és un refredat.
1: Però compte, després ve la fase cardiopulmonar. En 24 hores se't fiquen els pulmons plens de líquid i entres en xoc. Això ja no és una grip, això és un problema seriós.
2: Doctor GPT.
0: Demà veurem si el Pablo té més problemes o no.
3: Però si són 5 dies.
2: Ja.
0: Bueno, el Pablo ha estat tota la setmana amb símptomes.
1: El Pablo ja té problemes
0: cardiopulmonars.
3: A veure.
0: La letalitat és alta. Sí, però de moment a nivell global la cosa està controlada.
1: Actualment hi ha 11 infectats i Joder.
6: Edició, aquesta secció no sabeu llegir. Sí.
3: És que dona igual que es poli.
0: És veritat, és...
6: Emburxada, la...
0: Sí, és una maldició.
1: Actualment maledicció, hi ha 11 infectats i 8 casos detectats. Però a TikTok ja corre que...
0: Et
1: moriran tots ja, i demà passat, i
2: la fuente
1: i
2: tot. Fiable.
1: Ja sabeu com va això de les xurrades virals. Vosaltres què en penseu? Som a l'apocalipsis o la gent té massa temps lliure?
4: No, sí, temps lliure. Perquè a mi no em parlen de sortir vídeos de vigila, el antivirus ja està aquí.
1: Me seria un tio que
4: ara,
1: decía...
4: Ara només la gent es tornarà boja i començarà a comprar paper de vàter.
1: Sí, sí, sí. Ja, i surt gent que diu... Vigila, si te duelen los músculos y tienes dolor pulmonar, eso es que tienes el antivirus.
0: Es que el Pablo...
3: ¿Qué es dolor pulmonar?
0: ¡Oh, no, al riñón! ¡Al riñón! ¿Con quién animal picaba la tripa así, en plan, vomitaba la tripa? Ay, ay,
3: la vaca es menja cuatro vegades el que... Y le fa, ¡om! Y vomita, ¡om! Y vomita. Sí, sí, sí, sí, sí,
0: va, sí, va, sí, va. Bum, bum.
1: Ah, perdó. Ah, i que no se m'oblidi, el més important, el Barça s'ha coronat campió de la Lliga. Amb Rashford, amb l'antivirus. No,
3: En veritat que ningú va dir res durant el partit de l'antivirus? Perquè la gent estava ocupada.
1: 2-0 contra el Madrid amb un Marcus Rashford que semblava que tingués propulsors als peus.
3: 10 minuts.
1: Impressionant.
4: Potser tenia el antivirus.
1: Sí. I estava fent mal.
0: I l'Espanyol, que per fi guanya el seu primer partit de l'any. 2-0 contra l'Atlètic i surten del Pou. Avui hi ha festa grossa.
4: Nois, us enrotlleu, no us enrotlleu més, que ens mengem el temps. Vinga, va, que hem de fer altres seccions.
0: L'antivirus, tio. Bueno, nosaltres som el Racó Curiós i tornem la setmana vinent amb més, però no millor, perquè és impossible.
1: Ah.
0: Adeu.

0: Bona tarda a tothom.
1: Ja som aquí una setmana més a...
0: Qui té raó?
1: Aquesta setmana us portem un debat que jo sempre tinc amb tothom.
0: Bueno, potser jo no tant, però igualment, què és millor, llegir en físic?
1: O en digital.
0: Comencem. A veure, començarem pel més evident, les distraccions. Mary, si estàs amb el llibre digital, et pots distreure molt més que amb un paper. Notificacions, missatges... Amb un llibre clàssic, això no passa. Només sou tu i el llibre.
1: Ahà, i si activo el mode no fer nosa o el poso en silenci, no ho havies pensat, oi? Lluc, si portes el llibre al mòbil, a la tauleta o fins i tot a l'ordinador, és molt més pràctic i lleuger. I si tens un Kindle, ja no cal ni parlar-ne.
0: I les sensacions? L'experiència és més real i sensorial. Pots passar els fulls, subratllar-los, marcar-los, posar-hi notes...
2: Olorar-los!
1: Olorar-los, sobretot.
0: Bueno, hi ha llibres que oronen com a...
1: Olor a gespa.
2: El
1: libro, libro nuevo.
2: Rasca y huele, los nuevos tufos.
0: Et recorda veure el teu llibre allà al prestatge ben posat o fins i tot una col·lecció sencera. Això no t'ho donarà cap pantalla.
3: Fa bonic, eh? Fa bonic.
2: Això és el que feies tu, no, amb els llibres?
0: Sí, jo estic tots posats.
1: Sí, molt bé. Però un llibre digital sempre serà més fàcil afegir-hi anotacions o buscar paraules al diccionari amb un clic.
0: Però a la majoria d'ocasions, com has dit amb el Kindle, el dispositiu és caríssim.
1: Però pots ajustar la brillantor i la mida de la lletra.
0: És una altra pantalla a la teva vida. És zero personal.
1: I pots portar centenars de llibres a sobre.
0: No depens de la bateria.
1: Doncs...
0: No, calla. Millor que decideixin les presentadores.
1: Sisplau.
0: O no sé què.
1: Il·luminem.
4: A veure, jo no sé què dir, Jo aquí estic...
5: Pues que a mi m'agraden els dos, la veritat.
4: Ja, sí.
5: És que
0: jo no llegeixo.
5: Jo tinc llibre digital.
4: Llibre físic.
5: I llibre físic, però el que passa és que potser amb el físic... No sé, et dona com una altra sensació.
4: No, és diferent.
5: És veritat que amb el Kindle et pots... O sigui, pots portar llibres, pots portar molts llibres a molts llocs.
4: Que és molt més pràctic.
2: A mi m'agrada portar llibre a físic perquè fas peces amb el llibre, sincerament.
1: Hi ha llibres que porto
2: quan agafes Danza de Dragones de George R.R. Martin, el portes allà, és que al final t'acostumes a portar un quilo i mig de pes. Aleshores, estàs fent bíceps.
6: Amb el braç.
2: Clar.
5: Bueno, jo voto llibre físic.
4: Jo també, va.
2: Sí, jo també.
0: 3-0, vaya.
2: Però mola el Kindle.
4: Sí, mola molt.
5: Sí, també, o sigui, m'agraden els dos, però potser sí, de tria.
1: Vaja, doncs, a la pròxima serà.
0: Vols com era millor el paper i olorar?
1: I olorar. Doncs, això ha estat el Qui té raó d'avui.
0: Ens trobem la setmana que ve amb un nou debat.
1: Adéu. 140 coches más. Sense diagnòstica. Si estic al teu costat.
7: Hola, benvinguts i benvingudes a De Llengua en Llengua, la secció més poliglota de l'edat del Pau, liderada per mi, la Txell.
8: I per mi, la Raihana. Avui us portem un nou idioma super ultra mega hiper interessant, com cada setmana. Però aquest cop l'ha triat una de les nostres companyes, la Lights.
7: Així que ja ho sabeu, si teniu cap queixa, no ens ho digueu a nosaltres, aneu directament a ella.
8: I si voleu escollir l'idioma la setmana que ve, només ens heu de dir. Ara sí, comencem amb la secció.
7: La frase que us portem avui és...
9: Lagun honak altxor bat baino gehiago balio du.
5: És... jo ja sé quin idioma és.
2: Un altre cop, sisplau.
4: Ja ho saps?
9: Lagun honak altxor bat baino gehiago balio du.
5: Ja sé quin idioma és.
2: Vale.
8: Què creieu que significa?
2: A veure, podeu posar una... És que l'ordre de les preguntes no em sembla...
4: Ah, no, és veritat. Primer hem de dir què significa, què vol dir.
5: Sí.
2: No, l'idioma primer.
5: No, què significa? Sí.
4: A veure, un altre cop.
9: Lagun honak altxor bat baino gehiago balio du.
5: Jo crec que sí quin idioma és. Jo també, crec.
4: Bueno, però primer hem de saber què vol dir.
5: Perquè per la Lights, jo crec que sí quin idioma és.
2: Sí, però no! No.
5: Però a veure, així, anem a esbirinar què vol dir.
4: Què vol dir? Va, no sé què d'una laguna.
5: A veure, que tornin a ficar, porfa.
9: Lagun honak altxor bat baino gehiago balio du.
5: Me gusta bañarme en el lago.
4: No. Jo també hagués dit un llac.
5: No sé què vol dir. Què vol dir?
7: Doncs significa un bon amic val més que un tresor.
4: Quasi.
5: Vale, jo dic que és euskera.
4: Jo també ho he pensat.
2: És esperanto.
5: No, perquè l'ha escollit la Lights i el nom de la Lights està en euskera.
4: Ah, hòstia, doncs...
5: O en basco.
4: En basco.
2: No, jo crec que és Esperanto, perquè la Gunonak hi havia una paraula, bueno, que al Duolingo, quan vaig fer Esperanto, sortia una
5: jo
2: paraula
5: que semblava molt. Jo dic això, a veure què diuen.
7: Doncs l'idioma és l'euskar, o el basc.
2: Toma!
8: I ara que ja ho sabem... Ai, mi voz. Sabríeu dir on es parla?
5: Pues al País Basc.
4: Sí, no?
2: A quins països? A quins països?
5: Perdó.
2: Espanya. I aquí... França.
5: Vale.
2: Perdona. I França. Per això l'Enormand pot jugar amb equips d'aquella regió.
4: Toma ja.
2: Per això.
7: Aquest idioma es parla al País Basc, Navarra i algunes zones del sud de França.
2: Ahí está.
8: El parlen aproximadament unes 750.000 persones actualment.
7: L'euskera és un dels idiomes més antics d'Europa. A més, no prové del llatí, com la majoria de les llengües del nostre entorn.
8: Quan van arribar els romans, moltes llengües van desaparèixer i van ser substituïdes pel llatí.
7: Però l'euskera va sobreviure a les zones muntanyoses del nord perquè estaven més aïllades.
8: Durant molts anys es va parlar sobretot a casa i a la família, perquè no sempre s'ensenyava a les escoles.
7: Durant la dictadura franquista, fins i tot va estar prohibit fer-lo servir en molts llocs.
8: Però molta gent va continuar parlant-lo en secret perquè no desaparegués.
7: Una curiositat és que hi ha paraules del castellà i també del català que provenen de l'euskera.
8: Com per exemple, izquierda, que ve de la paraula esquerra, o pizarra, que ve de la paraula pizar.
5: Pizar, sí.
7: Això és perquè durant segles hi va haver molt contacte entre pobles, comerciants, pastors, viatgers... Però bé, aquí acaba la nostra secció. Recordeu que cada llengua és una finestra oberta a una nova manera de veure el món.
8: I que cada llengua que es perd és una finestra que es tanca per sempre.
7: Agur!
8: Hola, som la Sara i l'Helena i us portem una nova secció d'En Popular Opinions.
3: L'En Popular Opinion d'avui és que els àudios de WhatsApp de més de 30 segons haurien d'estar prohibits per llei. Són el pitjor que li ha passat a la tecnologia.
5: Estàs de conya, no?
3: No, per què?
5: Ho dic perquè estic totalment en desacord amb tu. M'encanta que t'inventis les En Popular Opinions, Sara. Que no. Els àudios de 30 segons o més llargs són... És que 30 segons és el meu mínim per l'àudio. Ja. És que els meus són...
3: A veure, tinc que dir que jo envio àudios de 30 minuts o més, però...
5: Doncs aleshores...
3: Jo què sé.
5: Vinga, comencem a parlar.
2: No hi ha una transcripció automàtica?
5: Sí. Però bueno, per la transcripció aquesta acabat, tampoc és que sigui molt...
3: La transcripció no...
5: A veure, bueno. jo sincerament opino que a mi no m'agrada escoltar àudios.
4: No!
5: A mi no m'agrada escoltar àudios, no.
3: Per què?
5: No sé, em fica molt nerviós.
4: Jo el que passa és que me'ls escolto amb por dos sí. I si és una persona sí. que parla molt ràpid. Sí. Sembla que sí, parlant en euskera en comptes de...
5: Veig que algú m'envia un àudio de 6 minuts i és que em cago en tot. És que...
4: Vale, 6 minuts potser és massa, però fins a 3 considero que està bé.
5: Vale, 30 segons, això sí. Però el que passa és que hi ha gent que s'enrotlla molt parlant i jo soc com una persona que s'enrotlla molt parlant, però el que passa és que si t'envia un àudio de 4 minuts, quan no me l'escucho, saps? És que no sé.
4: No, la cosa és que et facin un àudio superllarg i dir-li a la persona, vale, però ara fes-me un resum, saps?
5: Sí, exacte, sí.
4: I ja està.
5: El que deia la cierta de transcripció aquesta va fatal.
3: Sí
5: va sempre va deixa blanc, sempre no sé què
3: va fatal.
4: La tecnologia.
5: Doncs, no? Jo he de dir que els meus àudios sempre són de 5 minuts o més, perquè els faig de camí a casa i normalment la idea és com 2 segons d'àudio i després em poso música. Doncs no, sempre m'allargo fins a arribar a casa perquè m'enrotllo molt i em distrec jo sola... I em poso...
4: L'ASMR, de sobte.
5: I em poso a parlar de qualsevol tema i arriba a l'àudio
4: doncs no.
5: fins a casa meva.
4: Això no cal. Això sí que no cal.
5: No, o sigui, no, és que és això que he traducia. Vale. M'envien un àudio de un minut per explicar-me alguna cosa, el que sigui.
4: Okay.
5: Vale. Però
4: no.
5: Minuts...
4: Tinc una millor. Els àudios amb foto, o sigui, la rodoneta que està...
3: Sí.
4: Això sí que mola. I a més, només pots fer-ho d'un minut. Que després jo i la Joana ens enviem 6 i ja tenim els 6 minuts, no passa nada. Però mola molt perquè li veus la cara a la persona.
3: Ja.
4: Ves? Està més guai.
5: Això també està bé. O sigui, jo, és més original, també. He de dir que és una manera de saber si els teus amics són reals o no, perquè si els escolten tot sencer, són amics de veritat.
4: Pues entonces yo no soc una amiga de veritat.
5: Vale. O sigui, jo, no, és que fa molta... És que no sé, no puc.
4: Molta mandra.
5: No puc.
4: És que no tinc temps, tio. per escoltar-me dos àudios de 6 minuts.
5: Però és com els vídeos. Hi ha gent que n'envia molts de vídeos i
4: tampoc,
5: hi ha gent
4: que tampoc els miro.
3: Jo envio 11 vídeos en un minut.
4: No, però això pot fa.
5: No, mira, els meus ni els contestes, per donar aquest dia. Bueno, doncs, com és normal, la gent amb criteri prefereix un bon text que es pugui llegir ràpid.
4: Sí, sí.
5: Jo no.
3: I jo tampoc, però bueno. Fins aquí la nostra secció i ens veiem la setmana vinent.
5: Amb una nova entrega de En pot violar opinions?
4: Pues, i encara...
5: Al final... Vale, llavors al final qui ha guanyat? Òbviament...
4: Òbviament les persones que preferim una mica de text i no tant...
5: Exacte. O sigui, text a favor, porfa, perquè si no, malament.
2: Sí. Bueno, jo volia recordar que ha guanyat el Barça la Lliga, ¿vale?
5: És veritat, no?
2: Visca el Barça, i visca Catalunya, és el millor club del món.
5: I us deixem unes notícies.
2: I qui digui el contrari, 29 lligues en els últims anys. Vinga, va, vinga.
6: Dos quarts, notícies.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Aquest migdia a la plaça Major de Mollet acull la lectura institucional del manifest amb motiu del Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia que se celebra aquest dissabte, aquest diumenge 17 de maig. L'acte se celebra davant de la Casa de la Vila i serveix per reivindicar el respecte a la diversitat sexual i de gènere i per denunciar qualsevol forma de discriminació envers les persones del col·lectiu. L'Ajuntament reitera el seu compromís amb la defensa dels drets del col·lectiu i ha fet una crida a la ciutadania perquè rebutgi qualsevol actitud de violència o intolerància per motiu d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere. I en esports us informem que Mollet del Vallès i Corea del Sud retallen distàncies aquest cap de setmana. L'Escola d'Arts Marcials Ganesh ha organitzat per demà dissabte, dia 16 de maig, el Campionat de Catalunya d'Espasa Coreana, on una cinquantena de persones provinents de 12 clubs catalans competiran en diverses categories de la modalitat esportiva al pavelló de Riera Seca. En totes aquestes modalitats, Paco García, director de l'Escola Ganesh, ha comentat que l'espasa coreana és un esport multidisciplinari que es caracteritza pel control del sabre, la concentració, la meditació o la força.
1: Es caracteritza amb el treball d'una espasa, d'un implement, que principalment és de fusta, pels entrenaments. Després també dintre d'un grau determinat, a partir de cinturó verd, ja treballen amb espasa de veritat, però sense fil. I bueno, aleshores, doncs, les característiques principals són, doncs, el control de l'espasa amb l'espai, un treball de concentració, de meditació, de millora de les qualitats físiques bàsiques, la força, la resistència, la coordinació, l'equilibri, etc, etc.
0: La jornada començarà a les 9 del matí i al llarg del campionat hi haurà diversos combats en diferents modalitats, com són les formes, el tall de paper, l'apagat d'espelmes, el combat amb goma-escuma i el freestyle. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
1: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
2: Som centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
3: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
4: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
5: El POU.
6: Un espai de contingut científic, de divulgació, que posa en valor la recerca i el coneixement. Tot un recorregut que va des de les interioritats a la sala d'operacions, la tria dels estudis que definiran el nostre futur, els avenços científics més punters o com ens marca l'intel·ligència emocional.
5: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:45 del migdia, al 96.3 de la FM.
3: El POU.
4: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Bueno, hola.
1: Doncs ja tornem a ser aquí després de mitja part.
2: Doncs sí, aviam, aquí li tocava fer joc aquest cop.
1: A mi, i estic desitjant que jugueu, així que som-hi.
2: Som-hi.

0: Val, nois, perdoneu per la musiqueta, era per entrar una mica en context.
1: Aquesta música
0: em
1: va perfecta a mi, eh?
0: Doncs és treta del romanticisme. I aquest joc està ambientat justament en aquesta etapa, més concretament a la Catalunya del segle XIX. Després d'uns segles on el català havia quedat una mica apartat de la literatura culta, l'època que anomenem la decadència.
2: No, no es pot dir decadència.
0: Bé, és veritat que està malament dit. Que està...
3: Mal.
0: Va arribar un moment per salvar-ho tot.
3: La mateixa decadència que va patir aquest programa quan van entrar els germans Bum Bum, oi?
0: Sí, justament aquesta.
1: O sea, quina rajada, no?
0: Bueno, com anàvem dient, la Renaixença va servir per recuperar l'esplendor del català i, bueno, quatre autors en concret van tornar a fer que la nostra llengua fos famosa i culta a tot arreu.
2: Vols dir que el joc d'avui anirà d'aquests autors, oi?
0: Exacte. Comprovarem quin nivell de cultura popular teniu. Us faré preguntes sobre aquests quatre cracs i les seves obres.
3: Vale, no podem mirar el guió, no?
1: Easy win, easy win.
3: Vinga, va.
0: Vale.
3: Vinga, va.
0: Les opcions són fàcils. A, Bonaventura Carles Aribau. B, Jacint Verdaguer. C, Àngel Guimarà.
3: Me gusta este.
0: O D, Narcís Oller. Seran quatre preguntes.
3: És mi fab.
0: I quin encerti, doncs, guanya. Preparats?
3: Sí.
0: Vinga.
1: Va així.
0: La primera jo crec que és molt fàcil. Primer, no, el plim-plim, tio.
3: Acier. Li doni primer guanya, eh?
0: Vale.
3: Eso.
0: Ah, va.
1: Jo soc multitasking.
0: Vinga, va.
3: Però no, jo crec que...
0: Ostres. Va, esteu preparats o no?
2: No, és que...
3: Sí, sí.
0: Primera pregunta. Va. Qui creieu que va escriure la famosa obra de Maricel?
3: Jo no sé.
0: Va.
3: Àngel Guimarà.
0: Vale, ha guanyat la Joana.
3: Toma!
0: Per la Joana,
1: vale, jo ja
0: perquè la resposta correcta era Àngel Guimarà. Maricel es va escriure el 1888 i explica la història d'amor impossible entre el pirata Said i la Blanca, una noia cristiana. Vaja, un drama enmig del mar.
3: A mi aquest m'encanta, el musical és superguai també.
0: Ah, això t'anava a dir, has vist l'obra, no?
3: Sí, sí, m'encanta. I el concert a la platja, això.
0: Doncs va, segona pregunta. Una mica més difícil. Qui creieu que va escriure l'obra titulada Les Canyapobres?
3: Això sí que no ho sé.
0: Pues te l'has de jugar.
3: Quines opcions...
1: Jacint Verdaguer.
3: Bonaventura Carles Aribau.
0: Doncs sento dir que cap dels dos.
3: Narcís Oller.
0: Sí, era Narcís
3: Oller. A la segunda valencia.
0: Vale, doncs la resposta correcta era doncs Narcís Oller i Les Canyapobres es va publicar el 1884 i és la història d'un usurer tan obsessionat amb els diners que es torna boig. I el primer tancat de la literatura catalana. Jo no entenc aquesta frase, no l'he posat jo. Seguim.
2: La primera obra narrativa.
0: No sé, jo els escric i després el Pere me'ls canvia. O sigui, perfecte.
2: Pere.
1: I un corrector de dades.
0: Sí.
2: I un tal...
0: Tercera pregunta, va. Qui creieu que va escriure el poema èpic anomenat Canigó?
3: Bonaventura, Carles Aribau.
0: Bonaventura. Aquest era molt difícil, va. Doncs no.
1: Jacint Verdaguer.
0: Sí.
3: El único que quedava.
0: Un per la sierva, no, per la sierva.
1: Ara treure
3: de... 2-1, eh?
1: 2-1.
0: La resposta correcta era en Jacint Verdaguer, el mossèn més famós de Catalunya. Canigó és un poema que barreja fades, amor i el naixement de Catalunya als Pirineus. I es va publicar el 1886. Va, l'última i el desempat, eh? Qui creieu que va escriure Terra Baixa?
3: Bonaventura, Carles Aribau!
4: Ha aixecat la mà, tio.
0: Joana, tio...
1: Jo ho he fet amb educació, aixecant
0: vale,
1: la mà.
0: Vale, aixecant
1: la mà. Un punt per conducta poc desportiva i victòria per mi.
0: Vale,
2: però l'has de dir, has de dir.
1: Bonaventura... Bonaventura, Carles Aribau.
0: Doncs no, ho sento molt, nois.
3: Ara,
0: la resposta correcta torna a ser Àngel Guimarà.
3: Ara, que...
0: La història del Manelic. Aquell pastor que diu la frase mítica de... He mort al lloc. Baixa de la muntanya i es troba que el món és ple d'enganys i gent dolenta. Per tant, el guanyador qui ha estat...
3: Jo.
0: La Joana. Molt bé.
3: Home.
0: I fins aquí el meu meravellós joc.

0: Hola, nois, bona tarda. Prepareu-vos perquè avui la secció ve fosca.
1: Molt fosca. Parlarem d'uns dels casos més misteriosos, frustrants i inquietants de la història, l'assassí del Zodíac.
0: Ens situem als Estats Units, concretament a la Califòrnia de finals dels anys 60, un escenari de pau, amor i terror.
1: El que fa realment boig aquest cas és que, més de 50 anys després, encara no sabem qui dimonis era. La seva identitat segueix sent un enigma total.
0: Se li atribueixen oficialment diversos assassinats, tot i que ell deia que n'havia comès molts més dels que es van poder confirmar, però el que el va convertir en una llegenda negra...
1: No van ser només els seus crims, sinó el seu ego. Li encantava la premsa.
0: Exacte. L'1 d'agost de 1969 va enviar 3 cartes a diferents diaris. En elles donava detalls tan específics de les escenes dels crims que només l'assassí els podia saber.
1: I aquí ve el que ens agrada a tots, els jocs. Cada carta contenia una part d'un missatge encriptat, un trencaclosques ple de símbols estranys i codis.
0: El Zodíac no suggeria, ell amenaçava, o publicava les cartes a la portada perquè tothom les veiés, o faria explotar bombes i mataria més gent.
1: Evidentment, els diaris van cedir, i poc després va arribar una altra carta amb la frase que va congelar la sang de tot el país.
0: Aquí

0: de les seves víctimes a la premsa, com dient, ei, que no és una broma, que sóc jo.
1: En total va enviar 4 criptogrames. Però atenció, a dia d'avui, dècades després, encara n'hi ha 2 que ningú ha estat capaç de desxifrar. Imagina't el que deu dir ella.
0: A més, el nivell de psicopatia va pujar quan va amenaçar amb atacar un autobús escolar ple de nens. Imagineu-vos el pànic que hi havia pels carrers.
1: La policia va investigar milers de sospitosos. Noms com Arthur Lee Khalil van sonar durant anys, però mai va tenir prou proves per tancar-lo.
0: El 2004 van llançar la tovallola i van tancar el cas, tot i que el 2007 el van reobrir gràcies a noves tecnologies d'ADN. Però res de res, un fracàs absolut.
1: El Zodiac va guanyar la partida. Va desaparèixer sense deixar ningú rastre, deixant un rastre de cartes i símbols que encara avui ens fan ballar el cap.
2: Ha estat com una barreja entre Sau, la pel·lícula, sí, i els cavallers del Zodiac. Era una barreja entre
3: que els dos. Que miedo, no?
2: Te lo juro.
3: Ai, a mi això, aquestes coses, després no pot dormir per la nit.
2: Ja, no, no, després arribes a casa i dius, ostres, t'imagines que...
3: Està debajo de tu cama.
2: Momo, no.
1: Doncs fins aquí la nostra dosi de misteri d'avui. Ens veiem la setmana vinent amb un nou cas.
0: Adeu.

0: Bona tarda, presentadors.
1: Ja som aquí una tarda més.
2: Com esteu, avio, avui?
1: Molt bé, molt bé.
3: Uah, no
4: estem presents, que ja és...
3: Ja està parlant.
0: A veure, Sier, tio, que sempre t'adavantes. Calma,
2: o sea, calma. ¿Os adelanto o no?
1: No, no está aquí, calma, ¿no?
3: Pues
1: calma.
3: Ara Chemi busca la puta conquista de Catalunya.
2: Ei,
3: de
2: no,
0: calma, calma.
2: Va,
0: calma,
2: sisplau,
3: no ho puc creure, però si ja sou les tres juntes. Mare de Déu, senyor, la mare del Tano. Fa quant de temps que no hi concedíeu totes.
0: Doncs t'anava a replicar, però tens raó. I per celebrar-ho hem pensat que podríem fer doncs, un petit capítol de les Pau Aconselleres, oi, noies?
3: No!
1: A veure, això en quin moment s'ha decidit?
2: Exacte. No havíem parlat de trucades i encara menys de contactar amb gent que està superocupada per les seves històries, que en veritat són una merda totes.
0: A veure, noies, va. Sembla que estigueu una mica rondinaires. Cedeu només per aquest programa i ja està, per rememorar doncs, l'any passat.
2: Mira, és que a mi ja m'és igual. Feu aquesta secció, però és que portem un minut parlant i encara no ho hem decidit. Així que vinga, comencem.
1: Va, d'acord. Però més val que la història que ens porti sigui bona, eh?
0: Doncs aquesta història comença molt de temps enrere, setmanes, mesos, anys i tot.
1: Les protagonistes són l'Ana i la Maria i tenen un problema molt greu.
2: No, saben anglès.
1: Oh!
0: Duríssimo. Des de petites mai s'han interessat per l'idioma i durant l'ESO això no els va suposar doncs, cap problema.
1: Però en arribar al batxillerat, doncs tot va canviar.
4: Fasca!
2: Després del primer examen, la Maria arriba a casa i els diu als pares: estic molt trista, he suspès l'examen d'anglès. La profe m'ha dit que tinc molts problemes de base.
0: Els pares es van preocupar bastant, però van decidir, abans de res, preguntar-li a l'Anna.
1: A ella tampoc li havia anat gaire bé, un 5, que per ella era un suspès.
4: Doncs sí.
2: Tot i això, el temps va passar i van decidir doncs, no donar-li gaire importància. Els deures els feien o malament o amb el xat GPT.
0: A classe...
4: Què us passa avui, tio? Us adavanteu tots?
0: A classe es defensaven com podien i encara que els dels exàmens, millor no parlar-ne, al final anaven aprovant.
1: Però tot va canviar quan la Maria i l'Anna van anar un cap de setmana a Lloret de Mar.
2: Miressin o miressin, només veien alemanys, holandesos, anglesos, però elles no tenien res del que deien.
0: Enmig d'aquest caos van aparèixer en James i en Tommy.
4: Oh.
0: I amb una sola mirada van enamorar les germanes.
1: Oh. El cap de setmana va acabar. Elles van tornar a casa i en Tommy i en James també. Perquè per culpa de no entendre's, no van poder tenir la seva història d'amor somiada.
4: Quina pena.
3: Els errors de base.
2: L'endemà van aplegar totes les seves forces i van anar a parlar amb els pares.
0: Després d'una llarga xerrada on les noies els suplicaven que els apuntessin a classes extraescolars d'anglès, sense dir-los els motius realment,
1: ho van aconseguir.
2: Ole. Van fer la primera classe d'anglès i en poc temps doncs, van millorar molt el seu nivell.
0: Tant que al final van ser elles les que van viatjar a Anglaterra per visitar en Toby i en James.
4: Joder, joder.
1: Bueno, bueno, això se'ns està anant de les mans, eh?
2: Sí, sí, perdó, és que se m'ha anat pensar que estàvem a Hollywood.
1: Final feliç!
0: Òbviament, aquesta història és falsa, tot i que ja ens agradaria que ens passés.
4: Hòstia.
1: Però el que sí que tenim en comú amb l'Anna i la Maria és que no sabem anglès i que en volem aprendre.
2: I ens hem apuntat a classes d'anglès.
0: Ja era hora, eh?
1: I sí, avui ha estat el nostre primer dia. Bueno, ahir.
0: Ostres, noia,

0: Noies, en plural, molt bé.
1: Bueno, a ver, molt bé, molt bé, no ha anat.
2: A ver, no siguis tan exagerada. La veritat és que ha estat una mica incòmoda, ja que no sabíem on anar, què fer ni què dir.
1: Però bueno, per sort, doncs ens ha tocat una mestra que ens ha, que ha aconseguit treure's la vergonya i que ens sentíssim còmodes per anar amb ella en anglès.
2: Wow. Vosaltres heu volgut aprendre o millorar alguna cosa, però per vergonya no ho heu fet?
0: No.
3: Jo vaig abandonar les mates i ja, ja s'han quedat.
1: Sí, però per vergonya no era.
3: No era per vergonya, era per...
0: Jo estic 100% convençuda de que quan surti de l'ESO no torno a fer una equació de segon grau en la meva vida.
3: No, jo tampoc, ja jo tampoc.
0: Ja està, o sigui, estic farta de les mates,
3: sí,
0: ja
3: sí,
0: està.
3: Sí, sí, sí.
2: I heu intentat aprendre algun idioma nou?
3: De fet, sí, i no sé si ha estat molt bona idea.
1: Quin?
3: El grec.
1: Ah.
3: De fet, sí, no sé si ha estat bona idea.
1: A mi m'agradaria aprendre algun idioma.
3: A mi m'agrada... Sí, anglès, tia, anglès.
4: Jo vaig començar una mica esperanto.
1: Però de quin país és? No entenc.
4: És només oficial a un poble de Polònia.
3: Toma ja.
1: Que guai.
4: Però és una comunitat internacional i, bueno, està, està xula.
1: Vale. I algun cop heu començat alguna activitat nova, però heu passat tanta vergonya fent-ho que ho heu deixat? O...
0: A veure, que em faci vergonya, no. Però fins a deixar-ho, no.
1: Mira, o, no jo... o no, però heu passat
3: no,
1: molta vergonya.
3: No he anat sí, mai sí, al gimnàs perquè em fa molta vergonya. No he anat amb tota la meva classe, ja.
1: Literal.
2: El que no.
3: Sí, literalment.
2: Bueno, com a conclusió, direm que si tens algun problema, deixa la vergonya a un costat i supera'l.
0: Toma,
2: superpoètic. Oh.

0: Bona tarda a tothom. Tornem a ser aquí a la nostra secció de Dinar Cançons només escoltant la intro.
1: I amb el format que portem repetint unes setmanes. El d'endevinar qui ha triat la llista de cançons d'avui.
0: Ara sí, comencem amb el primer tema.

0: Qui és? Em sona molt.
1: No, hòstia, això és típic.
2: Olivia Rodrigo.
0: Sí, Olivia Rodrigo. Sí.
3: Doncs aquesta és Logical. Logical es va llançar fa poc, al setembre del 2023, amb el seu àlbum Guts. Com a curiositat, el piano que sona cap al final de la cançó no és un piano actual ni un teclat electrònic, sinó un piano de paret antic perquè la cançó tingués un aire més íntim i melancòlic, com d'una altra època.
4: A la gira d'aquest àlbum, l'Olivia interpreta aquesta cançó suspesa a l'aire. Està sobre d'una lluna mecanitzada i va cantant per sobre del públic, sobrevalorant els estadis. És d'estil pop contemporani, que actualment és la variant del pop més utilitzada i popularitzada.
3: Continuem amb la segona.

0: Val, jo sé quina cançó és, o sigui, l'he escoltada un munt de cops,
1: jo
0: però
1: també.
0: No sé com es diu.
1: Jo tampoc sé com
0: Mira,
1: es diu.
0: Mira, qui és ara mateix.
1: No tinc ni idea com es diu. Jo em passo el mateix que la Lucía, vale. No, no sé. Següent, vinga.
2: Aquesta cançó és Take a Hint, del repartiment de Victorious. Victoria Justice i Elizabeth Gilles. La cançó està signada per totes dues com a artistes principals, tot i que Victorious Cast no és un artista com a tal, sinó el càsting de la sèrie, i també compta amb la col·laboració de Nickelodeon.
3: Les veus fan un contrast entre pop i rock una mica lleu. La Justice aporta un to més agut i net, mentre que la Gilles hi posa una veu més, una mica més ronca i potent. No canten la tornada a l'uníson, sinó que les veus es van barrejant i la tornada sona amb molta més força.
2: Continuem la següent. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack.
1: Era un poc...
0: Partint de USA?
1: No. Però no sé
0: com es diu.
1: No sé com es diu tampoc.
0: És de la Miley... No.
2: Vale, és una aplicació molt utilitzada.
1: TikTok. TikTok.
3: Doncs és TikTok de Kesha. Va marcar un punt clau en el pop, ja que va ser el primer número 1 de la dècada del 2010. Va estar al capdamunt del Billboard Hot 100 durant 9 setmanes consecutives i va batre el rècord de descàrregues d'una artista femenina. Més de 610.000 només en una setmana.
2: Es diu que l'aplicació TikTok rep aquest nom per la cançó de la Kesha, tot i que el rumor és fals. L'app ja existia. El que sí que va fer la cançó va ser modificar l'estil de la plataforma i el nom es va quedar així, encara que l'original era musical·lic.

0: programa de Olivia Rodrigo, sí, Bars Open o algo así, Bars Closed, no sé cómo es.
1: Tornem amb Olivia Rodrigo. Drop Dead és el primer senzill oficial del seu tercer àlbum, titulat You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. És molt llarg. Aquest tema...
2: T'hem vist, donem fe.
1: Aquest tema parla de l'enamorament, al contrari que els anteriors com Vampire, que eren de desamor.
3: El videoclip, dirigit per la seva col·laboradora habitual, Petra Collins, està gravant una habitació amb l'Olivia ballant amb els cabells desordenats, enviant un missatge de com actua la gent en la intimitat quan ningú la mira. Ha cantat aquest tema a Coachella i a programes com el Saturday Night Live.
1: Anem a la penúltima.
4: I have an idea.
5: H?
4: I have an idea.
5: H?
6: H?
5: H? O?
6: O?
5: T? T? O? H? O? T? T? O? G? O? You can take me hard to go.
7: If I could spell, I would be doing really good.
8: Five!

0: però considereu normal pujar aquestes xorrades a la ràdio?
1: Jo m'ho perdo una mica.
0: Sí.
2: No, és la de... Na, na, na, na, na, na, na, na. És Hot to Go de Chapel Run. Ha estat un èxit total. Va aconseguir que més de 80.000 persones coordinessin els braços fent les lletres del títol.
0: Sabeu que hi ha més gent a l'Spotify Camp Nou? Bueno, al futur.
2: Sí. Es va inspirar en el béisbol, quan els aficionats als Estats Units fan les lletres de YMCA amb els braços.
3: Com a curiositat, algunes pistes es van clavar amb un iPhone mentre conduent per Los Angeles perquè la cançó sonés més crua de carrer. A més, el videoclip es va gravar a Springfield, la seva ciutat natal, en llocs de la seva infància, com voleres o pissarres.
2: Ara sí, anem amb...

0: Jo no sé com es diu, però sé que és del Miqui Núñez.
1: Vale.
0: Ja està, no sé més.
1: Vale.
2: És el de les campanades,
1: aquesta,
2: no?
1: Cançó, sí, és el de les, és el de les campanades.
2: El senyor Bigoti.
1: I el de Operación Triunfo.
3: Sí, potser més conegut per això.
1: Sí, el de l'Eufòria, sí. Celebrem del Miqui Núñez és un himne del pop català. Com a curiositat, la percussió... La percussió es va gravar al lavabo de l'estudi perquè el so ressoneix a les, a les parets entrejolades. Va col·laborar amb el Nimo i Ne per estiolar, ja que tots dos tenen una visió molt semblant de música.
4: En un moment en què manaven els ordinadors, el Miqui va insistir a contractar una secció de béns reals perquè la cançó tingués l'essència de les festes majors de Catalunya. El videoclip es va gravar en un pla seqüència, sense talls, i van haver de repetir-lo 25 cops.
1: Doncs ja hem acabat amb les cançons d'avui.
4: Qui creieu que ha escollit aquesta llista tan variada?
0: L'Helena.
3: Segur, perquè l'he vist ballar com la canya.
0: Ja està. Jo és que em dic que la primera d'Oliver Rodrigo dic que és l'Helena. No sé, ja està. Vinga, va.
1: Doncs ara sí, ja hem acabat del tot.
4: Ens veiem la setmana que ve amb més música.
1: Adeu.
2: Prime.

0: molt bones! Doncs ja arribem al final del programa.
1: Avui amb moltes novetats. A veure, jo ja m'ensumo què diran aquests dos, eh?
0: Les putes receptes de la iaia! No fa falta comentari de taula per començar. Voldria destacar que la iaia és una senyora molt prolífica.
2: Doncs sí, ha escrit 9 llibres que van des de les putes de recepta de la iaia, un clàssic, fins la puta història de Catalunya de la iaia, o els putos còctels de la iaia.
0: Molt moderneta, ara. I avui portem a la taula l'arròs negre amb llagostins.
1: Uau! Va, seguim.
0: A veure, bé, Genís, doncs aquesta és la recepta com deu mana per cardar-la collonadament.
2: Vale, iaiona, però què necessito?
0: El que necessites per collons és arròs, un grapat i mig per cap, o dos si ets un garxo de l'hòstia. També, bitxos, amb la seva puta tinta, com calamars i sípies. I una mica de verdureta i brou de peix, però no d'aquell fastigós que és puta aigua bruta del bric del Mercadona.
2: Vale, iaieta, però com m'ho monto per no carregar-me el plat?
0: Calma, collons, net. Si no et tractes bé, no et donaré la paga, que te la gastes tot en porros. Bé, fem la paella, l'estri, cap de suro, i fotem l'oli a dojo, que no falti el puto oli, i tirem bé els bitxos.
2: Que l'oli va car, iaia.
0: Posa-hi prou, que no siguis rata, cago en Déu. Total, que fotem la ceba sense cremar-la i i afegim les verduretes.
2: Però l'arròs encara no és negre, iaia.
0: A veure, que és quan hi cardem la tinta i l'arròs. Vigila amb les mides, que aquest no en sap de matemàtiques.
2: Quines ganes de menjar, tu.
0: Genís, que les preses no són bones, collons. Ara hi fotem marisquet al bo per sobre i ho deixem reposar, hòstia.
2: Escolta, si t'ha quedat bo, ja pots anar per som Instagram com un autèntic modernet. Però recorda, que et quedarà la boca com si haguessis menjat carbó.
0: Doncs a nosaltres només ens queda dir-vos que ens veiem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora.
1: Ah!

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La reunió de la Comissió Bilateral Estat Generalitat per encarrilar l'acord de pressupostos entre Govern i Esquerra serà dimecres vinent a Madrid. És l'espai pactat entre l'executiu català i republicans per donar les garanties que es compliran els acords que depenen del govern espanyol, com per exemple la línia de tren orbital. La reunió es produirà després del Consell Nacional d'Esquerra, que dilluns ha d'avalar a la tarda que hi ha les condicions per tancar un acord de pressupostos. I la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit aquest matí amb els sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents a les assemblees de docents que preparaven mobilitzacions. USPAC, un dels sindicats del cos, considera que la compareixença al Parlament no es van explicar bé i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demana que la comunitat educativa no criminalitzi el cos. Albert Palacio és portaveu d'USPAC.
3: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, facturant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
2: I avui fa 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol va ser una icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. Estem parlant del 15M, que va néixer en plena crisi de manera horitzontal i assembleari, i es va convertir aquell malestar en un cisma polític. Avui n'ha parlat a la xarxa el politòleg Xavier Calafat.
4: Moltes temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics, no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers, com se reivindicaven les places.
2: I treballadors de Nestlé de les fàbriques de Reus i Girona s'han concentrat avui davant les plantes per tal de mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 178 empleats a Catalunya. A l'una del migdia, coincidint amb el canvi de torn a la capital del Baix Camp, s'han manifestat una quarantena de persones, mentre que a Girona s'han aplegat unes 25. I a motiu del Dia Internacional dels Museus, que se celebra el proper dilluns dia 18, el Museu de la Torneria de Torelló participarà aquest cap de setmana en una programació conjunta dels museus a la comarca d'Osona amb dues activitats obertes al públic. La primera té lloc avui amb la celebració de la Nit dels Museus des de les 10 fins a les 11 de la nit.
5: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
6: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda. Redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
6: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
7: Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el programa sardanista a Ràdio Mollet. El fem la Núria Figuera Duarte, qui us parla la Marina Saborido Figuera, i el servei tècnic de l'emissora, i el podeu escoltar els divendres a les 6 de la tarda i en redifusió els dissabtes a les 10 del matí.
8: Ja tenim a punt aquesta nova edició, en la que gaudirem de sardanes ben animoses i de diferents estils musicals. Entre d'elles, una més considerada de concert, una obligada que creiem que us semblarà magnífica, i una altra amb la que commemorarem una efemèride. Tindrem la secció d'agenda, podem sentir la veu d'algunes compositores i compositors, complirem amb dedicatòries i, com sempre, tindrem el toc sardanístic femení. Així que prepareu-vos per passar una hora ben profitosa.

0: Aquesta sardana amb la que començàvem l'edició d'aquesta setmana, el seu compositor la va fer per al seu propi casament. Es va estrenar a Palamós el 1909 i l'escoltàvem interpretada per la Cobla Montgrins, de la qual el seu autor va ser-ne director des del 1909 al 1927. Parlem del mestre Vicenç Bou i Geli i de la sardana Cants de Maig.
1: L'any 2000, l'enyorat mestre manresà, en Joan Lázaro i Costa, va estrenar una sardana amb un títol que fa referència a la colla sardanista de Torroella de Montgrí. La cobla badalonina Marinada ens ofereix continuïtat del Montgrí.

0: Continuïtat del Montgrí, sardana amb l'estil inconfusible d'en Joan Lázaro i Costa amb la Copla Marinada.
1: I seguim. Tots tenim imatges del passat, memòria de fets que hem viscut al llarg de la vida, bons i no tan bons. Doncs hem escollit per ara una sardana que porta un títol que resumiria el que volem dir. És Records passats. El seu autor va néixer a Figueres l'any 1875 i va morir a Saragossa el 1952. Va ser un compositor, director i músic que molts experts l'han situat a l'alçada del mestre Pep Ventura per l'extraordinària qualitat de la seva producció musical.
0: Va guanyar als 25 anys unes oposicions de músic major de l'exèrcit, cosa que va fer que estigués lluny de l'Empordà per la seva vida nòmada i que, a part de compondre per altres estils musicals, tingués la necessitat d'escriure especialment per a cobla, i dir que moltes de les seves obres van ser premiades. I de qui parlem? De l'Antoni Juncà i Soler. Gaudim amb la Cobla de Cambra de Catalunya de Records passats.

0: Records passats del mestre força oblidat Antoni Juncà i Soler. L'enregistrament és de la Cobla de Cambra de Catalunya.
1: La compositora Maria Teresa Monclús i Marquès és l'autora de la sardana El barri del Ninot, que es va estrenar a Ripoll l'any 2002. Escoltem-la enregistrada per la Bellpuig Cobla.
2: Soc Maria Teresa Monclús Marquès, compositora de sardanes, i faig una salutació a tots els de l'Espai Sardana de Ràdio Mollet.

0: La Bellpuigcobla ha estat l'encarregada d'oferir-nos la composició de la Maria Teresa Monclús i Marquès al barri del Ninot.
1: I aquesta primera part l'acabem amb una dedicatòria per a la Rosita Malla, cosina de la Maria Company, que és qui ens ha trucat per fer la petició, per a les seves amigues, per a nosaltres, per a la gent de la ràdio i especialment per a la Soledat Avellaneda, perquè la Maria demana una sardana que porta el nom del marit d'aquesta amiga seva i que és Adeu Genís. Escoltem aquesta composició de l'any 1950 d'en Ramon Vilà i Ferrer i obligada de tenora amb la Cobla Mediterrània. Tot seguit farem una pausa i després més espai sardana.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos. Aquest cap de setmana té lloc la 12a edició del Mollet Test Fira i participaran 450 establiments i s'instal·laran 152 expositors dels sectors de l'automoció, l'alimentació, el comerç i els serveis. L'objectiu de la fira és dinamitzar i impulsar la millora comercial de Mollet i que la ciutat esdevingui referent i pol d'atracció comercial. A les dades de participació n'ha fet referència la regidora de Comerç, Mercè Pérez.
1: El que participen a les campanyes són sobre 450-500, a les campanyes, que vol dir això de aquesta, la superbolleta, que la gent juga en els comerços. I després, expositors, tenim sobre 160 botigues, empreses que vindran a exposar i sobre unes 200 carpes instal·lades.
0: Fira Mollet ocuparà 14.000 metres quadrats, l'Avinguda Llibertat, la zona Lilla i la plaça Major acolliran els expositors de serveis i activitats vinculades al món del motor. Les Rambles, el carrer Anselm Clavé i el Parc de les Poneres aplegaran la participació d'expositors vinculats a l'alimentació, al comerç i els serveis. I també us informem que una botiga de Movistar situada a l'Avinguda de Jaume I de Mollet del Vallès va patir aquest dimarts al vespre un robatori violent just a l'hora de tancar. Segons avançat el caso, els fets van tenir lloc cap a les 8 del vespre quan la dependenta, que es trobava sola a l'establiment, ja havia baixat la persiana. En aquell moment, tres persones amb la cara tapada es van presentar al local i amb actitud intimidatòria van obligar la treballadora a reobrir la botiga. Un cop dins es van endur diferents telèfons mòbils. La dependenta no va resultar ferida, tot i que, segons les primeres informacions, els autors del robatori no anaven armats, sí que es van mostrar agressius durant l'assalt. La policia ha obert una investigació per intentar identificar els tres assaltants, tot i que la botiga disposa de càmeres de seguretat. El fet que actuessin amb el rostre ocult podria dificultar-ne la identificació. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvingudes i benvinguts a la segona part de l'Espai Sardana. Però abans de reprendre amb el repertori...
3: Us informem que teniu tots els nostres podcasts a la pàgina web de Ràdio Mollet. Voleu veure ballar una sardana amb una perspectiva de 360 graus? Si és així, us recomanem que ens busqueu al Facebook i Instagram d'Espai Sardana.
2: Si ens voleu fer alguna petició o comentar-nos alguna cosa, ens podeu trucar al número del contestador, el 93 570 68 66, durant l'emissió del programa de divendres i dissabte, o bé enviant-nos un correu a espaisardana@gmail.com.
3: I si acabàvem la primera part amb una petició, comencem la segona amb una altra. La sardana escollida pel nostre amic Esteve Sureda i Freixes, de Vilablareig, és del mestre de Perpinyà, en Max Avari Macú, estrenada l'any 1960. Porta per nom Plaça de la Cellera.

0: Esteve, tal com volies, plaça de la Cellera, del mestre Max de Barimacú. Salut i sardanes, i ja ens retrobem.
1: Fem ara l'efemèride que us comentàvem. Un dels molts músics nascuts a Mollet del Vallès és qui va ser compositor, intèrpret de piano, organista de les esglésies de Mollet i Sant Fost de Campsentelles, director d'orquestra i corals, l'Ernest Berenguer i Pou. Va néixer l'any 1897 i aquest dilluns passat, 11 de maig, va fer anys que va morir, concretament l'any 1992. Escoltarem la seva sardana del 1983, Amorosa, que està inclosa en el CD Mollet, Ciutat Pubilla de la Sardana. Recordem que va ser-ho l'any 1992, que van registrar la Cobla Montgrins i que gaudirem a continuació.

0: Era Amorosa, del mestre molletà Ernest Berenguer i Pou, amb la Cobla Montgrins.
1: A continuació, l'Espai Sardana us ha seleccionat algunes de les activitats sardanistes per als pròxims dies.
2: Dissabte 16 de maig, el 46è Aplec de Mollerussa, al Parc Municipal a les 10, amb la Bell Puigcoble i la Salvatana. Ballada a Barcelona a la plaça del Nen de la Rutlla, a les 12, amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. El 20è Aplec de Primavera a Porqueres, als Jardins de l'Ajuntament, a les 5, amb la Principal de Porqueres. Doble ballada a Manresa, a la plaça de Sant Domènec, a 6:15, amb les cobles Berga Jove i la Principal de la Bisbal. El 7è Aplec Conjunt de Cabrera i Vilassar de Mar, a la plaça de l'Ajuntament de Vilassar de Mar, a 6:00, amb les cobles Blanes i la Principal del Llobregat. Ballada a la plaça Major de Vic a 6:00, amb la Cobla Montgrins. Ballada a Molins de Rei a la plaça de l'Església, a 6:45, amb la Cobla Genisenca. Ballada a Mataró a la plaça de Santa Anna, a 7:45, amb la Cobla Sabadell. Diumenge 17 de maig. Ballada a Palau Solità i Plegamans, a la plaça de Cal Estruc, a 11:00, amb la Nova Vallès. El 42è Aplec de Sitges, al Jardí de l'Hort de Can Fals, a 11:00 i a 4:45, amb les cobles Maricel, Juvenívola de Sabadell i Marinada. Ballada a Maçanet de la Selva, a la plaça de l'Església, a 11:00 amb la Vila de la Jonquera. Ballada a Mataró al Parc de Cerdanyola, a 11:00 amb la Cobla Xaloc. Ballada a Cornellà de Llobregat, a la plaça de Lluís Companys, a 11:45 amb la Vila d'Olesa. Ballada a Ripollet, a la Rambla de Sant Jordi, a 11:45 amb la Principal de Terrassa. Audició a Barcelona, a la plaça d'Eivissa, a 11:45 amb la Cobla Ciutat de Terrassa. Ballada a Sant Joan d'Espí a la plaça de l'Ermita, a 11:45 amb la Cobla Rambles. El 10è Aplec de Riudoms, a la plaça de l'Ermita de Sant Antoni, a 11:45 i a 5:00, amb les cobles Mediterrània i Reu Jove. El 56è Aplec de Primavera a Torelló, als Jardins de Can Parrella, a 4:00, amb les cobles Milenària, Bell Puigcoble i la Principal del Llobregat. Ballada a Badalona a la plaça de la Vila, a 6:45 amb la Lluïsos Cobla. Ballada a Sant Cugat del Vallès a la plaça d'Octavià, a 6:45 amb la Cobla Mediterrània.
0: Penúltima sardana del programa d'avui divendres 15 de maig de 2026. És obligada de Fiscorn i l'autor, el mestre Josep Cassú i Serra, li va dedicar al seu company i amic, en Josep Riumalló i Salagran, amb motiu de les seves 25 temporades a la Principal de la Bisbal. Cobla que escoltarem juntament amb en Riumalló com a fiscor solista, tocant la sardana de la que us parlem i que és de l'any 2000, l'Avi Pep.

0: Meravellosa sardana, la que ens acaba d'oferir la principal de la Bisbal amb en Josep Riumalló i Salagran, fiscor solista, i a qui l'autor, el mestre Josep Cassuí Serra, li va dedicar. El nom d'aquesta composició, l'avi Pep.
1: I posem punt i final a l'edició d'avui del vostre, el nostre espai sardana, amb una composició més actual de les que hem escoltat fins ara, però sobretot fent un desig. Ara us direm quin. Gaudirem d'una sardana del 2013, premiada pel Premi Ceret Banyoles, segon i popular, del compositor i tenora de la cobla que ara escoltarem, la Cobla Mediterrània, en Lluís Alcalà i Baqués.
2: Hola, sóc Lluís Alcalà i us envio una forta abraçada als amics i amigues que esteu escoltant el programa Espai Sardana de Ràdio Mollet. Una forta abraçada i visca la sardana!
1: I és que desitgem que tingueu una setmana plena de moments màgics, tal com es diu la sardana que ara escoltarem.

0: Bienvenido, Martis, de Radio Molle.
1: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bar Tiki de Ràdio Mollet. Us saluda Carlos Molina, que serà el vostre barman, i contem amb el suport tècnic del Sergio Guardeño. Moltes gràcies per escoltar. Així que, com acostuma a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten, que potser no totes són veritat, però sonen bé. Sigueu benvinguts a aquest bar que només obre els divendres de 7 a 8 del vespre, mentre que la resta de la setmana és tancat per descans del personal. Avui és divendres 15 de maig, programa número 33 de la tercera temporada de Bar Tiki, i aquest vespre en tenim preparada una de bona. Mireu, molta gent diu que la pandèmia de 2020 va fer sorgir una munió de podcasts. No sé si és veritat o no, però definitivament sí va ser clau pel naixement del que va ser el millor podcast de futbol i humor, OJT Simpson. L'aventura, com totes, va començar i també va acabar. Però si els Led Zeppelin van decidir fer un concert de reunió el 10 de desembre de 2007, nosaltres, els OJT Simpson, que som com els Led Zeppelin dels podcasts, també ho podem fer. Així que aquí estem, els quatre membres del podcast, disposats a fer un programa de reunió aquí al Bar Tiki de Ràdio Mollet, i ho farem parlant de Guilty Pleasures. Avisats esteu. Comencem.
2: ¿Vas a tomar algo, chico?
3: Sí. Deme una Fanta.
2: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
3: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
2: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
1: Bé, aquí tenim els altres tres membres d'OJT Simpson a l'estudi de Ràdio Mollet. Alguns ja havien passat per Cantiqui, d'altres no. Molt bona tarda, Armin Tanzarian.
4: Molt bona tarda, un altre cop.
1: Un dels que repeteix, un dels que repeteix.
4: Sí, sí, sí.
1: I un altre que també repeteix, però feia molt temps que no venia. Molt bona tarda, Roger.
5: Hola, bona tarda.
1: Feia dos anys, un any?
5: És possible, un parell d'anys.
1: Feia massa temps. I tenim el debutant. Molt bona tarda, Javi Bas.
6: Molt bones. Debutant, sí.
1: Molt bé. Bé, aquest vespre celebrem els Guilty Pleasures. Aquelles cançons que t'agraden, però que et fan vergonyeta. Que si sona el teu mòbil, t'assegures que dus els auriculars ben posats i que no se sent a fora. Hits dubtosos, decisions musicals que no passarien cap control de qualitat, excepte el nostre. Aquí vindrem a fer veure que és ironia, però tots sabem que ens encanten de veritat. I tranquils, que ningú no jutjarà, perquè tots estem exactament al mateix nivell de vergonya. La dinàmica és clara, amics. Jo aniré demanant al Sergio que posi un tema, sonarà uns segons, un minut, i a partir d'aquí parlem i que sigui el que Déu vulgui. Així que, bé, va, Sergio, estira'm el primer tema i aviam què surt per aquí.

0: Bueno, va, qui és el culpable? Qui creiem que és el culpable?
1: Ho hem endevinat a la primera.
2: Jo diré que el Roger.
0: Per les ballaruques, jo crec que hi ha un culpable que ha de sortir a donar la cara.
2: Jo, el Javi Bas o ex Bas o com ho sigui.
0: Javi Bas ha posat... Explica'ns què és aquesta cançó.
2: Pues Miguel Bosé, Amante Bandido. Qui no l'ha escoltat en algun moment de la seva vida, no sé en què situació, però és un temazo com la copa d'un pi, no?
0: Jo ets a dir una cosa.
2: Sí o no?
0: Quan ha començat a sonar, he vist cares de... No, Javi, tio, no me jodas, no, tio. Però al cap de 15 segons, aquí estava tota la taula ballant.
1: Sí, hi ha hagut gent que ha dit temazo.
3: Sí.
1: No diré qui.
3: Només hi ha una persona que encara no està d'acord, però bueno...
1: Sí.
3: Bueno, no, està d'acord o... Si és un guilty pleasure, sí que està d'acord. Llavors
2: perdona,
3: no sé com definir-ho.
2: És un guilty pleasure, entràvamos.
3: Jo a mi m'ha agradat quan el Javi ha començat a pujar a la taula i a ballar. Llavors m'ha començat a entrar una mica.
2: I m'han dit, no treguis la samarreta.
0: Sí, l'hem fet.
3: Els pantalons, vale, però la samarreta no.
1: Tot això, Miguel Bosé tenia temes millors, eh?
0: Per favor, estem tots encantats a saber quin és...
2: Hola, Roger.
1: Sevilla és molt millor.
3: Sí.
1: Sevilla és millor.
0: El corazón que Triana va...
1: No cau l'hora.
2: A mi m'agrada més aquest, però ja per el tema del videoclip i tot allò, el que li envolta el tema del...
1: No recordo el videoclip.
2: Hòstia, doncs no ho recordeu? Doncs tu, com a fan d'Indiana Jones, està com una biblioteca...
3: És de la banda sonora?
0: Claro.
2: Por supuesto.
0: Li va ensenyar en Obregón quan va anar a casa de Spielberg.
2: Ja ho veureu, però està com una biblioteca, no sé si... A veure si ho venen un flash o alguna cosa així.
1: Quan arribi a casa seré el primer.
2: Sí, no, por supuesto, vas jugant. Doncs està com una biblioteca i és molt de l'època del principi del 80 serà, no?
0: Quin any deu ser això? Algú se'n recorda? 84...
2: No ho sé pas. Sente que és del 84 o 85.
0: Bueno, tothom tenia un mòbil, podem buscar-ho
2: no,
0: així.
2: No fa falta.
0: Escolta,
2: Perdemos tiempo así. Però que el tema està que es jugava amb l'ambigüitat aquesta del David Bowie i del...
0: És veritat, és que clar, era una època que
3: 84.
0: 84. Era una època que el Miguel Bosé volia passar per ser una mica del David Bowie espanyol.
2: Clar, sí, per això, i aquesta cançó és el que reflexa. Jo crec que aquesta cançó arrisca i té molt bona producció de l'època. És molt de su època.
1: Se m'ha acabat d'ocórrer un altre guilty pleasure que no he recordat de portar-lo, però parlant de David Bowie espanyol, sense parlar de Tino Casal,
2: no se puede.
1: No.
2: Però Tino Casal, per mi, juga en un altre...
3: Això no és un guilty pleasure.
2: Exactament. Juega en otra liga, per mi.
1: Eloís és...
3: I Champo de Huevo, i bueno.
1: Oh, que bona. Sí.
0: Jo a mi, aquesta cançó, em porta directament... Anem amb les anècdotes, que és el que la gent vol.
3: A les vacunes.
0: A mi em porta directament a... principis dels anys 2000, quan jo anava a sortir a llocs infectes i al final de la nit, ja que era 5 o així, ja era l'hora xunga, començaven a posar aquest tipus de coses i jo me'n recordo fer ballaruques amb Amante Bandido.
3: Però movent les mans?
0: Home, naturalment.
1: Però perquè la gent marxés.
0: Pots fer-ho d'altra manera?
2: Ara salen les vergüenzas, eh? O sigui...
1: Els posaven perquè la gent marxés.
0: Error.
1: Bueno,
0: jo no marxava.
1: Ja, tu no marxaves.
0: Igual, no sé, l'alcohol feia...
2: I no estic res d'acord del tema de Sevilla, que tampoc és tan
1: què?
2: Tan bona. Temazo, o sea.
1: Home, jo... Això ja va a gustos.
2: Sí, exactament.
3: Jo m'agradaria saber si ja hem arribat al top o això estem...
2: Decadència a partir d'ara.
0: Aviam, quan comença sempre un... Sí, tu, com comença Pulp Fiction? No comença amb una posta de sol i amb una d'allò, no, comença fort, no? Aquí comencem forts. A mi, d'aquesta època del Miguel Bosé, sempre m'ha cridat atenció aquella gent que el veia com un sex symbol cap a les dones.
3: Cap a les dones,
0: clar. Bueno. I era el follador d'Espanya.
2: Possiblement sí, també, eh? També,
3: sí, però una cosa no trobo l'altra.
2: Possiblement sí, per el tema
0: de bisexualitat. No ho podíem veure, ningú no podia pensar que igual això...
2: No, perquè era una altra època, està clar.
1: Clar.
0: Bueno,
2: qui se pensava que Ricky Martin també, no?
1: O Rob Halford.
2: Per exemple. Eren altres tempos, exactament, no?
1: Sí.
3: Bueno, Ricky Martin, jo crec que...
2: Bueno, però encara cantava, no?, cançons d'amor a les dones i tot allò. Vull dir que...
3: No, cantava cançons d'amor.
1: Cançons d'amor.
3: Bueno, tu t'imaginaves que no parla dones.
2: No puc parlar de Ricky Martin perquè no soy fan de su...
0: Pues parlar de Ricky Martin. No ha sortit, ojo, però podia sortir.
1: Ojo. Oh, i tant.
3: Maria anava de sobre drogues, eh?
0: No ha sortit, però no volem que surti. Bueno. Perquè els fills del Roger ens estan escoltant. Saluda.
1: El fill, el meu fill. Hola, Gerard.
0: La teva filla ha dit que no.
1: La meva filla segurament està per altres temes.
2: O segurament ha dit, vente. Escucha esto.
0: Pues saluda el que del Gerard. Alguna cosa més a dir? D'aquest senyor, d'aquest amante bandido? Que...
2: Res, no, home, jo crec que per parlar del Miguel Bosé, al final, pues... te puede gustar más o menos, té una carrera molt àmplia i molt...
0: M'estàs pensant molt en Miguel Bosé.
2: Respectable ja és una altra cosa, però clar...
1: A mi m'agrada molt els últims anys de Miguel Bosé.
0: Otro.
1: Fora de la música.
0: Ja, vale.
1: Però està bé, és...
3: A veure,
2: bueno, és un punt de vista.
3: Sí, el tema és la carrera musical. Bueno, Isabel Pantoja també tenia una...
2: Bueno, al final, complia un cupo, no?, de mercat de l'època i de...
0: Jo, per mi... era millor actor que cantant. No te digo más.
2: Uf.
1: Va fer aquella de...
2: Una de l'Almodóvar, no? Sí.
1: El Caballero del Dragón.
0: El Caballero del Dragón, amb Klaus Kinski.
1: Sí.
2: I quina és la de l'Almodóvar? Tacones de Janos?
1: Tacones de Janos, sí.
2: Durilla.
0: Sí, aquesta era Durilla.
1: Ah, però estava molt bé. La pel·li estava bé.
0: Tia, no sé. Però bueno, val a dir que es va arriscar. I la del Caballero del Dragón...
1: Sí, xula.
0: Espanya dels anys 80, ojo, que...
1: I tant.
0: Bueno, tenim alguna cosa més a dir en aquest especial Remember O.J. Simpson sobre Miguel Bosé? Passem al segon tema.
3: Bo, res.
1: Passem.
0: Tenim alguna cosa més a dir que no falti respecte a ningú?
3: No, podem
0: doncs podem passar al segon tema. Va, posem el segon tema i a veure què surt.

0: Bueno, això, Take That, Back for Good. Ara hem fet una cosa que tots hem posat cara de pòquer i es tracta de que diguem qui és el perpetrador. Qui creieu que l'ha posada a llista?
1: Tu.
2: Per eliminació. I jo per...
3: Tu, sí.
2: Per fer,
1: jo l'anava a posar familiar. I no ho he fet.
0: Pues podia haver-la posat, sí, perquè este mazo, però no he estat jo.
2: Oh,
0: que salga el culpable.
3: Hola.
2: O sigui que jo no l'hagués posat mai i vosaltres tres sí.
3: He de reconèixer una cosa i ara m'obriré en canal.
0: Molt bé.
3: Això no s'està gravant, no? Era...
0: Perdona, en realitat, Sergio, està posant un programa antic en revisió per no posar això.
3: Bueno, això m'heu dit, era l'any... 90...
2: Aquellos locos
0: 95,
1: 96, 96, 96, sí.
3: I això ho escoltava la meva germana, que per sort no crec que ho estigui escoltant. I he de dir que una vegada li vaig robar la cinta, perquè jo em ficava molt amb ella per escoltar això. Però una vegada li vaig robar la cinta, la vaig posar casset, TDK, un TDK, i la vaig escoltar. Aquesta, i he de dir, la versió dels Bee Gees, de...
1: How Deep Is Your Love.
0: How Deep Is Your Love.
3: Ah, exacte. I això, i la vaig escoltar i estava
2: muy bastant bé. Tema, eh?
1: Sí.
0: Us
1: sí.
0: Vaig a dir una
3: I
0: cosa...
3: I la vaig tirar enrere per tal com estava i la vaig deixar. Això és un guilty pleasure total.
0: Molt bé. Us vaig dir una cosa. Aquesta història l'està explicant l'amic Armin Tanzarian, però podia haver-ho explicat jo.
1: I tant.
0: Quasi igual. La meva germana era superfan. De fet, tenia un vídeo VHS d'un concert dels Take That i tal i qual, que jo recordo una temporada que era cada puto dia arribar allò al vespre i tal amb el concert aquest posat. I lo veo i subo a... Que coño, Take That tenien temazos. Temazos.
2: Jo he estat en un concert d'ells.
1: Ojo.
2: Per Sant Jordi.
0: Ojo, que s'ha sortit tot, perdona, va. I el Puigé té un...
3: Bueno, marreta signada.
2: Perquè el que no sàpiga i no hagi escoltat mai Ojete Simpson, el Carlos i jo som cunyaos.
0: Criminosos.
2: Llavors, clar, doncs per... Em sembla que fa 20 anys o així van fer una mena de reunió sense el Robbie Williams. Con lo cual... Van fer un concert una mica descafeinat al Sant Jordi i ahí estava jo, com a buen marido.
3: Clar, perquè els Take That eren els nou New Kids on the Block, sí, i eren els pre Backstreet Boys.
2: Però jo tinc el dubte, perdoneu, eren també anglesos els New Kids on the Block?
1: No,
2: o
1: eren no, americans.
2: Llavors Take That era suposo
1: com la resposta
2: anglesa, no?
1: A les boy bands aquestes americanes.
3: I pan de tope.
0: Aviam, New Kids on the Block tenia algun tema bé.
3: Ai.
0: Però Take That s'hi pixen a New Kids on the Block.
1: Oi tant.
2: El que passa és que vosaltres teniu l'efecte hermana, que a mi, clar, a mi em va passar amb Bon Jovi.
0: A mi l'efecte hermana em va venir per New Kids on the Block, per la meva germana gran, i en Take That per la meva germana petita.
2: Clar, a mi em va passar amb el Bon Jovi.
0: Bueno.
3: Estem parlant de Take That i ha sortit Bon Jovi?
2: Sí, bueno, perquè la meva germana era extra mega maxi fan.
3: Doncs. Bueno, aquest és el somni humit de John Bon Jovi. Seria els nou Take That. No ho va aconseguir.
1: Perdoneu, Take That estava a la meva prellista de convocats per el programa d'avui. Però... i Bon Jovi...
2: També
1: estava...
0: Però Bon Jovi no soc Clint Eastwood, per favor.
2: Bueno, depèn de quina cançó.
3: Va posar algú més.
1: Sí.
2: Però no, per germana no. O què, Roger?
1: No, meu.
2: Cuenta ajena.
0: Muto propio.
1: Sí.
2: Treballador per cuenta ajena.
1: És culpa meva, total, 100%. Ah. No, de Bon Jovi havia triat Runaway.
0: Però si és un tema, això. És vergonya.
1: Sí, és un tema.
0: Sí, tu és que són
2: Back for Good. Fa vergonya, clar. Jo et digo certes coses, a mi no me fa vergonya, i vosaltres sí, que depèn de com... Bueno, que és.
3: Hòstia.
2: El límite de la vergüenza lo pone uno.
3: Falta que t'agradi Joaquín Sabrina.
1: No, això sí que no pot ser.
0: Això no pot ser.
2: Juan B.B. King, Sabrina.
0: Això és impossible.
2: Salerno.
0: Jo vaig, pues, jo us haig de dir que jo vaig veure fa un mes o així, la sèrie, la miniserie documental de Take That.
2: Ah, sí.
0: De tres episodis.
2: La no sé dónde, sí.
0: No ho sé, perquè per mi lo hacen...
2: En el Netflix, todo.
0: No ho sé.
2: És un Netflix.
0: Tot és un Netflix que màgicament apareix a la meva televisió i... En fi. I, oye, pues és un documental de tres episodis. Un explica quan va fer la CRUP i van sortir no sé què. El segon explica l'etapa en la que estaven parats i separats i enfutjats de la merda i estava el cantant, hòstia, com es deia?
2: El Robbie Williams?
0: No.
2: No, l'altre. El Gary Barlow.
0: El Gary Barlow.
2: Barlow.
0: Que estava a punt d'entrar a la selecció britànica de sumo.
2: Com vol?
0: Engreixant.
3: Era ironia.
0: Engreixant.
2: Perdó.
0: I després, i el tercer episodi, que és ja quan entren, quan ja fan les gires de reunió, que es veu que van arribar a fer una gira de reunió, van fer la primera, que segurament va ser la que vas veure tu.
2: La del 2006 o 2007, no sé.
0: I van fer una que també van fer amb el Robbie Williams. Una gira...
2: Ah, sí?
0: Jo no ho sabia.
2: Jo tampoc.
0: Però van fer una amb el Robbie Williams.
2: Mundial. Bueno, gira.
0: Bueno, gira. No crec que sigui, que farien quatre... Farien...
2: Gira,
0: no
2: gira.
0: Sé, 10 cites a les Illes Britàniques i 4-5 per Europa.
2: Uh-huh.
0: I després ja van tornar un altre cop a quedar-se 3. Ara són tictats un trio. Com els Bee Gees. Ja poden fer Bee Gees.
1: Bueno, bé.
0: Però a favor de tictat i a favor de tot això.
1: I tant.
3: Vaja, molt bé, molt bé, molt bé.
2: Silencio, más info.
0: No. Igual, per un cop, sí, per un moment que no ens estem trepitjant, també està bé.
3: És que aquest programa crec que hi haurà molts silencis incòmodes, eh?
1: No.
0: Bueno, espera que tot això anirà avançant. Com a corolari detectat, s'ha mencionat Nick Wilson de Blog. Ai, ara estic pensant que podria haver usat un Guilty Pleasure que se m'ha escapat i no l'he posat.
2: Para la parte 2.
0: Para la parte 2.
2: Ah.
0: No, anava a posar però també per un documental d'aquests que vaig veure, els Milli Vanilli, que tenien temazos.
1: Oh, i tant.
3: Ah, sí.
1: I a la sèrie aquella dels...
0: Era una sèrie o una pel·lícula? Una pel·lícula així com...
1: No, la sèrie aquella dels germans que van matar el pare i...
0: Ah, vale,
1: sí. Estan obsessionats amb Milli Vanilli.
0: Ah, sí?
1: Sí.
2: Això diu la pel·li esta, que és rotllo com la de Molly Crew, així...
0: Sí, jo dic que és una
2: pel·li... Xungarrancia de Netflix, no?
0: Sí, és una pel·li així un poco chungui.
2: Un poco sèrie B, però...
0: On és ficcionada, però també fan com trenquen la tercera... la tercera paret i parlen al públic, no sé què, i hòstia, tenien tamassos. I els New Kids on the Block eren molt xungus en comparació amb els Take That.
3: Però, de xungus.
2: Però no van coincidir, no? A nivell... Estamos hablando
0: jo crec que van acabar la carrera uns i van començar els altres.
2: Perquè els New Kids on the Block em sona a mi del boom 3 o 4 al principi. No.
0: tu mesures per boom.
2: Sí, sí.
0: 3, claro, 4, claro. 5.
2: Me santo, cada uno.
3: Si parlem de Milli Vanilli, hauríem de parlar de Charles and Eddie.
0: Perdona, Charles and Eddy és...
3: S'ha parlat en aquest programa, eh?
0: Por supuesto.
3: Hombre.
0: És Wilson Pickett comparat amb Milli Vanilli. Però bueno. Anem a tirar més música, que passen 22 minuts de les 7 i se'ns tira el temps a sobre. Anem a posar el tercer tema, el mateix. Ens caiem, el culpable que no digui res i a veure què surt per aquí.

0: Bueno, què tenim aquí?
1: Tenim al més gran.
0: El més gran.
1: Tenim el més gran.
2: El jefe de los memes de...
1: No he sigut jo,
2: De Julio.
1: No és cosa meva.
2: Ja el tenim molt clar aquí.
3: Meva tampoc.
1: Sí.
2: Era por eliminació. O sigui, ja, don Carlos confiese.
0: És meva, això és Julio Iglesias. The Guilty Pleasure. Sí, de vegades fa una mica de vergonyeta quan m'ho posa al gimnàs. Allà rodejat de senyors catxes aixecant peces molt grosses. I penso, i sempre penso... no sé, oye, no? Seca l'auricular i comprovo que no se sigui sentint, que sigui jo amb l'emoció.
1: Que no es connecti al Bluetooth del mòbil i
0: se senti... Claro, és que està passant.
2: Que vingui amb el teu gran, no? A veure si...
0: Però bueno, ja ara ho dic, jo confesso. Jo fa molts anys que jo sóc molt fan de Julio Iglesias i de fet estava pensant quina cançó posa. Sí, el meu dubte era quina posava.
2: Ah, jo t'anava a dir que és només... Jo pensava que era una cançó, però artista
0: tope todo. No.
3: És que la seva transformació en Alfons Arús és allà al 97%.
0: Sí, estic ja...
2: I Risto Stoikov, que era més fan, també, eh?
0: Risto Stoikov era fan de Julio Iglesias.
2: Mogollón.
0: Sí.
2: Hòstia.
3: He de dir que...
2: Però abans de vindre, eh?
1: Sí, molta gent de l'est, d'Europa, era molt fan de Julio Iglesias.
3: Molt bé.
2: Datazo.
3: Al meu fill li agrada molt la pel·lícula de Mortadelo i Filemón, la última. I
0: la de dibuixos.
3: La de dibuixos i surt aquesta cançó.
0: I surt aquesta cançó. Efectivament. De fet, us dic una cosa, aquesta cançó no és original pel Julio Iglesias, és una composició de Johnny Hallyday en francès.
2: Hòstia,
0: no? Jo havia de dir. Julio Iglesias, evidentment, es pixa la cara i el cadàver de Johnny Hallyday, però no és seva. Però, bueno,
3: però
0: jo pensava,
3: literalment, eh?
0: Literalment, no? ho fa, o sigui, el treu del nínxol, s'hi pixa a sobre i el torna a ficar.
3: Mentre també. les...
0: Vale,
3: les...
0: Ja. La qüestió és, no sabia quina cançó posar, m'agrada molt aquesta, però podria haver posat moltes.
1: Oh, i tant.
0: Jo soc molt fan.
1: La vida sigue igual.
2: Però això d'on ve? O sigui, de familiar, de por tu cuenta?
0: Aviam, jo sí que recordo la meva mare allò fent la cuina i no sé què amb el Julio Iglesias, allò tot d'hoste, però sí que recordo la meva mare posant el Julio Iglesias més de música llatinoamericana, més caballos de la sabana perquè estava viejo y cansado. Sí. I potser m'agrada més una miqueta ja una miqueta abans l'etapa americana i prèvia americana. Julio Iglesias, escolta, un dels grans.
1: Sí.
2: Fins i tot ara, con todo lo que ha salido, ¿no?
0: Bueno, oye, mira...
3: ¿Podem parlar d'això?
2: No sé, no. Es siempre cabido.
0: Es
2: no que haya nens.
0: Com diria que ell, una mala tarde la tiene cualquiera.
1: Oi tant.
0: Bueno, ja està, una o varias.
1: I s'ha de separar l'obra de l'artista.
0: A veure, si ara hem de començar a tenir artistes que siguin bones persones i que regalin flors a les seves mares i tinguin cada lleig i llegeixin no, contes dels nens,
2: bueno, clar,
3: mala persona,
0: tens Ozzy Osbourne i ningú més.
2: Jo crec que és el millor tio que es menja una truita de patates i un vinazo en su jet privado de la història, segurament.
0: Ah, claro, és que ara tots són riures, però escolta... Bueno, i tots els que hem llegit al Popular 1 recordem l'anècdota que explicaven els Red Hot Chili Peppers sobre Julio Iglesias.
1: Ai, no la recordo.
2: Jo sí que em sona perquè l'has contat, l'has explicat.
0: Que resulta que el
2: escandalizados, no?
0: Que el conductor de l'autobús de gira del Julio Iglesias després, pues, una gira més tard o el que sigui, va portar els Red Hot Chili Peppers i els hi va explicar que un cop enmig d'un trajecte van haver de parar perquè el nostre home va tenir una necessitat i va embussar el vàter d'aquell autocar. Amb la qual cosa tenien un greu problema d'evacuació i de... etcètera, etcètera.
1: Higiene, sí.
0: Però...
3: La cançó de Soc Maquis ve d'unes coses que li agrada a Julio Iglesias que li facin.
0: Bueno.
3: Però bueno, ja en parlarem. I O.J. Simpson ve d'això també.
0: Sí. També. Serien visionaris.
3: Soc
0: Maquis. Vamos a ver. Julio Iglesias. És un sí a tots, no? Tots diem que sí, no?
2: Bueno, clar, el que és el Julio Iglesias en sí, tot el que embarca ja independentment...
3: El pare, a mi m'agrada més el pare.
2: Bueno, he vist una cosa, perdoneu, a raïs de, que el, un del seu fill, el Julio... És, el Junior...
1: Hi havia
0: Julio José.
1: Enrique Iglesias, hi havia Julio José.
2: El Julio José ve aquí a Barcelona, al Coliseum, a cantar les canciones de su padre. O sigui, a l'octubre, ho dic perquè si és molt fan, el Carlos... Que se saque entrada, ¿eh? Vull dir que,
0: o sigui, el Julio,
2: tiene que ser durillo y gracioso la
0: Julio Junior, un vividor.
2: Ho vaig veure l'altre dia en un pilote d'esto de publicitat del pòster. Ahí lo dejo, ¿eh?
1: Dels fitxes, el que se sembla.
3: Però jo, tu cara me suena, i això.
2: Bueno, no sé, vaig veure el pòster i sortia el...
1: Que bé.
2: El nano. Que...
1: Bueno, és per pensar-s'ho. Jo ja m'ho he pensat.
2: Ja m'ho he pensat, no?
1: Jo no.
0: Bueno, jo haig de dir... Haig de dir... Aquí abans, quan sonava, el Javi ha dit... Explica això.
2: Ah, sí, bueno, explica-ho. Vas estar en un concert o no?
0: No, sí. no és que vaig estar en un concert. No, no, és que vaig treballar en un concert. Un concert que va fer Julio Iglesias al Palau Sant Jordi. Jo tenia, jo què sé...
2: Ah, sí? No era, jo pensava que era la Serena, sobre la Monumental.
0: No, era el Sant Jordi, i jo diria que jo tenia, no sé, uns 20 anys, potser 19 o 20 anys, i allò que, clar, treballaves a qualsevol merdeta que poguessis mentre anaves estudiant, i em va arribar la possibilitat de buscar gent per fer de seguretat. Clar, jo pensava, seguretat al concert de Julio Iglesias, perdona.
2: En aquell moment que tu anaves al gimnàs cada dia...
3: Bueno.
0: El cintrón a la senyora o algo així.
3: Sí, tu a genàries.
0: Clar, fixeu-vos que, com anava jo de perdut i de pipiolo, que el tio va dir, bueno, no, era un senyor argentí, sí, te venís con unos pantalones de pinza, una camisa... I jo pensava... Què collons són unes pantalones de pinza? No ho sabia.
2: Clar, ja.
0: I vaig anar allà i era com... Bueno, com mig assegurat estava jo. Diguem-ne que sí. Imagineu l'escenari i a banda esquerra i dreta hi ha com unes valles perquè la gent no pugui accedir a la part de darrere de l'escenari. Però jo estava allà, darrere de la valla aquesta. Hòstia, vaig flipar amb la quantitat de gent d'edat i de pudientes, d'edat de dinerets, que després del concert, que era la part complicada, no, déjame pasar, que no, que sí, que tengo que darle a Julio, no sé qué. I jo, sí, senyora, sí, ara la dejo. Ara viene Julio y se lo viene a buscar. Però molta gent mirant de fer això, i ja et dic, senyores bien, senyores fetent.
1: Jo us confesso que he anat a no un, dos concerts de Rafael.
0: Hombre.
2: Ah, sí.
0: Hombre.
2: Sí.
1: I és increïble la quantitat de... senyores grans que s'atancen a l'escenari i li llencen coses.
0: En
2: la compreses entre 50 i 80. 50
0: i 150 anys. Entre 50 i 150 anys.
1: 50 i infinit. Sí, sí.
0: Bé, doncs Julio Iglesias. Jo la veritat és que us haig de dir que dins dels Guilty Pleasures tinc Julio Iglesias, però també diria molts melòdics espanyols. Vull dir, Julio Iglesias, el Francisco té temassos.
1: Dios.
0: Hi havia un que no he posat, però podia haver posat, Pablo Braira. I hi ha coses molt, molt top. Però bueno, deixem-ho en Julio Iglesias. Quan ja hem travessat l'equador del programa d'avui, ho creieu o no? Nosaltres estem acostumats a fer programes de dues hores, de dues hores i mitja, de tres, que ara se'ns fa curt.
1: Clar, si teníem un altre.
0: Bueno...
3: Després ens quedem, no? A les 8 hi ha alguna cosa a fer? O no?
1: Sí, aquí fora.
0: Sí, aviam, nosaltres potser no, igual el Sergio té alguna cosa a fer. Però bueno, igual sí, igual no. No diem que sí.
3: Bueno.
0: Va, anem al següent, i clar, evidentment ara ja no diré, ai, de quin serà, perquè ja sabem que és el Roger.
1: Ai, quins nervis.
0: Ai, quins nervis, està nerviós ara el Roger.
1: Molt.
0: Ja et veig ara, perquè sap que s'avergonyirà molt.
2: Anem a assenyalar-lo amb el dit.
1: Segurament,
2: no?
1: Segurament.
0: Va, anem a sentir que ens ha posat el Roger. We'll be right back.

0: No tinc ni idea de què és això, no sé res, per tant, Roger, per favor, il·lustra'ns.
1: Em sorprèn molt que no tingueu ni idea ni hagueu sentit mai aquest tema ral d'una banda alemanya que es deia Genghis Khan. De finals dels anys 70, que encara corren amb diferents iteracions i tal, amb diferents membres, i bueno, bàsicament anaven vestits de russos mongols, així en plan mamarrotxo, com ens agrada.
0: Perdó.
1: I tenien aquest gran tema.
0: Aviam, a mi, vull dir, la tonada aquesta sí que em sona i pensava que era una versió, o sigui, és l'original.
2: Però aquest és de
3: l'any...
2: Això és d'Eurovisió.
0: Sí. T'apuntava el Sergio també, que
3: sí.
0: Això sona molt a Eurovisió. És
3: veritat que sí, oi que sí?
2: De l'any 79.
3: Jo t'anava a dir, oigo...
2: Del millor.
1: De fet, aquesta gent, jo crec que no va participar en aquest tema, va participar en un altre que es deia Genghis Khan, com el nom del grup, i va participar en aquell tema, i no me'n recordo com
3: sí,
1: va quedar,
3: Sí, sense tindre res a veure, però tiene un aire a Ava.
1: O Bonnie,
3: exactament,
1: era
3: de l'època del
1: final. El rotllo aquest d'anar vestit de mamarrotxos i fer coreografies i tal, és això. Bueno, està bé, a mi m'agrada molt, i fa vergonya, per tant, guilty pleasure.
3: No, a mi no em fa vergonya molt,
1: A mi una mica, sí.
0: Bueno, una miqueta, sí. Tu ara t'imagina't, ara, Javi, tu imagina't, te'n vas por ahí, pels puestos, amb el teu cotxe, flamant cotxe nou.
3: Ui, sí.
0: I te'n vas allà...
2: amb les finestres
0: obertes. I baixes les finestres, al passeig marítim de... Doncs no sé, d'on
3: sí. Tenies que haver dit que l'any passat vam estar a Alemanya, el Roger i jo, teníem que haver-hi fet...
1: I potser la gent d'allà ja no se'n recorda.
3: No, segurament no.
1: Aquest tema va ser un jingle d'un anunci fa 7 o 8 anys, no me'n recordo, si era Media Market o...
0: Igual em sona d'això.
3: El mateix tema, oi?
1: Sí, igual.
3: Perquè em sona molt.
1: Canviar-li la lletra. Però era això, era aquest tema. En fi, és un guilty pleasure meu.
0: Un guilty pleasure, allò...
2: Potent.
3: Va profunditzar en la discografia d'aquesta banda o no?
1: No, conec aquest, conec Genghis Khan, l'altre tema gran d'ells, i ja està.
2: L'altre tema gran.
1: Doncs sí, grandíssim. Sembla que no us agrada.
3: Bueno, no,
1: eh?
3: Bueno.
1: Cap problema, eh?
2: Jo és que a mi només m'agraden els meus, o sigui que...
1: Bueno.
0: A mi només m'agraden els meus i els de l'Armit Alzaria. I també els del Javi.
3: I els quatre agraden els meus, o sigui que...
0: Bueno, pues si alguna cosa més a dir d'aquests senyors alemanys mongols...
1: Mamarratxos. Re.
3: Mongol mamarratxo.
0: Mongol mamarratxo.
3: Sona a banda punk, no? Sí.
0: Mamarratxos mongols. Sona a nom de banda punk del Berguedà. Doncs ja ens hem de tirar una cançó, una altra cançó, i a veure què ens sembla.

0: Us haig de dir que ara, mentre sonava aquesta cançó, que això és Hombres G, visite nuestro bar, i hi ha hagut una personeta molt enfadada. Roger.
1: Hola. Estic indignat. No, em fa posat ell, molt de fàstic. L'he portat perquè... No, no ha sigut jo. Sempre he odiat Hombres G.
0: Jo estic molt indignat perquè aquí tothom a la taula m'ha acusat a mi. No, tampoc és meva. No és meva.
2: Meva segur que no, doncs pues és del Javi.
3: És meva,
2: Javi
3: és vas. Meva.
0: Hombres G, visite nuestro bar.
3: Sembla un temazo d'esca.
0: Sí, és
3: que a mi m'agrada molt l'esca, clar. Partim de la base, si no us agrada l'esca...
1: Sí, no, sí que m'agrada. L'esca m'agrada, no m'agraden Hombres G.
3: Bueno, per què, Roger?
1: Perquè em fa ràbia, em fa... Sí. Són uns pijos, són...
3: Bueno, però jo els veo com
0: campechanos. Els Beastie Boys també eren els pijos, claro. I no passa nada.
1: Bueno, però, ojo, un respecte.
0: No sé.
1: Sí, Beastie Boys tenien un discurs, tenien... Encara que fossin uns pijos, tenien un discurs, bueno, una ideologia... No,
3: aquests eren, pues, fiesta i tal. Jo cada vegada que els veig, ara, a mesura de los años, a mi m'han donat igual sempre, realment. A mi Suprem Amor i això, saps? Me dava un poco igual. Les pel·lis me'n semblen molt gracioses. Això sí.
0: A veure, les pel·lis sí, dels Hombres G...
2: Suprem Amor jo la vaig anar a veure...
0: Perdona. Suprem Amor és per mi un pel·liculón, però les van a veure...
1: Me'n vaig. No vull saber res més.
2: Al cine.
0: Al cine?
2: Sí.
0: Estreno?
2: Sí, no, bueno, crec que era aquesta, no sé quin any és, però si és del 80 i alguna cosa, sí.
0: Home,
2: recordo que era petit.
0: Poc, eh?
3: Cine de barri o què?
0: Jo crec que era una miqueta, te'n va portar a la cosa preparada al programa.
2: No, al meu germà, al meu germà.
0: Ah, bueno, igual seria va portar del nen.
2: Sí, exacte, jo crec que era algo així, en tot aquest tio, del 87 pot ser, perfectament.
0: Sofrem Mamones del 87?
2: Sí.
0: Collons, jo la feia més antiga, la pel·lícula.
2: És del 87.
0: A veure, jo ja dic que...
2: El pare m'agradava més, eh?
0: Home,
2: que feia aquella pel·lícula de...
3: Todo el mundo bueno.
2: I de Diesel Gustazo, Dieselo.
1: Oh, és veritat.
3: Hòstia, sí.
0: No, era el tiet.
3: Sí, que surt a la pel·li, per ser.
0: És igual, para el tiet.
1: Però, ja puestos.
2: No, sortien els dos.
3: La cara...
0: No, l'altra era el... Ignacio Salas, Guillermo Salas, sí. No sé què.
1: Ignacio Salas i...
0: I el no sé què, Summers.
1: Ah, això mateix, però no era el pare.
0: En fi,
2: Vaya.
0: Bueno, recomanem Suprem Amor la pel·lícula, però què hem de dir de la carrera dels Hombres G?
3: Pues van, la primera època crec que va ser 7 anys que el que van durar, i era 7 discos, 7 anys, o sigui, el ritmo frenético dels 80 de disco gira, eh? O sigui,
0: home, jo crec que hi tenien residència al parc d'atraccions de Montjuïc.
3: Exactament. Com Manolo Escobar, que aquí va mi abuelo.
1: Amb pau descansi.
0: El parc d'atraccions o Manolo Escobar?
1: Tots dos.
3: Però era que aquella època també, suposo que ara, no sé si ho fan igual, però... possiblement feien 150 bolos a l'any, eh?
0: Sí, segurament.
2: Però a mi...
3: I més disco, més...
2: La cançó que més m'agradava, que no era d'ells, que era la de Hombres G, G de Gil.
3: De Gil.
2: Es pot dir gilipolles,
3: sí.
2: A la ràdio?
3: Home, és de quin era? Del...
0: Sí, no, perquè...
2: Pabellón psiquiàtrico, que era el mateix, un limón i medio limón.
0: Per tant, sí que possible.
3: Era pabellón psiquiàtrico? Bueno.
2: Pabellón psiquiàtrico.
1: Amb descansi, també.
0: Ah, jo pensava que eren Los Inhumanos.
3: Sí, no, bueno.
2: Era Pabellón psiquiàtrico, que era aquell que va sortir amb el... Pepe Navarro, era?
1: Pepe Navarro.
0: Ah, sí,
2: un limón i medio limón, dos limón i medio limón, sí.
1: Ja es va...
3: Mira, no ho sabia, ja.
1: Es va penjar.
3: Sí?
0: Sí. Bé, sí, al telèfon. Li va, va trucar al Pepe Navarro i va penjar.
2: Se li van acabar les limones. Sí. I...
3: No sé, a mi és, la veritat és són uns pijos madrileños. A mi em fan gràcia.
0: Però és que a mi que siguin no, pijos.
3: No em cau malament, saps? Al final, jo crec que tampoc era impostat ni res, va sortir així.
0: Jo també ja dic que, clar, si comparem ara la com a música pop, ultra popular,
3: no, salto.
0: D'adolescents espanyol, si comparem amb el seu equivalent actual, que no sé què seria, són com els Black Sabbath al costat del que pugui sonar ara mateix.
1: Ara podria ser l'oreja de Van Gogh o...
0: Bueno, Van Gogh igual ja.
3: Uf, que mal tirado.
0: Hola. No. No? Sí. Bueno, Javangok,
1: son pijos,

0: Oh, i tant.
1: Després de negar la cançó, jo no sé si se pensa que va voler.
0: Excitats.
2: Però tornarà. Sí, diu això, no tornarà. Va, que és que se'ns encida des de sobre i vull que sonin almenys dues cançons més, o tres més, i així ja fem la ronda sencera. Així que anem una miqueta per feina, anem a posar un altre tema més.

0: Bueno, crec que no necessita presentació. Spice Girls, qui necessito?
1: Damaso.
0: Bueno, ja
2: Damaso i gran vídeo.
3: Ja. Yeah.
1: I gran vídeo i...
0: Jo...
1: I les...
0: Sí. Digo no. Sí. Jo digo no.
3: Jo digo no, jo digo Spice Girls.
2: Sí.
0: No.
2: Sí, sí.
0: No, perdó. No dic no a Spice Girls.
3: A les músiques.
0: Jo no dic no a Spice Girls perquè, a més... Aviam, siguem sincers, tots érem pubers en aquella edat, en aquella època, i tots teníem la nostra preferida.
2: Mm-hmm.
0: Però bueno, aquella cançó, sí, a mi particularment em posa molt nerviós, aquestes senyores cridant molt i dient, i parlant molt ràpid i és com una nòvia xunga. les coses com són. Aquest tema, jo dic no, però el concepte Spice Girls, jo, evidentment dic sí.
1: I és que jo crec que aquesta cançó és el concepte Spice Girls.
0: Però això s'ha posat el videoclip, posar el mute i aleshores te poses un disco de Julio Iglesias a la cadena. I
3: ja. Aniria més enllà del concepte Spice Girls ja, per lo que hem parlat del New Kids on the Block i de TikTok, era el contrapunto en dona, no?
1: Cadascuna d'una manera, una rosa, una tal, perquè tothom tingui
3: com
1: la seva preferida.
0: Quina era la teva preferida, va?
1: La meva preferida...
3: La Mel C.
1: No em diguis de nom, perquè no tinc ni idea. Que
0: tots
1: no
0: eren Mel B, Mel C, Mel... És com la Karol G, Becky G, Paco G...
1: No ho sé. Mira, la rosa no, perquè no. La del Beckham no. Pèl roja, hi havia una pèl roja.
0: Sí,
1: la negra.
0: Sí,
3: La moraneta.
1: Es pot dir negra?
0: Sí. Pot dir negra,
1: la negra
0: sí.
1: No. La del xandall.
0: El xandall?
1: Sí.
2: La Yonki.
1: No? El xandall de Yonki, de Tàquil.
0: Xunga. Roger.
1: No?
2: La pèl roja.
0: La pèl roja.
1: És que no sé quina era la
3: moraneta.
0: Sí, després la Gary Halliwell.
2: Això.
1: M'agradava, però quan es va decidir a fer unes quantes fotos.
0: Vale.
1: I es va...
0: tanquem aquest micro. Javi Bas.
3: La moraneta. A més, va tindre un fill...
0: La moraneta és la negra?
3: Sí.
0: Gràcies. No, és que la moraneta és la versió Montserrat.
3: Si bueno, però també, bueno, no sé si se puede o no se puede. Esto no és el que té Simpson.
0: I tant.
3: Va tindre un fill amb l'Eddie Murphy, pot ser?
0: Sí, però l'Eddie Murphy no va reconèixer el fill.
3: No?
2: I ara? Això no ho sabia. Dir,
1: Que a mi m'han informat... Tinc notícies. 25 anys després, tinc notícies. He estat informat
0: que... És exclusiva?
1: És exclusiva. És exclusiva.
2: Arminazo.
3: És exclusiva.
1: És exclusiva que aquestes dues noies que han sortit,
0: dues noies que
1: han sortit, la del xandall i aquesta senyora negra...
0: Moraneta.
3: Moraneta.
1: Estaven liades.
2: Oh.
0: Oh.
1: Sí. Sí, senyors.
0: Què m'estàs dient?
1: Lamento trencar records, però sí.
3: La Juliana Canet, com va esto?
0: Por supuesto. Jo us haig de dir que estic molt enfadat perquè aquí s'ha criticat molt ara mateix a la Roseta del grup.
2: S'ha criticat? I...
0: Bueno, aquí ha dit una... la Rosa no. Em fàstic.
2: No,
0: la Rosa sí.
1: No.
0: A favor,
2: sí.
0: La Rosa sí. I la Moraneta, m'agrada molt això de Moraneta, la Verge Mossarrat.
3: Estem valorant molt la part musical del grup.
1: Molt.
3: Estic
1: molt de
0: color. Sí, sí.
3: Perquè ara, en sèrio, jo no... Por desinterés o per lo que sigui, no conozco mucho más hits de...
0: És que així com estic de tenir Tamassos, aquestes senyores...
3: No, 0%, no?
2: Sí, jo us torno a dir
3: que... No sé, havia aquell que...
1: Sí, aquella.
0: Sí, aquella, sí.
2: Jo us torno a dir que el vídeo està molt bé. Està rodat en pla seqüència.
0: Ah.
1: Bueno, va fer l'Scorsese, no?
2: No sé qui va fer.
0: Segurament faria el plànol

0: aquell d'un dels nostres i després faria
1: sí, el del restaurant.
2: Hi havia un docu també d'això, no? Potser, por ahí. I
1: de Spice Girls?
2: Sí.
1: Ni idea.
2: I em sona que no està malament, eh? Em sona d'haver-ho vist. Bueno,
1: no ho sé.
0: Bueno, jo per mi és Spice Girls, no? O sigui, conceptualment sí, el videoclip sí, la senyoreta sí. Aquesta cançó no m'agrada gens. Bé, m'agrada gens, vull dir, hi ha coses pitjors a la vida, però vamos.
2: Jo tinc última anècdota d'això, per tancar favor, ràpid. Quan anava amb el senyor Lobo, alguns d'aquí, a Barcelona, a Marina...
0: Mai no hem anat, mai.
2: I érem com més rockero o indietat, quan posaven aquesta cançó la gent xiulava molt al DJ, o sigui, molt, eh? I tenia que tallar la cançó, a meitat de...
0: Bueno, jo crec que ja forma part del xou, posava sí, això, li xiulava, no
2: exactament.
0: Sé què...
2: Però bueno, com vivent d'anècdota, com diuen.
0: Clar que sí, clar que sí. Alguna exclusiva més de fa 25 anys o 30 anys, Armenta Zaria?
3: No.
0: Fitxatge de Rui Costa o alguna cosa així, no?
3: No, sona Toldo, al Barça.
0: Vale. Va, doncs ja recta final del programa anem a posar un tema més.

0: Bueno, Rima de la Noche, Mystic, fuera caretas, aquesta és meva. Temazo.
1: No.
0: Sí.
2: Jo he de dir que anava... Alguna vegada havia sortit amb uns amics de festa, que un que tenia, diria que era un ritmo, perquè un cert ritmo, no era?
0: Sí.
2: I sonava aquesta cançó, Ritmo de la Noche. Per...
3: És molt festiu, eh?
0: Però sí, jo per mi això és... És de a les entradilles de Telecinco. Telecinco, any, no sé, 91, 92. Mm. Per mi és estiu, Telecinco, 91, 92. Allò de les gales de José Luis Moreno. I sortia... que després, buscant la cançó per posar-la ara, he vist que hi havia diverses versions. Per tant,
3: perquè no seria un sampler, no? Suposo la base.
0: No, la base és un sampler, totalment. Però hi havia diverses... gent que té l'autoria, suposada autoria...
3: Com la Macarena, no?
0: D'això. I hi ha un moment molt, molt xungo, quasi sòrdid, perquè ens han portat el pianillo i Rima de la Noche, bla, bla, bla, però hi ha un moment en què la noia diu... Sona una, com una mena guitarra espanyola, i diu una cosa, com un rotllo molt porc, un rotllo molt de pel·lícula eròtica xunga, és a dir, diu... ¿Quieres tocar la guitarra o me quieres tocar a mí?
1: Oh.
0: Això ho diu ja avançada la cançó, hi ha un moment que això... El que no sé és en quina de les múltiples versions de Rima de la Noche que he trobat hi havia això.
2: Però perquè tocava com Paco de Lucía i va dir, hombre...
0: Claro.
2: Si toques així...
0: Claro.
3: Has dit el nom del grup, perdona? No.
0: Jo he posat una la versió d'uns tals Mystic,
1: buah,
0: que era un projecte belga. A tope amb la indústria musical belga. Rima de Noche, diem sí, diem no.
3: Jo dic sí per les noches vividas en carpas de verano, segurament caia. Sí, sí.
2: Tema ral de la vida.
0: Gràcies. Sí.
1: No.
0: Ja ets un grinch?
1: No.
0: Ets un grinch?
1: No.
0: És que no et torno a convidar.
1: No, aviam. Aquesta cançó a les 5 de la matinada i passat...
3: Això, però és el concepte.
1: No, però un guilty pleasure és posar-te-la a qualsevol hora i dius...
3: Bueno, però si la tens en una lista, no? Pues si cae y es veranito, pues el cuerpo lo sabe.
1: No.
2: He de dir que estic mirant la lletra de la cançó. Segons Google... és u yeah, ben, venga, u yeah. O sigui, aquesta és la lletra.
1: Diu belíssima.
2: Diu ai.
0: Diu belíssima.
2: Doncs així.
1: Belíssima.
2: Doncs pues aquí hi ha uns senyors que es diuen Safri Duo.
0: Safri Duo. Safri
1: és el...
3: No està molt, no?
1: Tutucu.
0: Tutucu. Exactament. Sí. Bueno, ara que tota la parròquia d'Albertiqui busqui Safri Duo i mentrestant tirarem
2: això
0: un...
2: Això és del Joan Clos, no? A Barcelona.
0: El que diria que és l'últim tema. A veure, va, el galliner se'm desbarata. Posarem el que diria serà l'últim tema del vespre.
1: Aquest serà molt bo.
0: Serà molt bo.

0: Bueno, jo us haig de dir que he començat... Perquè aquí, això, jo he rebut una cançó, us haig de dir, he rebut una cançó, que és Angel of the Morning, d'un tal Just Newton, un tal, un projecte, no sé, una senyora que canta.
1: Una senyora.
0: Bueno, ja sé que la senyora canta, però sí, és la senyora del projecte. Com els que diuen, no és la Blondie, no, la Blondie és el grup. En fi, i no sabia el que era, i conforme començava la cançó, jo anava a dir al Roger, vaya bajona, que mierda és esto, perquè em va semblar una merda com un piano, fins que ha arribat a la tornada.
1: Ah.
0: Ojo!
1: És un tema ral.
0: Però jo l'he sentida, però no aquesta versió. Pot ser que algun grup tipus Atomic Kitten o aquest tipus de grups de principis de 2000 de noies,
1: no
0: que
1: sé,
0: és una versió.
1: No ho sé, no ho he sentit. No
0: Central de dades, Sarmitantaria.
2: No ho sé, però Angel of the Morning és el que cada matí...
0: No.
3: Jo estic fora d'onda, no me'n sonava de nada. A l'estribillo, quizá una mica.
0: Ni la tampoc, no, res.
2: A veure, hi ha diferents...
3: Com hi ha diferents versions, potser sí.
1: És de l'any 81.
3: Potser la versió no em sona.
0: Aquesta versió no la sentirà.
2: A veure, Chrissy Hynde, Dusty Springfield...
0: No, més petard.
2: Olivia Newton-John.
0: Més petard, més això.
3: Olivia Newton-John, uau. Potser, amb l'Olivia.
2: I Raybon.
0: Raybon, no sé,
1: ni idea.
0: Jo, sí, Ray Charles.
3: Bueno, però...
0: Ray Charles sí, però Raybon no. Pues no sabria dir. Jo ja he sentit una versió, però no és aquesta, i no sé.
3: I d'on ve això, Roger? Perquè...
1: Això, aquesta cançó la vaig sentir a la banda sonora de Deadpool. I d'allà vaig dir, ostres, quin tros de tema aor, i sí, és
3: molt aor, és un tema aor,
1: així rotllo Pat Benatar,
3: però és molt, o sigui, molt avançada el seu temps de l'aor, no? Perquè si és del 81 ha dit
2: el... Kelly Clarkson,
3: sí?
1: ja és
0: Kelly Clarkson, sí. Bueno,
2: em sembla lamentable que Ritmo de la Noche no, i això sí, jo ja amb això acabo.
0: Ritmo de la Noche, si pixa i si caga,
1: no és veritat, no és veritat.
2: I les espaigues també. T'ho imagina't...
0: Hem d'acabar, i jo diria això tan bonic que ens poden escoltar no sé què a l'iVox i no sé quantos, però és que no ens dona temps. Ha estat un revival molt, molt xulo. Moltes gràcies a Javi Bas, Armin Danzarian i Don Roger per venir amb aquest revival OJ Simpson. Potser hi haurà més, per aquí m'ha amenaçat que hi hauria una segona part. No ho sé, però això ja ho averiguarem.
4: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve a la mateixa batòria i pel mateix bat-canal.
0: I com us deia, ara hauria de dir això de podeu saltir a Ràdio Mollet, a la pàgina web i a l'iVox i tal i qual, però no em dona temps perquè ara sí que hem de tancar. Així que, res, salutacions a qui us parla, Carles Molina, del trio que m'ha acompanyat aquí també, i del Sergio Guardeño tocant botons a control tècnic, i sobretot, que passeu un gran cap de setmana.

0: Surt de la rutina amb Kaleidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia. Molt bona tarda, sou benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a divendres 15 de maig de 2026. Com sempre, abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. L'Ajuntament de Mollet se suma un any més a la commemoració del Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia. Aquest migdia ha tingut lloc a la lectura institucional del manifest a la plaça Major davant de la Casa de la Vila. I aquest cap de setmana té lloc la 12a edició del Mollet és Fira i participaran 450 establiments i s'instal·laran 152 expositors dels sectors de l'automoció, l'alimentació, el comerç i els serveis. Els alumnes de primer de batxillerat artístic de l'Institut Mollet pintaran un mural amb records de les persones usuàries de la residència La Immaculada. Sota el títol Un record a peu de carrer, els estudiants han apostat per crear un espai de trobada entre joves i persones grans que viuen en residències. En esports, l'Escola d'Arts Marcials Gane ja ha organitzat per demà dissabte el Campionat de Catalunya d'Espasa Coreana. La jornada començarà a les 9 del matí i al llarg del campionat hi haurà diversos combats en diferents modalitats. I abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Josep Casasnovas, el control tècnic, Emma Baleat, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: Amb motiu de la commemoració del Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia que s'escau aquest diumenge 17 de maig, aquest migdia ha tingut lloc la lectura institucional del manifest a la plaça Major davant de la Casa de la Vila. Un manifest que, com ha recordat l'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, va ser aprovat per la Junta de Portaveus i que reafirma el suport de la ciutat al col·lectiu LGTBI, així com el rebuig a tot tipus de violència i discriminació.
2: Mollet sempre ha estat i sempre estarà en contra de qualsevol acte de violència, contra qualsevol acte de discriminació, perquè una persona sigui de la manera que és. Per tant, nosaltres, com a Mollet, com a molletans i molletanes, al costat sempre del col·lectiu LGTBI, perquè al final creiem que una ciutat, doncs, que aposta per la diversitat, al final sempre és una ciutat, una societat més lliure i més justa.
0: La lectura del manifest ha anat a càrrec d'un representant de l'entitat local, Stonewall, i de dos alumnes de l'escola de dansa SQS de Mollet. Reproduïm un fragment d'aquest manifest que fa una crida a la visibilització del col·lectiu, a la memòria d'aquelles persones que van patir repressió i violència i que reconeix la lluita d'entitats i activistes.
3: Perquè quan avancem en drets, en serveis i en polítiques públiques, també augmenta la capacitat de visibilitzar les violències que abans restaven ocultes. I només fent-les visibles podem combatre-les amb eficàcia. També reivindiquem la memòria de totes aquelles persones LGTBI+, que van patir persecució, repressió, invisibilització i exclusió social. I reconeixem la lluita de les entitats i activistes que han empès els avanços en drets del col·lectiu LGBTI+.
0: Després de la lectura de manifest, un grup de l'escola SQS ha fet una performance. L'acte ha comptat amb la participació d'alumnes de diferents centres educatius de Mollet. Cada grup d'alumnes portava una samarreta d'un color concret de la bandera LGTBI, com el vermell, el taronja, el groc, el verd, el blau i el violeta.
1: Mollet al dia, notícies.
0: I parlem d'activitats d'aquest cap de setmana i és que té lloc la 12a edició de Mollet és Fira i participaran 450 establiments i s'instal·laran 152 expositors dels sectors de l'automoció, l'alimentació, el comerç i els serveis. L'objectiu de la Fira és dinamitzar i impulsar la millora comercial de Mollet i que la ciutat esdevingui referent i pol d'atracció comercial. A les dades de participació n'ha fet referència la regidora de Comerç, Mercè Pérez.
4: que participin a les campanyes són sobre 450-500, a les campanyes, que vol dir això de les aquesta, la superbudeta, que la gent juga en els comerços. I després, expositors, tenim sobre 160 botigues, empreses que vindran a exposar, i sobre unes 200 carpes instal·lades.
0: El tret de sortida de la fira té lloc avui divendres a les 8 del vespre. Serà el mercat municipal. Enguany, els paradistes, amb motiu dels 30 anys de l'equipament, oferiran un tast de paella. Així ho ha explicat Mercè Pérez.
4: Aquest any celebren el 30 aniversari, han celebrat, i bueno, ja veureu que hem guarrit una mica el mercat, hem posat coses, i després fan aquesta festa, que ells ens donen el producte per fer les paelles, fem les paelles i la gent podrà venir a menjar a partir de les 8 del vespre al divendres aquestes paelles i, bueno, i un concertet de rumba versions que són molt divertits i que disfrutem molt sempre que venen.
0: Fira Mollet ocuparà 14.000 metres quadrats. L'Avinguda Llibertat, la zona de l'illa i la plaça Major acolliran els expositors de serveis i activitats vinculades al món del motor. Les Rambles, el carrer Anselm Clavé i el Parc de les Pruneres aplegaran la participació d'expositors vinculats a l'alimentació, al comerç i als serveis. La regidora de Comerç ha dit que la fira està pensada per un públic familiar, de manera que hi ha moltes activitats lúdiques i festives pensades pels infants.
4: Dic que a la fira hi ha moltíssima activitat infantil, vull dir que amb això pensem molt, molt pel públic familiar, perquè les famílies puguin gaudir. Per tant, des de l'estand de la policia hi ha, bueno, hi ha cars, hi ha simuladors de cotxes, hi ha moltíssima activitat, hi ha jocs de carrer d'aquests perquè els nens puguin entretenir-se, hi ha moltíssima activitat, tallers infantils, vull dir, hi ha moltíssima activitat per nens.
0: Paral·lelament a la fira s'iniciarà la campanya comercial Super Butlleta, promoguda i finançada pel comerç local, que s'allargarà fins al dia 15 de juny. En total són 35 premis valorats en més de 10.000 euros. Per participar cal recollir la Super Butlleta a l'establiment i lliurar-la emplenada a qualsevol de les urnes distribuïdes als establiments adherits a la campanya o aquelles que es col·locaran al recinte firal. El sorteig es farà el divendres 19 de juny a les 12 del migdia al mercat municipal. I ara parlem d'iniciatives, i és que els alumnes de primer de batxillerat artístic de l'Institut Mollet estan desenvolupant una iniciativa intergeneracional dins de la matèria de projectes. Sota el títol Un record a peu de carrer, els estudiants han apostat per crear un espai de trobada entre joves i persones grans que viuen en residències, tot a través d'un treball artístic i també de memòria. Els alumnes han visitat en diverses ocasions la residència La Immaculada de Mollet per dur a terme diverses activitats i conèixer de primera mà les persones que en són usuàries. La Sara Martínez, d'una de les alumnes, ha comentat que després d'aquest treball de camp, la idea és fer un mural a la Rambla de Mollet, al mur que hi ha a Can Arimon, per recollir tots aquests records que han anat copsant.
5: Bueno, nosaltres el que hem estat treballant és que hem anat diversos cops a les residències de Mollet, bueno, a una residència a la Immaculada, i hem fet activitats amb la gent gran, com fer fotos, fer-li entrevistes, jugar a jocs, i això ens ha servit per fer, bueno, per recollir records d'ells, per al final fer el projecte final, que és un mural que el farem a la Rambla, bueno, al costat del bàsquet, on hi ha tants grafitis.
0: Un record a peu de carrer és un projecte que desenvoluparà gràcies a les beques de creació artística convocades per la DULA dins del programa Ocell de Foca Vallès Oriental. A través d'aquestes beques comarcals, el projecte s'ha de desenvolupar durant un any sencer i precisament la iniciativa molletana ha estat seleccionada. L'Aidaira Muñoz, alumna del projecte, ha comentat que tenien dues propostes a presentar, una creació d'un mural i una altra centrada en la gent gran, i va ser a partir de la beca que van optar per ajuntar aquestes dues idees.
6: Quan el vam recibir, vam escollir diverses propostes dintre de classe i ens vam quedar amb dues propostes, que era fer un mural de grafiti i fer activitats a la gent gran. I la beca ens la van acceptar juntant els dos treballs. Llavors vam pensar que la millor idea era fer activitats a la gent gran i els records que recopilem fer un mural on expressem tot allò.
0: Fins ara el projecte ha permès als alumnes conèixer la realitat de les persones grans que són usuàries de residències i connectar-los amb una generació que sovint no tenen oportunitat de conèixer. Precisament en Mohamed Besinti ha destacat la intergeneracionalitat del projecte.
7: I la gràcia és això, donar-li veu a la gent gran per poder saber més d'ells, que és una miqueta... O sigui, que els joves d'un dia no podem parlar molt d'ells. O sigui, estem allunyant molt entre nosaltres, llavors és una miqueta per poder ajuntar-nos la gent gran amb nosaltres.
0: A més, l'Erin Guàrdia, una altra de les alumnes participants, ha explicat que una de les coses que més l'ha sorprès durant les trobades ha estat descobrir que hi havia una dona gran que no havia anat mai a l'escola, un fet que li ha fet prendre consciència de les diferències generacionals i de les dificultats d'accés a l'educació en el passat.
8: Em va trucar la primera sessió de la residència i una de les coses que més em va impactar, perquè no és una cosa que actualment es vegi molt, és, per exemple, d'una senyora que no havia anat mai a l'escola. És a dir, que havia après a llegir i a escriure molt més després, però que des de petita no anava a l'escola. Anava molt poc, com a molt una vegada, dues vegades al mes.
0: El projecte Un record a peu de carrer es materialitzarà el pròxim 23 de maig amb un mural on els alumnes, que ara estan treballant en el seu disseny, apostaran per plasmar tots els records de les persones grans de la residència.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I ara comencem les informacions de serveis amb la crònica del temps que ens porta en Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Bon dia.
3: Bon dia. El temps ha de continuar sent força més fresquet del que toca per les dates. Avui ha baixat la temperatura de forma contundent i encara en aquests moments amb els núvols més atapeïts arran de mar i també en alguns racons del Pirineu. Ara bé, ja s'estan començant a trencar aquestes nuvolades pel nord de Lleida i en algun cas per les comarques de Tarragona. Atenció, perquè aquesta tarda acabaran espatacant tempestes i algunes de fortes a cavall de les comarques de Barcelona i Girona. Serà sobretot al voltant del Montseny, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà, Osona, la Garrotxa i també entrada de la tarda cap al Vallès, on esperem alguna d'aquestes tempestes amb calamarsa més intensa. També ha avançat al vespre, algun ruixat afectarà cap al Penedès, la banda de l'Alt Camp i cap al Prepirineu. Al sud del país farà més vent i una temperatura un palet més alta. Pel que fa demà, despertarem amb pocs núvols, però déu-n'hi-do com refrescarà el dissabte al matí. N'estem pendents a la xarxa.
2: Doncs moltes gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica. Nosaltres seguim amb les informacions de serveis per apropar-vos la farmàcia de Guàrdia a Mollet, que és avui la farmàcia Amador, situada a plaça Prat de la Riba, número 17, al barri del centre. Una botiga de Movistar situada a l'avinguda de Jaume I de Mollet del Vallès va patir aquesta setmana un robatori violent just a l'hora de tancar. Segons ha avançat El Caso, els fets van tenir lloc cap a les 8 del vespre quan la dependenta que es trobava sola a l'establiment ja havia baixat la persiana. En aquell moment, tres persones amb la cara tapada es van presentar al local i amb actitud intimidatòria van obligar la treballadora a reobrir la botiga. Un cop a dins es van endur diversos telèfons mòbils, entre els quals hi havia dispositius de les marques Apple i Samsung. Tal com detalla El Caso, els assaltants no van agafar els diners de la caixa registradora. La dependenta no va resultar ferida, tot i que, segons les primeres informacions, els autors del robatori no anaven armats, sí que es van mostrar agressius durant l'assalt. Quan van fugir, la treballadora va alertar immediatament els serveis d'emergència. Fins al lloc dels fets s'hi va desplaçar efectius de la policia municipal de Mollet i dels Mossos d'Esquadra, que van recollir el testimoni de la víctima. La policia ha obert una investigació per intentar identificar els tres assaltants, tot i que la botiga disposa de càmeres de seguretat. El fet que actuessin amb el rostre ocult podria dificultar-ne la identificació. A hores d'ara no consta cap persona detinguda i la investigació continua oberta.
1: Mollet al dia, els esports.
2: I en esports us informem que Mollet del Vallès i Corea del Sud retallen distàncies. Aquest cap de setmana l'Escola d'Arts Marcials Gane ja ha organitzat per demà dissabte el Campionat de Catalunya d'espasa coreana, on una cinquantena de persones provinents de 12 clubs catalans competiran en diverses categories de la modalitat esportiva al pavelló de Riera Seca. La jornada començarà a les 9 del matí i al llarg del campionat hi haurà diversos combats en diferents modalitats, com són les formes, el tall de paper, l'apagat d'espelmes, el combat amb goma escuma i el freestyle. En totes aquestes modalitats, Paco García, director de l'Escola Ganesh, ha comentat que l'espasa coreana és un esport multidisciplinari que es caracteritza pel control del sabre, la concentració, la meditació o la força.
4: Es caracteritza amb el treball d'una espasa, d'un implement, que principalment és de fusta, pels entrenaments. Després també dintre d'un grau determinat, a partir de cinturó verd, ja treballen amb espasa de veritat, però sense fil. I bueno, aleshores, doncs, les característiques principals són, doncs, el control de l'espasa amb l'espai, un treball de concentració, de meditació, de millora de les qualitats físiques bàsiques, la força, la resistència, la coordinació, l'equilibri, etc, etc.
2: L'espasa coreana Ohae Dongumdo és la principal art marcial de Corea del Sud i s'enfoca en la precisió de talls i les tècniques contra múltiples oponents. Les diferents modalitats requereixen també de diverses espases que van des de la goma escuma pels més petits a les espases de veritat. Així ho ha explicat Paco García.
4: Principalment pels nens petits hi ha les espases de goma escuma, després les de fusta, el mokun, que és on treballen tothom principalment. Nosaltres també, fins i tot els instructors, treballem amb aquestes, perquè són menys perilloses. I després hi ha l'espasa d'entrenament sense fil, que és el kagun, que és obligatòria a partir d'un cert grau, que es treballa doncs, amb les formes i en totes aquestes modalitats. I després hi ha la jingun, que és l'espasa de veritat en el sentit perquè talla, no? Perquè està molt afilada, però només s'utilitza amb tall de bambú, amb la modalitat de tall de bambú.
2: L'espasa coreana és una art marcial històrica que s'estima que té més de 150 anys d'història, tot i que es va formalitzar modernament l'any 1982. A casa nostra continua sent minoritària, però de la cinquantena d'esportistes participants en el Campionat de Catalunya, des de Ganesh hi participaran amb 7 persones. Des de l'Escola d'Arts Marcials Mollatana fa un parell d'anys que han introduït aquest art marcial i Paco García s'ha mostrat molt il·lusionat de poder organitzar el Campionat de Catalunya a casa.
4: Sí, la veritat és que sí. Quan se'ns va proposar fer-ho aquí a Mollet, ens va fer molta il·lusió, perquè és una modalitat poc coneguda, no? Ja és minoritària, no? Els practicants que n'hi ha d'aquesta modalitat. I, bueno, ens feia molta il·lusió, perquè, clar, nosaltres fem... aquesta era l'única modalitat de les tres principals arts marcials coreanes que es fan allà a Corea, Corea del Sud, i ens faltava aquesta. Fem taekwondo, fem hapkido i ens faltava el haidongundo, l'espasa coreana.
2: Així doncs, el pavelló de Riera Seca acull aquest dissabte el Campionat de Catalunya d'espasa coreana, una jornada única de la mà de Ganesh que permetrà als assistents descobrir de ben a prop un art marcial mil·lenari que combina tècnica, concentració i disciplina. Recordar que el campionat començarà a les 9 del matí i s'allargarà fins la 1 del migdia. L'entrada és gratuïta. I en esports també comentem que la majoria dels equips afronten aquest cap de setmana el darrer partit de la Lliga. El primer equip masculí del Club Futbol Mollet Unió Esportiva tanca la temporada amb un derbi vallesan que rebran a casa el Granoller. Serà aquest diumenge a les 12 del migdia que els d'Àngel Soto disputaran el seu últim partit a Primera Catalana. I per la seva banda, el primer equip masculí de la Unió Esportiva Molletense també tanca la temporada amb un derbi vallesan. Els molletans jugaran dissabte a les 6 de la tarda al camp del Vilanova del Vallès, un maig en què els locals buscaran la victòria i el rival la permanència a la categoria. A Quarta Catalana, el primer equip de la Unió Esportiva Lourdes s'enfronta dissabte a les 6 de la tarda contra Lliçà d'Amunt en camp contrari. Per la seva banda, el Mollet B acaba la temporada a casa contra el base Palau. En futbol sala, la Unió Futbol Sala Mollet també afronta aquest cap de setmana el darrer partit de la temporada. Ho faran diumenge a casa, 4:45 de la tarda, que rebran el Ciutat de Mataró en lleure. I en bàsquet, qui també continua lluitant per l'ascens és el DM Grup Mollet, que aquest dissabte juga la semifinal per l'ascens. A segona FEB, els locals s'enfrontaran dissabte a 8:45 del vespre a la pista de la Universitat de Vic i si guanyen el maig es plantarien a la final. Pel que fa als equips de bàsquet del Sant Gervasi, també afronten aquest cap de setmana el darrer partit de la temporada. L'equip femení a Copa Catalunya finalitza diumenge a la pista del Terrassa a 6:45 de la tarda. Pel que fa a l'equip masculí, també a Copa Catalunya, jugaran dissabte a 6:45 de la tarda a la pista del Santa Coloma, un rival directe. En hoquei, els equips molletans encara tenen dues jornades per davant. El primer equip femení del Mollet Hoquei Club a Primera Catalana juga l'últim partit de la temporada a casa i faran contra Alcaldes Recamp Làser. Per la seva banda, l'equip masculí a segona jugaran dissabte a la pista del Masquefa a les 8 del vespre.

I abans de marxar, repassem les notícies més destacades d'avui. L'Ajuntament de Mollet se suma un any més a la commemoració del Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia. Aquest migdia ha tingut lloc la lectura institucional del manifest a la plaça Major davant de la Casa de la Vila. I aquest cap de setmana té lloc la 12a edició del Mollet és Fira i participaran 450 establiments i s'instal·laran 152 expositors dels sectors de l'automoció, l'alimentació, el comerç i els serveis. Els alumnes de primer de batxillerat artístic de l'INS Mollet pintaran un mural amb records de les persones usuàries de la residència La Immaculada. Sota el títol Un record a peu de carrer, els estudiants han apostat per crear un espai de trobada entre joves i persones grans que viuen en residències. I en esports, l'Escola d'Arts Marcials Ganesh ha organitzat per demà dissabte el Campionat de Catalunya d'Espasa Coreana. La jornada començarà a les 9 del matí i al llarg del campionat hi haurà diversos combats en diferents modalitats. I nosaltres deixem aquí l'informatiu d'avui, però ens tornem a trobar dilluns amb més informació de caire local. Molt bon cap de setmana.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula julivert. Sembra el julivert pel maig i tot l'any en tindràs, diuen, perquè és una de les feines agrícoles pròpies d'aquest mes. 20 sous de julivert. Es diu quan algú presenta comptes exorbitants en què demana grans quantitats de diners per coses insignificants. Ser verd com el julivert es refereix a la intensitat del color verd. Verd com el julivert, groc com el safrà, fa ones i no és el mar. És l'endevinalla del blat. Diuen que trasplantar el julivert porta mala sort. Ser com el julivert, que en tots els guisats es troba, vol dir ser una persona molt eficadissa i visible, que es troba en totes les funcions, festes i actes importants. Un sinònim de ser el julivert de tots els guisats. Posar mostalla per julivert a algú és fer prendre una cosa per una altra, enganyar. I jo bé sé que vos no podran posar mostalla per julivert, és a dir, donar figues per llanternes a algú o donar gat per llebre. Parlem del que parlem i el julivert no hi toquem. Significa que cal concretar la conversa allò que interessa i no desviar-la a coses accidentals. El que es dona ja no es torna i el que es perd és julivert. Vol dir que allò que s'ha perdut no sol trobar-se. I acabem amb un refrany. Fer com en Tripó, que es va fer ric venent julivert, presentat com a exemple de la possibilitat d'obtenir grans resultats de coses petites. En Tripó era un ric propietari de la nostra ciutat de Barcelona que tenia tres carrers de cases, el que encara avui porta el seu nom, el nou de Sant Francesc, i un de desaparegut que anava del davant de la col·legiata de Santa Anna al portal de l'Àngel. I vosaltres, feu com en Tripó amb el julivert? Aquesta informació l'hem extreta del web per a Hemiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Portaveus municipals.

0: molt bona tarda, sou benvingudes i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui divendres i com cada setmana és el torn de Junts per Catalunya a Mollet i en la seva representació ens acompanya la seva regidora i portaveu, Carme Eulària. Molt bona tarda, Carme. Bona tarda, Carme. Sembla que no la podem tenir amb nosaltres en aquests mateixos moments. S'ha interromput doncs la connexió telefònica que havíem establert amb la regidora i portaveu del partit. En tot cas, doncs, com fem cada dia en aquesta conversa de portaveus municipals que fem aquesta radiografia de la ciutat, comentem doncs els temes més recents, més d'actualitat, amb diversos portaveus municipals. I avui divendres doncs és el torn de Junts per Catalunya a Mollet. Sembla ser que ara sí que la tenim. Bona tarda, Carme.
1: Bona tarda. Ara sí, ens escoltem?
0: Ara sí, sí. Que ens hem trobat.
1: Perfecte.
0: Doncs el que comentàvem, farem aquest repàs de l'actualitat de la nostra ciutat i comencem parlant d'un dels temes, i és que, bé, ho hem anat comentant en algunes altres converses, parlàvem d'aquest acord de pressupostos amb el govern de la ciutat, uns acords doncs, que s'han materialitzat en el que és la Bressola, que ja ho veníem comentant, perquè aquesta setmana doncs s'ha inaugurat aquí a Mollet aquesta exposició per commemorar els 50 aniversari de la Bressola, per tant, una passa més, no? Entenc, doncs, per estretar aquests vincles.
1: Sí, de fet, és un petit pas cap a aquest començament de construir vincles amb la Bressola a Perpinyà, amb les escoles Bressola, aquesta immersió en català. I amb aquest context, sobretot, no? d'intentar lligar aquestes valoracions que tenim des de la Catalunya Nord cap a la Catalunya Sud, com ells ens diuen, i poder arribar-hi doncs, a tots els acords que vam fer amb el pacte que es va fer justament pel tema de pressupostos. Vol dir que el punt número 1 està ja... Posem un clic, com ha fet, perquè ja s'agafen aquesta forma. Com bé sabeu, no només tenim l'exposició que tenim a la Marineta, doncs que també el proper dimecres marxarem cap a Perpinyà doncs per fer aquestes visites als col·legis de la Bressola en diferents espais. I anem doncs, una representació de l'Ajuntament de Mollet per acabar també de lligar aquestes maneres que tindran de comunicació entre mestres de l'escola Bressola i mestres de les escoles de Mollet, entre nens i nenes de l'escola Bressola i nenes i nens de les escoles de Mollet. Estem molt satisfets perquè és un punt que per Junts per Catalunya la llengua és pilar i fonamental amb tot el nostre projecte de Junts per Catalunya a Mollet i portarem la llengua allà on calgui, com calgui. Per això un del primer punt d'acord era aquest, perquè la llengua i la identitat és el que ha de ser l'eix principal de moltes altres coses que anirem construint amb aquest acord que vam fer per pressupostos.
0: Comentaves que la setmana vinent hi ha aquesta visita, no? Doncs cap a la Bressola. Comenta'ns una mica, sí, si ens pots avançar en què consistirà exactament aquesta visita.
1: Sí, doncs el dimecres al matí, primera hora, anem a visitar el col·legi de la Bressola, que es diu Pompeu Fabra. Allà, també el que ens han explicat és que els mateixos alumnes del col·legi són qui ens faran una visita dinamitzada, explicant-nos les coses que ells arriben a fer. Encabat, anirem també a veure un altre, que és el Mas Canet de Rosselló, és a dir, un és tocada a Perpinyà i l'altre és de Canet de Rosselló, el visitarem també. Allà també ens acompanyarà el president de la Bressola, en Guillem Nivet, el vicepresident dels Amics de la Bressola, que també venen des de Barcelona. I finalment també anirem a veure l'associació, el que és la seu de l'associació de la Bressola, i anirem també a veure un monestir, el monestir del Vernet, que és la seu del futur col·legi Liceu de la Bressola. Com bé sabeu, hi ha doncs, primària, secundària i liceu, que seria com si diguéssim el batxillerat nostre, i seria el futur cap on va la Bressola a la Catalunya Nord. Encabat, doncs, evidentment, ja serà parlar molt, veure molt amb què podem relacionar-nos, i justament també perquè tenim els Amics de la Bressola a Barcelona, doncs també és aquest contingut que podrem continuar treballant des d'aquí per poder doncs, anar lligant totes aquestes petites coses.
0: Clar, precisament tot just ara doncs, s'han començat a establir, a formalitzar no?, aquests vincles, perquè sí que és cert doncs, que es van establir ja fa uns mesos, però no sé si hi ha com a un objectiu final, és a dir, es van fent aquestes passes, quin seria doncs, el camí al qual voldríeu arribar?
1: Clar, nosaltres pensem, és a dir, nosaltres vam fer una moció en un moment determinat, es va aprovar pel ple i vam començar a tenir relacions amb la Bressola. Quina és la finalitat? La finalitat és que hi hagi un sistema pedagògic que puguin treballar alumnes de Mollet amb alumnes de la Catalunya Nord de l'Escola Bressola, val, amb intercanvis. Començarem per uns intercanvis que seran de cartes, per cartejar-se entre alumnes de Mollet i alumnes de la Catalunya Nord. Uh-huh. I per altra banda, hi haurà un tema de formacions entre els mestres d'ambdues ciutats per poder també saber doncs, quines maneres de sistema pedagògic utilitzen a la Bressola i quines maneres utilitzem a casa nostra. Amb el sentit que això ja quedi fet i que després, més enllà d'això, doncs, evidentment, doncs, podem ja fer estades d'alumnes d'un costat amb un altre, visites esporàdiques d'un dia perquè Perpinyà ho tenim aquí a tocar, però que això ja quedarà establert de cara al futur, doncs que sigui una part més de la pedagogia que implantarem a les escoles de Mollet envers a les escoles de la Bressola a Perpinyà.
0: Doncs en tot cas segur que en tornarem a parlar a mesura que es vagi desenvolupant aquest projecte. Carme, comentem altres temes aquest migdia. De fet, des de l'Ajuntament de Mollet us heu adherit un any més al que és el Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia amb la lectura institucional d'un manifest que tot just tenia lloc doncs, a les 12 d'aquest migdia davant de l'Ajuntament. Parlem una mica de la importància de seguir reivindicant dates com aquesta.
1: Sí, com bé sabem i ho repetim, sempre tornem a ser-hi, no? I aquestes dates es repeteixen i les reivindicacions han de continuar, perquè malauradament no des d'ara, tot i que fem moltes passes endavant pel respecte, per la convivència, per la cohesió, doncs encara poder no són proutes i hem de continuar reivindicant doncs, aquestes postures que han de ser doncs, unànims per tothom, que han de fer-se públiques a tothom i que s'han de ser participatives perquè tothom arribi a entendre no, la importància de reivindicar aquests dies, vol dir que darrere hi ha una feina molt important i que tenim molt de contingut a explicar. Perquè al final, què ens passa? Que si no fem el dia i el fem avui, doncs poder aquelles coses queden a l'oblit o passen una mica més de percebuda. Llavors cal reivindicar aquests dies, fer aquests manifestos per anar, doncs, evidentment, fent públic totes aquelles coses que a molts aspectes, i a molts aspectes de moltes persones, tot pot tenir una influència a vegades positiva o negativa. Aleshores cal estar-hi a sobre i estar al costat sempre doncs, d'aquests dies així.
0: Ja que parlem de dies internacionals, aprofitem també doncs, per mencionar que no ha estat l'únic que hi ha hagut.
1: Correcte.
0: Aquesta setmana, també el dimarts, ja tenia lloc el Dia Mundial de la Fibromiàlgia, sí. De la Síndrome de la Fatiga Crònica, i també us hi uníeu de la mà de Fimoic.
1: Sí, per això també és important, perquè moltes vegades són coses que podem desconèixer, doncs perquè cadascú té una vida i hi ha coses que poden entrar més o menys al teu entorn, però en aquest cas és bo fer-ho palès, és bo compartir-ho, perquè s'aprèn molt, perquè escoltant doncs, podem transmetre doncs, aquestes sensacions que ens diuen des de cada àmbit de les coses que els hi passen, i aleshores en el teu dia a dia sembla que no, però els hi podem fer la vida molt més fàcil. Aleshores l'altre dia també va ser dimarts, que va ser un acte també molt emotiu, no?, perquè t'ho expliquen de primera persona aquestes coses i quines vivències tenen, i la veritat és que val la pena escoltar i val la pena reivindicar i saber que és el dia que toca i els aniversaris que corresponen i els hem de fer públics i compartir-los amb la ciutadania.
0: I tanquem aquest apunt de dies internacionals comentant també que la setmana vinent té lloc el Dia Internacional, Dia Mundial dels Museus, i aquest cap de setmana sí. Doncs, el Museu Balló també se suma al que és la Nit dels Museus amb tot un programa d'activitats i també doncs, amb aquestes visites obertes.
1: Sí, cultura, cultura, cultura, i sempre és el que dic, no? O sigui, Mollet té molt a dir, tenim molt a ensenyar. La Nit dels Museus, doncs, ja sabem que serà un èxit, esperem que el temps també acompanyi. També faig una falca, que també tindrem el Mollet és Fira, que encara, no? Vull dir, encara refà encara més, no?, aquest moviment que tenim a la nostra ciutat, aquestes activitats que hi haurà, i que evidentment estem convençuts de que la gent en gaudirà, perquè a més sabem que és digne de gaudir un passeig per la Rambla o una visita al Museu Abelló. Jo crec que són moments de que la ciutadania ja s'hi volca i gaudirem d'aquests espais.
0: No hi ha dubte, cap de setmana intens, el que comentaves, Carme, Nit de Museus, a Fira Mollet, aquesta fira d'automoció, alimentació, comerç i serveis, que de fet tot just comença avui, per tant, activitats pensades per tothom aquest cap de setmana. I parlem també de mobilitat, i és que aquesta setmana doncs, ens hem assabentat que el tall de la R3 entre l'Hospitalet i Mollet Santa Rosa doncs, continua sense una data de recuperació per un esfondrament d'un mur d'una empresa que s'ha situada a Montcada Bifurcació. En principi s'havia de reprendre aquest mes de maig, però amb aquest contratemps doncs, no hi ha una data establerta ara mateix.
1: La veritat és que sempre anem tard. Jo et lligaré una mica al que tu m'estàs comentant amb el tema dels manteniments, amb el tema de les inversions. Si les coses no estan posades en ordre contínuament, si no hi ha una inversió, si no hi ha unes posades en marxa com toca i regulades, evidentment passen aquestes coses. I malauradament, què hem de dir? Doncs que qui pateix tot això, qui patirà tot això, doncs són els ciutadans. Aleshores, no podem més que queixar-nos que aquestes coses passin. Perquè quan hi ha un bon manteniment, quan hi ha una bona previsió d'actuacions que s'han de fer, doncs s'han de fer i no es poden deixar, perquè llavors passa el que passa, que arribem a aquests nivells, que ara perquè ha plogut molt, l'altre perquè... És a dir, mil coses que puguin afectar, perquè també és així, i aleshores doncs, tot això va en regressió a l'ús i als moments de les vides de molts ciutadans i molts mulletans i mulletanes que haurem de patir-ho fins que això no estigui arranjat.
0: Doncs queda comentat també aquest tema de mobilitat i parlem d'educació. I sé que aquesta setmana han continuat el que són les vagues en el sector educatiu. També els docents de Mollet doncs, s'hi han bolcat una vegada més en tot aquest, en aquest malestar, no? Doncs que és a nivell general de Catalunya. Carme, comentem una mica aquestes vagues. Què us semblen a vosaltres?
1: Doncs la veritat és que cal que... A mi em sap molt de greu quan s'han trobat, s'han reunit i sortim i diuen no hi ha hagut acord, no? Doncs jo crec que hi ha d'haver-hi acord. És a dir, els mestres del nostre país mereixen totes les atencions perquè són un eix important per a l'educació dels nostres fills i filles. És que al final, el que diem també, les coses evolucionen, no? Vull dir, abans poder, doncs, es funcionava d'una manera. Ara l'estructura, la quantitat de nens i nenes, la diversificació, el de les diferents maneres de veure l'educació, doncs, ha fet palès que hi ha moltes mancances. Aleshores, aquestes mancances s'han de cobrir, perquè l'educació és un pal de paller de qualsevol societat. Aleshores, a hores d'ara no podem estar encara ara sense arribar a aquests acords i sempre retrasant-ho. Evidentment, des d'aquí tot el suport als mestres que reivindiquen tot allò que realment cal, perquè ja no... I també faig una altra reflexió, eh? És que fins i tot hi ha famílies que ja estan reivindicant-ho, no? És a dir, ja no soc mestre, però soc família, però vull aquesta educació pels meus fills, no? Jo crec que això és molt important i que caldria arribar a aquest acord i des d'aquí esmerzo que tinguin tots els esforços possibles, perquè això no pot continuar així, perquè cada dia és un tren que passa, és un moment que perdem de l'educació dels nostres fills i filles i que també al final això repercuteix en que no avancem, acabarem el curs escolar i què passarà, com començarem al setembre, no? Jo crec que han de fer aquest esforç per poder-se posar d'acord perquè realment és una cosa important per tots els catalans i catalanes, mulletans i mulletanes, perquè ho patirem, ho pateixen les famílies, ho pateixen els nens i és moment de posar-hi ja fil a l'agulla.
0: Doncs queda comentat, Carme, i amb aquest tema posem punt i final a aquesta conversa de portaveus municipals. Com sempre, agrair-te que ens dediquis aquests minuts cada divendres per comentar l'actualitat de Mollet i ens trobem a la propera. Molt bon cap de setmana, Carme.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.

0: Programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet el dimarts a 2:15 de la nit i redifusió diumenge a les 10 del matí.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
2: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
3: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
4: Cultura viva en marxa cap a l'Ametlla de Mar a conèixer una miqueta més els gegants i els capgrossos de la mà del seu cap de colla, el Rubén Vila. Hola, Rubén, què tal?
5: Hola, bon dia, molt bé, gràcies.
4: Ens posem en contacte amb tu com a cap de la colla de gegants, si no, ja m'ho corregeixes, per conèixer una miqueta més els vostres gegants.
5: Doncs mira, jo com a membre dels gegants i gralles de la Cala, de la Mira de Mar, vos parlaré sobre Sant Jordi i el Drac, que seran els gegants que portarem a l'Hospitalet el pròxim dia 17.
4: Bueno, i explica'ns una miqueta els seus orígens.
5: Doncs mira, els orígens d'estos gegants van ser a la Setmana Cultural de la Mira de Mar, prop del 1990-1991, amb motiu de la Setmana Cultural, i que ja feia anys que ja tenien una altra parella, feia 10 anys exactament que tenien una altra parella, se van crear estos dos gegants. Són dues peces úniques, és a dir, no hi ha dos models igual, perquè una vegada es van acabar de construir, es van destrossar els seus motlles. Són fets per un escultor de Tarragona, el Joan Serramià, i ells representen a Sant Jordi, de la llegenda de Sant Jordi, i al drac, el seu enemic en aquesta llegenda.
4: Quants membres sou ara mateix a la colla?
5: Ara mateix a la colla som unes 30 persones aproximadament, entre petits i grans. El més petit estem parlant d'uns 10 anys, i la més gran, la persona més gran, estem parlant de fins uns 66-67 anys.
4: I els membres de la colla, com aneu vestits d'alguna manera, d'algun color en particular, o cadascú va com vol?
5: No, nosaltres representem, bueno, com la bandera de la Cala o del nostre poble és blanqui i roja, blanqui i vermella, doncs anem igual, la camiseta és vermella i les lletres amb el logo dels gegants de la Cala és blanc.
4: Són els únics gegants que tenim a l'Ametlla?
5: No, a l'Ametlla de Mar, a dia d'avui comptem amb 5 gegants, són Sant Pere i la Candelera, que representen els nostres dos patrons. Ells són la parella més antiga que tenim, que són del 1980-1981, fets pels escultors aragonesa de Fiestas. I després tenim a Sant Jordi i el Drac, que són els que portarem a l'Hospitalet. I el 2023-2024 vam començar a poder disfrutar de la companyia de Josep de Cafigueroa, que és un gegant que vam adquirir fa poc, i ell representa un pagès i ramader d'aquí de la població.
4: Rubén, com va sorgir la idea de crear, en aquest cas, aquest ramader o els dos gegants que comentaves abans?
5: Bueno, jo te puc explicar la idea del ramader, del pagès, perquè sí. Els altres eren molt menut i no ho conec ni ho recordo. Però del pagès, doncs mira, un dels membres de la nostra colla i actualment membre també de la Junta, ell volia retre-li homenatge al seu avi, que era un dels primers pagesos i ramaders d'aquí de la població, que també es va dedicar molt de temps al transport de mercaderies per carretera. I va creure que la bona manera de fer-li un homenatge seria ell mateix fent-li un gegant, perquè, clar, l'Ametlla de Mar, com sabem, estem molt units a la mar, però també depenem molt de la terra, de les nostres conreus d'oliveres, garroferes, i a part la ramaderia que tenim aquí a la població.
4: En quines actuacions destacades podem gaudir d'aquests gegants?
5: Bueno, nosaltres los 5 gegants com a tal, Los traiem el dia 2 de febrer, el dia de la nostra patrona, a l'ofrena, aquí a la Mella de Mar, i després en diferents dies de l'any, a les diferents sortides, doncs sempre intentem treure el màxim de gegants. No pot ser perquè ja per mesures de transport no podem portar tots

0: els gegants, i perquè a vegades no podem ser tots els membres de la colla, però bueno, sempre intentem portar una parella, ja sigui bé Sant Jordi el drac, o intentem traure un gegant, almenys a Ramon de, a, perdó, a Josep de Figuerola, sempre intentem portar-lo. Però, bueno, sempre intentem a molts de llocs anar amb Sant Jordi el drac, perquè són els gegants que donen més gresca i lliguen més amb la població.
1: Quan pesa, més o menys?
0: Doncs mira, estem parlant de Sant Pere i Alacant, que pesen aproximadament uns 64 quilos cada un, i medeixen aproximadament uns 3,60 metres, i Sant Jordi el drac, Sant Jordi medeix 2,65, comptant la part més alta, que és la seva llança, pesa aproximadament uns 35 quilos, el drac medeix 1,70, amb un pes de 25 quilos, i el Josep de Cafigerola, ell medeix quasi 3 metres i pesa 20 quilos.
1: Bueno, estan repartits els quilos, pel que veig. Cadascú té...
0: Sí. I ara estem a veure si podem engrescar-nos una mica més i fem alguna cosa també pels més joves de la colla.
1: Molt bé. Ha canviat molt, els gegants, i tot en si, des que vas començar fins ara?
0: Bueno, jo és que vaig començar aproximadament farà... T'enganyaria si et digués 15 anys, perquè és entre 10 i 15 anys. Uh-huh. Dels principis d'anar a Sant Pere i Alacant, que són els dos gegants vells, que són materials de cartó-pedra, són gegants molt pesats, molt difícils a l'hora de portar i de fer ballar, a l'última adquisició que tenim ara el Josep de Cafigerola, que és un gegant que pesa molt poc, la seva roba és molt més fresca, ara a l'estiu no patim tanta calor, i notem que anem a millor, més que res ja per millorar les condicions dels geganters. Però també veiem que a nivell de colla o de participació en les altres colles és molt difícil estirar la gent per continuar participant a les activitats de les colles.
1: Què t'aporta formar part de la colla gegantera?
0: Bueno, m'aporta... Te diria que mals de cap, perquè jo com a cap de colla i representant de la colla gegantera, doncs bueno, som mals de cap, però després també tenim molts bons moments, molt agraïment. Una sensació de família que no podria acabar-te de descriure, perquè estem units entre petits i grans i passem molts bons moments. Sí que porta molta feina, però després hi ha moments de molta gratitud, hi ha moltes rialles, hi ha moments de molt passar-ho bé.
1: Com ens explicaries la sensació o el que sents quan estàs dins d'un dels gegants?
0: Bueno, a nivell personal és molt emocionant, perquè jo vaig començar en este moment gràcies al meu pare, que a dia d'avui ja no està amb nosaltres, i és un moment que gràcies a ell puc disfrutar i penso que si ell no m'hagués introduït en este món, jo no hagués fet res de tot això i no estaria vivint, no hagués conegut la gent que ha arribat a conèixer gràcies al món geganter ni les vivències que estic vivint. Llavors és algo més ja emocional, la meva part en aquest món.
1: Uh-huh. I quan veus els més petits amb aquella cara que us miren?
0: I és que, clar, jo també vaig començar com de petits, com aquí al poble tenim els nanos, els capgrossos. Uh-huh. Clar, jo de petit també vaig començar així i a vegades m'hi vaig reflectar, no? De dir, mira, és que jo vaig començar amb un cap de nano i anava davant i detrás dels nanos grans i dels gegants i veure que... hi ha possiblement un seguiment, no? Que no... Sabem que hi ha planta, que podria ser que si la colla siguis, pues, a la llarga hi haurien gegantes. Uh-huh. Que costarà, sí, però bueno, és il·lusió, no? De veure que hi ha els més petits que també ja s'interessen per este món.
1: Parlant d'aquests capgrossos, d'aquests nans que ens deies, ara.
0: Bueno, són els capgrossos que té l'Ajuntament, que en són aproximadament uns 20 i algo, i els porten els nens de la població quan per festes majors, sobretot per Candelera, i després, si nosaltres com a colla els han demanat alguna vegada, doncs mos han prestat, mos han deixat perquè els nens de la colla els puguin traure també.
1: Bueno, Déu-n'hi-do també, no? I és el que comentes, no? Hi ha cantera, ja.
0: Sí, la qüestió és el que dic, és crear cantera i crear afició, perquè si no és molt difícil mantenir aquestes tradicions.
1: Doncs Rubén, moltíssimes gràcies. Tradicions que esperem que siguin infinites, que durin durant molt de temps, és a dir, llarga vida aquestes tradicions, i per la nostra part doncs, ens veurem el 2 de febrer, que és l'actuació que sortiu tots junts, no?
0: Sí, el 2 de febrer a Festes a Candelera, a l'ofrena a la nostra Mare de Déu, sortim els 5 gegants, i no et puc concretar la data de la nostra trobada, però que també és quan traiem tots els gegants de la casa. I després, doncs, ja per voltes, per places i carrers de Catalunya que sempre anem participant on poguéssim.
1: Doncs ens trobarem, ens veiem a la Mella de Mar i aquí a l'Hospital de l'Infant quan vingueu. Gràcies, Rubén.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.

De més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, assenyades amigues i assenyats amics, persones dotades de tanta intel·ligència natural que no necessiteu cercar la presumpta intel·ligència artificial la música que us complau, potser perquè ja sabeu que la trobareu en aquest humil espai radiofònic. Salutacions i abraçades de Belén Lozada, ajudant des de la rereguarda i d'un servidor davant del micròfon, persones que tampoc necessitem de la presumpta intel·ligència artificial per trobar i seleccionar per a vosaltres tot de músiques flipants d'arreu del planeta. Arrenquem avui des de Canadà amb una altra magnífica proposta musical sorgida d'entre les moltes artistes ucraïneses que viuen en el país nord-americà. A continuació anirem al Marroc per gaudir amb el nou àlbum d'un jove quintet de blues del desert. En la secció eclèctica, tres novetats discogràfiques més amb aromes mestissos de diferents procedències i matisos. Una ens arriba des d'Eslovènia amb un DJ aclamat i consagrat. L'altra des de Portugal de la mà d'un DJ i productor nascut a Valladolid. I una tercera des d'Eslovàquia amb una orquestra de folk metal. Per concloure aquesta edició tindrem la nostra secció més femenina, altre cop des de Canadà, amb un artista d'origen iranià que renova els sons dels seus ancestres. Anem ja, doncs, a Canadà per descobrir el duet femení d'origen ucraïnès Dipka, projecte que arrenca amb un sensacional debut discogràfic anomenat Folk Fatale, on trobem una fusió molt personal entre el folklore del seu país natal i els sons contemporanis amb peces com les quatre que escoltareu tot seguit i sense pausa.

Un cop més hem d'agrair al nostre col·lega canadenc Dones Ancianes, Dan Rosenberg, que ens hagi fet arribar a través de la Transglobal World Music Chart una proposta musical tan interessant, engrescadora i compromesa com aquest Folk Fatale, del duet de joves ucraïneses Dipka, àlbum de folk contemporani del que acabem d'escoltar quatre peces magnífiques sense pausa: Of Stones, Babas and Fiddling Rabbits, Zurabel, Harbus i Bolodar. Zoe Santo i Alina Kuzma, amb dues residents al Canadà, es van conèixer durant els primers dies de la invasió russa a gran escala d'Ucraïna, tocant en esdeveniments de recaptació de fons i intentant processar l'esdeveniment a la seva terra d'origen a través de la música. Dipka va començar, doncs, amb una missió enganyosament senzilla: trobar i interpretar cançons on a les dones se'ls permeti l'alegria i no siguin castigades pel desig, la curiositat, el plaer o el poder. A partir d'aquesta llavor, el projecte es va expandir a quelcom més gran, un arxiu sonor de la vida interior de les dones al llarg d'un temps ple de flirteig, ràbia, dolor, erotisme, humor, anhel, supervivència i màgia. Musicalment, com ja hem escoltat anteriorment, Zoe i Alina arrenquen des dels sons tradicionals ucraïnesos, però els ornamenten amb tota llibertat amb sons contemporanis i formes innovadores per fer-los assequibles a un ventall més ample del que seria el públic del pur folklore. Us deixem amb altres tres peces sensacionals de Folk Fatale, l'òpera prima del duet Dipka, Kaila i Liri, Sobski, Prispepki i Kozel.

Anem tot seguit cap al Marroc per retrobar-nos amb una jove banda de blues del desert procedent de la ciutat de Ouarzazate, que molts anomenen la porta del desert perquè, de fet, d'allà surten la majoria de rutes que condueixen al cor del Sahara marroquí. Zaman és el títol del tercer àlbum del quintet amazic Tarwa Entinidi, formació que en molt poc temps s'ha guanyat un lloc preeminent entre les bandes nord-africanes i del Sahel que cultiven aquest gènere contemporani que s'ha estès arreu del planeta durant les darreres dècades. Una música singular que veu a parts iguals dels sons tradicionals del desert i del rock i el blues. Zaman, el nou àlbum de Tarwa Entinidi, editat el passat mes d'abril, és un homenatge al patrimoni cultural i a les tradicions narratives de la Vall del Drà i del sud-est del Marroc. Passant-se les profundes arrels amazigues de la regió, l'àlbum explora temes de memòria, identitat, resiliència i el vincle intemporal entre les persones i la terra que habiten. Anem ara a gaudir amb un primer lliurament amb 3 de les 10 composicions que conté Zaman, nou i de nou brillant disc dels marroquins Tarwa Entinidi. Zaman, Al-Alam i Hazat Ifri.

Sens dubte es deu a una pura casualitat, però no deixa de ser curiós que només amb un mes de decalatge ens hagin arribat a través de tres Global World Music Chart tres àlbums de blues del desert de tres de les bandes més aplaudides del gènere i que totes elles tenen un nom que comença amb la lletra T. Els tuaregs malians Tinari Wen els escoltàrem a l'edició número 918 de principis d'abril. Els amacics marroquins Tarwen Tiniri els gaudim avui. I els tuaregs també malians Tami Kres els escoltarem ben aviat a de més enllà. Tarwen Tiniri, que significa generació del desert, són els més joves, però amb Zaman, el seu tercer àlbum, es consoliden entre els més reconeguts i aplaudits del gènere arreu del món. I és que des de la seva fundació l'any 2012, en la seva ciutat, Ouarzazate, el quintet marroquí va demostrar una qualitat i una personalitat que els distingeix de la resta. Imaginem que pel fet de ser amacics i viure en un lloc que tothom coneix com la porta del desert del Sàhara. Hamid Ait Hamed, amb veu principal i guitarres acústica i elèctrica, els germans El Mokhtar Ait Nasser, amb la guitarra rítmica i cors, Smail Ait Nasser, amb baix i cors, Yusef Ait Nasser, amb bateria, calabaix i cors, i Mustafa Ait Ba, amb veu i percussions. Aquests són els cinc joves que formen Tarwen Tiniri, ambaixadors del desert marroquí que ens complauen avui amb peces fabuloses del seu nou disc, Zaman, del qual escoltarem tot seguit altres tres composicions, Tuchnak, Lafu i Lila Ala Iala Hala.

0: Eclèctica, una secció de més enllà on hi cap una mica de tot.
1: Entrem de ple en territori eclèctic amb tres propostes discogràfiques d'edició recent amb el denominador comú que habiten en l'espai de les fusions i els mestissatges. Anirem primer a Ljubljana, capital d'Eslovènia, per retrobar-nos aquesta temporada amb un músic i productor que està al darrere de diversos projectes de fusions balcàniques i sons contemporanis. En la primera edició d'aquesta 23a temporada de Més enllà vam gaudir amb Soon in Your Village, un àlbum del singular Harry Spilton i la seva Balkan Voodoo Orchestra. I ara tenim entre mans Gypsy amb Balkan Dub, una nova obra de fusions galàctiques que, com el nom del treball ja indica clarament, passa els ritmes gitanos i balcànics pels sedars de la música dub, una combinació apta per a sessions de ball pausat. Gypsy amb Balkan Dub, de Harry Spilton i Balkan Voodoo Orchestra, està lluny de ser un treball en solitari. L'àlbum reuneix un vibrant cercle de col·laboradors, que inclou Caliphate Dub, Dunkelband, Gypsy Sound System, La Cherga, Aikerel, juntament amb Alexander Skovmik, Tamashke, Slow Pulse, Cerne i altres convidats. El resultat és una caravana musical rica i transfronterera que combina la producció de l'energia folk balcànica, els ritmes del desert i la cultura underground. Per als oients que busquen alguna cosa més enllà de l'ordinari, un so que connecti amb la tradició, amb l'experimentació dub moderna. Gypsy Balkan Dub ofereix aquest viatge únic. Us deixem amb tres peces de Harry Spilton i Balkan Voodoo Orchestra. Welcome to the Circus, Sans Romeno i Moon Dance.

Ens acostem ara a Contrades Ibèriques amb el nou disc d'un músic nascut a Valladolid i que ha viscut i treballat en els darrers anys entre Lisboa i Barcelona i que també habita en el territori de la fusió amb aires de mestissatge. Tenim entre mans el disc De la rama a la raïf, tercer del projecte G-Combo, formació tan flexible com volàtil comandada per Owen G, alter ego artístic de l'Òscar García, músic ben destre amb la guitarra, la percussió, les tecles i la veu que remena sons d'aromes llatins, dub i beats tropicals. De la rama a la raïf s'ha anat cuinant a foc lent des de l'any 2020. Tornant a les seves arrels, aquest àlbum de G-Combo inclou cançons de diferents èpoques, des del període a Barcelona entre 2009 a 2011 fins al de Lisboa de 2015, i a més, composicions més recents dels darrers 6 anys. L'àlbum s'ha enregistrat a la casita de l'Árbol Studio de Lisboa durant aquests 6 anys, amb les impagables aportacions de molts músics que han estat en aquell estudi lisboeta al llarg d'aquest temps, com ara el bateria Pedro Rodríguez, el baixista Ronnie Stavor, la trombonista Iris Theulemans o la clarinetista Bea Borio, entre molts altres. Us deixem uns minuts amb tres estupendes peces de la rama a la raïf, el nou disc de G-Combo, De la rama, El vacilón i Vente conmigo.

Continuem endavant en la nostra edició de Més Enllà número 921 amb la tercera i última proposta de la secció Tot Terreny. Amb el disc Per Una ens traslladem cap a Txèquia, de nou amb una fusió de sons folclòrics i en aquest cas metal, l'espai sonor on es mouen habitualment Tomas Coco i la seva orquestra. Seguint en aquesta línia amb aires de saga èpica, el nou àlbum de Tomas Coco i orquestra combina les tradicions populars de la regió txeca de Moràvia amb la mitologia eslava i la poderosa energia del metal pagà. Arrelada de la instrumentació tradicional que inclou címbal, violins, viola i xarma, una mena de dolçaina centreeuropea, la banda amplia el seu so amb guitarres elèctriques, bateria potent i veus grunyents, tot creant un diàleg dramàtic entre el folclore antic i l'estètica metal contemporània. L'àlbum Per Una està dedicat a Perun, el déu eslau del tro, les tempestes i els guerrers. El seu títol fa referència a un antic ritual d'invocació de la pluja conservat entre les cultures eslaves del sud, realitzat per portar fertilitat a la terra i, en temps de guerra, la victòria a la batalla. Us deixem uns minuts amb un parell de peces fenomenals del nou disc de Tomas Coco i orquestra, Per Una i Per Uno.

0: Vives, un racó de més enllà reservat a les grans dones de la música.
1: Encarem la recta final del programa amb el nostre espai més femení, en el qual avui tornarem, com vam fer la mateixa secció setmanes enrere, amb una talentosa artista d'origen iranià resident en contrades nord-americanes. Des de la ciutat quebequesa de Montreal ens ha arribat el disc Unveiled, òpera prima de Parisa Karimi Molan, cantant nascuda a Teheran, que es fa acompanyar en aquesta obra sublim pel grup, també instal·lat a Montreal, Teheran i Drom, fascinadora formació comandada per l'acordionista d'origen romaní i romanès, Sergiu Popa, també el líder del grup Taraf Siriana, que ja ha sonat a de més enllà. Aquesta unió de talents i enginys, motivada i dirigida per Parisa Karimi Molan, per força havia de donar un resultat òptim a partir dels sons tradicionals de les muntanyes del nord de l'Iran, amb totes les traces sonores que el grup Teheran i Drom proporciona des de les seves inspiracions romanís de l'Europa Oriental. Cal celebrar que després de 30 anys cantant, Parisa pugui per fi donar vida a una obra pròpia, amb Veiled, de la que tenim entre mans i de la qual escoltarem tot seguit i sense pausa dues delícies, Sizeh Salam i Sari Gelen.

se'ns esgota el temps d'avui, però encara ens queden uns minuts per continuar gaudint amb les meravelloses composicions de Unveiled, debut discogràfic de la iraniana resident al Quebec, Parisa Karimi Molan, acompanyada en aquesta brillant estrena pel grup Teran i Drom, formació que connecta els sons tradicionals perses i els sons gitanos de l'Europa Oriental. Cal dir que la història personal i artística de Parisa Karimi és especial, però no singular, perquè és el mateix relat que hem sentit ja de moltes altres artistes femenines nascudes a l'Iran. Durant 20 anys va aprendre a cantar en soterrani sense finestres amb algunes de les dones que eren llegenda en l'espai dels sons tradicionals perses abans de la Revolució Islàmica del 1979. Una activitat molt i molt arriscada que fàcilment podria haver acabat, com a mínim, amb Parisa engarjolada. Afortunadament, això no va succeir, no la van enxampar mai, i el 2017 va poder sortir de l'Iran per emigrar a Montreal, on, per fi, ha aconseguit fer-se un lloc en l'apassionant i inabastable territori de les músiques d'inspiració tradicional. Us deixem fins al final del programa amb altres tres joies del disc Unveiled, de Parisa Karimi Molan i Teran i Drom, Girdim Yarim, Farangi Pos i Interlude. Ens trobareu a Facebook, a l'adreça electrònica de mesenja@yahoo.es o en el nostre blog musicademesenja.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.

Hola, molt bona nit. Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Núvol de Fum, programa número 531. Una salutació, de qui us parla, soc Jaume Montsant i el Núvol de Fum és un programa setmanal dedicat a la millor música ambient, experimental i electrònica minimalista. Ja sabeu que podeu escoltar-nos per la ràdio, a Ràdio Mollet, divendres i dissabte per la nit, i que ens trobaràs en format podcast en el nostre blog, nuvoldefum.blogspot.com, així com trobaràs també tots els podcasts en les plataformes habituals, com és Spotify, iTunes, iBooks, Mixcloud, etc. Sabeu també que estem emetent regularment sessions i seleccions musicals als nostres canals de stream a Mixcloud, a mixcloud.com/núvoldefum.

I avui arrenquem amb Ben Vida, artista i compositor de Nova York, que presenta Oblivion Seekers, un treball d'ambient carregat de col·laboracions.

is a start. The first draft of an experience.

discreet.

Planet Provincial Post. Within the dreary dream syndicate,

Ben, Vida compta amb un bon grapat de col·laboracions en aquest disc, com us comentava abans, per exemple, en aquest cas, com hem escoltat ara, les veus de Felicia Atkinson i Cristina Banzú. Continuem amb Natalie Beritze. Des de Georgia presenta Autòmata, un disc que dedica al déu grec Hefest i al seu taller on construïa, doncs, els seus autòmates.

Escoltem ara Valentino Mora des de la nova referència de Hypnus, un single amb dos talls titulat Hailstorm, i el que escoltem és Van.

I això que acaba de sonar és el productor francès Jonah, des del seu segon disc What They Left, tercera referència del segell Second End Records, amb seu a Lió.

I el que ve ara és la col·laboració entre els productors alemanys Art Beat i Rotboat Men's. El seu segon disc junts és Mare Silent, amb 6 talls d'ambient drone com aquest Intrurb.

Tancarem el programa d'avui amb les gravacions de camp i també l'experimentació de Carl Michael von Hauswolf, que presenta Travelong, la tercera entrega d'una sèrie de treballs que són com documentals sonors de viatges a través de les gravacions de camp, que després manipula i esculpeix com a una banda sonora. En aquesta edició, les gravacions estan fetes a Tailàndia durant un viatge de 9 dies i amb més d'una vintena de localitzacions diferents.

Doncs amb Carl Michael von Hausolf i aquesta peça d'aquest disc titulat Travelong arribem a la fi del programa d'avui, al 531 del Núvol de Fum. Ja sabeu que podreu escoltar la repetició aquí mateix a Ràdio Mollet dissabte a les 11 de la nit i que tindreu disponible el podcast, així com tots els altres, en el nostre blog núvoldefum.blogspot.com i a totes les plataformes habituals de podcast. Jo una setmana més m'acomiado de vosaltres i ens tornem a retrobar, com sempre, si voleu, la vinent, aquí mateix, en una nova edició del Núvol de Fum. Molt bona nit.

0: Matins d'Òpera.
1: Un espai dedicat al món de la lírica on conèixer l'essència de l'òpera. Dilluns a les 11 de la nit i redifusió dissabte a les 8 del matí. Al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet.
2: A les portes de Troia és un espai de divulgació històrica. Els qui fan el programa ho defineixen així. Ens agrada viure i explicar la història en primera persona.
3: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
2: El passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó que explica la nostra realitat quotidiana. Per això fem història i parlem de la història.
4: A les portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit i redifusió dissabte a la mateixa hora.

0: Es creua, si pogués tornar, pensaria un altre pla. Ja fa massa dies i no has tornat a trucar, no et deixo de buscar.
1: Crec que ens podem trobar.

porta pas, però és difícil saber amb quina nova sortiràs. No me'n facin cas, que perdi el compàs, i em pregunto si d'un altre també em trobaràs. Mai he estat bona escrivint finals, però no redacció engegons ja pas.

0: cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
2: I ha de ser vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
2: No, però el trobo divertit, un fueguito. No, és divertit, un fueguito.
1: És perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia.
3: Sí, sí. Oh, Sergi, tu i jo ens passaria això total.
2: Home, i tant.
3: Igual la Sergi ens tirant cors i fueguitos i demanem més il·lusió.
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

la R és la família. M'he confusió. Saps un altre aquesta vida? Jo sóc el dit, el roncor i l'amor. El vent bufa fort, no sóc de mullar, però sento que sóc la cabra d'or. Paranoia, sentim pila, corona pesa, però està feta a mida.

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

out of here. Eat Zucchini.